Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

A Ràdio Arenys, Conserves Cinera, els clàssics. Avui la selecció musical a càrrec de Queen a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui la selecció musical a càrrec de Queen a Conserva Cinera.

A Ràdio Arenys, Conserves Cinera.

A Ràdio Arenys, conserves Cinera. Els clàssics. Avui la selecció musical a càrrec de Queen a conserves Cinera.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui la selecció musical a càrrec de Queen a Conserva Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: Benvinguts tots i totes a Cinera FM!
1: Sí, que emocionant fer un altre programa.
2: I avui de què parlarem?
3: Doncs avui parlarem de Santa Cecília.
1: Que divertit, m'encanta la música i d'això tracta Santa Cecília.
4: Sí, a mi també m'agrada molt la música.
5: I a mi? Ei, però Santa Cecília ja ha passat, no?
3: És igual, Noa. Santa Cecília és molt important i per això cal fer un programa.
2: Cert, i què seria un programa dedicat a Santa Cecília sense música?
6: Doncs ja us ho dic jo mateixa. Un contrasentit total. Així doncs, Juan i tu, que comenci l'homenatge a la patrona de la música,

0: Tu saps qui era Santa Cecília?
1: Sí. Santa Cecília és una santa cristiana de Roma que estimava tant la música que la van fer patrona de la música i dels músics.
2: Ah, sí? Doncs jo tampoc ho sabia.
3: Jo sí que ho sabia, però el que no m'ha quedat clar és que celebra exactament.
4: Però, Ainhoa, si acaba de dir Ainhoa...
1: Ainhoa, has d'escoltar molt més. T'ho repeteixo. És la patrona de la música i dels músics, i per això celebrem l'importància de la música.
2: És que la música és vital per a la nostra vida.
1: Sí, d'això també en parlarem en aquest programa d'avui.
4: Però primer us explicarem com va celebrar Santa Cecília a l'escola.
5: Sí, tot just després d'aquesta cançó. Som-hi, Juanito. Juanito.

0: Cinera FM.
1: Santa Cecília es celebra cada 22 de novembre. Com que aquest any el 22 era dissabte, ho vam celebrar el divendres 21.
2: Durant el matí, tots aquells pares, mares o familiars dels alumnes que van voler van tenir la possibilitat de venir a tocar instruments per als més petits de l'escola.
1: I a la tarda, tots aquells nens i nenes de primària que canten o bé que toquen alguns instruments van actuar al gimnàs de l'escola.
2: Ala, que super, molt xulo!
3: Sí, moltíssim. Va ser molt bonic poder veure les qualitats musicals de molts companys de l'escola.
4: Jo me'n vaig endur alguna sorpresa i tot.
3: Sí, tots aquells que van voler participar els van comunicar a les mestres de música i elles van organitzar totes les actuacions.
5: Apa, quina feinada!
4: Sí, però va valer molt la pena.
3: Va ser un gran homenatge a la gran patrona de la música.

0: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.
1: Ei, i si fem una entrevista a l'alumnat que va participar en el concert de Santa Cecília perquè ens expliqui la seva experiència?
2: Super!
3: De fet, en Gerard i l'Abril ja s'han anticipat. Han parlat amb ells i veuré l'entrevista tan xula que els hi han fet.

0: tenim amb el Roure, l'Arlet, l'Enzo, el Nabil i l'Helena. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Teníeu molts nervis abans de pujar a l'escenari per actuar de Santa Cecília?
1: Sí, una mica.
2: No.
5: Molts.
4: Una mica.
5: Uns quants.
6: Què és el primer que us ve al cap quan pugeu a l'escenari?
1: Fer-ho bé i que tothom s'ho passi molt bé.
2: Que no em t'equivoqui.
3: Que no m'equivoqui i fer-ho tot perfecte.
4: No sé.
5: Fer-ho molt bé i divertir-me tocant.
0: Us agrada tocar, cantar, etc. per Santa Cecília?
1: Sí, molt.
2: Un montón.
5: Molt.
4: Sí.
5: Molt.
6: Doncs ja estem. Moltes gràcies a tots i a totes per participar a l'entrevista.
0: Adeu!
7: Adeu!
0: Ara estem amb l'Ilona, l'Amanda i la Coral.
6: Hola, noies, com esteu?
8: Bé.
4: Bé.
5: Bé.
6: Què us va motivar per apuntar-vos a participar al concert de Santa Cecília?
9: No sé, ja vaig tocar l'any passat i em feia il·lusió.
10: Bueno, cantava algunes cançons amb les meves amigues i van dir, i per què no participem? I vam participar i em van animar.
5: Jo, doncs, des de petita que he estat fent el concert de Cecília i llavors pues, aquest any he volgut tornar-ho a fer.
0: És la primera vegada que toqueu per Santa Cecília?
9: Com ja he dit abans, no, ja vaig tocar l'any passat.
10: No, jo també vaig tocar, bueno, vaig cantar l'any passat amb unes amigues també.
5: Doncs jo, com he dit ja abans, pues sempre he tocat, llavors, pues mira.
6: I us agrada tocar?
9: A mi sí, encara que m'ha donat una mica de respecte a veure tanta gent.
10: Sí, a mi també, em va fer una mica de respecte, però m'ho vaig passar molt bé.
5: A mi m'ha agradat molt perquè sempre toco i tota la meva família ha tocat alguna vegada. I pues, jo també volia tocar.
0: Us ha fet vergonya pujar a l'escenari i veure tanta gent?
9: Doncs sí, perquè encara no me la sabia bé de memòria i el dia anterior quasi perdo les partitures.
10: Sí, perquè havíem pensat que hi hauria bastanta gent, però no havíem assimilat la gent en general, tot mirant-nos fixament.
5: A mi m'ha fet bastanta vergonya, però com que ja ho he fet moltes vegades, doncs ho he pogut fer bé i m'he equivocat una mica, però no passa res.
6: Moltes gràcies per participar en l'entrevista i fins la pròxima.

0: Cinera FM.
1: Brian Little.
2: Una pregunta, nois. Vosaltres sabeu quan i com es va inventar la música?
3: Jo sí que ho sé.
2: Ah, sí?
3: Clar. Un pare i el seu fill Pachín viatjaven en un tren del recorregut. En això, que en aproximar-se al seu destí, el fill pregunta al pare: Pachín. Però el nen era molt insistent i no parava de preguntar, així que Pachín.
4: Pachín.
2: Que malo.
5: Que dolent.
2: Ara de debò. Sabeu com i quan es va inventar la música o no?
6: Doncs jo sé que va començar la prehistòria.
3: No suposo.
7: I sabeu quin va ser el primer instrument?
5: Un tambor.
7: Fred.
5: Una guitarra.
7: Ui, congelat.
5: Un piano.
7: Mort per hipotèrmia. No.
5: Doncs quin instrument?
7: Doncs una flauta d'ús.
5: Apa.
6: No m'ho pensava pas.
7: Mira que interessant.
3: Sí, és molt interessant.
7: És que veu que el primer exemplar que en van trobar té més de 42.000 anys.
2: Uau!
7: Sí, tanmateix, abans de les flautes és probable que els primers instruments fossin objectes de percussió, com ara pedres, fusta o pells d'animals que s'usaven per crear sons.
3: Que interessant.
2: Sí, això us ha semblat interessant, en la següent secció flipareu, perquè parlarem de com la música pot afectar el nostre estat d'ànim. Així que no us desconnecteu, perquè després d'aquesta cançó us ho expliquem tot.
5: Vale.

0: Noah, què passa amb els cascos?
1: És que estic escoltant música.
2: Doncs sembla que t'encanta el que estàs escoltant, perquè estàs molt content.
1: Sí, m'encanta. És una de les meves cançons preferides.
3: Quina cançó és?
1: És Sort de tu, d'Oques Grasses.
0: A mi m'encanta.
2: A mi no m'acaba d'agradar molt. Trobo que és una mica avorrida.
4: No hi sabeu que la música ens transmet emocions?
3: Doncs jo no en tenia ni idea.
1: Jo tampoc.
0: A mi la meva mare em va explicar que quan estàs trist busques cançons tristes i quan estàs feliç busques cançons alegres.
4: De debò, no ho havia pensat mai.
2: El meu pare és terapèutic i fa servir molt la música perquè diu que la musicoteràpia va bé per reduir l'estrès, disminuir l'ansietat i millorar l'estat d'ànim.
1: És veritat, quan estic cansat em poso música, relaxant per relaxar-me i em va molt bé.
3: També la música va molt bé per la memòria i la concentració.
0: No en tenia ni idea.
4: Doncs a partir d'ara escoltarem més música relaxant per recordar-me més de les coses.
1: A veure si és veritat.
2: Doncs la veritat és que t'anirà molt bé, perquè Imram, això de la memòria no ho portes gaire bé.
4: Ei, que de la majoria de coses me'n recordo.
0: Però què t'inventes? Si l'altre dia t'acabàvem de dir que hi havia de per dinar i al cap de 2 segons ja ens vas tornar a preguntar.
3: Serà millor que deixem el tema aquí, que us veig una mica crispats. Però mireu, jo us tinc una recomanació. Escolliu músiques que us agradin i feu-se una llista de cançons que us generin bon rotllo.
1: Ah, doncs és un bon pla.
0: Doncs jo en tinc una altra. Escoltar cançons positives amb lletra bonica.
4: M'agrada aquesta.
2: Doncs jo tinc una altra per si el que necessites és relaxar-te, que és triar músiques suaus i tranquil·les.
1: Ostres, doncs sí que és important la música.
0: Sí, molt.

0: Ara ja sabem una mica sobre música, però a mi m'agradaria parlar amb algú que en sàpiga una mica més.
1: Com que amb algú que sàpiga més?
0: Doncs això... amb alguna mestra, per exemple, que a l'escola en tenim tres.
2: Ah, bona idea!
3: Mira, se m'acut que podríem parlar amb la Berna.
4: Sí, la Berna és molt bona idea, m'encanta.
0: Doncs ara connectarem amb l'Ona i la Naret, que li han fet una entrevista.
2: Som-hi!

0: Edna, moltes gràcies per concedir-nos aquesta entrevista pel programa especial que hem fet dedicat a Santa Cecília.
1: Ai, gràcies a vosaltres. És un plaer parlar amb aquestes noies tan grans.
0: Sempre has volgut ser mestra de música? Sí que...
1: Realment no. Jo quan anava a primària, com vosaltres, tenia claríssim que volia ser de tot menys mestra. Després vaig passar la meva època que volia ser arquitecta, però també me'n va passar i finalment vaig pensar que em dedicava a la música. I la vida és complicada perquè guanyar-se la vida de músic és molt difícil i després se'm va donar l'oportunitat de ser mestra de música i estic encantada, o sigui que encara bo que no és fàcil guanyar-se la vida amb la música perquè així estic amb vosaltres i aprenent cada dia.
2: Per què et vas decidir dedicar-te a això?
1: Doncs... suposo que tot és una mica, no?, que necessites un sou fixe perquè comences a veure que et vas fent gran i que un bolo de trompeta cada dos mesos no pots viure, però després vas veient que el millor és estar en contacte amb nens i nenes perquè t'ajuden a veure el món amb il·lusió i amb alegria i ajudar-los a créixer és una cosa magnífica.
2: Què és el que més t'agrada d'aquesta professió?
1: Doncs això, veure que tots naixem amb possibilitats i que aquestes possibilitats s'han d'anar educant amb esforç, amb constància, amb ajuda de les famílies, amb ajuda dels mestres que ens ajuden a veure les coses més completes, més obrir la ment, no? I aprendre, conèixer les coses ens ajuda a ser feliços.
0: Toques algun instrument?
1: Sí, jo vaig començar amb el piano i després, allò, l'etapa aquesta preadolescent que vols fer coses per enfadar els teus pares, vaig dir, doncs ara no tocaré el piano, tocaré la trompeta. I el meu pare em deia, no, que t'acabaràs al metro allà demanant i vaig acabar la carrera de trompeta, que em va encantar, però el que dic, no?, que guanyar-se la vida de música avui en dia és per quatre professionals i vaig acabar sent mestra i la trompeta encara la toco a la banda de l'escola de música, que és molt guai, ens ho passem molt bé, però sense ser professionals.
0: Des de quan fa que toques aquests instruments?
1: Doncs mira, a la trompeta em sembla vaig començar als 18 o 19 anys, o sigui, fa bastants, i el piano més petitona, als 7 o 8 anys ja vaig començar.
2: Per què creus que és important ensenyar música a l'escola?
1: Perquè la música és com el batec del cor, no? Sense el batec del cor que pum, pum, pum, pum, no hi ha res. Si no hi ha música, als nens els hi costa més parlar, els hi costa més caminar, els hi costa més ser pacients a l'hora d'aprendre, no? No ho sabeu vosaltres, quan comencem un llibre no s'acaba en dos minuts. La paciència aquesta de la constància i de tornar-hi, tornar-hi, la música és el que ens ensenya, que escoltar és molt important per entendre l'altre, per entendre el món, i la música és imprescindible.
0: Què significa la música per tu?
1: Doncs això, la música és el llevar-se cada dia content, sense música, no? El soroll dels arbres, una cançó que et canta algú, la música teva preferida, que en moments tristos en tens alguna, en moments alegres una altra, i doncs és això, ajudar-nos a viure.
2: Podries entendre un món sense música?
1: Jo no, però crec que de fet ens anem adaptant, no? Primer ens imaginàvem un món sense pantalles i quan van aparèixer les pantalles ens imaginàvem que seríem més feliços i aprendríem moltes coses i ara veiem que, no?, que tots vosaltres esteu tan dependents de pantalles i que és perillosíssim. Entendre el món sense música vol dir que estem preparats per escoltar. Entendre el món sense respectar-nos el puc entendre, jo no. Si la gent fos més amic de la música, no hi haurien tantes guerres.
0: Gràcies per respondre's les nostres preguntes.
1: No, gràcies a vosaltres, ha estat un plaer. La Nadet i la Ona, quines noies més meravelloses. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adeu.
2: Adeu.

0: Doncs ha arribat el moment de fer un Kahoot. Què et sembla, Marta?
1: Em sembla una idea meravellosa.
0: Anem a fer un Kahoot amb els nostres periodistes del Cinera que tenim aquí i que, bé, jo crec que abans de començar, jo crec que els tornem a presentar perquè doncs, aquí tenim el públic que els vol aplaudir i anem-los a presentar. Tenim aquí Noah. Noah, què tal? Com estàs?
2: Bé, estic molt bé.
0: Un aplaudiment, sisplau, per a Noah. L'Imran, com estàs?
3: Muy bien.
0: Tenim a l'Ainhoa, com estàs?
4: Molt bé.
0: A la Paula, què tal?
5: Bé.
0: I a la Marina, com anem?
6: Bé, genial.
0: Doncs vinga, comencem amb el concurs d'avui.
2: Ok.
0: A veure quin sap més de música. Avui anem a fer un Kahoot, com que estem fent el programa de Santa Cecília, arriba el moment doncs, de fer un Kahoot sobre aquest tema.
1: Molt bé.
0: A veure, cada pregunta té 4 opcions i només hi ha una resposta correcta, val? Llavors, a veure la primera pregunta. Atenció, que aixequi la mà qui la sap, val? Primera pregunta, a veure. Qui és Santa Cecília? 1, la patrona dels pintors. B, la patrona dels músics. C, una compositora famosa. O D, una ballarina romana. A veure, Noah, que has aixecat tu la mà.
2: La B.
0: La B, la patrona dels músics. Esteu d'acord?
7: Sí.
0: Vale, d'acord. Sí. Aquesta era fàcil, eh? Vinga, per començar. Sí,
1: per començar una mica faceta.
0: Vinga, a veure. Atenció. Bueno, segona pregunta. Quin instrument té cordes? A, el tambor. B, la flauta. C, el violí. O D, el triangle. A veure, qui aixeca la mà?
1: Vinga. Marina.
0: A veure, Marina, quin és aquest instrument?
6: El violí.
0: Violí, la C, correcte.
1: Molt bé.
0: Home, per favor. A veure, ara... A veure, anem a complicar una mica. A veure
1: vinga,
0: què tal.
1: Vinga, una miqueta.
0: La 3, pregunta 3. Quin d'aquests instruments és de vent? A, la tuba. B, el piano. C, el xilòfon. D, la bateria. A veure, tenim una mà aixecada. A què?
1: El Noah,
0: a veure...
2: La tuba, perquè és una de les coses... És un tipus de trompeta.
0: Molt bé, correcte.
1: Molt bé.
0: A veure.
2: És un tipus de trompeta.
0: Vinga, seguim. Pregunta número 4. Què és el ritme?
1: Ui.
0: A, una col·lecció de cançons. B, la velocitat d'una cançó. O D, l'ordre i la repetició dels sons en el temps. A veure, qui ho sap,
1: ostres,
0: això?
1: Ostres, tu.
0: A veure, va, vinga, va. Imran, va, a veure.
6: L'última.
0: La D, no estàs d'acord?
2: Sí.
1: A veure, torna a repetir la D.
0: L'ordre i la repetició dels sons en el temps.
2: Sí.
1: El ritme.
0: Doncs és correcte, enhorabona.
1: Molt bé, tu.
2: Molt bé.
1: Li haurem de passar aquestes respostes correctes a la profe de música.
0: Sí, per favor. A veure, i ara anem a una altra pregunta. A veure, i per això, mira, anem a posar una música que ens posi una mica en situació, que jo no sé si sabeu qui és aquesta cantant, que és aquesta que sona ara. Aquesta pregunta té trampa. Bueno, la cantant és Rosalia, la Rosalia, eh? Però no, aquesta no és la pregunta.
1: Ah, vale.
0: No. Aquesta és la Rosalia amb el seu últim disc, que canta aquest Bergain, que és aquesta cançó que va treure fa poquet. I la pregunta número 5 és... Quin d'aquests compositors és clàssic? A, Rosalia. B, Mozart. C, Shakira. O D, Elton John. A veure, quin d'aquests compositors és clàssic?
1: Mira, l'Imran.
0: A veure, Imran.
2: La D.
0: La?
2: D.
0: La D.
1: Elton John.
0: Elton John. A veure...
1: Tothom està d'acord?
0: Esteu d'acord?
2: No.
0: Noa?
1: No.
0: A veure...
2: Jo crec que és Mozart.
0: És Mozart.
1: I les noies
0: I la
1: que
0: resta
1: diuen...
0: què dieu?
6: Sí, és Mozart.
1: Mozart.
0: Correcte, clar. Sí.
2: Molt bé, Noa.
0: Perquè la Rosalia utilitza la música clàssica, però clar, no és una compositora d'aquella època, lògicament.
1: Després d'aquesta secció, Juanito, podríem punxar una d'Elton John
0: Elton
1: perquè
0: John.
1: Coneguin Elton John.
0: Elton John, sisplau, mita.
2: La Rosalia.
1: No?
0: Sí.
1: Vinga, va.
0: La Rosalia...
1: Que llenço la proposta.
0: Vinga, va. Vinga, anem per la pregunta número 6.
2: Rosalia.
0: A veure... 6. Què celebrem el dia de Santa Cecília? El dia dels dibuixants, el dia internacional de la pau... C, el dia de la música, o D, el dia dels esports. Va, Marina, a veure.
6: És la C, el dia de la música.
0: Aquesta era fàcil.
2: Molt bé.
6: La
2: Rosalia, Marina.
0: Vale.
6: Gràcies.
2: El dia de la música.
0: I anem a la pregunta número 7, en queden dues. En farem 8. Diu, quin d'aquests instruments és de percussió? A, el clarinet. B, el tambor. C, l'oboè, o D, l'arpa. A veure, qui tenim per allà? L'Ainhoa?
1: Sí.
0: Ainhoa.
6: B, el tambor.
0: El tambor, correcte.
1: Molt bé,
2: Ainhoa.
6: Sí.
0: A veure, i ara anem a l'última, que també doncs és una mica complicada, però
1: home,
0: jo crec que ho sabreu. Vinga, va. Última, vinga, The Last One. Quina família d'instruments fa el so bufant aire a dins? A, instruments de corda. B, instruments de metall. C, instruments de percussió. O D, instruments electrònics. A veure, quina família d'instruments fa el falso bufant a dins?
1: Bufant.
0: A veure. Vinga, a veure, qui ho sap?
1: Te torno a repetir les opcions.
0: A, instruments de corda. B, instruments de metall, de percussió o electrònics. Quina família d'instruments fa so bufant, quan bufem aire a dins?
6: Crec que és la...
0: A veure...
1: A veure...
0: Atenció...
1: Noa, què dius tu?
0: Noa?
2: Els de metall.
0: Seran els de metall?
1: Seran els
0: sí.
1: de metall? Jo
0: no.
1: És que esperava una altra opció.
0: Doncs mira, doncs són els de metall, correcte!
2: Molt bé, Noa. Perquè les trompetes estan fetes de metall.
0: Correcte.
1: Però jo esperava l'opció instruments de vent.
0: Doncs mira, doncs no. No. No hi és.
2: Jo també l'esperava.
1: Per tant, són uns cracs,
0: Escolteu-me, felicitats, enhorabona, un aplaudiment per tots vosaltres.
1: Molt bé.

0: Doncs, nois i noies, m'ha agradat molt parlar de Santa Cecília.
1: Sí, ha sigut molt xulo.
2: A mi també, m'ha encantat.
3: Quin dia més divertit.
4: Ja, jo he après moltes coses de la música.
0: A mi m'han fet moltes ganes de donar... A mi m'han fet moltes ganes de tocar algun instrument. A vosaltres, no?
3: Tens raó, no. A mi sí.
1: Doncs ara m'apropo a l'escola de música a veure si tenen places.
4: Ei, per mi també.
0: I jo també.
3: No us oblideu de mi.
2: Ni de mi, que jo també vull anar.
1: Doncs tots i totes cap a l'escola de música.
4: Ei, però primer haurem d'acomiadar-nos, no?
0: Home, és clar.
3: Doncs fins la setmana vinent.
2: Ens tornarem a trobar aquí, dimarts a les 6, al...
5: Cinera FM! Adéu!

Les persones imperfectes ordinàries sempre escullen persones igualment imperfectes com amigues. Haruki Murakami. Imperfectes.

0: Molt bona nit a tothom, sigueu benvinguts, sigueu benvingudes. Passen uns 8 minuts de les 9 del vespre i com sempre us expliquem com comencem el programa sempre. Que avui és dimarts, que esteu escoltant Ràdio Arenys, que són les 9 del vespre, doncs és el moment de les imperfectes. Les imperfectes que arribem per acompanyar-vos fins que siguin les 10 per parlar avui amb una convidada especial que ens ha d'explicar moltes coses, però també doncs, per saber com esteu, com us ha anat la setmana. Si ens esteu escoltant a través de la ràdio, sabeu que ens podeu trucar al 93 195 7912. I si ens esteu veient a través de radioarenys.cat o a través de les xarxes socials, doncs ens podeu fer arribar els vostres comentaris i estarem encantades de respondre'ls. Avui, Sílvia Relats, benvinguda. Judit, oi, aquesta veueta no ha sortit, eh? Ai, no, no és el cable, és que s'ha menjat una llaminadura d'aquestes que ens porta a la comí
1: i...
0: I això picava, i li... però igualment vols que mogui el cable, oi? Igualment sí. Mou-te el cable, que si no, no ens en sortim. Perfecte. Judit Puig, benvinguda.
2: Benvinguda.
0: Ara la veu molt bé. Cristina Soler, benvinguda.
3: Gràcies.
0: Marta Manzans.
4: Benvinguda, gràcies.
0: Esther Comí.
5: Molt bona nit.
0: Ja ho estàs apuntant tot?
5: Sí.
0: Tenim el dia, qui falta, qui no falta.
5: Exacte, perquè sí? No hem vingut.
0: Vas fent l'estadística, s'han justificat?
5: Què va? No, una no. Perquè...
0: Això és una sorpresa.
5: Sí, l'altra suposo que està en pijama. No ho he posat.
2: No ho has posat. Jo crec que si podem posar falta justificada, no? Sí, no siguem tan dures, de veritat.
0: La qüestió és que hi ha la falta.
5: No, no,
2: no hi ha paper,
5: no hi ha
0: paper. Bé, no sé, espero que hagi anat bé la setmana.
2: Sí, sí, molt bé, sí, molt bé.
0: Superada, al final cada dimarts ens anem veient i no, això...
5: Jo necessito una mica...
0: Això, sí, la veritat, una mica pesat, aquest gener. Ara sabem si és bo que plogui tant o no plogui tant.

0: Vosaltres,
1: bueno, què? Necessitem alguns consells, ja.
0: Estem a una edat que
2: pesa.
3: Una cremeta per les pells joves.
0: No madures.
3: No, no, per pells madures ja serà més endavant, no? Ja ens arribarà, no?
0: Vosaltres, pells joves.
3: Pells joves.
1: Doncs va, escolta.
3: Per l'acné juvenil. Bueno, estaríem entre la franja de... Ja l'hem deixat enrere, l'acné juvenil, però...
0: Molt bé. M'ha faltat dir una cosa molt important, que és que si ens esteu escoltant és gràcies a en Joan Bosch, en Juanito, que tenim allà. Joan, que no em puc oblidar de tu, perquè si no nosaltres aquí ja podríem anar fent, que no ens sentiria ningú.
2: A menjar xutxes.
0: També? Sí. Ja estàs caigut en la temptació de la Comí, eh?
3: Bueno, perquè avui la Comí, ho hem d'explicar, no?, que tenim xutxes cada dimarts, però sí, que hi ha dies que omple la bossa. Llavors avui és un dels dies... Avui és un dels dies que la bossa...
0: Jo, com que he arribat com molt justa, no ho acabo de veure, diguéssim, però...
3: I aprofitem que estem en antena per dir que no piquin les xutxes. A mi, que després, no, la Sílvia té dos...
0: Mira, ara, per acidesa, no? O què?
2: Però a veure, el que menys aniré en el supermercat és anar mirant si ella ja vol regalèssia. Mira, noies.
4: Jo vull saber.
2: Porto xutxes. I a sobre...
3: No estem mai contents,
5: Bons, em sembla.
3: Sí, que sí,
2: aquest
3: és
2: porta xutxes,
4: però porta la prèvia, també.
2: Ah, també.
4: La prèvia és salarem.
2: Quan quedem per acabar de lligar caps,
0: sí,
2: també porto el pica-pica, perquè és que els nois, si no es moriria...
0: És que hi ha ningú que ens cuidi tant com ella.
2: Ens moriríem.
4: Unes minipizzas, alguna cosa així salarem.
2: Sí, sempre porto alguna cosa saladet.
0: Vinga, som-hi. Oi que sí?
2: Sí,
0: som-hi.
4: Som-hi,
0: perquè aquesta, és que a vegades semblem unes lloques aquí que no acabaríem mai més.
1: Sí, va.
0: Carlota Masvella, benvinguda.
6: Sí.
0: Linares. Llegiré el que diu sobre tu el teu web.
6: Val.
0: El web que convidem a tothom que es connecti, que és a Can Catà Ponès. Uh-huh. Can Catà Essencials és la marca, i ens diu que darrere de Can Catà Essencials hi ha la Carlota, una jove de 27 anys amb una trajectòria poc convencional, però completament fidel a la seva manera d'entendre el benestar. Ballarina professional i formada en aromateràpia, va decidir donar vida a un projecte que unís dues de les seves grans passions, el moviment del cos i la saviesa de la natura. Després d'anys dedicats a la dansa, va sentir la necessitat de crear alguna cosa pròpia, més arrelada, que parlés des del cor. I així va néixer Can Catà Essencials, una marca que connecta amb l'essència d'allò senzill, fet amb cura i amb un profund respecte pel ritme natural de la vida. Per ella, cada fórmula és com una coreografia, pensada, sentida i creada per aportar un benestar real. Can Catà no és només cosmètica, és un petit acte de connexió amb un mateix. És que l'he trobat tan genial, aquesta presentació, que dic, com, per què m'he de treballar una presentació si ara l'he feta? Jo soc molt d'aprofitar, Carlota, què t'ha portat... O sigui, què és Can Catà Essencials? Va, comencem pel començament. Què és Can Catà Essencials?
6: Sí, Can Catà Essencials jo crec que és una combinació de moltes coses. Al final, jo sobretot el que volia crear era un espai de cura. Era un espai on connectar amb la natura, perquè jo sempre he viscut a la finca familiar, que és on ha iniciat tot, d'on ha nascut el projecte. I ha sigut a partir d'allà, no, del voler cuidar, del voler connectar també amb la gent, que és algo també molt intrínsec meu com a ballarina, no?, des del moviment, des del contacte, des del voler aprendre a connectar una persona amb l'altra, com crear aquest espai de parar una mica, que ara mateix realment és com que tot va superaccelerat, i estar presents i prendre cura de tot, de saber connectar amb una mateixa, de saber connectar amb el reste de gent, i sobretot entrar en consciència amb el medi ambient, amb el que ens envolta, i ja està. I això seria com el més essencial dintre del projecte. Un projecte a part d'abarcar altres coses, no? Però sí.
0: I et va tirar el tema cap a la cosmètica. O sigui, vas trobar aquesta connexió de les cures i la natura...
6: Sí.
0: A trobar, doncs, suposo que anem cap a herbes, les aromàtiques, medicinals... Suposo que tot aquest coneixement tampoc et deu venir del moment en què comences a pensar-ho.
6: Sí, o sigui, jo no vinc de família pagesa, o sigui, res. Res de res. O sigui, m'ha vingut tot de nou. Jo sí que tinc la sort de que la meva família tenia ja una línia de cosmètica convencional, i llavors se'm va fer per aquesta part senzilla. Igualment, el ser convencional no té res a veure amb la cosmètica natural. I tot va ser perquè, com que jo portava 4 anys fora i tenia com aquesta necessitat molt forta de tornar a casa i crear alguna cosa amb les mans, va ser a partir d'aquí que vaig començar a iniciar-me amb el tema de la

0: aromateràpia, no, de entrar una mica de necessito com tornar a aterrar, arrelar-me una mica el que és més conegut i el que em senta bé. I llavors vaig començar amb l'aromateràpia, olis essencials, i dic, oh, vaig a cultivar plantes aromàtiques, a veure com puc fer-me jo els olis essencials. I no sé com he anat a parar aquí, que al final el projecte ha anat com arrencant i agafant esbranzida i he anat abarcant com moltes més coses, però sí.
1: Aturem-nos un moment aquí, parla'ns sí. una miqueta de res de tu. Dius que has estat fora, ets ballarina professional, aranyenca, suposo que tothom ho hem dit, perdonat. I què has fet doncs, al llarg d'aquests últims, tens 27 anys, doncs en els últims 7 anys de la teva vida, què has fet?
0: O sigui, jo vaig estudiar al Conservatori de Dansa de Barcelona i em vaig formant allà fins a graduar-me. Llavors, com fa tothom, com que aquí no hi ha tampoc moltes oportunitats, o si no, són molt poques, vaig decidir marxar. Llavors vaig estar per Estats Units, a Nova York en concret, durant uns 2 anys i pico. L'únic que em va pillar la pandèmia i va ser una mica, sí, complicat tirar-ho tot endavant. Llavors em va sortir l'oportunitat d'anar-me'n a treballar i estudiar també a Itàlia. I vaig estar allà també un any i pico, però era com que no acabava de trobar el quid de la qüestió. Llavors, molt estressada i amb un conflicte existencial de no saber què fer, vaig tornar aquí, vaig començar a donar classes de dansa, perquè la pedagogia sempre m'ha agradat molt. Pues, al final és una ment que aquesta manera de voler connectar amb la gent. I res, i a partir d'aquí va ser pues, això que us he explicat, no? Introduir-me a fer una mica de teràpia amb els olis, amb tornar amb mi, a saber-me escoltar, a entendre doncs, què podia fer amb tot el recorregut i amb les vivències que tenia per fer un projecte propi, que em feia molta il·lusió.
1: Des del moment en què penses... Això que ens acabes d'explicar, és a dir, necessito fer alguna cosa amb les mans, necessito arrelar-me, necessito dedicar un temps a cures fins que realment Can Catà Essencial neix. Quant de temps passa?
0: Jo sóc una mica terremoto. Llavors, és com que sóc un cul inquiet. Llavors vaig arribar aquí i vaig començar a donar un munt de classes. I llavors el meu pare, que també és un cul inquiet i és empresari total, va dir, hem de fer alguna cosa els dos junts. I ell ja tenia aquesta idea de fer alguna cosa a la finca. I a part, us en recordeu que va venir el Covid i després va venir l'Òria. Llavors la finca familiar va quedar com un cromo, sí. Perquè es va quedar tota... Bueno, clar, s'havia anat deixant, i clar, no hi havia ningú que la gestionés. I els meus avis eren com, no, ja tenim prou amb el nostre dia a dia, nosaltres no... Sí, gestionar la finca se'ns fa un gran massa. I sí que havien hagut masovers, no sé si sabeu què són els masovers, masovers a la finca, però també es va anar deixant i al final, doncs, es va quedar com...
1: Estava deixada.
0: Sí, deixada. I res, llavors doncs, vaig començar-me a posar millor a veure com la podíem gestionar amb el meu pare, i com que ell diu, anava dient-me, i això de la cosmètica natural, i si mirem de fer això, tal qual. I jo que em vaig posar també amb el tema de l'aromateràpia, estudiar els olis essencials i tot això, doncs, va ser com tot va anar fluint i es van encaixant sol, però sí...
1: Quan estem a la ràdio i quan estem fent un programa sempre ens recorden allò, dius, no és donar per fet que ningú sap res.
0: Clar.
1: Què és un oli essencial?
0: Això. Doncs un oli essencial és l'essència que nosaltres extraiem de la planta aromàtica, val? Llavors és la part que jo li dic més pura de la planta, on trobes totes les propietats i característiques d'aquesta planta en estat pur. Llavors jo, per exemple, les destil·lacions, que és un procés igual que... Jo sóc molt vasta, però com fas verdures al vapor, no? Que poses la... Però ben fetes, allò de l'aigua, sí, separada de la verdura i vas coent. Doncs el mateix, jo tinc un alàmbic de coure, que a la pàgina web també surt alguna foto, i en allà doncs, el que faig és posar la planta, la recol·lecto sobretot en el seu moment òptim de floració per tenir el màxim de propietats possibles, llavors amb un sistema de rastre de l'aigua que va agafant totes aquestes partícules de l'oli, bueno, de les propietats de la planta, es converteix en dos productes. Tens l'oli essencial, que és la part oliosa, i després tens l'hidrolat, que és la part aquosa d'aquesta destil·lació, d'aquest producte que surt. Llavors, jo treballo amb aquests dos, amb l'oli essencial i l'hidrolat. L'oli essencial és molt conegut perquè al final és un producte que s'ha anat com comercialitzant molt i cada cop més marques, no, de la cosmètica natural o fins i tot herbularis en venen. Llavors, doncs, pues, és més conegut. Però l'hidrolat també té moltes propietats, és molt més fàcil d'utilitzar i no té tantes complicacions a nivell tòpic, cutani, de precaucions. Llavors jo, doncs, és el producte estrella que jo extrec i és l'essència al final de la línia de cosmètica de Can Cata.
1: Clar, aquí hi ha com dues bandes, eh? Ara us deixaré preguntar a vosaltres.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, jo quan començo
1: tampoc paro. Aquí hi ha com dues bandes, perquè tu podries haver decidit fer cosmètica natural i llavors suposo que hauries trobat un proveïdor d'aquests olis essencials o d'aquesta hidrolàctica que deies, no?
0: Sí.
1: Però, en canvi, tu has decidit fer-ho tot des de l'inici.
0: Sí.
1: Tot el procés, global.
0: Tot el procés.
1: Bueno, dius, si m'hi poso, m'hi poso per tot,
0: poso,
1: no?
0: Bé. Bueno, jo crec que també era una necessitat, perquè és que, no sé si vosaltres també hi penseu el mateix, però és com que hi ha tanta saturació d'informació que al final és com que t'intenten vendre la moto amb tot. O sigui, potser no, eh? No és així, però... com veure una marca que realment et pugui oferir transparència en tot el procés és molt difícil, i més ara amb el màrqueting i amb totes les maneres que tens de vendre un producte, no? Realment el que t'arriba a les mans és el que és o no. Llavors, no sé, era com també una manera honesta de portar el producte, que és al final un altre element que surt, no, d'aquest projecte, però amb transparència i en també oferir alguna cosa que realment tingui un valor tant a nivell de territori com a nivell de, doncs, cosmètic, d'oferir també cosmètica d'alta qualitat i amb aquesta traçabilitat que a vegades costa tant d'aconseguir.
1: Perquè em sembla la idea, quin tipus de plantes cultives?
0: Doncs...
1: O és secret? És com el que li sap, això.
2: La recepta central que no es pot saber.
1: L'has de provar. Algunes.
0: Sí.
1: T'hem vist aquí amb molt d'espígol, per exemple, tens unes fotos fantàstiques amb espígol,
0: sí,
1: però segur que tens alguna coseta més.
0: O sigui, jo al final també... també per això, o sigui, tot està relacionat entre tot, no? Tot està connectat. I és que al final totes les plantes són mediterrànies, són d'aquí. Llavors, per mi no tenia res de coherència agafar plantes o olis essencials de plantes afrodisíaques si al final el producte que tenim aquí és molt bo. I tens les mateixes propietats, però només pel simple fet de que és farigola i tothom la coneix, dius... Ah, però no, o sigui, la farigola és antisèptica, té una quantitat de propietats immenses que potser són equiparables a una planta exòtica que té una olor espectacular, però al final, si estàs treballant en proximitat i en vendre, no, un projecte sostenible, no tenia molt de sentit no anar a buscar fora quan aquí hi ha...
1: Si volies fer un quilòmetre zero, havies de fer un quilòmetre zero des de l'inici, no?
0: Sí. O sigui, totes les plantes que trobeu les podeu trobar caminant per aquí. O sigui, romaní, farigola, la sàlvia, lavanda, també l'espígol. També plantes que s'han anat perdent, diferents tipologies d'orenga, gerani, de tot, una mica de tot. Sí.
1: Has hagut de recuperar, doncs, alguna cosa, també.
0: Sí. Bueno, una cosa que a mi em va encantar va ser les remeieres, que és tota aquesta cosa ancestral, no?, dels remeis que abans feien servir les nostres avantpassades, les nostres iaies, per curar, al final, i que aquest coneixement es anés transmitint des de generacions perquè al final també tenia un sentit, no?, que anéssim a buscar de la terra per curar. Sí.
1: Per tant, ja sabem què plantes, ja sabem com fas el procés, ho hem fet una mica a l'inrevés, perquè ens has explicat el procés de l'alambic i que tu mateixa també és qui destiles, sí, i qui fas. I després, això com acaba convertint-se en un producte, que ara et preguntarem com podem comprar, a través del web, evidentment, però com s'acaba, o sigui, quina fase ens falta d'aquest procés?
0: Clar, bueno, jo porto això, no? Porto el que seria el cultiu de plantes aromàtiques. Llavors, jo recolecto en els seus punts de floració, els destilo i d'allà aquesta primera matèria va al laboratori que tenim a Barcelona. Llavors, el laboratori aquest és de la família, o sigui, tot es queda en família. I gràcies a ells doncs, ho transformem, creem fórmules que facin servir aquests olis essencials i els transformem amb la línia de cosmètica. Llavors tot queda a casa. Llavors allà ja vas directament a la pàgina web, ara estem doncs, buscant punts de venda, no? Però sí. Doncs
1: t'hem vist aquest Nadal, no? En algun
3: sí.
1: lloc, des de Copa Negra, no sé si en algun altre lloc, sí, intentant sí. ensenyar doncs, els teus productes i que la gent et conegui, però entenc que el web és un puntal també del que ha de ser,
0: sí.
1: del que ha de ser això, per donar-te a conèixer, però també doncs, per poder fer aquesta botiga online, no?
0: Sí, o sigui, al final és que tothom es mou per les xarxes socials i internet, però no és res equiparable en persona. Però
1: a poder-ho explicar,
0: clar.
1: Per això fas visites, també.
0: Sí.
1: Ofereixes visites, si algú vol venir a conèixer de primera mà què és el que estàs fent.
0: Sí, sí, sí. O sigui, al final era aquesta la...
1: Podem anar. La de coses que surten aquí, el que passa que potser anar a veure la Carlota sí que ho podríem
3: Home.
1: Fer.
3: Sí,
1: a vegades ens diuen, hem d'anar, i penses, no trobem el dia, però anar a veure la Carlota crec que sí que ho podríem
0: clar.
1: Fer.
0: Sí, no, i a part és preciosíssim. O sigui...
1: Quan no plogui, ara et preguntaré
0: clar,
1: per la pluja.
0: Quan no plogui, és millor. Tot i així, o sigui, jo, per exemple, aquests dies de pluja també és una fantasia. Al final, estar a la natura és, per mi és un moment de calma i baixar revolucions i estar almenys un moment no, de tranquil·litat i presència. Però sí que a la que està florit, és que és una fantasia. Tots els colors... les abelles, els pol·linitzadors, bueno, al final tot floreix, és un moment on tot floreix, també l'energia de la gent, és com que tothom té moltes ganes de fer coses, de sortir a l'exterior.
2: Clar, la primavera.
0: Clar, la primavera, la sang altera.
2: És això, és el que estem esperant tot l'any.
1: Sí,
2: la primavera, un canvi d'horari,
0: sí.
2: Que s'arribin
1: els dies. Que no plogui. La Carlota, que sàpigues que l'Anna Marín et saluda a través del Facebook, que diu fantàstica
0: Anna.
1: Carlota, i molts petons per tu.
0: Moltes gràcies.
1: Entre ballarines, no? Aquí
0: sí,
1: ja tenim entre ballarines, hi ha complicitat també.
0: Sí, sí.
1: Escolta, ja faig l'última pregunta i us deixo, però quin tipus de cosmètic trobem, per exemple? O sigui, per què? Per, no sé, cremes hidratants, no sé, què hi ha? Què
0: Al
1: hi ha?
0: Final, com que els olis essencials són tan complets, és a dir, jo més que res, sí que el que volia era crear, doncs, que amb pocs productes pogués abarcar el màxim possible. Vale, que no t'haguessis de comprar, que t'has de comprar, no? Una rutina facial de 20 productes,
1: correcte.
0: No?
1: Exacte.
0: Per
2: volem una
0: per
2: cosa sentir, pràctica.
0: Exacte, sí. Que n'és pràctic, però que també en el moment en què tu t'ho anessis a posar fos també una mica ritual per tu. Perquè al final estem treballant amb olis essencials i no només actuen a nivell medicinal, sinó que també a nivell terapèutic. Llavors, que a part de que fes un acompanyament no, cutani, també fos un ritual per tu mateixa, no, per baixar revolucions i també actuar a nivell terapèutic i emocional. Perquè al final, no és perquè estigui tot enfocat a les dones, però les dones són molt cícliques, llavors no estem sempre en el mateix estat, hi ha etapes de la vida molt diferents. Llavors la meva idea que tenia molt posada des de que vaig iniciar era com fer un acompanyament molt cíclic en tot aquests moments on anem, no?, fent onada. I anem variant. Però sí, sí. Llavors, doncs, el que podeu trobar és... Ara, clar, just acabo de començar. Llavors, només tinc 9 productes, però sí que tens
1: només,
0: una...
1: Només,
0: bueno,
1: no.
0: Però...
1: 9 ens va bé
0: sí.
1: per poder triar.
0: Exacte.
2: Som
1: 8
2: nosaltres, bueno.
1: Perquè
2: el projecte, des de quan es comença a coure i fins veu la llum, quant de temps passa? O sigui, des que tu has tingut el producte
1: a la mà... Després ho he pensat, perquè l'he preguntat, però... l'he dit, soc molt terremoto, però no hem sapigut
2: clar,
1: quan.
2: Clar, vull dir que...
0: Pues, realment...
2: Perquè entenc que les plantes, des que fas el pas de plantar-les i decideixes tirar endavant, sí. No, això per molta pressa que
0: clar.
2: Hi ha...
0: Sí, no, la natura marca el temps. Llavors, realment 3 anys.
1: Imagina't.
0: Val? Llavors, el primer any va ser com una mica pluja d'idees i que res era clar. sí, però vull fer, no, classes a la natura, de dansa. Ostres, m'encanta. Bueno, però com ho gestiono? Vale, no, no acaba d'encaixar. Doncs vull, ara que m'he posat amb l'aromateràpia, fer una aromateràpia. Llavors és com que anaven sortint. Però realment, per materialitzar això, va ser un any, més o menys. Llavors, l'altre any, el segon any, ja va ser com per assentar i començar a cultivar i a fer un espai una mica de prova, que va ser la finca, i en allà vaig començar, doncs, això, a cultivar i a mirar com funcionava tot el món agrícola, que és un món que realment és molt extens i complicat, no és tan fàcil com sembla. I després hi ha aquest tercer any, diríem, que seria ja el llançament de la línia i tot el desenvolupament comercial i, bueno, tot el que implica, no?
2: Per tant, va ser emprenedora amb 24 anys, no? I
0: sí,
2: això,
0: sí, sí,
2: vull dir, fa una miqueta de por o et llances i penses... bueno, dic, perquè perquè no trobem molts de joves que amb 24 anys
1: tinguin,
2: no clar, sinó que s'aventurin a emprendre un negoci, perquè, no? Vull dir, d'això n'has de viure, per tant, no deixa de ser...
0: Sí, jo crec que era una mica de desconeixença total. Jo crec que també gràcies a la dansa ha sigut com molt constant i impulsiva en el sentit de prendre decisions, les coses s'han de provar. O sigui, si no es proven, mai sabràs realment què és el que passarà, i jo no suporto els i si. I si hagués fet, i si... No, si vols fer-ho, prova-ho. Prefereixo rebre una patacada i aprendre d'allò, no? I a partir d'aquí créixer, que no quedar-me a les portes d'un si ho hagués fet, què hagués passat.
2: Que maco aquest missatge, no?
0: Sí.
2: I tant.
0: A veure, que és difícil, aplicar-ho. És a dir, no és fàcil, però bueno, són aquestes decisions que has de prendre i jo crec que et marquen un abans i un després i sempre al final acabes aprenent alguna cosa de tot allò.
1: I que deu ser complicat, perquè ara pensava, estàs arribant, ara m'has dit, arribo a les 9 a un punt perquè vinc de fer classe. Vull dir que realment entenc que tota aquesta part de cultivar, d'aprendre a ser pagesa, de fer tot el que has de fer, ho continues compaginant també amb tot.
0: Sí.
1: Amb tot el que cal.
0: Les meves amigues diuen que sóc la Barbie, saps? D'ara, pues, veterinària, tal qual. Perquè és que, bueno, això, el meu dia és molt... molt boig.
1: I és molt llarg.
0: És
1: poden
0: molt
1: passar
0: llarg.
1: Moltes coses dins del mateix dia.
0: Començo a les 8 i potser hi ha dies, doncs, que vaig... Avui, per exemple, he anat a camp, he estat recollint, doncs, plàstics, mirant, doncs, plagues, tot el tema de la humitat que m'està portant mals de cap, per tot el tema de les pluges, que se m'han fet malbé algunes de les plantes i que com ho farem per, no? Hem tornat a fer esqueixos, bueno, tota el que és la dinàmica i la gestió de camp, més la gestió empresari de l'empresa, i després, doncs, que don classes de dansa a Barcelona, també don classes arenys allà a Canet.
1: Anar fent.
0: Per això deia que soc un cul inquiet.
1: El tema de la pluja t'està complicant, doncs, també, no? Perquè nosaltres dèiem, és per allà de ploure, que sempre diem que molt bé que plogui, que necessitem molt l'aigua, que molt bé, i que venim d'uns anys de sequera que havíem patit molt, però que realment necessitem una mica ja que pari. Però també els que us dediqueu a la terra també ho esteu gestionant com podeu, diguéssim, no? Perquè no estem acostumats tampoc a aquest tipus de pluja tan constant, no?
0: Sí.
1: I menys les... No sé per què, però penso que aguanten bé, suposo, aquest clima més sec, no? Justament les plantes amb què tu treballes.
0: Clar, jo la plantació ja la vaig fer, o sigui, perquè fos el màxim de sostenible possible. O sigui, elegir un tipus de planta que necessités poca aigua, que anés per goteig, que es complementés una planta amb l'altra per tema plagues i tema també de planta en planta substrats. Però sí, igualment, clar, ara amb aquestes pluges a la cacau, clar, és que si cauen litres i litres, allò erosiona més que fa bé. Llavors, doncs, clar, ara estic tenint molts problemes d'humitats i fongs...
1: No. Això és un aprenentatge.
2: I el tema de les plagues, entenc que si no és una cosmètica No? Vull que el cultiu també ha de ser ecològic, clar, sense pesticides o sense... No?
0: Sí, l'agricultura que jo faig és totalment ecològica. Jo no tiro cap, ni cap pesticida ni cap químic. Amb el que trato són amb extractes de plantes, fins i tot amb els mateixos destil·lats a vegades he mirat de tractar alguna plaga, i després doncs això, es tracta d'ortiga o tot aquest apartat, bueno, ecològica, sí, tractaments fitosanitaris ecològics, i ja està. I escoltar i cuidar molt la planta i entendre molt dels ecosistemes, és que és una passada. La veritat és que jo estic tot és nou, llavors entens que si hi ha marieta, llavors va bé per al pulgó, i clar, aquest estiu ha sigut horrorós amb el pulgó, que és una plaga, un bitxito petitó, que, sí, bueno, anava a les plantes, anar allà a acribillar-me-les jo... No sé què fer, no sé què fer. I clar, entendre com amb altres insectes, no, pots anar-la mirant de controlar sense haver de, doncs, tampoc abusar d'aquests fitosanitaris, perquè encara que siguin ecològics, no, per altres insectes que puguin venir poden fer mal.
1: De fet, les marietes es deixen anar en molts ajuntaments justament per controlar plagues. Sí, es deixen anar marietes i es fa com a tractament insecticida.
0: Totalment, totalment.
3: I tot aquest món... T'has anat formant o ha sigut perquè t'ha agradat la curiositat i has anat aprenent tu pel teu compte?
0: Això. O sigui, ha sigut des de petita que jo deia... No deia, era volia ser ballarina, jo volia ser aprenent grangera i pagesa. O sigui, era com el meu objectiu. Però sí, o sigui, va ser a partir d'aquí, del projecte, que em vaig endinsar a treballar la terra. Fins en aquell moment n'hi havia ni plantes, saps, al jardí, res de res. Sí que era un món que em cridava molt l'atenció, però tampoc és com que vaig tenir el temps ni el moment com per... I també ho veia com algo, no? Si la dansa ja és complicada, no em complico més. I em poso amb tot el tema aquest agrari, però és que realment ha sigut tot una descoberta.
1: Per qui ens estigui escoltant, que fa estona estem dient quin tipus de producte, no? Doncs veig aquí, crema facial regeneradora, pack de rutina facial completa, el pack frescor pur, el pack pell serena, el pack sempre viva. Tenies aquí un pack de Nadal,
0: sí,
1: de tònic de gerani, més concentrat per pells sensibles, més una infusió.
0: Sí, ecològica.
1: Ecològica, sí. El sèrum facial nutritiu regenerador, el bàlsam netejador nutritiu, el concentrat regulador per a pells acneiques.
0: Sí.
1: Concentrat revitalitzant. Well aging. Aquest fa la pinta que sé per nosaltres, no? Well aging. Rotllo els ages, els anys, i well, i bé, que no passa res. El concentrat reparador per pells sensibles. El tònic actiu de menta, el tònic estimulant de romaní, el tònic floral revitalitzant de gerani.
2: Perquè
1: hi ha algun pack, no?
2: Ah, d'acord.
1: Perquè hi ha algun pack. Vinga, Cristina.
4: És que jo abans m'he quedat amb el que has dit, sí, de que tu prepares els productes com perquè sigui com una rutina per la dona, suposo que estan destinats a la dona, de tractament, de prendre's el seu moment, de prendre consciència. Clar, jo ara m'imagino a mi que jo sempre va estar a dormir, que això, la famosa skincare, que la fas en mig minut o un, i pa, pa, pa, pa, pa, i te'n vas a dormir. Llavors, tu què és el que proposes amb aquests productes en aquest moment?
0: És bona pregunta. Més que res, és que no necessites més de 5 minuts. És a dir... Clar que si em pots tenir-ne de molt més, no? tot això que t'endús al final, perquè al final t'estàs prenent cura de tu mateixa, t'estàs donant mimos en algun moment del dia, no? Que ja és necessari, però pel simple fet de poder parar un moment, 5 minuts a cuidar-te, a fer-te la rutina i olorar. Olorar els olis, o sigui, olorar els productes, perquè al final com que estàs treballant amb olis essencials, directament van al teu sistema i actuen en tot aquest aparell emocional que tenim dintre. Llavors, segons el producte, ja he triat i he fet sinergies d'olis perquè vagin a enfocar sobretot a l'autoestima, a intentar gestionar tota la gestió emocional, hormonal també, a connectar també amb la feminitat, Sobretot perquè jo, una de les meves plantes preferides és el gerani. Llavors m'encanta a nivell tant cutani, medicinal com terapèutic.
2: Jo desconeixia que el gerani era una planta medicina. Vull dir que quan dius plantes, jo pensava en això, la farigola, la sàlvia, l'orenga, ah, sí. Però el gerani, però si el tinc a la terrassa... No, per clar, clar, clar. Sí, abans has dit de la, no, quan la Marta llegia, i he pensat, a veure, el gerani no ho has entès bé.
0: Sí, sí.
2: Clar, perquè no, jo me'n recordo que quan tu a casa et trobaves malament, no, la meva àvia feia sopa de menta i farigola.
4: Exacte,
2: no?
4: Sí.
2: I pa i farigola,
4: no?
2: O sopa de menta, o els
4: mal de coll,
2: o
4: una mica de
2: farigola, no? La camamilla per netejar els ulls, quan tenies infeccions als ulls. Venim d'un coneixement que les nostres àvies tenien amb productes, però és veritat que la gerani jo no l'havia sentit mai.
0: Igual que el gesamí, l'azahar, que és la flor
2: del taronger.
0: Del taronger, el taronger, per exemple, és un també dels tops que a mi m'encanta utilitzar, perquè pots treballar amb la fulla, pots treballar amb la flor, pots treballar també... les plantes medicinals tenen tants usos, pots treballar tant amb la flor com... no amb totes, però amb el que seria la...
4: El pètal.
0: La fulla i després també l'arrel. O sigui, depenent de les propietats o de la planta, has de destil·lar una certa part o una altra i llavors obtens les seves propietats. Sí, sí, és tot un bon, eh?
3: No, Déu-n'hi-do.
5: Ja, pare, pots fer un suc de taronja?
1: Què més volem? Segur que l'han equilibrat amb una bona alimentació. O sigui, si ja entres, que és el que aquí n'hem parlat sovint, d'aquest quilòmetre zero, que vol dir això, al final, bon producte, utilitzat quan cal, en el moment en què cal... I justament la pregunta que venia ara és per què hem de fer servir cosmètica natural si tenim una cosmètica més barata, segur, no? Si et fan aquesta pregunta, dic molt bé, tot, però, clar, obvi que això té un preu, perquè ja sabem doncs, tot el que ha costat arribar fins aquí. Què li dius a algú quan et pregunta això i et diu per què cosmètica natural?
0: Bueno, jo crec que...
1: Potser no t'ho ha preguntat ningú, però...
0: No, sí, l'única...
1: O en converses, potser no t'ho pregunten directament, però en una tertúlia, en un no sé què, no? Perquè...
0: Sí, bueno, jo crec que la gent cada cop és més conscient, no?, del món en el que vivim i de la importància que és prendre cura del nostre entorn. I que al final també són productes que consumim, és a dir... Igual que hi ha gent que no ho prefereix, i és igual de vàlida la seva opinió, però si tu tens tomàquets de Perú i tens tomàquets d'aquí de l'hort o del meu avi, què aniràs a escollir, no?
1: Això doncs ja és, el mateix.
0: Clar, és que jo crec que aquí ja va més acord als teus valors i a la manera que penses. Jo trobo que és un camí molt bonic i un camí que hem d'apostar, crec que és molt important, per apostar també pel nostre futur, que crec que és molt important, i perquè es necessiten projectes així que cuiden el territori, que cuiden l'agricultura i que també, doncs, en aquest cas, et cuiden a tu. Amb la cosmètica natural. Al final és un altre producte, però tu saps, o sigui, tens la transparència, no el que parlàvem abans, transparència de què és el que t'estàs posant a la pell. No t'estàs posant certs productes que potser a nivell extern et veus fabulosa de l'amor hermoso, però després dintre estàs adquirint uns químics que, igual que en el menjar, igual que en el nostre dia a dia, els sabons... Clar, és que al final vas acumulant tanta cosa que després... No?
1: Ens hem anat una altra vegada cap a dins, és cert, i és molt interessant aquesta reflexió, però em quedo amb una miqueta abans, no?, que és aquesta part més de comunitat i de custòdia del territori.
0: Sí.
1: Entenc, des del començament que has començat a explicar-nos el teu projecte, ja hem vist que hi havia també aquesta part, no?, de tenir cura de la terra, de connectar amb la terra... I per tant entenc que intentes transmetre-ho també, per exemple, a la gent que et ve a veure o a la gent que... I trobes canvis amb la gent del moment en què arribes o quan comences a explicar o algú que ens hagi estat escoltant? No sé si algú que ens ha escoltat ha dit, doncs mira, té raó i vull fer això.
0: Totalment, és que l'energia que la gent ve, o sigui, quan entra a una visita, venen que estan frenètics allà parlant, tal, qual. I jo paro i em quedo tranquil·la i espero que tothom caigui. L'energia baixa i llavors al final de la visita tothom està amb les revolucions baixes, aterrada al terra. Que s'ha pres un moment a escoltar, que si els ocells, que si l'altor, que és com que a vegades no anem així, caminant, no?, sense veure res, només focalitzats en fer, fer i fer. I quan et deixen un moment de poder obrir la mirada i poder observar altres maneres de fer, és com...
1: Per això parles d'experiències sensorials?
0: Sí, experiències sensorials totalment. Al final també hi ha experiències sensorials i tallers, no? Al final també és el simple fet de parar a fer alguna cosa manual, no?, que també et connecta una mica amb el present, amb el saber estar fent aquella cosa i més doncs això, que tots els tallers que ofereixo i tots les experiències sensorials tenen a veure amb fer una mica de divulgació del cultiu, de l'ofici de l'agricultura i doncs tot el que oferim a Can Catà.
1: Comí, has dit que hi volies anar, doncs per exemple tria, si vols fer un passeig guiat pel bosc mediterrani amb les visites a les terrasses de cultiu, un taller de destil·lació en viu, tast d'infusions amb plantes de cultiu amb un aperitiu final, el taller de moviment conscient amb aromateràpia entre plantes, mojitos botànics amb música en directe. És que has dit aquesta
5: aquest.
1: Elaboració de rams aromàtics. I això són alguns exemples dels que et pot oferir la Carlota.
5: El dels mojitos.
4: I en aquest taller també introdueixes danses?
3: Sí, aquest, no?
0: Sí, és a dir...
3: Taller de moviment conscient amb aromàtiques.
1: Entre plantes.
3: Mm. Aquest m'agrada.
0: En aquest just... bueno, jo a part també dono classes de... Faig una barreja amb tot el que m'he anat nodrint. També vaig estudiar ioga i he fet molt de pilates. Llavors, doncs, amb tot el coneixement que tinc del cos, doncs, faig sessions més d'estiraments, de moviments, sobretot per allargar, estirar, i ho combino doncs, amb olis essencials, hidrolats. La veritat és que...
1: I hem de fer això nosaltres.
3: Aquest,
4: també.
0: Sí. No, i a part fer-ho allà, que estàs entremig del cultiu, ja estem totes
4: connectades.
0: Connectades, i la veritat és que...
5: Ens esperem. Lligar, eh? També haurà d'esperar que caiguem, eh? Per començar la visita.
3: Sí, també ho hem de
5: baixar.
4: Això és el que...
5: Jo he pensat, no, perquè no ens avís a nosaltres, perquè si no...
4: Però potser ens aniria bé. Està una horeta callada.
5: Oh, sí, no aguantaria.
3: Espero que callin, si no callem nosaltres.
5: Clar, per això dic que... Jo també ho he pensat, i ui...
1: Recordeu, Can Catà Ponès i a les xarxes també, Can Catà Essencials, i anar-ho explicant. Acabem. Hi ha alguna cosa més?
2: Bueno, no sé, Carlota, sí, si hi ha alguna cosa... Si
1: futur,
2: alguna,
1: no?
2: Futur, no? Dir, una mica d'allò de quines...
1: Anava a dir, queden 10 minutets.
2: No,
1: allò de... futur, de futur. Cap on t'imagines que anirà això?
0: Doncs la veritat és que està creixent molt ràpid. És una cosa que no he comentat, però... també està, bueno, estic fent una sinergia amb també una altra família que també aposta per la proximitat i en oferir un producte de molt bona qualitat. I és una finca que està just entre Canet i Arenys. En veritat està Arenys, o sigui que tot es queda en veritat d'Arenys. Però gràcies a això doncs estic també cultivant una hectàrea i mitja de plantes, o sigui... Penseu que la finca on estic jo no arriba a mitja hectàrea, el que tinc cultivat. Són tres feixes i és una cosa que realment és molt recollida, molt per fer tallers en petit comitè, no?, per connectar i anar també entre el bosc, i és molt acollidor. I l'altra té aquesta part més extensiva de veure tot de camps, florits, de connectar també just... en primícies, no les primeres, però m'ha arribat...
2: El titular.
1: Això m'encanta.
5: Ja m'ha tocat amb bastet. Quan anem a una primícia, ja ho veuràs demà al matí.
0: Doncs m'ha arribat una... O sigui, jo fins ara he estat destil·lant amb un alambic de 30 litres, que ha sigut realment una gestió bastant important per anar... O sigui, era destil·lar una destil·lació darrere l'altra. Però ara hem passat d'un de 30 a un de 500 litres.
1: Oh!
0: Sí, sí, d'acer inoxidable, també, doncs, al final, no?, per poder abarcar tot i doncs, poder créixer i també poder fer demostracions pedagògiques tant a nivell, no?, de públic, de gent que estigui interessada per l'aromateràpia, com gent que forma part del sector, no?, dels olis essencials i de, doncs, al final comercialitzar amb aquest tipus de producte, doncs, no?, fer aquestes... Al final és una mica fer xarxa, no?, tot aquest món dels olis essencials, de l'agricultura, que està involucrada de l'oci i dels oficis, no?, fer una mica de recollida i doncs crear una comunitat ben maca.
2: I nous productes, Carlota?
0: Sí, sí, és molt.
5: Vull dir que ara no podies anar a fer un cafè perquè havies d'anar fent un darrere l'altre, ara podràs tranquil·lament.
0: Ara, trauré litres i litres.
2: No? Sí, però sí. Això vol dir nous productes, ampliar la línia...
0: Clar, això vol dir tot el que significa tenir un alambic de 500 litres. Llavors treure doncs, una línia de corporal, una línia capilar, que ja estem en procés, però clar... No tenim suficientment matèria prima com
5: per...
6: Necessites, o sigui, amb un alambic de 500, matèria prima que necessites ara és multiplicat per...
0: Però bueno, ja, clar, com que tinc... Sí, o sigui, realment per dedicar-me jo a ser productora d'olis essencials necessitaria hectàrees, hectàrees, hectàrees. Sí, però bueno, tot anirà, sí,
4: i més gent,
0: poc.
4: No, suposo?
0: Clar, sí, i més gent. Sí, sí. Per ara ho porto jo i un noi... també jove de la meva edat, que es diu Víctor, té 27 anys, o sigui, jo portem ell i jo mano a mano. I llavors, doncs, sí que la família està darrere, a peu de canyó, ajudant-me amb tot. No em puc queixar, la veritat. I, bueno, i el suport de les amigues, amics, coneguts...
3: De les imperfectes.
5: Bueno, si ara... Hem d'anar a recollir plantes, anem un dia.
1: Nosaltres vam començar el programa, ara fa 7 anys, diem, som imperfectes, hem de ser... Clar, vull dir, amb aquests olis, potser ens acostaríem una mica més a la perfecció, eh? No, jo crec... Bé, doncs, escolta, moltíssima sort. No sé si t'ha quedat alguna cosa per dir. És teu, el micro, eh?
0: Res, que moltes gràcies per haver-me acollit avui. La veritat és que feia massa il·lusió. Sí, sí.
5: Que bé, estic contenta.
0: És la primera entrevista que...
5: Primícia
0: de tot, eh?
1: Som especialistes a treure la gent de dins, diguéssim, eh?
6: A partir d'ara.
0: Sí!
3: Les ofertes et cauran per tot arreu.
1: Ara que plou, no, però en algun moment, llavors, quan estigui florit i estigui bonic, sí que hi anirem un dia.
0: Sí,
1: alguna cosa, sí, eh?
0: Penseu que ara ja es comencen a allargar els dies. Llavors, jo a finals de febrer, març, ja començo. Llavors començaré a introduir petits tallers, no?, de saumeris, de plantes aromàtiques, això de les infusions, que potser encara fa una mica de fred, no?, i ve més de gust. I després ja, a la que comenci el bon temps, això serà... Bueno, ja ho anireu veient per xarxes, on no parà.
1: Sí. I tant. Doncs moltíssimes gràcies, Carlota, per haver vingut i gràcies i molta sort. I ja t'anirem seguint de prop. Pots venir sempre que vulguis explicar-nos les novetats, eh?
2: I tant.
1: Ja t'ho tornarem a dir o el que sigui. Clar. Però dius, no, m'hi podria venir a explicar. Sí, doncs tu, benvinguda ets.
2: O una demostració del... Com li dieu? Del
1: skincare.
2: No? Què hem de fer abans d'anar a dormir, no? Aquests 5 minuts que has dit, que a mi m'han semblat...
3: Atents.
2: Bueno, he pensat 5 minuts.
1: Sí, moment.
2: Jo soc d'aigua
1: a la dutxa, no?
2: Clar, perquè jo no
4: m'agrio, no? El tema és cuidar-se una mica més, que hem de prendre consciència una mica més de nosaltres i de donar-nos temps, que totalment. Sempre anem.
2: Clar, però jo quan veig la gent molt maquillada penso, clar, que has d'estar 5 minuts, perquè abans no treus totes aquelles capes, però jo que no em maquillo...
4: Bueno, ja per maquillar-se.
2: No, clar, ja per maquillar-se. O sigui, no, és impossible, no va amb mi. Però vull que jo del que no porto res, no? L'aigua, sabó i ja està. Clar, jo soc la de 15 segons. Has dit 5 minuts, he pensat.
6: Sabó? Ni una mica hidratant a la cara. Jo faig els mínims, però...
2: Bueno, hidratant, sí, però bé, que això són res. És així, tu.
1: Perquè vosaltres, en estrat, si surts de la dutxa, et poses crema
2: hidratada. És encartonada, eh? Jo crec que són 15 segons, no?
4: La menja està demanant a crits. La menja està demanant a crits. Posa'm alguna crema que m'estic
2: calant. No, parlo de la nit, de l'hora d'anar a dormir. No, però ja m'ha agradat, el que has explicat. Ja he pensat, això, a mi m'ha agradat molt dels aromes i per tant
0: clar, és que
2: jo que sóc fan del...
1: I el tacte, deu ser, deuen entrar-hi tots els sentits, no?
0: Clar,
1: tot
0: o sigui, tota la... Bueno, vaig estar un any formulant i creant la línia, llavors al final el que volia crear és que fos supersensitiu i que fos molt ritual per tu i que al final, que si tens només un minut, i a part que els hidrolats no només serveixen, que et poden servir durant tot el dia, perquè al final també al ser terapèutics tu te l'apliques així, per exemple, a ma mare.
6: Oh, això m'ha agradat molt, això que has fet, eh?
7: Sí, sí,
0: és un parell d'esprais i a nivell emocional, per exemple, depenent del que agafis, si és tònic de romaní, de menta o gerani, per exemple, el de romaní aclara la ment. Aclarament i t'arrela, llavors.
1: Home, necessitem.
0: Sí, necessitem.
3: Aquesta edat ja pues necessitem aclarar.
0: Una estrellada i vinga, ja estem.
5: Ja
0: i després, si per exemple, mi mare que li agafen aquestes pujades de temperatura de la menopausia,
7: ma,
0: per exemple...
7: Ma, abans havíem de parlar. Necessitem un altre programa.
0: Doncs amb el de menta, per exemple, te l'apliques i és un moment de frescor i també a nivell de sistema hormonal baixa, llavors, que són moments que al final és això que... Només és un moment que tu et prenguis consciència de tu mateixa, de dir, necessito un moment per baixar,
5: que
0: respirar...
5: Que t'ho pots portar
0: en el bolso i tot? Sí, sí, sí.
5: Doncs escolta, la veritat, moltíssima sort en el projecte, felicitats per l'empenta, ho ha dit la Judit, i felicitats a tu i per tenir també tot l'entorn, doncs, que t'acompanya també, doncs, amb ells. I tornem a parlar segur, eh?
1: Ah,
5: tornem a parlar
1: sí,
5: seguríssim,
1: sí,
5: perquè ens ha encantat. Falten dos minutets perquè siguin les 10 de la nit. Volies dir alguna cosa? Has dit abans? Volies acomiadar? Has dit parlarem de... No?
7: No, no.
5: Hi ha 18 partits perquè demà és de Champions i a partir del Barça va en novena classificació, els 8 primers ja estan classificats, per tant, demà tots els partits, com més si guanyen, millor.
1: Han d'estar l'hora perquè guanyar, no hi hagi temes.
5: El Barça ha de guanyar i quan més gols faci, millor, perquè així es salvaria i no haurien de fer un altre partit per classificar-se.
1: Sort que no és avui aquest partit, perquè no hauries estat present ni amb els olis de sanció.
5: No, hagués estat mirant així.
1: No.
5: Però no. Com a dimecres vas pensar, que bé.
1: Molt bé, noies. Un minut perquè siguin les 10. Hem començat dient que us acompanyaríem fins a les 10. Gràcies a tothom per ser-hi, gràcies Joan, imperfectes, que tingueu molt bona setmana i ens trobem la setmana que ve, dimarts que ve, amb més temes que segur que seran molt interessants, perquè portarem
5: algú interessant. I una mica de solet, va, que fins dilluns plourà.
1: Fins dilluns plourà, dimarts, quan arribin les imperfectes.
7: Dilluns, falten 4 dies, eh?
5: Bueno, però suposo que ja no veig. Potser hi ha algun dia intercalat que no plou.
1: Molt bé,
5: però això és com els 5 minuts aquests.
4: Volem veure el sol.
1: Molt bé. Gràcies a tothom. Fins la setmana que ve.
7: Adéu.

0: imperfectes.
1: Ràdio Arenys, la primera en arribar. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana? A qui tenim de convidat? Doncs atents, atentes, pareu l'orella.

ressuscitat Frank Sinatra, sinó que tenim amb nosaltres a un concursant de La Voz. Ell és Sam Darris. Fa poc que hi va participar i amb ell doncs parlarem de la seva experiència i dels seus futurs projectes. I és que ho fa bé el noi, Després l'escoltarem. I tindrem, com sempre, amb nosaltres l'Assumpta Vitòria. Amb ella recordarem grans moments de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta. I per acabar, com no podia faltar el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu. Sí, senyor, que es vestirà de gala per l'ocasió. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us podeu perdre el programa d'avui, eh?

sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer, que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental i ara, doncs, assumpte, explica'ns el següent... Un moment, aquí ho canviarem. Doncs bé, assumpte, d'aquests parlaràs tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, amb vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. Amb vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola a Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental. L'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on se'n

0: de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
1: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai, genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
2: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i a Girona.
3: Castejón es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
4: D'aquests mapes de cartró pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
5: Han estat entre els 15 i els 20.
3: Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
5: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
3: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
1: Ara bé. Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'assumpte, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpte, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: I ja el tenim aquí. Fa llàstima i tot parlar sobre d'aquesta música.
1: És que és el millor tema del món, la millor pel·lícula del món. La música que emociona és que té tant, aquesta, té tanta força.
0: Tanta veu. Sam Darris, com estàs? Benvinguts al programa de nou. Escolta'm, nosaltres encantats que estiguis aquí. Sam Darris va començar fa moltíssims anys en el món de la música.
1: Bueno, tampoc tants, porta... que és molt jove.
0: És jove, és jove.
1: Ai, Joan, que ha passat què?
0: Però porta, ho porta des de que va néixer.
1: Això sí, però fa moltíssims anys.
0: Era moltíssims anys, vull dir, des de que va néixer. Som nosaltres com, som com un matrimoni.
1: Se'm encarallem.
0: Sí, sí.
2: Té molt de ganxo, això, eh?
1: No sé si té ganxo, però és que
0: a la gent li agrada,
1: no
0: sé. La gent, després, quan surt d'aquí, queda...
1: Home, l'altre dia ens vam barallar moltíssim perquè li agradaven unes coses que no són correctes. Sí.

0: No, però
1: no són correctes, escolta'm, com coses de Gran Hermano o de Supervivientes.
0: Clar, perquè
1: por
0: aquí
1: favor,
0: parlem de tot.
1: No tiene honor, la... no tiene honores.
0: Clar, jo li dic, però això fa passar l'estona a la gent, i ella...
1: No m'agrada.
0: Això no m'agrada perquè és soltero, no sé què.
1: Clar, bueno, és malgastar la tele. La tele ha de tenir aquell puntillo
0: d'elegància. Ha canviat.
1: Com però... aquesta cançó.
0: Home.
1: Això és una cosa impressionant.
0: Quina veu, quina veu.
1: Mira.
0: Apa, aquí. Escolta'm, Sam, quan vas començar a tornar al món de la música? Digue-ho tu, perquè jo ho sé que fa molts anys que portes en el món de la música.
2: Pues sí, fa molts anys, des de sempre, des de l'escola, però precisament ara que presento aquest tema nou en català, un tema original en català...
0: Que el posarem.
2: Sí, en exclusiva, perquè fins
0: al dia... El tenim a punt.
2: Fins al dia 25 no estarà disponible a les botigues digitals. I precisament l'altre dia, començant la promoció a Instagram d'aquest tema, vaig treure a Instagram una de les fotografies del meu primer bolo de tots.
0: Què dius? Wow.
2: Justament amb el que m'ha ajudat a produir, a coproduir aquesta cançó, que és l'Eloi Hortells. I estàvem els dos amb 14 anys...
0: Que fort!
2: Intentant doncs, treure el cap, no, ja? Vull dir que sí que portem més de mitja vida.
1: Em preguntaves a mi quan havia començat i tu deies, oh, que jove, vas començar a la mateixa edat que jo, el que cantaves, i jo anava a la tele agafant el que podia.
2: I, a més,
1: clar,
2: et diré una cosa...
1: Clar, teníem aquesta edat,
2: Assumpte,
1: eh?
2: Et diré una cosa... Una cosa que mai he reconegut, però aquell primer bolo, que clar, la foto dius, ai, mira aquests nens jovenets allà intentant-ho, no ens van voler pagar. De lo dolents que érem.
1: O perquè aquella època no pagaven i jo havia anat a fer gales amb el José Luis Moreno, la Mari Sampere, a Lleida. A Lleida. Amb el meu cotxe.
0: Escolta, el José Luis Moreno sí que té fama de
1: sí,
0: que alguna
1: pues,
0: vegada no pagava.
1: No em va pagar.
0: Eh?
1: No em va pagar,
0: no
1: et
0: va pagar tampoc?
1: Ni a la Mari Sampere, que venia amb mi al cotxe, la Mari, i hi havia també una altra vedet que no me'n recordo com es deia, bueno, era bastant guai, un bolo a Lleida, i l'únic que vam treure d'aquest bolo és que ens va dir, quan passeu pels camps de pomes, enceneu les llums, el senyor de l'entoldat o l'embalat, i agafeu les pomes que vulgueu.
0: I això va ser el vostre...
1: I vam parar el cotxe i vam dir, ara que agafem de pomes, no vam agafar res.
0: Mare meva!
1: Sí, sí, perquè no va pagar. Ens va dir, jo els pagaré.
0: Que raro.
1: I no va pagar. José Luis Moreno.
0: No va pagar.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare meva.
1: Vam presentar
0: ja ho veus, has vist?
1: Els dos,
0: Has vist? El mundillo. És que el mundillo aquest
1: és... És que no pagaven moltes vegades.
2: És complicat.
1: Que han fet poca entrada, que no vens, i això és molt important, que no vens. Com no vens, ets un nen de 14 anys que has de vendre. Si et demanen experiència, no en tindràs. I aquí està el desastre.
2: No, home, clar.
1: He viscut tant, això, tant.
2: Aviam, també hi ha molts locals que viuen una mica d'això. No? Escolta, porta tota la família, omplem la sala, venem copes...
0: Exacte.
2: I jo et donaré 50 euros.
0: Exacte. Sí.
1: I encara,
2: clar,
1: eh?
2: Sí.
1: Encara, és molt.
2: Bueno, que tots els que ens hem dedicat a això, hi ha una gran part de vocacional... gran part de vocacional, encara que, bueno, que em puc dir que he tingut bastanta sort, la veritat, perquè amb el tema d'orquestres i tal, doncs he anat treballant bastant.
0: On vas començar, tu? Així, a dir, mira, jo és que ara és el moment de fer un pensament i de començar a dedicar-m'hi.
2: A nivell professional?
0: Sí.
2: Sí, a nivell professional vaig començar amb 18 anys amb una orquestra que es deia Aitana, de Castelló. Jo no sabia el que eren els... Jo era d'un noi de ciutat, diguéssim, o de perifèria de ciutat, i no el tema el concepte de les orquestres de ball no l'entenia, no sabia què era.
1: Opa, i tant.
2: I em va contractar aquesta orquestra petiteta, una orquestra de 7 o 8 que estava a Vinaròs, i vaig fer un any amb ells i ja em va contractar la Jani Omarty, que aquella sí que era una orquestra grossa, de les grosses de debò. I amb allò realment vaig poder anar a la universitat i tot, perquè en aquell moment es guanyava bastant per fer aquest tipus de coses. Ara ja els calés els guanyen els grups de 4 o de 5 com a massa. Les formacions de 17 o de 18 com anàvem són difícils de fer rendibles.
0: Ha canviat.
2: Sí, molt,
0: ha canviat
2: moltíssim, moltíssim.
1: Jo tenia amistats fa mil anys, a lo millor. Ara m'has fet recordar una persona que també va haver de recordar, el Frank Dubé. Sempre anava a totes les orquestres i tenia un saló de música d'orquestra i anava a tot arreu. Sempre l'he trobat a tot arreu, des de que era petita, Frank Dubé. No sé si algú el recordarà, tu no, oi?
2: Jo no he coincidit amb
1: ell.
2: I
1: encara m'escriu i té un club.
2: El que sí que vaig coincidir és el Jack Caramelo.
1: Amb la Laura Simó.
2: El Jack... Ah, la Laura Simó és una crà.
1: Oh, la Laura Simó és la que va amb el Frank Dubé.
2: Ah, no sé qui és
1: la seva dona.
2: Ah, no la conec
1: amb
2: ella.
1: Bueno, era. Ei, no diguem-ho. Sempre van junts, la Laura Simó i el Frank Dubé.
2: Home, la Laura Simó és una...
1: Aquí és molt guai.
2: És molt bona, és molt bona.
1: Bueno, és normal, hi ha dit algú bo.
0: I Sam Darris també el podem trobar amb Del Pino Bros,
2: sí.
0: Que és un conjunt, no? Que,
2: bueno, són dos germans que són productors i llavors hem fet el canal que es diu Sam Darris and Del Pino Bros.
0: I tenen temes com aquest. És brutal, això. Aquesta versió de l'Always on My Mind.
2: Preciosa cançó.
1: Escolteu. Les cançons estan molt ben trobades.

0: hi ha classe.
1: Té una veu molt rodona, eh?
0: Home,
1: maca.
0: Per favor, Assumpta. Jo el conec de fa molt de temps.
1: Molt.
0: I aquesta veu, la primera vegada que la vaig escoltar, ja em va enamorar, aquesta veu.
1: És que amb aquests temes, si no t'acompanya l'Evo, vols dir que t'agrada, però...
0: Clar, falta alguna cosa.
1: Canvia amb tu, dius, oh, que maco, que bé la canta.
0: Té una veu càlida,
1: molt,
0: una
1: molt,
0: veu que enganxa,
1: molt.
0: Una veu que...
1: Molt.
0: Que t'agrada.
1: Molt,
0: que és
1: molt, molt.
0: Molt, molt, molt audible.
1: De veritat, posa una mica més.

0: que no té cap pega, aquest sembla, Assumpta.
1: Sam Darris.
0: Sam Darris, per favor. No us oblideu, samdarris.com.
1: Que té una veu càlida, preciosa.
0: Trobareu molta més informació. També, vaja, té dos canals de YouTube, no? Explica'ns una mica com la gent que ens està escoltant.
2: Tinc un canal en solitari, que és Sam Darris, en el qual estic fent un repte de... d'una cançó... Bueno, t'ho puc explicar, eh?
0: Oh, i tant, per favor.
2: Sí, perquè vaig anar a la voz aquest any.
0: Vas anar a la voz, sí, t'ho anava a comentar.
2: Sí,
0: no vull posar el tall, no vull posar
2: ja,
0: el tall.
2: No, perquè...
0: No cal, no fa falta.
2: Em vaig fotre malalt la nit abans i... Sí, no vaig estar fi.
1: I ells van estar fins?
2: Bueno,
1: la gent d'allà? Pregunto.
2: No,
1: perquè a vegades m'han dit persones, no tu, ni, que tracten molt durament i la gent la tenen molt angoixada fa que no estiguin molt còmodes.
2: No, simplement és que vaig fotre malalt la nit anterior. La nit anterior em vaig posar malalt i llavors, bueno, tens experiència de molts anys i llavors ho salves en quant a que no és un desastre absolut, però no llueixes, no brilles. I llavors em va fer tanta ràbia perquè jo, hòstia, soc una persona sana, no fumo, faig esport i tal, i no és normal que jo em posi malalt, saps? No és normal. I vaig dir, sí, doncs vaig a gravar una cançó en directe cada dia. I llavors en el meu canal, en solitari, estic fent un repte, que és A Song Everyday Challenge, i vaig pel dia 90, o 89. Avui pujaré al 80. Clar. Al 90, perdó. I bueno, això són gravacions en directe de menor qualitat, i amb els Del Pino, que són uns grans productors i músics, doncs allà sí que pugem qualitat, gravat bé i ben gravat, amb qualitat disco, diguéssim.
1: Interessant, això. Sembla que això també volia fer-ho la Barbra Streisand. En directe sempre gravava un tema per posar-se en prova ella mateixa, perquè té molta por del públic. I un dia que va fer una espècie de cosa estranya, no va voler fer-ho mai més. Perquè també és molt mirada, com tu, no? I dic, comparo, perquè són gent que són molt, com molt mirats, molt meticulosos. I tu dius, però si està molt bé, però tu penses que no.
2: No, bueno, és que el dia de la voz no vaig estar bé. No vaig estar bé perquè tu notes que no és correcte, o sigui, no faig cap error garrafal, però notes que la veu no brilla. O sigui, no estava bé, estava enganxadíssim amb una bronquitis de cavall.
1: Quina ràbia.
2: Sí. La veritat és que em va fer
0: molta
2: ràbia.
0: Mira, per exemple, una d'aquestes cançons de Song Everyday és El Reloj, no? Una cançó que perquè escolteu...

0: Que mi vida sea...
1: És que això, el mèrit que té és que està cantat a pelo. És una passada.
2: Fantàstic, eh?
1: Això no ho fa... Això, és que no ho fa molta gent, això, eh?
3: No, és que al final jo... És la meva vida, saps? O sigui, és... Jo això no ho faig. Ho faig perquè no podria viure sense això.
1: I els comentaris, bueno, fantástico, no sé què... Bueno, és que clar, la
2: que
1: gent...
2: Està molt ben cantada, eh?
1: És que no és fàcil cantar aquesta cançó,
2: és que la fan
1: eh?
2: La gent i dius, ui, quin rotllo. Canvi, ell la canta com amb molt de ritme, no?
1: I amb classe, i amb classe sí. Perquè la classe es porta a dintre, eh? Sí.
3: Hosti, m'estic enamorant de vosaltres.
1: Però és que és veritat.
2: No, et diem la veritat, perquè jo no t'havia sentit.
1: I la, llavors, és veritat, jo li vaig passar uns talls a l'Assumpta.
2: Si poquets.
1: I ja està. Sí, i sí. Vaig dir, escolta'm, Assumpta, avui ve el Sam Darris i mira,
3: moltes
1: escolta
3: gràcies,
1: aquesta...
3: Moltes gràcies.
1: Aquest parell de coses.
2: No és
1: coses.
2: Peloteo ni res, és sentiment,
1: és
2: no?
1: Que ens agrada. Sí. Bueno, jo perquè ja el conec està. De temps, però és que jo, si no m'agradés...
2: A no li haguessis fet l'entrevista, tampoc.
1: Exacte, tampoc. Quan m'ho va dir...
2: Que diu ell que no pot fer entrevistes a gent petita.
1: No, exacte.
2: Que està d'un prestigi.
1: I jo vaig dir...
2: Diu, a gent Mendundi no faig entrevistes mai.
1: El Sam Darris, aquí, per favor, al programa.
2: Un dia li vaig dir, volia portar una persona, és igual, i em diu, noi, no faig entrevistes a Mendundi, perdoni, eh?
1: I ja està.
2: I a mai més li he demanat res.
1: Bueno, però alguna n'hem fet, eh? Alguna n'hem fet.
2: Però quasi, quasi no, eh?
1: Bueno, alguna. Doncs ara, què et sembla si posem aquest tema?
2: Vale.
3: És exclusiva. És...
1: Primícia.
2: Primícia de Sam Darris. Ho dic molt perquè
1: Sam
2: la
1: Darris,
2: gent sàpiga.
1: Per favor, busqueu-lo a tot arreu, Darris. Que el trobareu a tot arreu a les xarxes socials. Està omnipresente. O sigui, que el trobareu allà, que en sap molt també de xarxes socials. I el podreu trobar molt fàcilment. Què et sembla? Com es diu el tema? Presenta'ns una mica abans d'escoltar-lo.
3: És el primer tema de 8 que aniré traient més o menys amb un mes de diferència i composaré l'àlbum de 8 singles.
1: Molt bé.
3: Llavors, aquest primer tema és un tema que es diu Pensant en tu i que parla parla de la meva vida, parla de la meva història personal i que ha sigut el primer també perquè l'Eloi Hortells, que és el co-compositor i arranjador del tema, li va agradar més de les propostes que tenia i va dir, aquest m'agrada molt, crec que el coro funcionarà. I, bueno, doncs, havíem de començar per un altre i...
1: I vau començar per aquest.
3: És un tema molt personal i que, bueno, que crec que està bé.
1: Doncs, pensant en tu, Sam Darris...

0: Un tema, com heu pogut comprovar, personal, no? Que també parla una mica d'aquesta relació amb la música, no? Sobretot, perquè suposo que parla una mica d'això, no? O no? Què és el que... Una mica l'essència, perquè trobem una mica de tot, no? Però sobretot parla d'aquestes maquetes, no? Podem escoltar, no? Com es parla de les maquetes, es parla d'aquesta relació, no?
1: Saps una... És difícil, de posar-hi... De ser... O sigui, a vegades la música et permet una cosa que és que...
0: Ambigüitat.
1: Sí, pot ser ambigu i no t'has de mullar.
0: Està molt bé, està molt bé, perquè tu pots entendre diverses coses i fer-te la teva, que això és la màgia de la música, no? Perquè, clar, les grans cançons moltes vegades no saps per què, però t'enganxen, no? Sí. I aquesta, per exemple, té una melodia preciosa, té uns coros molt bonics, la veu, que acompanya perfectament, i que aquest missatge que transporta et pot donar a entendre, doncs, un moment, no? Tu estàs amb un... És una mica el que té la música, no? Que depèn de quin moment l'escoltis, et pot conduir per un costat o per un altre, no?
1: Sí. Bueno, suposo que al final és una de les pors humanes més doloroses i més devastadores és el desamor. El que passa que aquest dolor tan profund del desamor, a vegades creiem que és només quan ets abandonat. I a vegades quan ets tu la part, o sigui, és de les dues parts, perquè és d'una manera diferent, però pot marcar-te per sempre, no? I realment aquest deliri obsessiu que és l'amor, quan el pots controlar, com és el cas de la música, és algo meravellós i per sempre.
0: Doncs sí. Sí, sí. És així, que et sembla, Assumpta?
2: Jo estava escoltant-lo i pensava en un músic molt important, que no diré el nom. Vaig dir, per què vas jubilar-te? Per què ho has deixat? M'agradava molt i tal. Diu, perquè m'avorria. Ja no m'agradava. Ja està. I no li trobes un motiu més gran que aquest. Ja no m'agradava, ja no m'avorria, ja no m'agradava.
0: Ja no es sentia...
2: Ja no sentia res.
0: Còmode.
2: Ja no sentia amor.
1: És que la vida és il·lusió. Ja està. La vida és il·lusió. Perquè quan s'acaba l'il·lusió et mores. Que en tinguis 20 o en tinguis 90.
0: En vida. Sí, sí.
2: I és que la ràdio, per exemple, diu, no, que estàs sola a la ràdio. Jo mai de la vida m'he sentit sola, i a més amb un tècnic i tal, però saps que a l'altre cantó, només que hi hagi una persona que t'escolti i que tu puguis donar-li alguna cosa, ja et serveix, no? I sempre ho has de fer-ho perquè t'està escoltant algú, no perquè estàs sola, si no, no cal parlar. Perquè, clar, el que t'agrada és comunicar el teu sentiment de desamor, d'amor, del que sigui, no?, a l'altra persona. I no estàs sol, ho estàs parlant amb algú, no?
1: Sí, no, per mi la veritat és que és un privilegi poder-te expressar a través de la música, sigui per una o per dos.
2: És una expressió
1: fantàstica. El número de persones és indiferent, perquè moltes d'aquestes cançons les he fet només per una persona, en algunes d'elles. I no esperes que això ho entengui molta gent, sinó...
2: No, per favor.
1: A vegades són missatges dirigits a una sola persona, no?
0: Escolta, mi tens algun referent? O potser algun grup, algun cantant que diguis és per mi un dels meus ídols? Bueno, no ídols, però sí que miralls en algun moment.
1: Jo crec que al final nosaltres aprenem per imitació.
0: Una mica de tot, no?
1: Sí. Aprenem per imitació, i llavors quan tu... o sigui, el truc està, és la meva opinió, Clar, jo vaig començar molt amb Elvis. Elvis va ser el primer repertori que jo em vaig aprendre d'un petitet. Era raro que un nen de 14 anys escoltés Elvis i escoltés Sinatra. Però, clar, al principi, quan t'empapes molt d'Elvis, arriba un punt en què et converteixes en un imitador d'Elvis. Després, quan comences a afegir Sinatra, ets un imitador mig d'una cosa i mig d'una altra, i al final vas ficant més i més armes al repertori, i al final ets un imitador de tantes coses que no es nota que ets un imitador.
0: Exacte.
2: I no ho ets.
0: Exacte, i no
2: ets.
0: És
2: una substància com una floca florit d'una sèrie de llavors que, sí, sí, que són una cosa.
1: Però al final aprenem per imitació. O sigui...
2: Sí, però, per exemple, a mi m'han dit ai, que tu, és que no puc imitar ni la Shirley MacLaine, ni la Garner, ni la Pepita Pérez, perquè dius, a mi em surt i ningú ho diu.
1: Agafes coses de tots. Clar. I acabes conformant un matís
2: una
1: que és només
2: que
1: teu.
2: Una manera que a tu t'agrada, no?
1: Sí, sí, sí. Perquè al final és un compromís, l'estil és un compromís. Tu has de definir l'estil, no? Més enllà de la tècnica està la definició de l'estil. I tu, diguéssim que l'estil, sobretot al cantar, és com allò que deien de la sàbana, no? Que si te tires per arriba te destapes los pies. O sigui, tu no pots cobrir-ho tot. Has de fer un compromís entre unes coses i altres per acabar traient un resultat.
2: I a més pot molt bo que sigui la barba o que sigui l'altre, tu fas teu. I al fer-t'ho teu, ho sents d'una altra manera i mai pot, i és que mai pots resultar igual que ell. Encara que copiessis, com diuen, imitar, no imiten, perquè copien, però no té res a veure, perquè cada un té la seva
0: ànima.
2: La seva ànima, sí, sí. I la seva forma de ser, no?
0: Exacte. Aquí està.
2: I tant.
0: Aquí està.
1: Home, sí. Jo això me'n vaig donar compte quan jo vaig tenir fonaments clàssics, vaig fer el grau mig de cant al Bruc, i va haver-hi un punt en què m'havia de decidir si volia fer modern, si volia cantar amb micròfon o si volia cantar teatre. També és veritat que l'òpera en els últims 10 o 15 anys ja no és el que era. Abans no. Tu podies fer una carrera, ara l'òpera ha caigut. Jo me'n dono compte que arriba un moment en què la definició d'estil té a veure amb una cosa. Tu fas la partitura i al principi els puristes et diuen... Tu hi fots molt de deje, no? I molt de gorgorito, i molt de glissando, i moltes coses, perquè tu et creus que aquí estàs traient la teva marca, la teva veu. I en realitat és quan realment fas la partitura que surt la teva veu.
2: Clar.
1: És curiós, eh? Clar. Perquè tu intentes ficar les teves morcilles per treure la teva veu. No, i és quan realment fas el que has de fer que surt la teva veu.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Que surt sense adonar-te'n.
2: Surt sense adonar-te'n i surt la teva.
0: Aquí està.
2: I ho llegeixes tal com està, sense tons i sense res, llavors et surt natural. Sí, i surt bé.
1: Però
2: i surt
1: això
2: la teva
1: és dificilíssim,
2: veu.
1: És dificilíssim. Ja,
0: no és fàcil. Doncs Sam, escolta, m'ha sigut un plaer.
1: El plaer és meu, nosaltres.
0: Un altre dia l'hem de tornar a convidar quan porti més temes. Està aquí més que convidadíssim per presentar el disc sencer.
2: En quina cançó acabem? Tornem a posar alguna?
0: Ara en posarem. Mira, una així mogudeta, però la posarem al final del programa.
2: Vale, ara, però ara no?
0: Ara hem de fer la teva secció, no?
2: Vale, vale.
0: De la tele.
2: Jo preferia escoltar-lo amb ell.
0: El posarem després per acabar, perquè la gent es quedi encara amb més ganes. Recordem, Sam Darris, el trobareu a la seva web samdarris.com i a YouTube, sobretot, i busqueu-lo a les xarxes perquè allà el trobareu. Sam, un plaer.
1: Moltes gràcies, Joan.
0: Ens veiem a la propera perquè segur que vindràs més vegades.
2: I tant, que vingui, per favor, que parla molt bé.
0: Fins aviat.
2: I canta molt bé.
0: I canta molt bé.
1: Moltíssimes gràcies. Mm.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Una abraçada.

Nosaltres acabem així el programa d'aquesta setmana amb aquesta salutació tan bonica de la Carla, perquè fa molt poc que s'acaba d'estrenar ni més ni menys que la segona temporada de la sèrie animada de Stranger Things, Relatos del 85. Gràcies als nostres estimats col·laboradors, gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. I com no, el nostre superconvidat que ha participat a tots els talent shows habidos y por haber, que diuen, i que l'hem tingut aquí presentant-nos aquest tema en primícia. Sam Darris, gràcies, com sempre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. I us deixem amb aquest tema de Stranger Things, un tema que, bé, és conegut per tots, aquest Heroes, del David Bowie, que acompanyava i acompanyarà durant molt de temps, jo diria que per sempre, tots els seguidors d'aquesta mítica sèrie. Res més, gràcies per ser-hi i fins la propera. A reveure. Adéu-siau.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 7 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat amb triomf el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Bnei Herzliya d'Israel. El Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. 7 minuts, les 7 del matí i 3 minuts, volíem dir, els que ara mateix passen doncs d'aquesta hora en punt. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, tenint en compte això, les afectacions de moltes carreteres, sobretot al sud del país. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, efectivament, comencem una jornada més pendents de les afectacions viàries per les pluges, algunes d'elles noves, sobretot, com deies, al sud de Catalunya. Hores d'ara hi ha fins a 4 vies tallades. De Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i també la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-35-41, també, en aquest cas, per inundacions. I també queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès. Bueno, en aquest cas, podríem dir que continua tallat també, doncs, per inundacions. Per altra banda, també recordem que a hores d'ara queda tallada la sortida de Lliçà d'Amunt i també un carril de circulació a la C-17, doncs en aquest cas també per risc d'esllavissades en direcció a Barcelona. Per altra banda, a hores d'ara, més enllà d'aquestes incidències pels aiguats, hem de destacar que tenim dos accidents actius, un a la C-25 a Santa Coloma de Farners, que en direcció a Lleida doncs deixa un carril de circulació tallat des d'ahir al vespre i també doncs tenim un segon accident a la GI-554 a l'altura d'Esponellà, que obliga a obrir un pas alternatiu en dos sentits de la marxa. De moment això seria tot des del RAC. Un dia més, paciència i bon dia.
2: I atenció, aquest matí al servei de Rodalies, Renfe alerta que a causa d'una incidència aliena a la companyia, la circulació pot patir afectacions o interrupcions i recomana usar mitjans de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. Ho comprovarem en directe al llarg d'aquest informatiu en connexió amb l'estació de Sants de Barcelona. I ara sí, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Deixem enrere una situació de pluges torrencials una altra vegada. Ahir van passar dels 100 litres per metre quadrat en alguns racons de l'Ebre. I no hem de baixar la guàrdia perquè encara al llarg de les immediates hores tindrem algun xàfec intens. Aquest matí arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà, molt a prop del litoral. Tempestes que també venen acompanyant aquest ambient més aviat suau. No ha baixat la temperatura. Compte, això sí, amb moltes boires que hi ha hores d'ara a l'interior del país i alguna pluja que tanmateix s'anirà produint al Pirineu de Lleida. Aquesta tarda un temps molt indefinit, molt variable. Moltes estones de sol, però també grans nuvolades amb algunes tempestes, les més fortes a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. Compte a cavall de la Garrotxa, al nord de l'Alt Empordà també, a última hora de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país, i anar acompanyats localment de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre sis. Res a veure, doncs, amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar sis carreters per inundacions, grans vessals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp també sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6, i ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
5: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
2: A Granollers, avui està previst que es reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir s'activés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a les zones boscoses per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos, com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen persones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Els aiguats dels darrers dies han deixat afectacions importants també a l'Ametlla de Mar, especialment en la mobilitat. La intensitat de la pluja, amb prop de 140 litres per metre quadrat en menys de 3 hores, ha malmès nombrosos camins i carreteres que travessen barrancs. També hi ha hagut afectacions per filtracions d'aigua en diversos equipaments municipals, com el centre esportiu, l'escola, la llar d'infants i la llar de jubilats. Ara els treballs se centren a restablir la mobilitat i avaluar els danys als edificis municipals. L'Ajuntament també preveu revisar els punts més vulnerables del municipi i buscar actuacions permanents per reduir els riscos davant futurs episodis de pluges intenses. N'ha parlat Xavier de la Fuente, que és regidor de Serveis d'Emergències d'aquest municipi.
6: Estem en la fase de restabliment, a esperes de que no ens torni a repetir aquest episodi, no? i buscarem les solucions adients. Tornarem a analitzar, perquè ja tenim els danys de fa 2 anys i mig, que també vam tindre un episodi important. Tornarem a analitzar, des de la Comissió de Protecció Civil, quins són estos punts, diguem-ne, més dèbils de la infraestructura, per intentar buscar solucions que siguin més permanents. Hem de seguir buscant solucions per a que quan plogui amb aquesta intensitat, pues, intentar al màxim evitar riscos per la gent.
2: Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Els aiguats d'aquests darrers dies han causat múltiples desperfectes també en cases, baixos o vehicles particulars, entre d'altres. En els casos en què hi ha pòlissa d'assegurances contractada, s'aconsella comunicar de seguida el sinistre. En declaracions a la xarxa, Carlos Solís, director tècnic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, ha explicat que el Consorci de Compensació substitueix les companyies d'assegurances només en casos extraordinaris i ha remarcat la importància de documentar-ho tot.
7: Valorar exactamente cuál es el alcance de los daños. Es importante guardar, realizar fotografías, vídeos, documentación, justificación de los daños que se hayan producido. Si es necesario realizar algún tipo de actuación urgente o algún tipo de gasto, es necesario que todo eso quede documentado y guardar todos los justificantes.
2: Set i 11, un altre dels punts destacats de l'actualitat és el nom propi de Carles Puigdemont, l'expresident de la Generalitat, que ja és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, deia en Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i també dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació de David Amador.
8: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
9: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
8: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
9: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
8: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
2: Mentrestant, veïns de Mer, a la comarca de la Selva, han celebrat la sentència del Constitucional sobre l'amnistia. Ho han fet cantant l'himne dels Segadors a la plaça de la Vila. Ha estat la seva manera d'homenatjar Carles Puigdemont, fill predilecte d'aquesta població gironina, ara que la seva tornada és més a prop. Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i els demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
10: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el Poder Judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
11: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa. Tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
2: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
12: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
13: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix. I com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
2: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellvé.
14: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
12: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
14: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar. Els dos textos han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
2: En aquest context, afegim que el desnonament previst per ahir al barri de la Floresta, Sant Cugat del Vallès, ha quedat ajornat i s'ha fixat una nova data per a l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres es van concentrar des de primera hora davant l'habitatge per intentar evitar el llançament. Ens ho explica el Joan Garcia, de Cugat Mèdia.
15: La comitiva judicial arriba poc després de 11:15 al matí, hora en què estava previst el desnonament. Hi ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Durant la intervenció s'ha produït una discussió entre en Nic i l'advocat de la propietat en què ha hagut d'intervenir la comitiva judicial. Finalment, el desnonament no s'ha executat.
16: La senyora del comitiu judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat una marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé... Bueno, estava preparant totes les coses per si de cas em feia fora i llavors ha sigut molt necessari, òbviament.
15: El desnonament ja s'havia intentat anteriorment, però tampoc no s'havia arribat a executar. En Nic assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge, però que actualment no disposa de cap alternativa habitacional.
2: Deu minuts i arribarem a 8:15. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Eurocup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Nguessan amb 12 punts, Witake amb 11 i Martínez Geben amb 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández que treia i a pit per aquest primer triomf continental.
17: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de la competició europea.
2: I el Joventut també ha començat amb bon peu a la Champions League de la FIBA. Ha superat el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. El domini dels badalonins al marcador va arribar al màxim en el tercer quart amb 14 punts d'avantatge que el rival ja no va poder eixugar. Birgander, amb 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els més destacats. L'entrenador, Dani Miret, diu que encara estan en període de rodatge.
18: Encara estem definint aquests automatismes, aquestes connexions, adaptar-nos al que volem exactament. Som un equip que juguem d'una manera molt concreta i això doncs, costa a vegades d'encaixar les peces. Hi ha jugadors que ho encaixen més fàcilment i altres doncs, que en aquest procés doncs, al principi tenen més altibaixos, però penso que la voluntat de tothom de fer equip i d'entendre com ser millor com a equip és clara i ara realment doncs, ens falten partits.
2: I avui serà el torn del Quinzenàs Manresa, que debutarà a casa a l'Eurocup. Rebrà l'Ulm alemany a 9:15 del vespre al Nou Congost. L'equip arriba amb ganes de refer-se després de la derrota a la Lliga contra el Breogán i amb la intenció de donar una alegria a l'afició. L'entrenador assistent, Nacho Juan, explica com afronta el duel l'equip vegenc.
19: En la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza.
2: I parlem ara de futbol perquè la selecció espanyola ha segellat la classificació per als quarts de final de la Lliga de les Nacions amb un nou triomf davant Croàcia. 2 gols de Mikel Merino, el segon al minut 88, van permetre al combinat remuntar després que els balcànics s'avancessin a la primera part. Amb aquest triomf, els de Luis de la Fuente tanquen la finestra per als partits de seleccions en ple de victòries en 4 partits. El tècnic destaca l'esperit combatiu del combinat.
20: Es así, son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar, pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no, pero si verdaderamente haces todo lo que tienes que hacer para intentar conseguir la victoria, estás más cerca de ganar. Este equipo ha demostrado, no hoy solo, sino durante toda su trayectoria, que siempre va a ganar todos los partidos.
2: I Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benín en partit amistós amb un gol i dues assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste, en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
21: Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección. Pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan.

0: El disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. Tots els detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
1: André Ricard, disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
2: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
1: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
0: Després d'ajornar el concert de dilluns per la pluja, finalment avui Oques Grasses actua a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. És el primer dels quatre concerts de comiat que, durant quatre dies seguits fins dissabte, posaran punt final a la trajectòria de la banda osonenca. Quan es van posar a la venda les entrades per al concert de comiat d'Oques Grasses, es van esgotar en pocs minuts, fet que va provocar que es programessin tres concerts més. En total s'han venut 220.000 localitats.

0: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira...
1: Ràdio Arenys. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el nou matí de caos que es viu a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona i també a l'estació de Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el Pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. De seguida aprofundirem també amb la vaga general anunciada pels sindicats majoritaris en relació als salaris i l'accés a l'habitatge. La patronal dubta que sigui legal plantejar-la i buscarem l'opinió d'Oriol Alba, secretari general de la CECOT. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha tallades quatre vies. A Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-3541 i el túnel de les Franqueses del Vallès també continua tallat per inundacions. A la C17 es talla un carril de circulació i la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció a Barcelona. A banda, es registren ja fins a quatre accidents. Un a la C58 fa uns minuts a Sabadell, amb 2 quilòmetres de cues en sentit nord. El segon accident ha estat a la C33 a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, que deixa només un carril obert. El tercer accident ha estat a la C25 a Santa Coloma de Farners, amb un carril tallat en direcció Lleida. I, per últim, hi ha un accident a la G554 a Esponellà, on s'obre pas alternatiu en tots dos sentits. I pel que fa al temps, aquest matí encara caldrà estar pendents d'algun xàfec localment intens arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà. L'ambient continuarà suau en temperatures que no han baixat gaire, mentre que a l'interior hi haurà moltes boires. També s'espera alguna pluja al Pirineu de Lleida. De cara a la tarda tindrem un temps molt variable, amb estones de sol, però també nuvolades que deixaran algunes tempestes. Les més fortes s'esperen a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. A última hora, els xàfecs també podran afectar la Garrotxa i el nord de l'Alt Empordà.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Us ho dèiem, suar en els titulars, nou matí de caos a Rodalies. Renfe ha anunciat que a aquesta hora el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions, en principi, no tenen a veure directament amb l'efecte de les pluges i ho atribueixen a la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Reclamen, en concret, rebre els informes que s'elaboren després de les marxes exploratòries per reprendre la R1 fins a Blanes, la RG1 entre Massanet i Portbou i els regionals de la R13 i la R14 entre Tarragona i Sant Vicenç i la R17 fins a PortAventura, trams ja validats pels tècnics d'ADIF. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes d'aquests darrers aiguats. Anem en directe, doncs, a l'estació de Sants de Barcelona, on hi hem enviat el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns quina és la situació ara mateix aquí, a Sants.
9: Bon dia, Helena. Hi ha certa confusió a aquesta hora perquè no podem parlar de caiguda total del servei de Rodalies, ja que funcionen molts dels trens, tot i que amb retards en alguns dels casos, però sí que es nota certa complicació i certa confusió perquè no se sap ben bé quines són les raons que explicarien que, per exemple, a la R1 no funcioni cap tram. I hem de recordar que ahir dimarts, per exemple, s'havia ampliat i s'havia recuperat el servei ferroviari des de l'Hospitalet de Llobregat fins a Arenys de Mar. En aquests moments la R1 no funciona, però sí funcionen altres trams i altres línies, tot i que a 8 línies, hem de recordar-ho també, hi ha serveis alternatius per carretera habilitats com a conseqüència de les pluges dels últims dies. Hi ha més d'11 línies, hi ha diferents tipus d'incidència, però insistim, els trens continuen circulant en algunes de les línies i en alguns dels trams, tot i els retards i demores, que ja comencem ha constatat aquí els panells d'informació. Així que la situació ara és de confusió a l'espera de com evolucionen el matí. Sí que et podem assegurar que no hi ha un caos generalitzat Rodalies no ha caigut de manera total, tot i que les recomanacions és que els usuaris busquin alternatives per assegurar que arribaran a temps als seus llocs de feina o als seus centres d'estudi. Alguns dels trajectes, algunes de les línies, alguns dels trams funcionen, igual que ho feien ahir dimarts, però d'altres, és el cas de l'R1, no funciona en cap punt de la línia. La situació provocada per les pluges dels últims dies i la decisió dels maquinistes de plantar-se avui i no agafar els trens estan agreujant i molt una situació que ja era delicada com a conseqüència precisament de les inclemències climatològiques. Així, aquesta és la situació. Som a l'espera de tenir més detalls sobre l'evolució del servei, un servei que a la R1 està interromput i amb demores o incidències vàries a la resta de les línies.
8: Gràcies, Anna. Doncs et deixem aquí pendent d'aquestes novetats, d'aquestes explicacions, a veure si podem esbrinar alguna cosa més sobre què està passant avui a aquests trams de Rodalies afectats per aquesta possible vaga encoberta, no sé si dir-ho d'aquesta manera. Gràcies, Anna. Nosaltres intentarem de seguida anar també a Mataró per veure com es viu allà aquesta situació.

0: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. I anar també acompanyats, per cert, localment, de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre 6. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers s'han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp, també, però, sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6. I ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients, ho diem bé, sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
1: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers, avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a zones boscoses per on es podria haver perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Tres minuts per arribar a 3:15. Us ho dèiem, intentaríem anar de seguida a Mataró perquè us estem destacant que des de primera hora Renfe alerta que el servei de Rodalies no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació, sembla, de plantada dels maquinistes. La companyia i el sindicat CEMAF confirmen a la xarxa les incidències, que aquestes incidències, de fet, tenen a veure, com us dèiem, amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garanties de seguretat després dels efectes del temporal. Busquem, doncs, el que us dèiem, aquest altre punt d'atenció. Anem fins a la R1, aquesta línia que és la que té més afluència de passatgers. Per tant, connectem amb la capital del Maresme. Són a l'estació de Renfe els companys de TV Mataró, el Jaume Dormois i la Marta Gómez. Bon dia, Marta. Explica'ns una mica quina és aquí la situació.
2: Molt bon dia. Doncs la situació, com podeu pensar, realment és la de desconcert entre tots els usuaris de Rodalies que arriben en aquesta estació i no saben ben bé què és el que està passant. Són precisament el personal de l'estació i també el personal de seguretat qui està informant a tots els viatgers que ja no cal ni que entrin al vestíbul, que no hi ha trens i que no se sap si n'hi haurà al llarg de les properes hores. Els viatgers s'acumulen precisament aquí, just a l'entrada d'aquesta estació de Mataró, per on hi passa l'R1, ara ho dèieu, una de les, bueno, la línia més concorreguda de tota la xarxa de Rodalies, i que precisament el que estan fent els viatgers és haver de buscar un servei alternatiu, que ara mateix arriba un dels primers autobusos precisament per recollir els primers viatgers per traslladar-se en altres punts del Maresme, seguint aquesta línia R1, però a més, els qui han preferit ja moure's han hagut de caminar uns 300 metres fins a la parada de Moventis, que és la línia E11.1, que precisament connecta el municipi de Mataró amb Barcelona. Moventis, precisament, ja ha reforçat aquest servei, però tot i així ens diuen que aquesta parada, com dèiem, a la plaça de les Treses, a uns 300 metres d'aquí, continua col·lapsada. Per tant, desconcert entre els usuaris que han de veure que avui anar a treballar o a estudiar s'ha descarrilat.
0: Marta, gràcies també per aquesta fotografia des de Mataró. Us deixem aquí també pendents. Qualsevol novetat, ens demaneu pas i us tornarem a donar entrada. Gràcies, companys de TV Mataró.

0: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
1: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però, segons ha assegurat, no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
2: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
1: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i dels demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
3: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el Poder Judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
4: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa. Tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
0: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per a la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
5: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
6: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
0: 10 minuts ens separen de les 8. Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens ho explica la Carina Bellvé.
7: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar

0: Els dos textos han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
1: A tot això, Comissions Obreres i UGT han anunciat una vaga general per aquesta tardor en defensa dels salaris i del dret a l'habitatge. Per conèixer com veu el teixit empresarial aquesta mobilització i quines repercussions pot tenir en l'activitat econòmica i en el diàleg social, parlem amb Oriol Alba. Ell és secretari general de la CECOT. Senyor Alba, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Molt bon dia.
1: D'entrada, com valora la CECOT aquesta convocatòria de vaga general i el motiu, d'alguna manera, que el genera, no?, la vaga centrada en el fet que els salaris no permeten accedir a un habitatge digne?
2: Doncs nosaltres, des de la CECOT, valorem aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda. Per tant, en aquest sentit, creiem que no és l'instrument adequat i creiem que cal posar el focus en l'administració pública, en els governs i aquells agents que són competents per millorar l'accés a l'habitatge i no centrar el focus en les empreses, que també en patim les conseqüències.
1: Experts en dret laboral diuen que la convocatòria és legal, però la COE ha qüestionat l'encaix jurídic d'aquesta vaga general. La CECOT comparteix aquest diagnòstic?
2: Sí, totalment, i creiem que, com apuntava, que el focus no és l'adequat. Creiem que, al contrari, el que hauríem és d'estar fent un front comú, tots els agents socials, els agents econòmics, la societat civil en general, hauríem d'estar fent un front comú davant de l'administració per reclamar millores i mesures que siguin efectives per facilitar l'accés a l'habitatge. Les empreses també patim les dificultats que tenim tots plegats, doncs, d'accedir a la vivenda. Això també genera, doncs, dificultats de mobilitat dels treballadors entre territoris. També genera, doncs, una pressió inflacionària respecte dels sous, dels salaris dels treballadors, i això també ho hem d'entendre en un context d'increment de costos de les empreses. Vivim un moment d'increment dels costos energètics, de molta incertesa per tot el que està passant a nivell planetari, i doncs això cada cop a la petita i mitjana empresa, doncs, li és més difícil mantenir la seva viabilitat, i per tant entenem que l'instrument, el que hauríem de fer és justament un front comú davant de l'administració i no posar el focus i intentar culpabilitzar a l'empresa o a la petita propietat.
1: No vull perdre l'oportunitat de preguntar-li, ja que el tenim aquí, sobre els aiguats. Quina és l'avaluació que feu de l'impacte d'aquests temporals sobre el teixit empresarial, especialment el Vallès i el Maresme? I no sé si les línies d'ajut que ha anunciat el govern són suficients o, com a mínim, ajudaran d'alguna manera aquestes petites i mitjanes empreses que vosaltres representeu.
2: Doncs, òbviament, estem preocupats, doncs, per aquests episodis que estan passant, també preocupats perquè ja els últims mesos, els últims anys, doncs, són força freqüents, i el diagnòstic que fem, les recomanacions que fem a les empreses és que cada cop més estiguin preparades, tinguin plans d'acció, doncs, per fer front a aquestes incerteses climàtiques, no? En aquest sentit, doncs, tots els paquets d'ajuda que es puguin posar a disposició de les empreses sempre són benvinguts. Nosaltres aquí veiem, doncs, afectacions directes que pugui tenir una empresa perquè hagi tingut una inundació o s'hagi malmès, doncs, alguna de les seves instal·lacions, però també ens preocupa, doncs, per exemple, el que està passant avui en tot l'àmbit de Rodalies, no? Les afectacions, les derivades que tenen i que afecten el conjunt de la ciutadania, no només per mobilitat, sinó també de les persones, sinó també per la mobilitat de mercaderies.
1: Parlàvem, de fet, ho deia vostè, estem en un context electoral. Amb aquesta convocatòria, doncs, del 29 de novembre, queden en suspens, si més no, això és el que s'especula, la reforma del model de finançament i, per exemple, també la

0: condonació del FLA. Quina afectació pot tenir aquesta paràlisi sobre la inversió empresarial i la capacitat, per exemple, de la Generalitat per impulsar projectes productius? Molt breument, senyor Oriol Alba, perquè no tinc més temps.
1: Molt bé, doncs òbviament ens preocupa moltíssim. S'obria una oportunitat de posar sobre l'agenda política doncs l'infrafinançament de Catalunya i trobar instruments de garanties, mecanismes de protecció de les inversions no efectuades i, per tant, que partem ara doncs, temps en aquest sentit, veiem avui la necessitat d'invertir en infraestructures ferroviàries com en tants altres temes. No? Per tant, una oportunitat perduda.
0: Oriol Alba, moltes gràcies. Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa...
2: Ràdio Arenys.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
4: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, nou matí d'incidències a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia i el sindicat UGT han confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona, però també a Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa ferroviària i on s'acumulen viatgers a les parades on hi ha els busos alternatius i també les línies interurbanes. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que en els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà el retorn de l'exconseller Toni Comín. Tot seguit parlarem amb ell per valorar-ho. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Pel que fa a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquesta tardor, el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit al Notícies en Xarxa que la convocatòria no té cap encaix legal.
2: aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
7: Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. Passen 4 minuts de les 8. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana amb tot el cúmul d'incidències que hi ha. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
8: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant. Encara hi ha unes 6 vies afectades per les pluges. Repassem les que estan tallades: el túnel de les Franqueses, la C43 a Benifallet i la T301 també està tallada, i la T-3541 entre Paüls i Xerta. Pel que fa a l'àrea metropolitana, en aquests moments la situació és molt complexa. Tenim sobretot problemes a la 2, on hi ha aturades entre Sant Vicenç dels Horts i el Papiol, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, i entre Cornellà i Sant Vicenç. També a la part sud, a la B23, problemes a Sant Feliu, és a Sant Feliu del Papiol, d'entrada a Barcelona i de sortida també. I pel que fa a la C32, aturades a Sant Boi, en amb dos sentits de la marxa. A Premià de Dalt hi ha un accident, això hi ha al tram nord. L'àrea, el que són les dues rondes, amb molta, molta mobilitat. Compte, mantingueu les distàncies de seguretat, i els accessos nord també van molt carregats. Sobretot, mantingueu les distàncies de seguretat i no baixeu la guàrdia. La situació és complexa. Bon dia.
7: I un dia més hem d'estar molt pendents de la previsió del temps, que ens acosta, com sempre, en Lluís Miquel Pérez, que ens explica que els xàfecs van a menys, però que no acaben de desaparèixer. Lluís Miquel, bon dia. Tu no hi pots fer res?
9: Bon dia, Helena. La veritat és que, sobretot, no mateu el missatger, perquè si fos per nosaltres, la veritat és que l'atmosfera seria bastant diferent, com a mínim, de la que estem tenint els últims dies, que ja s'ha passat de rosca pel que fa a pluges ja de les últimes hores. A Xerta, 110 litres per metre quadrat. Barri del Serrallo de Tarragona, més de 100 litres per metre quadrat. 70-80 litres a Sitges, al Prat, a Viladecans, Castelldefels, barris marítims de Barcelona capital. Per tant, déu-n'hi-do, ja n'hi ha prou. Però compte, perquè encara haurem d'estar pendents d'aquesta meteo. A hores d'ara, de fet, i al llarg de tot el matí, s'aniran formant tempestes sobre el mar, que de fet les tenim a hores d'ara, i que en algun moment fregaran la costa. Per tant, les viles més a prop del mar, especialment des del Barcelonès fins al Baix Empordà, tindran algun patac d'aigua. També aquest matí al Pirineu de Lleida hi està plovent amb gràcia, i a gran part de l'interior del país hi ha molta boira, per tant, precaució al volant. Aquesta tarda no desapareixen els ruixats, de fet apareixeran com a bolets, i sobretot a prop de les muntanyes, de les serralades del prelitoral, de les comarques de la Catalunya Central, Pirineu, també l'interior de Tarragona, sobretot l'Ebre, tornarem a tenir algun ram. S'ha de dir, Helena, que el que caurà aquesta tarda ja serà molt passatger. No s'hi estarà tanta estona plovent com ha passat les últimes hores amb aquest espectacle de llamps i de trons, que ha estat brutal, la veritat. N'estem pendents de la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Us ho estem explicant gairebé des de primera hora. 9 matí d'incidències generalitzades a Rodalies. Renfe ha anunciat que no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garanties de seguretat després dels efectes del temporal. Anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona, on hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, explica'ns quina és la situació ara mateix.
10: Bon dia, Helena. Els maquinistes s'han plantat a Rodalies, han anat als seus llocs de feina, però molts d'ells han decidit no agafar els trens, cosa que està provocant un matí de caos i d'enorme confusió aquí a Rodalies, a l'estació de Sants. La confusió per part dels usuaris és total, i també per part dels informadors, que insisteixen que el servei funciona, tot i que aquest ja no funciona ni a la R1 ni a la R4, i s'acumulen fins a 60 minuts de retards i demores a la resta de línies. Què diuen els sindicats? Què diuen els maquinistes? Doncs que no han rebut els informes acreditatius que garanteixin la seguretat a tota la xarxa de Rodalies després de l'ensurt ahir a Vilanova. Acabem de parlar amb Francisco Cárdenas, responsable del sector des del sindicat UGT, que ens deia que volen seguretat. Si aquesta no arriba, no agafaran els trens.
11: Resulta que después de todo lo que de las lluvias y de los problemas, cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien, y con unos tiene que estar certificados por personal de seguridad, por personal de la DIF, y no nos los dan. A más, si todo eso ya es grave. Ayer por la noche, no sé si lo sabéis, entre Vilanova y San Vicente, Vilanova y Cubellas, se cayó un talud con un árbol encima de un tren en marcha, con gente, con todo, con viajeros, con todo. Entonces buscamos seguridad, no buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
10: La companyia hauria comunicat a través del correu electrònic al maquinista els avenços pel que fa a la supervisió dels diferents trams de la infraestructura, però aquests, els maquinistes, requereixen i reclamen un informe acreditatiu i signat pels responsables.
7: Gràcies, Anna, per aquesta última hora. Et mantenim aquí per el que pugui passar i pel que ens puguis anar explicant. Gràcies i bon dia. Busquem ara un altre punt d'atenció i anem fins a Mataró, on s'acumulen també allà viatgers buscant un transport alternatiu i ho fan a diferents parades d'autobusos de la ciutat. Per tant, connectem amb TV Mataró, amb Jaume Dormois i amb la Marta Gómez. Bon dia, Marta, explica'ns.
12: Molt bon dia. Doncs el col·lapse de Rodalies s'ha traslladat en aquest cas fins a la plaça de les Treses, on som i on habitualment ja hi ha autobusos interurbans que connecten precisament la capital del Maresme amb Barcelona, amb aquesta línia E11.1. Però avui la imatge és la que teniu darrerament, amb unes cues quilomètriques que envolten tota aquesta plaça de les Treses, amb centenars i centenars de persones que el que volen precisament és traslladar-se fins a Barcelona, que segurament molts d'ells ho haguessin fet amb la R1 de Rodalies, com dèiem, una de les més concorregudes de la xarxa ferroviària, però que precisament s'han hagut de traslladar aquí en busca d'una alternativa. Nosaltres hem pogut parlar amb Moventis, que precisament el que ens deia i ens confirmava és que han afegit 26 expedicions des de Mataró en direcció a Barcelona i 29 des de Barcelona en direcció a la capital del Maresme en les línies E11.1 i E11.2. També en la línia C10, que recorre la costa de la comunitat marca, i el que es viu aquí és molta preocupació, sobretot també la gent molt enfadada, que veuen que un dia més tornen a tenir problemes amb Rodalies, que s'han de buscar alternatives, i en el fons dins d'aquesta enfadamenta, podríem dir, també hi ha alegria cada vegada que arriba un autobús i poden fer un pas endavant cap al final del seu trajecte.
7: Doncs gràcies, Marta, també. Insistim que quan tingueu novetats, més notícies, més fets noticiables, ens demaneu pas i tornem a connectar amb vosaltres. Gràcies per la fotografia de nou. Tot plegat és conseqüència de les pluges, dels temporals que ens estan afectant darrerament. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs també avui dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central central i el nord-est del país. I anar acompanyats, de fet, localment, de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi, el grau màxim de perill serà d'1/6. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5/6. I ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
13: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
7: A Granollers avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir mateix els bombers havien ampliat, de fet, la zona de cerca a regions, a zones boscoses per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos, com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Un quart de nou, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo i és una informació que ara ens amplia en David Amador.
14: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però, segons ha assegurat, no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
15: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
14: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
15: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
14: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
7: Doncs això, hores després de la decisió del Constitucional i de la reacció del jutge Llarena, parlem amb un dels noms propis d'aquesta jornada, Toni Comín, perquè ens expliqui com ha viscut el moment, què simbolitza recuperar l'acte d'eurodiputat i com s'imagina el seu retorn a Catalunya. Senyor Comín, bona tarda. De fet, bona tarda no, seria bon dia. I gràcies per acompanyar-nos.
16: Bon dia. Molt bon dia.
7: Ara ho vèiem, la compareixença de Puigdemont, vostè hi era. Què representa, el vam sentir amb ell, no vam sentir-lo a vostè, què representa, doncs, per vostè personalment i políticament aquest moment?
16: Políticament representa el que va explicar el president. De fet, ell va fer la compareixença com li corresponia amb ell, però en nom dels tres, parlava en nom dels tres, I per això estàvem acompanyant-ho ahir, mentre la feia. I políticament és molt clar. Políticament és, va dir el president, ho diem des del respecte i des del diàleg, però és una victòria nostra de l'independentisme i és una derrota de l'estat espanyol, perquè la llei d'amnistia representa una rectificació d'un estat que va decidir afrontar un conflicte polític a través de la repressió, a través de la via penal. I la llei d'amnistia és reconèixer que aquesta via no és la que correspon a una democràcia europea del segle XXI. Per tant, ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili.
7: No heu concretat...
16: Les bases. A nivell personal, em preguntaves què representa l'amnistia. Home, ahir va ser un dia molt feliç per la meva família, pels meus amics, per mi. Potser és el dia que havíem estat esperant... No, potser. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides. L'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
7: Segur que sí. Li deia, no han concretat quan pensen tornar. No sé si vostè preveu fer-ho aviat i què marcarà, en tot cas, el moment del retorn. Aquesta seguretat jurídica, el context polític o el valor simbòlic d'aquest gest en si?
16: A veure, el retorn té moltes cares perquè també té una dimensió personal. També afecta la família, els amics. Per tant, com que ahir el jutge Llarena ens va descol·locar a tots perquè la previsió era que ell trigués encara uns dies aixecar l'ordre de detenció, no comptàvem que ja puguem tornar tan immediatament, pensàvem que seria més a finals d'octubre. Per tant, ara encara no hem tingut temps materialment d'acabar de parlar amb els advocats per veure des del punt de vista jurídic exactament quina és la situació i sobretot amb la família per veure exactament quin és el moment també de cara a la família que en convé fer aquest moment de retorn. Però el que sí que hi ha és una urgència política, en el meu cas. Jo sóc eurodiputat i, per tant, és important que pugui finalment exercir com a eurodiputat i representar el 500.000 de persones que em van votar. Com sabeu, una vegada més, l'estat espanyol ha fet trampes, ha impedit que jo exerceixi, i ara jo he de poder agafar l'acte d'eurodiputat i, per tant, començar a exercir. Per tant, amb la suma de tots aquests criteris, a les properes hores, els propers dies, acabarem de confirmar la data del retorn.
7: Acabo ja, Toni Comín, precisament això, la recuperació de l'acte d'eurodiputat és només o serà només un pas administratiu o serà el primer gest d'una nova etapa política per vostè?
16: Home, és una etapa política per mi i pel meu partit, perquè finalment podré exercir d'eurodiputat en un moment que Europa, hi ha un desafiament descomunal, un dels desafiaments més grans que hi ha hagut mai a la política europea, a la societat europea, des del final de la Segona Guerra Mundial, que és aquest auge de l'extrema dreta, que literalment és una amenaça, la primera vegada en dècades que la democràcia europea està amenaçada en els seus fonaments. I, per tant, és molt important que ens puguem implicar tots en aquesta batalla, que té a veure també amb combatre les causes de l'extrema dreta, que vol dir combatre la desigualtat econòmica, combatre la desigualtat social que està a l'arrel d'aquesta creixement de l'ultradreta a Europa i, per tant, és una etapa, no meva, és una etapa de la història d'Europa nova, una etapa molt important en la qual jo vull fer la contribució que em correspon, la que jo pugui fer des del Parlament Europeu.
7: Toni Comín, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i nosaltres ens n'alegrem de saludar-lo per un moment tan especial en la seva vida. Que vagi molt bé, ben aviat.
16: Moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.

0: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellver.
1: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
2: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
1: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar. Els dos textos han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: I en aquest context, precisament, s'emmarca l'anunci de Comissions Obreres i UGT d'una vaga general per aquesta tardor en defensa, precisament, dels salaris i del dret a l'habitatge. La primera reacció, o una de les primeres reaccions des del teixit empresarial, en aquest cas, la del secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que, des de les empreses, també es pateix la crisi de l'habitatge. A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria de vaga.
3: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: Us ho hem destacat en els titulars. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Enguessan, amb 12 punts, Uitake, amb 11, i Martínez Gueven, amb 19 de valoració, van liderar el conjunt de Moncho Fernández. I en futbol destaca Leo Messi, que s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benín en partit amistós amb un gol i dues assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste, en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
4: Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar. Defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Sabies que...
1: La televisió té l'origen en els avenços a la tecnologia a principis del segle XX, combinant descobriments en la transmissió d'imatges i la comunicació a distància. De fet, el concepte televisió significa visió a distància i va ser possible gràcies a diversos inventors i científics. Un dels pioners més destacats va ser l'enginyer escocès Lon Logie Baird, que al 1925 va aconseguir la primera transmissió d'imatges en moviment a través d'un sistema mecànic. La seva invenció va permetre mostrar imatges rudimentàries mitjançant ones de ràdio. No obstant això, el veritable salt cap a la televisió moderna va passar amb el desenvolupament de la televisió electrònica. Al 1927, el jove inventor nord-americà Philo Farnsworth va transmetre la primera imatge electrònica al seu laboratori, utilitzant un dispositiu anomenat dissector d'imatges. Al mateix temps, el rus nord-americà Vladimir Zworykin desenvolupava l'iconoscopi, una càmera de televisió electrònica, cosa que va ajudar a millorar la qualitat de les imatges transmeses. Durant les dècades del 1930 i 1940, les primeres emissions experimentals van ser provades a diversos països. Al 1936, la BBC al Regne Unit va iniciar la seva primera transmissió regular de televisió. Després de la Segona Guerra Mundial, la televisió es va popularitzar ràpidament i es va convertir en un mitjà massiu d'entreteniment i informació a nivell global.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el nou matí de caos a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. Aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
5: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
4: De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona i també a Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1 i l'alteració del servei fa que s'acumulin cues mai vistes a les estacions d'autobusos de la ciutat. Segons acabem de saber, els maquinistes han rebut ja els informes de les marxes exploratòries i reprendran, per tant, la circulació si consideren que tot està bé. Tot seguit ho comprovarem en directe i anirem també de nou a l'estació de Sants de Barcelona per copsar el desconcert dels usuaris. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el Pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. A aquesta hora hi ha prevista una nova compareixença del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya des de la seu d'Interior per actualitzar la situació i connectarem també en directe. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà el retorn de l'exconseller Toni Comín, amb qui hem parlat en directe fa uns minuts des del Notícies en xarxa.
6: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili.
4: El butlletí oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Pel que fa a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquesta tardor, el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit al Notícies en Xarxa que la convocatòria no té cap encaix legal.
0: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral. I també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
4: El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Bnei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Assumpción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. 5 minuts els que passen ara mateix de 8:45, un matí complicat i volem, per tant, saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem de nou amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens en doni els detalls. Bon dia, Sílvia.
7: Hola, bon dia de nou. Doncs seguim recordant que hi ha 6 dies afectades per les pluges i n'hi ha 4 detallades a les Franqueses del Vallès, Benifallet i entre Paüls i Xerta. L'àrea metropolitana avui la situació és complexíssima. Hi ha moltes retencions tant a l'àrea nord com a la sud. En el cas, per exemple, per sud, a la 2 tenim retencions a Sant Vicenç, Sant Joan d'Espí i Cornellà. A la B23, l'entrada i la sortida per la Diagonal, carregadíssima, com la C32 també a Cornellà o, en el seu cas, al tram nord, al tram de Premià o Mataró. Però és que els accessos nord tampoc s'escapen. C58, C33, els túnels de Vallvidrera, la C17 i les rondes van molt, molt carregades. Es nota que la situació és complexa, que no hi ha trens, que hi ha molta mobilitat i us demanem sobretot que no baixeu la guàrdia, mantingueu les distàncies de seguretat i us mantingueu informats. Bon matí.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Us ho dèiem, a aquesta hora estem molt pendents també de la compareixença al Departament d'Interior per actualitzar l'evolució dels aiguats que ens han afectat les darreres hores. Per ara, Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat i és que es preveuen nous xàfecs, malgrat que de menor intensitat que els que hem patit fins ara. Per tant, ens n'anem directament cap al Departament d'Interior. Està parlant Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
8: Doncs, continuarem amb aquest seguiment que s'ha fet amb aquesta vigilància i en cas que hi hagués alguna situació que s'agreugés o que veiem que hi ha algun moment en què aquesta precipitació s'intensifica, doncs procediríem de la mateixa manera que ho fem sempre, que és avisant a la població. No ho esperem en aquests moments, de totes maneres, perquè aquesta previsió que tenim, doncs no ho esperem. També ens avisa el Servei Meteorològic que de cara a dijous i divendres entrarà ja vent de mestral i de tramuntana i que esperen que ja la situació sigui molt diferent pel que fa a les precipitacions. Com afectacions que hem tingut durant el dia d'ahir i durant aquesta nit, per exemple, tenim el nombre de trucades del 112, del número 112, va rebre per aquest episodi d'ahir i d'avui de pluges arreu del litoral 690 trucades. El pic de les trucades va ser sobre les 8 de la tarda. Moltes d'aquestes eren per inundacions, per entrada d'aigua en els edificis, en baixos, també per situació de rescat de persones i també peticions d'informació i avisos de risc estructural eren les més destacables. En continuació, també els donaré informació de les afectacions que tenim en aquest moment en el transport. Hi ha algunes afectacions, per exemple, el metro encara estan amb algun accés tancat o que ara estava en vies ja de resolució. I per part del que fa al transport ferroviari, doncs, com saben vostès, hi ha una incidència generalitzada que afecta el servei, i en aquests moments doncs, aquest servei no s'està donant amb el 100% de la seva capacitat. Tenim una prealerta del pla Ferrocat per aquest motiu, i el que demanem doncs, és a la població que sobretot s'informi si volen fer algun desplaçament, i en el cas de que valorin que cal, que no és possible fer-lo, doncs valorin algun transport alternatiu. Com més informació, també podríem esmentar doncs, les manques de subministrament elèctric que s'han donat. En aquests moments tenim encara uns 5.300 usuaris sense llum, amb línies de baixa i de mitja tensió. Per exemple, alguns dels municipis afectats són Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona, Tortosa. S'està treballant, hi ha molts efectius en el territori treballant en aquestes incidències. Alguns ahir tenien dificultats per accedir i, per tant, continuen encara treballant, i hi ha 18 grups electrògens instal·lats en el territori. Tinc el nombre exacte de persones que estan treballant, que són 293, per si algú té interès en aquesta dada. També comentar que pel que fa a la telefonia hi ha algunes incidències també en el territori, hi ha alguns problemes de servei en la zona, esdevinguts a lo millor pel tema de la llum o per una pròpia incidència del servei, però que també s'estan treballant en aquests àmbits. Dir que s'ha recuperat ja la telefonia en el municipi del Godall. En el municipi del Godall s'estava donant aquest servei de telefonia mitjançant una unitat de telecomunicacions d'emergències que és del Departament de Presidència, que en aquests moments, com que en el Godall ja hi ha llum, ja hi ha servei de telefonia, doncs el podrem passar cap a Xerta perquè pugui donar aquest servei en allà. Hi ha hagut també incidències a nivell de l'aeroport, ens explicaven aquesta nit, per culpa del mal temps i també per incidències tècniques que han tingut que anul·lar alguns vols. Ara estan operant amb normalitat i recuperant doncs, tot aquest servei que no s'havia pogut donar. Pel que fa a centres educatius, també el Departament d'Educació ens passa la informació de que tenen alguns centres que no han pogut obrir, per exemple, Xerta, s'ha suspès l'activitat educativa en el municipi, hi ha uns 87 alumnes afectats. També a Tarragona, l'Institut de Miami, Platja, Baix Camp, és un centre que ha quedat afectat per les pluges, i per aquest motiu doncs, s'ha tingut que fer la suspensió d'aquesta activitat. I després també en l'edifici de la laboral, al Tarragonès, a Tarragona, hi ha hagut també inundacions i també tenen incidències en l'utilització d'aquests centres. Per part meva no tinc més informació detallada. Si tenen alguna pregunta, quedo a la seva disposició i passo la paraula a bombers perquè puguin donar la informació del seu servei.
9: Val, bon dia.
10: Era Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fent el recompte, el reguitzell de totes les incidències que s'han produït a casa nostra arran doncs, de les pluges de les darreres hores. La bona notícia és que avui sembla que plourà, però no amb tanta intensitat com aquestes últimes hores, com aquests últims dies, i que dijous i divendres, gràcies a l'entrada de vent, la cosa aniria ja d'una altra manera. Per tant, doncs, aquest era el balanç que ens feien des del Departament d'Interior. Ara, però, parlem del transport públic, perquè aquest també és un nou matí d'incidències generalitzades a Rodalies, i també està clar, derivades d'aquest temporal viscut a les darreres hores, Renfe ha anunciat que no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació d'aquesta manera. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garantides o garanties de seguretat després dels efectes del temporal, i sembla que, segons hauria transcendit fa pocs minuts, aquests maquinistes ja haurien rebut els informes d'aquestes marxes exploratòries i podrien reprendre la marxa de trens si consideren que tot està bé. En tot cas, anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona, on hi ha Antoni López i l'Anna Ruiz, que segur tenen informació de primera mà. Anna, molt bon dia.
11: Bon dia, Helena. Doncs traslladem aquesta pregunta al maquinista que ens acompanya en aquests moments. Ell és Miguel Huelamo, també representant del sindicat CGT. Miguel, heu rebut algun tipus d'informe acreditatiu que asseguri, preservi i pugui garantir la seguretat de les vies?
12: Pues en estos momentos, yo como maquinista acabo de mirarlo, no he recibido nada.
9: como sindicato, luego bajaré porque fue el compromiso de mandarnos también los certificados a nuestro correo electrónico como sindicato. Yo no he recibido nada todavía, a día de hoy.
11: Miguel, a l'espera de conèixer si arriba i aquest informe acreditatiu, què ha passat aquest matí? Què heu fet els maquinistes?
9: Vale, yo, gracias por darme la oportunidad de explicar lo que está realmente pasando y un mensajito rápido al nuevo director de Rodalías, el señor Óscar Playà, que curiosamente, como fíjate, lo conozco solamente de una vez, ¿eh? Y se le llenó la boca de seguridad. Pues nada, esta mañana se ha levantado el señor, que yo lo entiendo, se ha ido a un medio de comunicación y lo primero que dice es que esto es un conflicto laboral y no de seguridad. Son mentiras. Aquí estamos esperando, como hasta ahora han estado cumpliendo, que cuando hay una incidencia en cualquier línea, una vez se soluciona, pues nos están enviando tanto a los sindicatos como a los trabajadores un certificado de Adif que certifica que esa línea está correctamente y yo sin problemas a conducir. Pero bueno, el miedo, esta noche ha habido una luz en Vilanova, un árbol y un terraplén se ha caído. O sea, yo no sé, no estamos seguros. Entonces, de momento, hasta que no lo certifiquen, no vamos a salir.
11: O sigui, esteu a l'espera que a través dels vostres correus electrònics arribi aquest informe signat amb els responsables que tot està ok, que tot està bé.
9: En el momento que recibamos el certificado, como hasta ahora hemos estado cumpliendo, pues saldremos a conducir sin ningún tipo de problema. Todos los maquinistas están en su punto de trabajo y nadie ha faltado a trabajar.
11: Tots els maquinistes estan al seu lloc de feina, però no han agafat els trens.
9: Bueno, en principio es normal, si hasta ahora estaban cumpliendo, nos estaban certificando sin ningún tipo de problema que las líneas están operativas, ¿por qué ahora no? Ahora envían mensajitos o te llaman por teléfono. ¿Quién firma? ¿Quién da? ¿Quién se pone delante de que eso está correctamente? Nadie. ¿Por qué? Porque no está el tema seguro. Bueno, pues estamos reivindicando eso. Seguridad, pero certificada por Adif o por quien sea.
11: Miguel Huelamo, maquinista, també representant del sindicat CGT. Moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, Helena, a l'espera que els maquinistes rebin precisament aquest informe acreditatiu per part de la companyia que els asseguri que poden tornar a agafar els trens perquè la seguretat és gairebé absoluta a tots els trams de la xarxa ferroviària. Ha estat un matí molt complicat. Està sent un matí molt complicat aquí a Rodalies com a conseqüència de la planta dels maquinistes, que se suma a les últimes intenses pluges dels últims 4 dies. Tot plegat ha fet aquesta tempesta perfecta que cau en aquests moments sobre Rodalies i que impedeix el desenvolupament normal del servei de Rodalies. Per cert, a partir de les 10 del matí, Renfe farà una compareixença per explicar quina és la seva versió de la història i mentrestant són els usuaris els que paguen la factura d'aquest conflicte laboral, aquest conflicte de seguretat.
12: Estava parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
13: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. No, avui res. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 que he arribat a baix i els trens aturats, demorats, res. Ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
11: A l'espera, Helena, ja de confirmar per part de Renfe si els maquinistes han rebut aquest informe acreditatiu i signat que podria garantir la seguretat de les vies, cosa que afavoriria el retorn a la feina dels maquinistes.
4: De moment, i pel teu testimoni, aquesta informació encara no els ha arribat, com sempre, doncs, contrastant, com és de rebut la informació. Gràcies, Anna Ruiz, que vagi bé. I busquem un altre punt d'atenció. Anem fins a Mataró, on s'acumulen viatgers buscant un transport alternatiu. I ho fan a diferents parades d'autobusos de la ciutat, on hi ha molta aglomeració de persones, d'usuaris, de viatgers. Connectem amb TV Mataró, Jaume Dormoà i Marta Gómez. Bon dia. La cua continua sent llarga, infinita gairebé.
14: Molt bon dia. Doncs sí, el col·lapse de Rodalies realment s'ha traslladat en aquesta plaça de les Treses, on, com ja veieu, les cues són quilomètriques fins a l'altra punta d'aquesta plaça, en una imatge que costa de poder assumir i realment que només es recorda en grans col·lapses de Rodalies, com quan també es va aturar tot el servei. És veritat que Moventis ha explicat a TV Mataró que han reforçat aquesta línia, aquesta E11.1, però també la E11.2 i el C10 amb 25 26 expedicions més que surten des de la ciutat de Mataró en direcció a Barcelona, 29 que surten des de Barcelona cap a la capital del Maresme, i entre tots els viatgers malestar, perquè un dia més es troben en haver de buscar alternatives. Nosaltres volem parlar amb la Sílvia. Sílvia, molt bon dia.
15: Bon dia, què tal?
14: En quina situació et trobes buscant una vegada més alternatives per poder anar a la feina?
15: Pues imagínate, es un poco la vida con Rodalías, ¿no? Que es cada día pasa algo, cada día pasa algo. Con Rodalías nunca puedes hacer planes, nunca. Y al final, pues nos encontramos con todo esto, miles de personas sin saber qué hacer, levantándose por la mañana y viendo a ver qué opciones hay para llegar al trabajo.
14: Com viviu amb aquesta incertesa? Com t'organitzes? T'has de llevar abans, mirar o informar-te dels serveis?
15: Es que al final, como se produce un poco el efecto de la habituación, tú ya sabes que puede pasar algo. Ya sabes que puede pasar algo. Entonces tú haces tu vida normal y bueno, y vas aceptando un poco lo que va pasando. Llegas cuando puedes, vuelves cuando puedes, y ese es un poco el tema. Entonces, cuando no es un problema, es otro. Ahora es el clima, vale, sí, lo entiendo. Luego los maquinistas, luego la orografía del terreno, luego un desprendimiento no sé dónde. Cada día hay algo en Rodalías.
14: ¿Para un paso a la solución?
15: Pues esto lo tienen que buscar los políticos, no nosotros. No nosotros, pero la solución tiene que existir y se tiene que dar. No puede ser, es que no podemos resignarnos a esto. No podemos. Y ahora, bueno, al menos aquí en Mataró parece que hay cierto movimiento, pero como vengas de fuera de Mataró estás muerto.
14: ¿Haguéssiu valorat també serveis alternatius per carretera, potser per part de Rodalies?
15: Pues sí, efectivamente. Es que lo que no puede ser es que se encargue Moventis de poner aquí autobuses extras para la gente que sale de Mataró. ¿Y la gente que no sale de Mataró qué? ¿Los que venimos de más arriba qué? O sea, Rodalías lo que tiene que hacer es decir, no hay servicio, yo pongo un servicio por carretera. Ja està.
14: Com la Sílvia, centenars d'usuaris que realment avui es troben en aquesta situació. La Sílvia ho verbalitzava, malestar amb aquest degoteig de realment de problemes que genera aquesta línia R1 de Rodalies, la més concorreguda de tota la xarxa de ferroviària a Catalunya, i que una vegada més tots els viatgers que volen traslladar-se han de buscar una alternativa com la d'avui aquí a la plaça de les Treses, amb tots aquests autocars que van omplint-se de persones, però que les cues continuen sent llargues i, sobretot, generant molt malestar entre els usuaris.
4: Gràcies, Marta, companys de TV Mataró, per acostar-nos avui a aquest testimoniatge. Que vagi molt bé el dia. Minuts i arribarem a les 9. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà la tornada de l'exconseller Toni Comín, que recuperaria l'acta de diputat europeu. Hem parlat amb ell fa uns minuts des del Notícies en Xarxa.
6: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps a les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
4: El butlletí oficial de l'Estat publica ja els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Ens ho explica la Carina Bellver.
16: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de

0: Novament a votació s'han hagut de retocar. Els dos textos s'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros en préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
1: I en aquest context marquem l'anunci de Comissions Obreres i UGT d'una vaga general per aquesta tardor en defensa dels salaris i del dret a l'habitatge. La reacció des del teixit empresarial arriba de la mà del secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que ha dit fa uns minuts en Notícies en Xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge. A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
2: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: Encara temps per afegir que el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Enguessant amb 12 punts, Witake amb 11 i Martínez Geben amb un 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández, que treia pit per aquest primer triomf continental.
3: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de competició europea.
1: I el Joventut també ha començat amb bon peu a la Champions League de la FIBA. Ha superat el Bnei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. El domini dels badalonins, el marcador, va arribar al màxim en el tercer quart amb 14 punts d'avantatge que el rival ja no va poder eixugar. Birgander, amb un 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els més destacats del partit. I abans d'acomiadar-nos, us recordem que heu d'estar avui molt atents si sou usuaris de Rodalies, perquè, com us hem anat explicant des de primera hora, s'està vivint avui un dimecres una nova jornada d'incidències generalitzades. Renfe insisteix que, de moment, no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui encara aquesta situació. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat diversos accidents, compliquen hores d'ara la circulació, una a la C32 entre Premià de Dalt i Cabrils, en sentit Barcelona, també a la C33 entre Montcada i Reixac i la Llagosta, i també una altra a la 2 a Cornellà de Llobregat, a banda una avaria, també deixa un carril tallat, en aquest cas a la B10 a Barcelona. I el nou episodi de pluges ha deixat inundacions, carreteres tallades i 285 serveis dels bombers, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a la regió metropolitana nord i sud. A banda, també deixa encara 5.300 persones sense subministrament elèctric. Hi ha centres també educatius tancats a Xerta, Miami, Platja i Tarragona. I Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat de fet fa uns minuts en compareixença quina és la previsió per al dia d'avui.
2: En aquests moments aquestes pluges ja han finalitzat i el Servei Meteorològic de Catalunya ens informa que avui encara pot quedar algun xàfec en el territori, que pot ploure de manera intensa encara en algun punt. Ho anirem seguint, no tenim nivells de perill molt elevats en les previsions meteorològiques, però sí que tenim aquest avís i, per tant, doncs, avui continuarem amb aquest seguiment que s'ha fet amb aquesta vigilància, i en cas de que hi hagués alguna situació que s'agreugés o que veiem que hi ha algun moment en què aquesta precipitació s'intensifica, doncs procediríem de la mateixa manera que ho fem sempre, que és avisant a la població.
1: Unes pluges que han provocat també afectacions al servei ferroviari i, a conseqüència, la plantada dels maquinistes de Renfe, que no han volgut reprendre el servei aquest matí per no haver rebut els documents que acreditaven que es podia circular amb seguretat. Ara, fa uns minuts, els maquinistes han rebut ja aquests informes i reprendran la circulació si tot està bé. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe Usuaris, n'ha explicat els motius a la xarxa.
3: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: La direcció de Renfe ha assegurat a primera hora que el servei no funciona correctament i que no circula cap tren a l'R1 i que a la resta de línies hi ha circulació, però no tots els previstos. Ha recomanat també utilitzar altres vies de transport fins que es normalitzi la circulació. I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en l'espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. I també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de Laura Borràs a canvi que faci un curs de prevenció de la corrupció i no delinqueixi durant els propers 5 anys. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Arrenquem un matí més des de la ràdio, com cada dia, de 9 a 11 del matí. Avui, a la segona hora, amb entrevista política amb el regidor i ja candidat del Partit Popular, Juanjo Almansa, que vindrà als telèfons, als micròfons de la ràdio, per fer-nos 5 cèntims de l'actualitat de la vila amb clau política. Però és evident que no podem començar el programa sense referenciar una situació anòmala, més una anomalia cada cop més habitual i, per tant, cada cop més normal, com és la de tenir restringida la mobilitat del país. La situació és realment preocupant i no és preocupant només perquè no vagin els trens, que també. És perquè probablement els senyors del CEMAF, del Sindicat de Maquinistes, estan fent una vaga encoberta, probablement. Probablement estan abusant de la seva situació de força, probablement. Probablement no té explicació el que han fet de dir no, nosaltres no circulem perquè considerem que no és segur. Probablement. El pitjor és que el que hi ha a l'altra banda no ens inspira confiança. I aquesta és la gravetat. És a dir, al final acabes pensant que quan Adif diu les línies estan operatives i, per tant, es pot circular trens, i el CEMAF diu que no, a qui et creus? Els que durant anys t'han estat mentint, enganyant, dient-te que Rodalies es faria inversió, que tot està bé, que tot està bé i que és meravellós, i que en paral·lel els hi van apareixent esborancs a les obres de Montcada i Reixac, fan una obra mal feta a Granollers i se'ls hi nega tot. Se'ls hi cauen els talussos i els arbres a la zona de Tordera, Blanes i Malgrat de Mar. Tenen problemes a la zona de Vilanova i la Geltrú, Sant Vicent de Calders i tota aquesta zona d'aquí. Tenim, a qui et creus, aquests o els altres? Que quan diuen esto no está seguro, al cap de 6 hores, com ha passat aquesta nit, que hi van avisar que la cosa no era segura i Renfe va mirar-s'ho i va dir sí, esto está bien. I aquesta nit han hagut d'evacuar una colla d'usuaris dels trens de Vilanova i la Geltrú perquè havia caigut un arbre i s'havia hagut una esllavissada i havia afectat la via. A qui et creus? I el problema és que no et creus a qui t'administra, no et creus a qui et governa, no et creus qui t'hauria d'inspirar confiança, qui t'hauria de garantir que les coses s'estan fent bé i s'estan ben fetes. No et creus en aquest. I aquest és el principal problema. I ja ens trobem com ens trobem el dia d'avui. És a dir, amb un país que novament s'aixeca sense mobilitat, sense la mobilitat més bàsica i essencial. És a dir, no és que no funcioni l'AVE, que tampoc funcionen bé, és que no funcionen les rodalies. És a dir, no funciona el servei públic per excel·lència. Jo recordo ara fa uns mesos quan vaig enviar una carta, un correu al Departament de Transports de la Generalitat preguntant-los com és que havien tret un tren d'una hora i com és que no posaven els autobusos que anaven d'Arenys a Mar a Barcelona, els que encara no han posat i ja fa temps que es reclama, i la resposta és perquè teniu una línia de tren i la nostra aposta és la línia de tren. Doncs on collons està l'aposta? On està l'aposta? Perquè ara vindrà amb la camama de que no, és que han caigut unes pluges excepcionals i això ha fet que... Però si fa 6 mesos teníem tota la mobilitat del país també parada perquè no hi havia seguretat i teníem tios 24 hores al dia mirant una paret perquè no hi haguessin esllavissades. Si vam tenir a la gent durant setmanes putejada, buscant-se alternatiu per deixar la cosa arreglada definitivament. No definitivament tot bé perfecte, definitivament que no tornéssim a tenir incidències importants perquè es poguessin fer les obres definitives que arreglarien i que tal i no sé què. Ni sis mesos, i tornem a estar igual. I direm, oh, és que ha plogut. No s'ha plogut. Bueno, és que els països plou i neva. A Suïssa neva i els trens no s'aturen. A Alemanya neva, fa fred, glaça i els trens no s'aturen. A Grècia els trens no s'aturen. És que està a l'Índia els trens no s'aturen. I mireu que allà... I en canvi aquí no. Perdó, a Madrid els trens no s'aturen. I aquest és el principal problema. A València els trens no s'aturen. És a dir, no és que no s'aturin a Londres, és que no s'aturen a València, és que no s'aturen a Madrid, és que no s'aturen a Bilbao. I allà també plou, i també cauen aiguats, i també va molta gent, i també hi ha situacions de tensió màxima. El problema és que s'aturen on? A Catalunya. Per què? Doncs perquè ningú els vol cuidar, perquè estem abandonats, perquè no importem res, perquè avui fotran fora 50 persones d'un edifici de Sant Andreu i no passarà res, i en canvi van treure una senyora gran jubilada de Madrid i vam tenir durant 4 dies... un debat sobre el tema. És que el que no passi a Madrid, és que el que passa a Catalunya no importa a ningú, ni als de Catalunya. Perquè si fos lo normal, avui no estaríem fent una sessió al Parlament parlant de... No, no, avui estaria la consellera a peu de via donant explicacions i el president amb helicòpter sobrevolant la zona afectada, que ja m'explicareu per què serveix això, però com a mínim donaria la sensació d'estar fent alguna cosa. I no és així. Tenim l'estació de Renfe de Sants feta una merda, la gent sense poder estudiar, la gent sense poder anar a treballar, la gent sense poder-se moure, i aquí, escolta'm, no passa res. No passa res ni amb els polítics, ni passa res amb la societat, perquè tampoc no ve que estiguem ara a hores d'ara cremant masses coses. Estem en una situació de tant semenfutisme generalitzat que no veig jo que sigui la millor manera d'afrontar els grans reptes que tenim de futur. En tot cas, és una de les qüestions que avui portarem a l'antena i, evidentment, és una de les qüestions de les quals parlarem. Evidentment, també d'aquesta situació del temps que, com podeu veure, amenaça pluja forta. Ahir va ploure molt poca estona. No va ser ni de llarg tan dramàtic com va ser a Sitges, per exemple, o com va ser a Paüls, o com va ser a Xerta, però realment ens fa estar alerta perquè plou sobre mullat i això sempre pot generar dificultats sobre afegides. Farem seguiment d'aquesta pluja i, evidentment, si teniu alguna novetat, alguna dada important, alguna qüestió que creieu que sigui transcendent o que ens pugui ajudar a entendre què és el que està passant exactament, ens ho feu saber, que ho direm des d'aquí. Per cert, avui el dia en què parlarem amb en Ramon Puigvert, qui serà el nou president de l'Aula d'Extensió Universitària, després de que ahir comencés el curs i l'anterior presidenta, la Mercè Cussó, anunciés la seva voluntat de deixar la presidència. Per tant, tenim novetats en aquest sentit a nivell en clau aranyenca. Tot això fins les 11. Ben trobats.

Per cert, més enllà de dos quarts, passaran per aquests micròfons i la plataforma de promoció del transport públic. Aviam què tenen a dir. Tot això, com dèiem, fins les 11.

0: Va, previsió del temps. Quim Serra és el que té tota la informació del que pot passar al llarg de les properes hores i de quina és la situació que viurem al Maresme al llarg del matí d'avui. Que ens ho expliqui, Quim.
1: Hola, molt bon dia. Després de les precipitacions que hi van acumular de 8 a 20 litres per metre quadrat aquí a la comarca, la situació prevista per avui es presenta més tranquil·la. De tota manera, encara aquest matí, amb nuvolositat abundant a tot el Maresme, aquesta tarda tindrem més estones amb sol, la qual cosa farà que pugin una mica les temperatures màximes, amb unes mínimes que s'han mantingut sense grans canvis. Per la seva banda, els vents han de bufar més aviat fluixos, de component variable al llarg del dia d'avui. La situació marítima dominada pel marejol, però encara amb una mica de mar de fons. De cara a demà, sembla que tindríem la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya des del cap de setmana, amb nous xàfecs localment intensos demà entre mig matí i primeres hores de la tarda. A partir d'aquí ja milloraria i divendres ja s'espera un temps doncs plenament estable i assolellat a tot el Maresme, amb continuïtat de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Diumenge amb alguns núvols més, però en general seran núvols doncs poc importants. Per la seva banda, els vents de cara a demà continuaran fluixos de mar cap a terra, força variables però al llarg del dia, i la situació marítima com avui amb mar de fons. Demà passat s'espera un temps, com ja hem dit, assolellat, amb temperatures diurnes que pujaran una mica, tot i que demà baixaran de forma clara, i amb vent que bufarà de garbí durant la tarda i la mar dominada pel marejol.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
6: Ràdio Arenys.

0: Un quart i dos minuts de 10 del matí, som a Ràdio Arenys. Ahir començava el nou curs de l'aula d'extensió universitària, un nou curs amb importants novetats. La més important és la nova ubicació. Definitivament, si més no durant aquest curs, l'aula es farà al Teatre Principal, un equipament que té de llarg totes les necessitats que té l'actual format de l'aula d'extensió universitària, bàsicament per una qüestió d'aforament. Els teatres seràfics va ser un lloc molt ben trobat, va ser un encert anar cap allà, però era petit i no s'hi cabia del tot, i aquí al Teatre Principal doncs es tenen unes quantes cadires més i per tant doncs hi pot anar molta més gent de la que pot anar en d'altres emplaçaments de la vila. En principi aquesta era la gran novetat, fins que vam arribar, o fins que es va arribar a l'inici del curs i als parlaments inicials de presentació, on l'actual presidenta va compartir amb els que eren allà a la sala, amb els socis i sòcies de l'aula, que deixava el càrrec de la presidència de l'aula d'extensió universitària i que, per tant, cedia el testimoni a una altra persona, en aquest cas, en Ramon Puigvert. Ramon, molt bon dia i benvingut.
1: Bon dia.
0: Com estàs, Ramon?
1: Bé, mira, aquí, al mig d'un embussament d'aquest de trànsit, perquè el trànsit està així com una mica mogut aquests dies.
0: Sí.
1: I aquí, suposo que no tindrà cap problema de connexió.
0: Vinga, no, espero que no. És el que té l'actual sistema ferroviari que tenim a Catalunya, que provoca embussos de cotxes. Escolta'm, en tot cas, espero que aquest embús no sigui metàfora del que t'espera, que és molta feina.
1: Sí, bé, evidentment. Home, penseu que jo fa 3 anys que vaig entrar dins de la junta de l'aula i en aquell moment ni pensaments de que podia acabar sent el president. Les coses funcionen i es mouen, doncs hi va haver un moment que jo, Mercè, havia manifestat que ell no volia continuar i jo vaig manifestar que, a veure, que si no sortia ningú més, doncs que jo postulava com per continuar sent el president. Uh-huh. Així estem. Per tant, feina per fer, segur, seguríssim, i molta també, amb moltes ganes de fer-la, uh-huh. i a veure com anirà.
0: Quan ho seràs? No sé si ja ho ets o ho seràs aquí uns dies o setmanes.
1: Jo estic en provisional. Representa que quan la Mercè presenta el president presenta la renúncia, a la propera reunió, doncs, la Junta ha de nomenar una persona que sigui president de nou. I, mentrestant, a l'Assemblea de Socis, que es fa cada any al desembre, fins que arribi a l'Assemblea i es ratifiqui aquest nomenament.
0: Correcte.
1: Per tant, jo estic com a president provisional en aquest moment.
0: Amb una pila de red. O sigui, l'aula és un vaixell, és un transatlàntic, més que un vaixell, és un transatlàntic que funciona...
1: Sí, perquè som uns quants,
0: Pues és una cosa com molt gran, que va molt bé, perquè ja fa molts anys que navega i, evidentment, porta una inèrcia, però també porta una responsabilitat. És a dir, per molt que vagi cap allà, s'ha de mantenir... Has de tenir els braços forts perquè el rumb no es torci, i en aquest sentit és un dels reptes, no, Ramon?
1: Sí, a veure, pensa que un dels reptes que tenim és que l'any passat ja vam tenir que tancar les inscripcions perquè vam arribar a la ratlla de 400 socis, quan aquests 400 socis, doncs, ja sabem que tots no venen, perquè tenim gent doncs, gran que no pot venir, hi ha gent doncs, que és sòcia fa molt de temps i continua sent soci, però doncs, té problemes per venir, mm-hmm. i no tothom ve, pot venir el mateix dia, al mateix moment, però esclar, hem tingut un promig de 180 cap a 200 persones, amb puntes de 220-230. Això en els Seràfics no es pot plantejar i per sort, doncs, aquest any la gent del Teatre Principal doncs, ens vam entendre, vam poder-hi parlar i ens vam posar d'acord per poder fer les xerrades al Principal. Hem de pensar que al Principal també serem 274 places com a molt. Mm-hmm. Són unes quantes places més que no pas que hi ha en els Seràfics, però tampoc són il·limitades, també hem de pensar en això. Però bé, bueno, de moment hem obert les inscripcions per gent nova. Teníem doncs, quasi bé 40 i pico de persones en llista d'espera de l'any passat, sí. Que entre les baixes que hem tingut, els 40 que hem incorporat i algú més que hem pogut posar, doncs estem a 425. I hem tornat a tancar perquè pensem que si en algun moment doncs, ve molta gent, doncs tornem a ser 240 o 250, serà el màxim que podrem arribar d'aforament. Per tant, no, en aquests moments, no, malauradament, no hi cabem i, per tant, haurem de continuar estant amb l'entrada tancada a l'aula. Mm. Però bé, és un repte que nosaltres ens toca lluitar per veure si això pot canviar i que hi han traslladat en diferents vegades les necessitats al consistori a veure si es pot intentar buscar alguna solució. Però bé, ja està difícil, això.
0: Ara t'estava escoltant, Ramon, i pensava... Que curiós, eh? Normalment no hi ha moltes entitats que lluiten per la seva subsistència, no? per la poca implicació de la societat, i vosaltres el principal problema que teniu és no morir d'èxit, és a dir, que
1: sí,
0: l'interès no se'ls acabi menjant, no?
1: Sí, una mica és això. També pensa que, és el que és un dels problemes que tenim nosaltres, que també has de pensar que som 12 persones a la Junta, que són els que ho organitzem, muntem i ho fem funcionar tot, i clar, que també pensar en més gent cada cop se'ns fa més difícil, també, perquè ho penseu que si organitzem un viatge ens organitzem tot nosaltres, ens busquem el transport, busquem els llocs on anem, i els guies, què fem i què deixem de fer. Clar, això tampoc és il·limitat. Nosaltres no podem organitzar els viatges de la mateixa manera. O sigui, no som professionals d'organitzar els viatges. Per tant, organitzem les coses a la nostra mida. I, per tant, això no, és complicat. Però, bueno, de moment arribem fins aquí i veurem fins on arribem.
0: Doncs, en tot cas, des d'aquí només podem que desitjar-vos molta sort i evidentment, tot l'ajut i suport que us puguem donar des d'aquí, des de la ràdio, i que trobeu aquesta alternativa, sobretot, no? O aquesta solució a aquests 400 socis que teniu i que, en cas que volguessin venir tots, seria complicat encabir-los.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Maria.
0: A tu, Ramon, que vagi molt bé, estem en contacte. Una abraçada.
1: Vinga, gràcies.
0: A veure, molt bon dia. Mercè Cussó, bon dia, benvinguda.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: Com estàs, Mercè?
2: Bé.
0: Alliberada o no?
2: Home, no, alliberada no. Alliberada no, en el sentit de que jo, per raons estatutàries, tampoc no podia seguir massa temps més, perquè els estatuts de l'aula diuen que el càrrec de presidència només pot estar 8 anys. I jo ja estic a punt de complir-los. Aleshores, doncs, s'ha d'anar ja a buscar un relleu i s'ha de fer en temps i s'ha de fer, doncs, amb un traspàs, doncs, vull dir, adequat. I, per tant, doncs, alliberada no, perquè jo seguiré també, doncs, com a vocal i, per tant, també tindré unes certes responsabilitats. Però, bé, jo crec que és una decisió que hem pres que s'havia de fer i que s'ha de fer doncs, en calma i tranquil·litat i millor fer-ho a començament de curs que no pas fer-ho quan ja tot estigui, la mecànica estigui engegada, no?
0: Contenta?
2: Sí, molt contenta del suport de tots els companys de la Junta, molt contenta de la confiança dels socis de l'aula i contenta en el sentit doncs, que hem tingut molts reptes durant aquests anys i jo crec que, doncs, que els hem sobrepassat amb escreix, no? Vam tenir el problema de la pandèmia, vam tenir doncs, el problema que l'aforament del Calissai doncs, ja era i no hi cabíem més, vam tenir l'experiència del col·legi a la presentació dels Seràfics, ara doncs, del Teatre Principal i clar, tot això han sigut reptes que hem hagut d'anar afrontant i que jo crec que, doncs, que amb l'esforç de tothom, perquè la Junta de l'Aula, vull dir, tothom hi treballa molt, hi ha uns equips organitzats, uns equips de programació, uns equips de sortides, vull dir, la secretària doncs, que funciona molt bé, tesoreria que funciona molt bé, vull dir que hi ha uns equips de treball, jo crec que això, doncs, això fa que funcioni perquè cadascú, dintre de la seva responsabilitat, doncs, fa que això funcioni bé, no?
0: I veient la feina feta, sobretot, no, ara anomenaves aquests, aquests moments, aquests punts d'inflexió important, no? Des de la pandèmia, que va ser transcendent a tots els nivells, com bueno, la decisió de, després de, no sé quants portau, em poso 20, segur que no eren 20, que eren 19 o n'eren 21, però em poso de un rodó 20, veure la necessitat d'haver de buscar una alternativa a la sala Josep Maria Arnau, no?
2: Exacte, exacte. Exacte, i vull dir, també, també doncs, vam celebrar els 20 anys a l'aula, que això doncs, també, doncs, també... O sigui que hem tingut una sèrie de reptes durant aquests temps que jo crec que, doncs, que, els, hem, bueno, que els hem passat amb una certa nota, diguéssim, no? Mm. Vista la cosa en perspectiva, no? I bé, i ara doncs, a seguir continuant i seguir doncs, a treballant i en Ramon doncs, quan és un dels membres de l'equip i que doncs, és, com sigui ratificat en l'assemblea de socis, per tant doncs, ja tindrà doncs, el càrrec en plenes funcions, diguéssim, no? Tot i que ara ja anem fent el traspàs.
0: Home, ara és bo perquè diguéssim que està tot aquest primer trimestre, pràcticament tot el curs està definit, estan, diguéssim, l'aula ja engegada i, per tant, pots anar treballant no sobre la immediatesa, sinó que podrà anar treballant sobre els projectes a mitjà i llarg termini, no?
2: Exacte, exacte. Sí.
0: Molt bé. Sí. Escolta'm, i tu et quedes, però, com a vocal? És a dir, tu estaràs per allà durant un cop de mà, Mercè?
2: Sí, no, jo em quedo com a vocal i a més vull dir, i feu doncs un bon traspàs. Jo crec que és molt important amb tots els equipaments doncs, que hi hagi un bon traspàs, que després doncs, cada equip doncs, ja té la seva manera de treballar i això és evident, però clar, un traspàs s'ha de fer perquè hi ha tota una sèrie de feines que hem anat fent durant tots aquests anys i que s'han de traspassar perquè doncs, evitar duplicar feines, no? Diguéssim. I això doncs, és el que s'ha de fer en calma i tranquil·litat i això és el que doncs ja vull dir, des d'ahir ja ho fem, ja ho comencem a fer, vull dir que ja ho comencem a fer, vull dir que passa que a l'estiu també doncs és una època que també doncs bueno, d'altres tipus de feines, de fer tot el tema del recull aquesta obra, doncs aquest recull de les activitats, que això doncs també ens porta molta feina, vull dir que no hem parat, que no hem parat, no parem, vaja, no parem.
0: Molta gent es va sorprendre ahir, quan ho vas anunciar, no s'ho esperaven.
2: No, perquè és que, bueno, com ha dit en Ramon, jo ja havia manifestat perquè, entre altres coses, vull dir, si no pots seguir, doncs és tonteria que esgotis fins a l'últim moment, no? Sempre és millor, doncs, ja començar a fer, doncs, fer el traspàs, que dic, que crec que en tot equipament s'ha de fer, després ja dic, s'agafa la línia que es cregui més convenient i segur que hi haurà canvis de dinàmiques i coses diferents, però un traspàs amb tot el que s'ha fet i com s'ha fet, perquè la resta de les persones tinguin les eines per poder tirar endavant o per poder canviar o per poder doncs, modificar el que creguin convenient, no? Mm.
0: Doncs aquest és el canvi a la direcció de l'aula a la presidència, perdoneu, de l'aula d'extensió universitària. En tot cas, Mercè Cussó dona pas a Ramon Puigvert i veurem com, bueno, com continua aquest camí que fa aquesta entitat. Mercè, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat. En tot cas, estem en contacte i jo sap que això és casa teva, vull dir que podem seguir explicant-nos coses. Que vagis molt
2: gràcies
0: bé.
2: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: A reveure. Molt bon dia. Són 2:15 de 10 del matí.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
7: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
8: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
5: Ràdio Arenys.
8: Cuidem la salut a la ràdio.
0: I amb tant de fred, tanta pluja i tanta variabilitat meteorològica, evidentment els refredats estan a l'ordre del dia. Poca broma, les grips, que ja són entre nosaltres, i la Covid, que també hi és entre nosaltres. Avui volem centrar-nos, però, amb la qüestió relativa als refredats. És per això que saludem el metge de família de l'equip d'atenció primària del CAP d'Arenys de Mar, en Francesc Casamitjana. Francesc, bon dia, benvingut.
9: Bon dia, què
0: tal? Com estàs? Com a tot? Ben tornat a la ràdio una altra vegada.
9: Gràcies, sempre és un honor.
0: Que, de fet, amb l'arribada de la tardor, ens en recordem de sovint d'anar al metge, de que hi ha coses... És a dir, l'estiu és com... Que sempre hi ha gent que es posa malalta, i les passes de panxa i tot. Però sembla que quan arriba el fred és quan comencem a notar, doncs, això, el coll, el nas, els mocs, no? ja és una mica el que toca. No?
9: Sí, el canvi de temps, les al·lèrgies, la tornada, les vacances...
0: Exacte, tot acaba sumant. I en Mario Larrubia, que és fisioterapeuta, i tots dos són de l'equip d'atenció primària d'Arenys de Mar. Mario, molt bon dia, benvingut.
10: Hola, bon dia, gràcies.
0: La primera pregunta és, si avui parlem de refredats, com és que tenim un fisioterapeuta?
10: Bé, jo en específic parlaré una miqueta de la prevenció, què podem fer amb la importància de l'exercici, que ara ho explicitarem una miqueta més. I, bueno, la fisioteràpia també hi ha una variant, que és la fisioteràpia respiratòria, que en cas de complicacions de refredats o inclús algun procés més de tipus infecciós, ens pot beneficiar.
0: Doncs va, expliquem això que tan comú és i que tant ens preocupa, que és el refredat. De fet, fa uns dies parlàvem amb la Mireia Vidal sobre grip, Covid i refredats. Jo crec que aquí està bé una mica, Francesc...
9: Matisar, no?
0: Exacte, matisar, que és cada... No et diré que és cada cosa, però en tot cas sí que és el refredat respecte a les altres dues, no?
9: Bueno, moltes vegades nosaltres el que entenem per refredat és una catalogació de símptomes, no? El refredat com a tal és un procés que pot ser causat per un virus, la majoria de les vegades, entre un 30 i un 50%, per al rinovirus. Però després tenim una sarta de virus... de 200 virus diferents que ens poden donar aquesta mateixa clínica de refredat. Sol ser una clínica més lleu, comença per un moquet, comença per la tos, la que respira, i va baixant, es pot acompanyar de mal de cap, de malestar, però sempre sol fer un curs més progressiu, és a dir, no ens comença de cop. I, a més, marxa relativament ràpid. En 3-5 dies, això ja ho tenim finiquitat. Clar, com que hi ha tants virus que ens poden donar un refredat, no tenim vacuna per lo que és el refredat. En canvi, processos gripals, no?, o el Covid, donen una clínica que, tot i que és molt similar, és molt abrupta i és una mica més agressiva. Sí que s'acompanya de febre, s'acompanya d'una mica més de malestar i, a més, són processos més llargs. La grip, contem que entra una setmana i dues setmanes, i el Covid, ja sabeu, amb lo dels Covids persistents, que inclús parlem de mesos o que cronifiquen certes dolències d'aquest Covid, i ens és més fàcil apuntalar una vacuna per cada un d'ells.
0: Normalment, socialment, tenim entès que el refredat també depèn de les persones, però en general no és invalidant. És a dir, un refredat et permet fer, en certa manera, vida normal.
9: Vida normal.
0: Això, cosa que el grip i la Covid, evidentment, no, perquè donen febre, no?
9: Exacte. Bueno, i sobretot el xafament, perquè ja la grip als últims anys ha donat menys febre, però sí que sempre fa aquest quadre de molta miàlgia, que diem nosaltres, que és el dolor muscular, el dolor de huesos, que deien els avis, aquest malestar general que xafa molt, amb o sense febre, independentment de la febre, però que et deixa molt planxat.
0: La meva àvia deia un refredat 3 dies de pujada, 3 dies de baixada.
9: Més o menys.
0: Ho acabava dient d'aquesta manera. Sí?
9: Més o menys, sí.
0: Sí, els avis amb això...
9: Bueno, ara veurem que també per la tos, pels mocs, tots els remedios de l'abuela estan vigents encara, sí.
0: Va, doncs anem a tirar per aquí en certa manera, però deixa'm preguntar-te, per exemple, refredats, vitamina C, hi ha coses que... No? Ara després anem a la cosa física, però... Atiborra, suc de taronja, tal, fins i tot algú amb alguna pastilla d'aquestes de farmàcia. Què hi ha al cert?
9: Per curar, res de res. Tu el refredat o la grip un cop les ha agafat, les de passar. Aquí el sistema immunològic, ni antibiòtics, ni pastilles, no hi ha res que avanci el curs de la malaltia. De fet, jo consulta sempre dic, me tomo el paracetamol. Bueno, si vostè es troba malament, prengui sal, perquè sí que m'alleujarà els símptomes. Ara, prendre'm el cada 8 hores com una religió perquè així avançaré, no?, perquè em curaré abans del refredat, no passarà. Doncs, per tant, tot el que jo faig ha de ser una mica a nivell de pal·liar. Pues, des del, no?, els rentats, el que el Mario parlarà més endavant, les dutxes i de més, són per pal·liar aquest símptoma de congestió o per pal·liar el que sigui la tos, però mai per voler avançar la curació del refredat. El refredat, una vegada l'he agafat, l'he de passar. Vitamina C és un dels factors que està involucrat en el desenvolupament del sistema immunològic. És bo que jo mengi fruita, no? Aporti vitamina C en el meu organisme per mantenir aquestes defenses en forma, però no com a tractament del refredat, sinó com a prevenció, igual no de passar-lo més lleu.
0: Per tant, un refredat no té tractament, es passa, i en tot cas el que hem d'intentar és minimitzar els efectes que pugui tenir sobre el nostre cos, entenent que, bueno, que ho notarem. Coses que també es diuen, quan entra el refredat a casa, l'acabem agafant tots. Això és així o és que... Bueno, o és que ens dona la sensació?
9: Sí, no. És a dir, hem de prendre unes certes maneres que el Mario ens explicarà de precaució, no? És a dir, per intentar que no l'agafin la resta de convivents, però efectivament és una malaltia que és infecciosa, causada per un virus, té un potencial infecciós i, per tant, hem d'anar alerta perquè, si no, és fàcil que el passem en els nostres convivents.
0: I té a veure amb l'estat físic i de defenses de la persona? És a dir, pot ser que en una mateixa casa uns convivents, doncs, un l'agafi perquè està en aquell moment més baix de defenses i l'altre doncs se'n surti o eviti perquè no en té tantes?
9: En general no juguen tant a favor i en contra les defenses. Bueno, hi ha casos particulars, eh? Hi ha gent immunodeprimida o amb tractaments immunomoduladors que, clar, tindran més facilitat per agafar-lo i tindran més facilitat per complicar-se després, sobretot. Però si, diguéssim, immunològicament estem sans, al final el virus té aquesta feina. Vull dir, es dedica a això, es dedica a infectar i a reproduir-se. Per tant, independentment del que jo estigui de bé o de malament immunològicament, si jo tinc les condicions per agafar-lo, no? Si m'esternuden, si remeno els coberts, per exemple, i després ve algú altre i menja amb aquells coberts, l'acabaré agafant.
0: Vaig fent preguntes, sí. Coses que socialment estan molt... Per exemple, a mi m'agafa de coll, a tu t'agafa de nas, a ell li agafa de respiració. És a dir... Diguéssim que ens agafa sempre de la mateixa manera o és que, bueno, és el virus qui determina on va parar?
9: No, també aquí juguen, o sigui, juguen molts factors amb tot plegat. Vull dir, des del que té un asma i, per tant, fàcilment amb un refredat pot desencadenar una crisi asmàtica, no? o té una malaltia obstructiva pulmonar i pot desencadenar una agudització d'aquesta malaltia pulmonar. El que té un pòlip li pot agafar més pel nas perquè ja parteix d'una congestió nasal més gran per al propi pòlip. Hi ha molts factors que hi juguen. El virus en si, si el virus és el mateix virus que t'afecta a tu i que t'afecta a mi, pot donar tot el ventall de símptomes. I una mica també, anatòmicament nosaltres, juguem a favor o en contra que ens doni més per una banda que per l'altra.
0: I aquesta és de tesi doctoral, eh? Si és un virus, com és que s'agafa pels peus? Perquè això els avis també ho deien. Els refredats s'agafen pels peus.
9: Bé, jo aquí he de trencar una llança en favor de la veritat. Eh? El refredat no s'agafa pels peus. De fet, una de les tribus amb menys índex de refredats, i a més, són els inuit que viuen a les Quimbambes, viuen al Pol Nord, i allà fa un fred que pela. El fred no té res a veure, és més, el fred extrem inactiva l'activitat del virus, igual que ens inactiva a nosaltres també, eh? Sí que és veritat que en condicions de fred solem estar una mica més immunodeprimits, tenim una mica més de facilitat per agafar-lo. També és la temperatura a la que el virus es mou, es desenvolupa més efectivament, però en un cas de fred extrem, el virus també s'inactiva. Doncs no és una qüestió que l'agafem pels peus, és una qüestió que el virus en aquestes temperatures floreix més, és capaç de funcionar millor, i per tant, com que nosaltres també ens recluïm més a casa, no? Arriben també els Nadals, fem més festes, ens apinyem més... És més fàcil que els passem d'un a l'altre.
0: Mario, preventivament, què es pot fer? Primer anem a lo preventiu, eh? I després anem quan ho patim.
10: Jo sempre recomano estar actiu al màxim possible durant el nostre dia a dia, no només ara a l'hivern, quan venen aquest tipus de virus. Mm-hmm. Al final, si reforcem el nostre sistema immunològic durant tot l'any, tindrem menys possibilitats d'agafar un refredat, una grip, un Covid, per exemple, val? Que, com deia en Francesc, no només depèn d'això, òbviament, mm-hmm. però sí que ens pot ajudar. Després, ventilar els espais, mínim 15 minutets, val? Sobretot l'habitació, els espais comuns de casa, a la feina, tots aquells espais on hi hagi un cúmul de gent, és recomanable ventilar-los durant 10-15 minutets al dia. Uh-huh. Val? Molt important també el rentat de mans. Val? 10-20 segons amb aigua i sabó és suficient. Val? Si no, també podem utilitzar el gel hidroalcohòlic, que crec que en vam veure tots sí. durant tot el Covid, val? Però amb aigua i sabó seria més que suficient. Uh-huh. I a nivell de, per exemple, congestió nasal, no? Que és, moltes vegades ens preocupa molt això quan agafem un refredat, tenim l'opció dels rentats nasals amb suero fisiològic. Val? Ja podem trobar tant a la farmàcia, amb tipus spray, aerosol, uh-huh. val? Que l'apliquem per cada orifici del nas, com a màxim durant 3 dies seguits. Val, perquè això, si no, ens pot irritar a nivell de mucosa uh-huh. i encara pot fer que produïm una miqueta més de moc, val? Si no, amb una xeringa o amb un tipus de dispositius com la gerra Lota, uh-huh. que també és molt, molt eficaç.
0: Coses. Per exemple, hi ha gent que diu... estic refredat... Mira, me'n vaig a fer esport i em poden passar dues coses. O caic definitivament... o em curo? Això és sensorial o hi ha algú físic aquí, científic, que fonamenta aquesta idea?
10: El que recomana una mica és escoltar el cos al final i si nosaltres ens sentim capacitats de fer exercici, òbviament respectant una miqueta intensitats, eh? Vull dir, no, si estem en un procés víric, un procés infecciós, no ens anirem a córrer una mitja marató, no? Però sortir a caminar, pujar escales, tot aquell exercici del nostre dia a dia, en principi no hi ha cap contraindicació.
0: Per tant, ja que mantenir-se actiu en la mesura que puguem i que el nostre cos i la nostra ànima ens ho permeti, però mantenir-se actiu és una bona manera també de curar-se d'un refredat.
10: Exacte.
0: Deies, rentar-se les mans. Has fet referència al Covid. És veritat, amb la Covid tots vam comprar-nos gel hidroalcohòlic i anàvem amb les mans i anàvem tots així, que semblàvem cirurgians, i no tocàvem res i tal, i això se'ns ha oblidat, com les mascaretes i altres bons hàbits que vam agafar, se'ns ha oblidat, i hem oblidat que bona part d'aquestes infeccions precisament arriben per les mans, o es contagien per les mans.
10: Sí, exacte. Al final, un rentat de mans és algo molt bàsic i molt útil al mateix temps. Val? Al final, quan estem refredats, el més típic és tossir, estornudar, no? Llavors, això sempre recomana-ho amb un mocador de paper i després el llancem, uh-huh. o, si no, amb el colze. Val? Evitar estornudar o amb les mans directament, perquè les mans després sempre van a la cara, a la boca, i al final estem ajudant a que aquests virus es reprodueixin.
0: Molt important el concepte de paper, eh? Ho dic perquè amb això hem avançat socialment bastant i hem oblidat aquests mocadors d'aquests de la marca Guarro, que portàvem tots a la butxaca, i que anaven, o Guaix, i que anaven també. Mascareta. Això és opinatiu. Jo crec que aquí el Departament de Salut va fer una cagada dient que mascaretes en centres sanitaris i aquests jocs no calia i tal. No hi ha obligació, però és interessant la mascareta en transports públics, centres sanitaris, etc.
10: Sí, sobretot tot aquell tipus de gent on ja començo a notar aquells símptomes, un mal de coll, com comentava el meu company Francesc Casamitjana, quan comencem a estornudar, aquella sensació de fatiga, no? que a vegades també notem quan estem en un procés d'aquest tipus, inclús les miàlgies, també que comentant, no? Aquest dolor més de tipus muscular, ostres, em fa mal tot el cos, no sé què m'està passant. Bueno, doncs, com a prevenció sempre és convenient protegir-nos nosaltres i protegir els altres.
0: Quan ens fa mal tot el cos, que això que acabes de dir ara ens passa sovint, què? Ho passem o ja es pot fer alguna
10: cosa? El moviment és vida.
0: Val, d'acord. És a dir, hem de superar-nos. És com si fóssim Kilian Jornet, s'ha de sortir a pujar a la muntanya.
10: Totalment.
0: Val, no quedar-nos a casa. Això és una cosa que passa sovint. La gent es refreda, es queda reclòs a casa, sobretot gent gran, eh? Mm. Es queda reclòs a casa, deixa de fer l'activitat habitual que feia, que bueno, de vegades doncs, per edat o per hàbits no és excessiva, i la recuperació d'un refredat es fa molt llarga els mesos després, no?
10: Moltes vegades converteix el problema del refredat en un altre tipus de problema que llavors ja costa una miqueta més de recuperar.
0: Per tant, hem de seguir movent-nos, eh?
10: Sempre.
0: En el cas dels refredats, ara pensava, nanos, o sigui, gent gran i infants, eh? Els infants també de vegades tenen un...
9: No sé... Sí, una manera de portar-los diferent. Sí. Sobretot amb, bueno, amb gent gran i amb nanos, que al final són els dos extrems de l'edat, però anem veient cada cop més que toquen molt, vull dir que es comporten d'una manera similar. Hem d'anar alerta, sobretot amb els canvis a nivell conductual. És a dir, el nano que és molt petit, que encara no pot parlar, no? Vull dir, no pot dir que es troba malament, no pot dir que li fa mal, hem de fixar-nos sobretot en l'estat general. Igual que amb la gent ja d'edat molt avançada, sobretot amb aquests deterioraments cognitius tipus Alzheimer, tipus Parkinson avançat, que no poden expressar-se, hem de vigilar sobretot amb els canvis conductuals. És a dir, si els veig més endormiscats, si els veig més irascibles, pot ser una senyal de que hi ha algú que vagi malament. De fet, sempre recomanem amb els nanos petits, si hi ha febre alta o si estan molt endormiscats o molt hipoactius, que diguéssim que es mouen poc, que juguen poc, pues fer una consulta en el metge. Si no, nanos amb mocs és el pa de cada dia. Els que teniu nanos petits ho sabeu, que és un moco perenne des de que comença la guarderia fins que l'acaben a l'estiu. Però, vull dir, un moquet, una tos, un tal, si el nano juga i es mou i es belluga bé, no hi ha problema, igual que amb nosaltres. És a dir, si nosaltres tenim el moquet, tenim la tos, però anem fent, no hi ha problema, paracetamol i cap endavant.
0: Em quedo aquí. Tema mocs, tema tos, que també ara preguntaré sobre la tos, però ara que estem amb el tema mocs, estem en una societat on ens hem acostumat a patir molt poc.
9: Sí.
0: I volem molt poques coses. No volem dolors, no volem mocs, no volem tos, no volem res, tot ha d'estar perfecte. I, per tant, la farmacologia ens ofereix una gran quantitat de productes que ajuden a combatre aquestes coses. Hauríem de ser conscients que un refredat s'ha de patir?
9: S'ha de patir. Un refredat s'ha de patir. La miàlgia aquesta que comentava, amb el dolor general, és veritat que això és fruit del teu propi sistema immunitari, és a dir, quan tu defenses del virus, et defenses d'una manera molt genèrica i el que generes són una cèl·lula de molècules proinflamatòries, que es diuen interleuquines, que ara no ve el cas aprofundir més en elles, però que el mateix que ataquen el virus t'ataquen a tu. És matar mosques a canyonazos. Llavors, aquestes interleuquines, que són la primera fase de defensa, és el que genera aquest malestar general. Això amb el paracetamol ho podem mig mitigar. I dic mig mitigar perquè, vull dir, si jo tinc un refredat i tinc malestar general, o tinc una grip i tinc malestar general, el paracetamol no me'l traurà i em deixarà perfecte. Me'l pal·liarà. Sí. Em permetrà fer una vida una mica més normal. Però jo he de ser conscient que aquest procés l'he de fer i l'he de passar. Tota la resta de fàrmacs, no? Els mucolítics,
0: sí,
9: els antitoxígens... Jo sempre els explico als pacients. Dic, escolti'm, nosaltres, el refredat és de les coses que més consulta genera a nivell de primària. Si alguna d'aquestes coses funcionés, ja estaria subvencionada, perquè només amb el que ens estalviaria a nivell econòmic, ja no a nivell de comoditat, ja no a nivell de qualitat de vida,
0: sí,
9: però el que estalviaria només a nivell econòmic en visites, jo crec que ja pagarien la pena. Què passa? Que no hi ha cap estudi que demostri que funcionen. Els mucolítics, en pacients amb uns tipus de malaltia pulmonar concreta, sí que estan indicats, per la resta no. I els antitoxígens, el mateix. L'únic antitoxigen que realment funciona i que el donem sobretot en casos pal·liatius és la morfina. Però, clar, prendre morfina per un refredat a mi em sembla una mica bèstia.
0: Per tant, ens hem d'acostumar a patir, a patir dintre uns límits. Però, bueno, si estem malalts, ens trobem malament. Per això estem malalts, no? Perquè una cosa va a conseqüència amb l'altra. Digue'm.
10: Sí, parlant una miqueta de mocs, jo crec que és un tema important, no sé si en Francesc estarà d'acord amb mi, però moltes vegades ens preocupa, no? Veiem a consulta molts pacients que ens diuen, ostres, és que els mocs no els trec,
9: ostres, sí,
10: me'ls empasso.
0: Sí.
10: No?
0: Sí.
10: Els mocs em venen a la boca i no els trec. Bueno, tranquils, cap problema. Val? Al final, el moc que en passem és un moc que traurem més tard per baix. En lloc de per dalt, per baix. Val? O sigui que no
0: passa res.
10: No passa absolutament
9: res. Jo ara, si puntualitzo una miqueta, és a dir, el moc, tu sempre generes moc. I aquest moc, tens unes vibrises a nivell del nas, que són uns petits pèls microscòpics, que el que fan és remar aquest moc cap endintre. De normal, aquest moc ja te l'estàs empassant.
0: Val.
9: I està fet perquè el teu estómac el digereixi, tota aquesta quica que queda enganxada en el moc, l'àcid de l'estómac se la carrega, l'àcid de l'estómac té un pH super, super, super àcid, s'ho carrega pràcticament tot. ja està fet el cos per això, no? I llavors, l'altra cosa és això també, molta gent que et diu, és que tinc mocs, no? Tusso, però no els puc treure. Uh-huh. És que tampoc som tan sensibles. És a dir, si jo puc notar que tinc una inflamació, no? El meu cos el que entén és d'obstrucció. Bé perquè hi hagi un moc o bé perquè les parets s'hagin inflamat i siguin una mica més gruixudes, jo noto que sí. Tinc el que diuen que estoy cogido, no?
0: Sí, del pecho. Estic
9: carregat de pit. Uh-huh. I això ho puc notar, però això no vol dir que hi hagi un moc. Llavors, forçar-me la tos per intentar treure, no? Perquè hi ha gent que diu, no, tusso i no trec, perfecte, però ja... no aconsegueixo treure, no? Que ja t'està dient, no, estic intentant treure aquest moc, és que possiblement no hi hagi moc per treure.
0: D'acord.
9: Hi hagi una inflamació, hi hagi un estratament una mica del pas per la pròpia inflamació de la mucosa, però no hi ha un moc per treure. Si no, ja l'aniràs arrencant. Això no ens ha d'obsessionar. Moltes vegades aquesta obsessió per arrencar moc força la tos, i la tos és un procés irritatiu. Uh-huh. Quan més tusso, més irrito, més tos tinc. I llavors venen aquestes tos que se'ns allarguen un mes, dos mesos, que són les tos postvirals, que són aquestes que costen de marxar perquè tampoc tenim res per,

0: Clar, quan jo estic refredat, aquesta alternança, no? Vull dir, si jo el que s'està netejant és el que, diguéssim, que està més o menys conservat, i l'altre que hauria de passar l'aire se'm tapona pel moc, tinc aquesta sensació que no passa per un forat, no? Quan el procés canvia i canvia de forat, llavors tinc la sensació que no passa per l'altre forat. I clar, per això anem notant una mica aquesta alternança dels forats, perquè ja de manera normal el cos ja va tapant sempre un forat o altre per anar-lo netejant.
1: Mario, recte final, recomanacions, idees que no haguem posat ara damunt de la taula, que siguin important que la gent tingui present davant d'un refredat, abans, durant i després del refredat.
2: Com a resum, ràpid, ventilació d'espais, prevenció amb mascareta, sempre que puguem, rentat de mans, bona hidratació, que no sé si ho hem comentat.
1: No, això no, és veritat. No,
2: val. Molt important també, al final el moc té diverses viscositats. Com més dens és, més ens costa treure, per tant, intentem liquar-lo i això ho aconseguim a través de la hidratació abundant.
3: Beure molta aigua.
2: Exacte, beure molta aigua i exercici regular, i poc més.
1: Ja està.
2: Sí.
1: Ventilació 10 minuts, eh? No cal...
2: 10-15 minuts és suficient.
1: Ni no obrir mai, ni perquè entra el fred, ni tenir la casa allò que sembla minuits, eh? Com deia en Carles. És a dir, 10 minutets ja n'hi ha prou, davant i darrere, que corri l'aire i fora. Ja ho tenim tot fet.
2: Exacte.
1: I canviar llençols, de tant en tant.
2: També.
1: Perquè els coixins, no? Els coixins i aquests jocs deu ser un lloc on es queden...
0: Sí, de fet, molt del contagi es dona a partir d'una cosa que es diuen fomites, que és les partides aquestes de saliva que queden enganxades en alguna banda, no? Bé perquè jo toqui amb la mà en alguna banda i deixi aquesta goteta de saliva, o bé per al parlar mateix o durant l'esternut, i conserven aquesta capacitat infecciosa durant unes hores.
1: Carles, Francesc, recordar això, que s'ha de passar, que només medicació quan tenim molt de dolor, però no com a un fet habitual, i que quan anem al metge perquè ens trobem molt malament i ens diuen... Això ho dieu sovint, a mi em fa molta gràcia. No és un quadre víric. Sempre surto pensant i no tinc idea del que tinc. És perquè n'hi ha tants que és un virus indeterminat, no?
0: Sí, efectivament. És que n'hi ha, ja et dic, més de 200. Eh? La meitat són el rinovirus, o pràcticament la meitat són pel rinovirus, però després tens l'adenovirus, el metaneumovirus, el parainfluenza, 50.000 virus que poden generar un quadre similar o de símptomes similars.
1: I acabem dient que pel refredat no hi ha cura, per tant s'ha de passar, per la Covid i per la grip sí, i per tant ens podem vacunar. És a dir, i és important que ho fem, sobretot gent gran, infants, gent que té feina de risc, etcètera, etcètera. És important que ho fem.
0: Ara s'ha obert la campanya de vacunació, comencem amb la gent gran i el personal sanitari. Jo, de fet, ara ho parlàvem amb el Mario, em vaig vacunar ahir i tinc els braços fets.
1: Sí?
0: Fets pols.
1: Perquè són dos, a més a més.
0: La grip i Covid, jo sí, jo em vacuno una de les dues. Ara faig apologia de la vacuna, eh? Però és important perquè prevenim, al final... tractament curatiu, dèiem que no en teníem, però podem prevenir o agafar-lo o agafar una infecció una mica més forta que no pas si jo ja tinc el meu sistema immunològic entrenat.
1: Doncs això, vacuneu-vos, preveniu aquestes dues malalties importants i en tot cas refredats. És probable que qui més qui menys agafi un, dos o fins i tot algun més. Per tant, surfejar-lo i vinga, i arribarà. I arribarà,
0: sí, això és part de la vida. Exacte. Plantar un arbre, escriure un llibre i ja fa un refredat.
1: Això és fer-nos grans, eh? Sí. El que dèiem, això és vol dir fer-te gran. Doncs mira, això és fer-nos grans, anar creixent. Francesc Casamitjana, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Vosaltres, per donar-nos aquest espai.
1: Mario Larrubia, també, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I que no us refredeu, eh? Que vagi bé.
4: Esteu escoltant La Ràdio.

dos minuts ens plantem a les 10 en punt del matí. Som a Radio Arenys, el cel és gris, el dia és plujós, és un dia típic de tardor i, a més, amb una certa inconsistència informativa en el sentit de no saber exactament el que està passant. Aviam, la darrera hora de Renfe, ho dic per si...

0: heu d'agafar el tren o teniu algun familiar que estigui pendent del transport ferroviari. Sembla que Renfe ha reprès el servei de trens. Per tant, des de fa una estona, els trens funcionen. El que està clar és que no compleixen els horaris. Això ho podem donar per fet, que ja és l'habitual, però ara és reconegut per la pròpia companyia. La companyia el que diu és, no, hem posat els trens en marxa, però van com volen, a l'hora que volen i amb el temps d'arribada que consideren. El que no està molt clar és ben bé com està el servei. Per una banda, sembla que es dona servei entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar. Sembla que s'està donant servei i que d'Arenys de Mar en amunt, fins a Blanes o Massanet-Massanes, es dona servei per carretera. Això és el que es deia. Hi ha altres informacions que diuen que no, que des de l'Hospitalet i fins a Blanes es va per tren i de Blanes a Massanet-Massanes es va per carretera. Per tant, no ho sabem. El que sí que sembla que ja és que podria ser que els trens funcionessin. Després, les altres línies, la R2 segueix sense servei, la R2 Nord sense servei entre Granollers Centre i l'aeroport i entre Granollers Centre i Castelldefels. A la R2 Sud, circulació de trens en tot el recorregut, però amb afectacions de temps. La R4, afectacions entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. És a dir, no hi ha cap línia que estigui bé. Però sembla que ni que siguin alguns trossos, els trens funcionen. No sé si el que us estic dient us serveix per alguna cosa, però és el que hi ha. Per tant, és el que ens toca informar. Després de les notícies intentarem ampliar-ho, això.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis dels bombers. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens mentre prop de 300 operaris treballen encara per restablir el servei. A Xerta, també una de les poblacions més afectades, l'escola no obrirà i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i a Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari. Després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per ser. Un cop revisada i aprovada aquesta documentació, es preveu que el servei es vagi recuperant al llarg del matí. Per la seva banda, la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha dit que les vies són segures i que el caos d'avui és intolerable i degut a la vaga de CEBAF.
3: És una situació que no es pot donar, que no és acceptable, i repeteixo, insisteixo, qui certifica l'estat de les vies és el propi gestor, ADIF, de la infraestructura i Renfe en aquest cas. Per tant, així és com ha anat fins ara i així és com ha de continuar anant. I efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
2: A banda, també hi ha problemes a l'aeroport del Prat amb cancel·lacions i retards des de primera hora després d'una incidència greu a la torre de control. Pel que fa a la mobilitat per carretera, continua tallada la C1415A, la Roca del Vallès per perill d'esfondrament i també hi ha afectacions per esllavissades a la GI-682 a Tossa de Mar i a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que va aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I amb tot, també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de Laura Borràs a canvi que faci un curs de prevenció de la corrupció i no delinqueixi durant els propers 5 anys. Borràs havia estat condemnada a 4 anys i mig de presó, una multa i 13 anys d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental de la Institució de les Lletres Catalanes.
1: Notícies en xarxa. La ràdio. Amb Josep Maria Cano.
0: Doncs en aquest butlletí hem sentit a la consellera Paneque indignadíssima amb el que estaven fent els maquinistes i bueno, enfadadíssima. La veritat és que la informació que tenim és la que us hem donat. No és molt fidedigna, ara funciona, ara no va, ara diuen que va d'Arenys en avall i d'Arenys amunt no, i després diuen que sí, que de l'Hospitalet fins a Blanes funciona. Sí, com sigui, la situació és dantesca i és molt preocupant. Des de la plataforma, des de l'associació Promoció del Transport Públic, ja fa molt de temps que hi treballen, i aquest matí, evidentment, també mostraven la seva preocupació i indignació a través de les xarxes socials. Georgina Montesinos i Saragossa és secretària de l'entitat i tècnica de mobilitat. Molt bon dia, benvinguda.
4: Molt bon dia, gràcies.
0: Georgina, no fem net amb això, eh?
4: No, sembla que estem vivint un déjà vu.
0: Escolta'm, quina lectura en feu del que està passant? Perquè, clar, ara aquí hi ha el diu dels maquinistes que diuen que esto no es seguro, que dius, vés a saber que ets també, però, clar, com que tampoc no et creus l'altra banda, que fa anys que va dient que la Renfe és segura i tampoc no és veritat, al final no saps a qui creure't.
4: Sí, és una mica complicat, no? I al final també és el que deies tu, tenim informació segmentada, inclús nosaltres, vull dir, i tothom, no? I la ciutadania, tu arribes a l'estació i tampoc tens clar exactament què és el que està passant. Però el que és una realitat és que estem tornant a viure un episodi greu meteorològic, que ja al final és una de les coses que ja vam dir que aniria repetint-se al llarg del temps, perquè ara justament està a l'ordre del dia que estem començant a viure climes més tropicals que no pas mediterranis. Per tant, això també ens ha de posar l'alerta i tot allò que sempre dèiem, no?, amb el tema protocols, és el que hauria de ser prioritari i tenir establert per poder gestionar amb la màxima celeritat quan hi ha aquestes desgràcies, diguem-ne, en meteorològiques. Mm.
0: Clar, tot el que és informació i tot el que és la posada en marxa d'una situació meteorològica, aviam, contextualitzem, els ferrocarrils funcionen. És a dir, ferrocarrils de la Generalitat funcionen tots, sense problema. Per tant, no és una qüestió de només, o no és una qüestió de és que ha plogut molt, perquè ploure, ha plogut a tot arreu, també a Sabadell, i allà els ferrocarrils funcionen i van en paral·lel a la línia de Renfe. És una qüestió de que potser tot el que s'havia dit que es faria no s'ha estat fent.
4: Això és una de les coses que demanem que donin explicacions, que des de la Generalitat ens indiquin, no?, què és el que està realment passant i que quan es donin aquestes situacions, doncs realment el que dèiem, no hi hagi aquests protocols que si la infraestructura doncs està en procés de manteniment, ja sabem que és una infraestructura molt gran, clar, a veure, és veritat que els ferrocarrils doncs estan tots funcionant, però alhora manteniment de ferrocarrils és una infraestructura més petita comparada amb tot amb tot Rodalies, podem arribar a entendre que el manteniment, evidentment, no es fa d'un dia per l'altre, i això tots ho entenem. Ara bé, el que nosaltres reclamem és que aquest manteniment es faci i en veiem resultats. Al final és el que dèiem, tenir aquests protocols, i que si sabem que ha de venir un episodi que pot afectar a una zona que potser encara no s'ha dut a terme un manteniment o que està en vies de reparació, etcètera, hi hagi un protocol que estableixi què s'ha de fer, que ja hi hagi, com dèiem, no?, quan va passar tot el gener, que hi hagi doncs uns serveis alternatius ja preparats, que no haguem de córrer a les 6 o 7 del matí a buscar a veure si trobem un autobús que ens pugui fer el servei.
0: I una altra qüestió, i lligat amb els autobusos, que jo no entenc, segurament no tenim resposta, però és... He estat mirant, els autobusos són la punyetera selva. És a dir, hi ha un autobús de 50 persones i 350 esperant. Totes van a la feina, totes van a estudiar, per tant, allò és la guerra. No entenc per què hi ha autobusos dobles urbans de plataforma baixa a les cotxeres, si passeu ara per les cotxeres de Tupsal o passeu a per les cotxeres de TMB, n'hi han, perquè no tots surten a treballar cada dia, i no entenc per què no s'utilitzen aquests autobusos, repeteixo, dobles de plataforma baixa, on pot anar molta més gent per aquests casos d'emergència. No ho entenc.
4: És complicat i aquí entren molts agents en joc, no? Perquè al final també hi ha un tema de rotació de personal, del descans, i depèn de quin horari hi hagi pogut fer abans. Clar, és cert que a vegades pensem, no?, que és molt fàcil poder posar un autobús, però alhora també hi ha diversos agents que entren en joc, no?, en aquest moment de posar aquest autobús, que tampoc tinc la resposta, vull dir, no sé si és que no ho han plantejat o que realment doncs, hi ha dificultats. Sí que també és veritat que normalment, per exemple, no, autobusos de TMB que has comentat, com que no són directament Generalitat, potser no poden jugar-hi tant com podrien jugar doncs, amb Moventis o Segalers, etc. Perquè ja és on hi ha les concessions, on hi ha una relació més directa. Clar, és un tema que és molt... Té tant d'intríngulis, quasi, em sembla a mi, com el traspàs de Rodalies.
0: Escolta'm, esperem que això se solucioni. No sé si demaneu alguna reunió amb el govern, si us esteu esperant que acabi aquest episodi per fer alguna cosa, per fer alguna passa. No sé si hi ha previst algun tipus de demanar explicacions.
4: Nosaltres normalment cada un cop al mes sempre juntament amb la resta de plataformes ens reunim amb la Generalitat. De fet, la setmana que ve diria que ens toca reunió. Igualment sempre tenim via de parla directa per WhatsApp, per correu electrònic. Tenim la sort que ens contesten i sí que demanarem doncs, que hi hagi una reunió, sigui la que tenim habitualment o una específica, concretament per explicar-nos per què estem com tornant a viure en menor mesura, realment. Vull dir, no és com el gener, però un episodi similar al que va passar al gener, on al final ens tornem a escudar amb la meteorologia i tornen a sortir doncs, els maquinistes, no?, amb aquestes necessitats de saber que la infraestructura està en perfecte estat. No? I altre cop aquesta contradicció, que la Generalitat diu una cosa, Semàfan diu una altra, i al final l'usuari és l'únic que no sap què està passant.
0: Doncs, Georgina, t'agraeixo molt que ens hagis atès, sé que teniu reunions, per tant, t'agraeixo l'atenció que tens cap a aquest mitjà, i esperem que, bueno, que tot això se solucioni i s'arregli el més aviat possible. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
4: A vosaltres, adéu-siau.
0: A reveure, molt bon dia. L'Associació de Promoció del Transport Públic, com sentíeu, doncs que tampoc entén la situació que estem vivint, que afecta unes 300.000 persones i que requereix d'aquests protocols de saber què s'ha de fer, com s'ha de fer i quan s'ha de fer quan hi ha algun tipus d'incidència d'aquestes característiques.
5: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
6: Ràdio Arenys.

0: I com passa tots els dimecres, ens agrada parlar de política, ens agrada saber què en pensen les diferents formacions del que passa al país. Juanjo Almansa, bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
2: Com estem? Avui dimecres, entrevista, com dèiem, entrevista política, i no és un dimecres qualsevol. Des de primera hora del matí tenim el lío que tenim a Catalunya amb tot el tema de Renfe, ferroviari... No sé si a tu t'ha enganxat o no t'ha enganxat, això.
1: Bueno, jo tinc la sort que el tinc al treball a prop i puc anar en cotxe, però tota la gent que va a Barcelona o Badalona o altres llocs de l'àrea metropolitana doncs estan trobant moltes dificultats per arribar a l'hora al seu destí de treball.
2: I de fet, això és insostenible. Jo reflexió en veu alta, però això és insostenible per un país. És a dir, la gent no pot anar a treballar, els estudiants no poden anar a les facultats, no poden anar als instituts, la gent no. És a dir, no tenir mobilitat atura un país.
1: Doncs sí, la mobilitat és un dret que han de tenir tots els ciutadans d'aquest país, i cada vegada que hi ha una inclemència meteorològica o altres tipus d'avaries, que hi ha moltes al llarg de l'any, per part de Renfe, sobretot, que és el mitjà de transport que utilitzem més els que ens situem al Maresme, doncs tenim moltes dificultats per arribar al lloc de treball, no? I malauradament és un fet que per culpa de les inversions que no s'han produït durant molts anys, la culpa és de tots els governs, de tots els colors polítics, i ara estem sofrint les conseqüències de no haver invertit en rodalies i només invertir en trens de llarga distància, que està molt bé, que sí. Està molt bé, però també el manteniment de rodalies era una cosa primordial perquè és el transport públic que fan servir els ciutadans per anar al seu lloc de treball o anar a estudiar.
2: Jo recordo els anys 90, que aquí per aquí corrien el que dèiem els borregueros, que eren uns trens així com bastant d'una altra època, que ja hi havia molt merder. De fet, recordo en presidència de Mercè Sala, imagina't, me'n vaig enrere, que ja la gent es queixava, any 90, 89, 90, els trens no arribaven, 91 tampoc, fins que van venir aquests nous CAF, bueno, aquells nous CAF que són els vells d'ara, i que semblava que era la revolució i tal. Però vull dir que això no és nou. No és que el 2000, des del 2020 doncs haguem descobert que això no funciona. No, és que el 90 no anava i el 80 i pico tampoc. Vull dir que la desinversió, l'abandonament i la situació precària no és nova d'ara, no?
1: Exacte, no? I és una cosa que és molt útil pel ciutadà. És a dir, és una inversió, ha de tenir una inversió constant. Sí que hi ha altres serveis, com tothom parla d'educació, de salut, però el mitjà de transport és un servei molt important perquè la gent tingui mobilitat en aquest país. En aquest país tenim la sort o no que la gent no treballa al cantó de casa seva. S'ha de desplaçar per treballar o estudiar a un altre indret que no sigui la seva població. I com tenim aquesta peculiaritat, doncs els mitjans de transport són molt importants. I un dels més importants que tenim a la nostra zona és Renfe, bueno, el tren. I si això no funciona, el país no funciona.
2: Doncs no veig jo que aquest sigui un argument dels que més surtin a la propera campanya electoral de cara al 29 de novembre. És a dir, no veig jo que aquest sigui un dels... Perquè probablement és un problema molt, molt local, no? Molt, molt de la nostra zona. Però bueno, potser sí.
1: Bueno, és un problema també global, a nivell global, de Catalunya i suposo que de la resta d'Espanya també, Però, és a dir, estem invertint polítiques en fer carrils bici, ara farem la pacificació de la Nacional 2, quants diners costa això, i en canvi aquests diners no els podem invertir en millorar Renfe, per exemple, o en posar un bus directe que vagi des d'Arenys de Mar fins a Barcelona. És a dir, recordem que quan es faci la pacificació de la Nacional 2, és a dir, jo de posar carrils bici i quasi no puguin circular els cotxes, col·lapsarem l'autopista que ja està col·lapsada. Avui en dia, circular per l'autopista del Maresme segons quins dies de la setmana, per exemple, un dissabte al matí o un diumenge a la tarda, és gairebé impossible. I a vegades és l'única via de circulació que tenim. Moltes vegades. Per exemple, avui, si el tren no va, qui tingui cotxe, què fa? Doncs intenta agafar el cotxe i anar cap a Barcelona. I es trobarà, doncs, col·lapsada l'autopista. I si a sobre les vies alternatives, com pot ser la Nacional 2, dificultem que hi circulin vehicles, doncs això provocarà un col·lapse. un col·lapse. Per què la gent, en lloc de fer un projecte perquè s'hi cunin les bicis, que no vaig en contra de les bicis, no? però la gent, és a dir, l'utilitat necessita un vehicle per anar desplaçar-se cap al seu lloc de treball perquè en la bici no arriba a Barcelona o no arriba a l'àrea metropolitana o a Girona on hagi falta. No? Mm. Per què no es pensa invertir aquests diners a habilitar un carril que sigui només per bus express de les diferents poblacions que va a Barcelona, per exemple, no? Per què no es pensen alternatives a la mobilitat dels vehicles en lloc de pensar només en aquestes coses que es queden molt bé de cara a la galeria, però després no són útils?
2: Bueno, i l'altre, agafar la línia de Renfe i començar a fer el projecte per portar-la cap a l'interior. És a dir,
1: per exemple,
2: com va demanar, entre d'altres, el Col·legi d'Enginyers. El Col·legi d'Enginyers ja ho ha demanat en moltíssimes ocasions. Que es comenci a fer el projecte per moure la línia de Renfe de la costa cap a l'interior. I aquí, doncs, començar ja a tunelar o a fer ponts o a expropiar terrenys o el que calgui perquè aquesta via no passi per a prop del mar. Aquesta seria també una altra solució.
1: Exacte. Sí que és un projecte a llarg termini, però algun dia hem de començar. No podem estar tota la vida com estem ara.
2: I ja, mira, l'altre dia veia, cada dia entren a Barcelona 150.000 motos. 150.000 motos. Ara imagineu-vos entrant a Barcelona cada dia 150.000 cotxes més.
1: Exacte.
2: Doncs, també, fer alguna cosa perquè els que van amb moto tinguin...
1: El seu espai.
2: Això és el que tenim. Veurem què passarà amb la Renfe. Veurem què passarà també el 29 de novembre.
1: Sí.
2: Que preveu ser...
1: Eleccions. Per fi, és el nostre eslògan de campanya de moment.
2: Per fi,
1: recordem que portem un govern que no ha aprovat cap pressupost, que és la llei més important de l'Estat, del país, cada any, no n'ha aprovat cap, per aguantar, diguéssim, estar agafat amb pinces des del primer dia. Aquest govern ha tingut moltes dificultats per seguir endavant. Cada vegada que es portava alguna cosa al Congrés, els diputats suaven moltíssim per aprovar-lo, a canvi de coses que a vegades que no tenien res a veure amb el que estaven aprovant. Per tant, creiem que és una bona notícia que hi hagi eleccions, que els espanyols escollin el nou Parlament i que governi, però el nou govern que pugui governar i fer que avanci el país, que ara mateix està estancat des de fa 8 anys.
2: Doncs veurem què diuen els electors, veureu què diu la gent, veureu quins són els eixos de campanya, veurem quins són els grans temes, si acaba sent la immigració, l'habitatge, el transport, els salaris, l'economia... Veurem quins són els grans eixos i veurem com es van posicionant les diferents forces polítiques.
1: Sí, el salari serà un tema important, que tenim uns salaris baixos a l'Estat espanyol, i resulta ara que després de 8 anys que aquests salaris han sigut baixos, quan es convoquen unes eleccions és quan els sindicats majoritaris és quan pensen convocar una vaga general. Una vaga general es convoca quan estàs en contra de les polítiques d'un govern d'aquell país en un moment determinat, i resulta que durant 8 anys han estat callats de boca, i ara que es convoca una data d'unes eleccions és quan ressusciten aquests sindicats que han estat callats i cobrant subvencions per part del govern, es ressusciten i volen convocar una vaga general, també per fer-s'ho mirar.
2: Veurem si la convocaran, ja estan movent tot.
1: Sí, abans de les eleccions.
2: Sí, i ja veurem aviam què diuen. Escolta'm, mentretant, aquí a Arenys, anem ja cap a casa, a Catalunya, Arenys, al Maresme, les pluges, els rials, les rieres, tot això ens ha deixat una situació dintre del que cap, i ara sé que qui m'estigui escoltant, si algú que m'escolta des d'una estació de tren, em va l'aire als ossos, però la veritat és que dintre del que cap, l'altre més o menys ha anat aguantant força bé.
1: Sí, és a dir, tenir rieres té un avantatge. Té un avantatge que, quan plou molt, es canalitza tota l'aigua a través d'aquella riera. Per tant, sempre diem que hem de tenir la riera neta. També ha sigut un avantatge a Arenys de Mar que tinguéssim el desembocadura de la riera, que quasi sempre està plena, estava buida.
2: Sí.
1: Que això va ser un avantatge molt gran perquè tota l'aigua que va caure aquella nit de dissabte va córrer ràpid cap a mar sense provocar cap col·lapse, sobretot a la part baixa, que és on ha de tenir l'aigua una dificultat per córrer. Per tant, els pobles que tenen riera, més o menys, les incidències han sigut mínimes, eh? A no ser que alguna persona doncs, sempre comés negligències, sí. Però les incidències estan mínimes. En canvi, aquelles poblacions que no tenen riera, que són planes, és a dir, a nivell del mar, potser Pineda, Malgrat,
2: sí,
1: els Palafolls...
2: Que fa estuari una mica.
1: Exacte, és on tenen les incidències. És a dir, per tant, tenir una riera a vegades és un avantatge per les inclemències meteorològiques. Nosaltres, sota aquesta riera, ha de tenir un manteniment i estar ben cuidada i que no hi hagi brutícia i arbres, sobretot de riera, no només a la part d'arins de mar, sinó a la part d'arins damunt, i que no hi hagi cap obstacle que faci impedir que l'aigua circuli cap a mar.
2: Doncs aquest cop ens n'hem sortit prou bé. Ningú ha de moment parla del soterrament de Pau Costa. És un tema que surt cada vegada que plou, però aquesta vegada ningú ha dit res. Com que suposo ha anat tot més o menys bé, doncs aquest tema ha quedat una mica aparcat. També
1: ja sortirà en campanya.
2: Ja, segur. En campanya. Home, ja,
1: hi ha temes que cada 4 anys surten.
2: A veure, va.
1: El vareu.
2: Marcat.
1: Pistes, vareu. Marcat. Pistes d'atletisme. Sí. Tot això va sortint, que sí, són els mateixos 4 o 5 temes, monotemes, que surten, que duren mitja hora del debat o 3/4,
2: sí.
1: Dels 2 hores que dura el debat electoral, sí. Hi ha una hora que són els mateixos temes, que podíem agafar el play de cada 4 anys i escoltar-lo.
2: Però escolta'm, mira, et faig una pregunta. Per què és tan difícil? És a dir, perquè jo entenc que, mira, jo entenc que la reforma del mercat, que jo he presentat ja, són 3 o 4 projectes diferents, sí. I alguns del mateix partit, vull dir, jo vaig presentar un projecte d'en Pons Arnau i després d'en Marc Soler, que eren del mateix partit, jo entenc que això pugui ser complicat. Però, per exemple, unes pistes d'atletisme, és a dir, que a més tampoc no estan demanant allò que sigui... M'entens? L'estadi olímpic. No, estan demanant que no s'arregli la... Que ens facin aquí...
1: Que pugui córrer.
2: Que pugui córrer. Com és que és tan difícil, això?
1: Perquè no hi ha una voluntat política d'agilitzar el procés per fer-ho. És a dir, enviem a la Generalitat un canvi de terrenys, sí. Ho enviem, al cap de 6 mesos ens arriba, ho hem de fer alguna al·legació, triguem 2 mesos en fer-la, per dir alguna cosa,
2: Sí, sí.
1: I ho enviem, i així va passant el temps que quan ens donem compte... Han passat 4 anys. Els temes burocràtics en l'administració pública són lentíssims. Però si a sobre nosaltres els fem més lents, això són eterns. I quan ens recordem de fer segons quin projecte, segons quina obra, ja ha passat el temps. Què és el que passa amb això? Passa amb el Vareu. El Vareu ens van dir que... Quant de temps porta la universitat, la Politècnica, fent aquest estudi?
2: Sí, sí, s'havia de saber això com a molt tard a la primavera.
1: Així estem. Si algú no agafa el telèfon i truca com està això, potser aquell projecte la universitat el té ja sobre una tauleta, la maqueta aquesta famosa.
2: Sí, sí.
1: El té ja plena de pols, per dir alguna cosa. Però s'ha d'estar a sobre. L'administració pública, si no estàs a sobre, les coses s'aparquen i s'eternitzen.
2: És un dels problemes que ha tingut aquest govern, que no ha estat a sobre dels projectes?
1: Sí. L'exemple està a les Clarisses. Les Clarisses, ara la cosa sembla que va bé, no? Però els primers 2 anys, en el tema en què si estava bé, no estava bé, el de sempre, no? Digue'ns que no està bé els que van fer el projecte. Bueno, 3 mesos. Al·legacions, 3 mesos més. Els arquitectes de la casa ho revisen, 3 mesos més. Així no va passant el temps, fins que ens van trobar amb el que ens van trobar. I ara, pues, corre cuita, gastant quasi 2 milions d'euros més, a fer la biblioteca, que sembla ser que avança a bon ritme, però hem trigat molt de temps. Per què? Perquè no s'està a sobre. No s'està a sobre i no es posen les cartes sobre la taula. Moltes vegades la política ha de donar... si l'administració no rutlla i els tècnics de la casa no fan rutllar, ha de donar un cop sobre la taula, en una mateixa taula, reunir-se a tots els implicats i dir, escolteu, nois, això ha de tirar endavant. Què fem? I d'aquí no sortirem fins que trobem una solució. I això el polític ho ha de fer, malauradament, moltes vegades, perquè les coses no siguin.
2: Mira, deixa'm, quan parlàvem d'això de coses que no rutllen, que es van eternitzant en el temps i que semblen fàcils i que finalment no acaben sent, m'ha vingut al cap el mur del carrer Oliva. Un mur que ve de l'anterior mandat. És a dir, aquestes obres...
1: Exacte. Les obres començaven al setembre, diria, del 2023.
2: Imagina't.
1: Imagina't. Va començar... Les obres han passat quasi un mandat sencer, i sembla ser que el dimarts... ens han dit que el dimarts veurem algú per allà començant l'obra, eh? Per exemple, ha passat això, no? És a dir, empreses que se'n van anar a Norris, triguem una eternitat a trencar el contracte amb aquella empresa i què provoca que això s'eternitzi en el temps. Per exemple, la part dels Països Catalans, que havia d'estar acabat
2: un altre, sí.
1: A final de l'any passat. Que el regidor d'urbanisme diu, és que truquem i no ens agafa el telèfon el noi que fa l'obra.
2: Yeah.
1: Clar, però clar, si tu truques i no t'agafa el telèfon i penges, què fas? Ja trucaré d'aquí 2 setmanes.
2: Sí, truquem demà. Deu ser no? Festa, oh. A Rubí.
1: Clar, pues insisteix. Fes burofats. Presenta't a l'empresa aquella. És a dir, mou-te. És a dir, el govern s'ha de moure a vegades, que és molt trist, no?, que en una administració pública hàgim de funcionar així, però és que ha de funcionar així. Si truquem per telèfon, mira, està apagado fuera de cobertura.
2: Clar, però...
1: Apunta, truca d'aquí 2 setmanes. Home...
2: Bueno...
1: Clar.
2: És que primer...
1: Si aquest és el ritme, sí. Si aquest és el ritme, les obres s'eternitzen. I és el que passa. És el que passa... A l'administració riem,
2: no.
1: Però és així.
2: És que jo m'imagino que ell t'hi diu que se m'he quedat sin bateria. Per això la plaça no s'acaba. No té sentit.
1: No té cap sentit. Per això aquest home se l'ha de trucar, se l'ha de buscar i anar-lo a veure. Escolta, això s'ha d'acabar. I amb amenaces de sancions,
2: bueno,
1: segurament hi hauran.
2: Bueno, és que això, aquesta és l'altra, és a dir, l'administració pública... Vaja, si jo no pago una multa, això és, ara ho dirà que és demagògic, sí. Que ho és, però és real.
1: T'embarguen.
2: Bueno, hòstia, si jo no pago una multa, no pateixes que em troben. És
1: I
2: a
1: tant.
2: Dir, i no em truquen, perquè jo els explicaria que no l'he pagat, perquè tal. No, però em troben.
1: Primer pagar-la i després ja
2: veurem,
1: recorreràs.
2: Sí, recorreràs. Clar, i després hi ha això de les sancions, és a dir, si acabes més tard, vaja, jo ho havia sentit tota la vida, si acabes més tard hi ha una penalització, si no fas no sé què, ni una altra, sinó... Tot això està per contracte. Menys sembla els que fem aquí a Arenys de Mar, que no es penalitza ni el tato aquí.
1: Exacte, sí, hem passat amb moltes obres, eh? Per l'obra del cobert del pavelló.
2: Bueno, la coberta del pavelló, que això...
1: Ara hem posat uns diners més, que són 60.000 euros o alguna cosa semblant, per allà va, 50.000 i escaig, perquè nosaltres adjudicar una altra empresa per acabar una teulada que fa ja gairebé 2 o 3 anys que va començar l'obra. És a dir, doncs així anem, així anem. Obres que semblen fàcils i s'han de fer en 3 o 4 mesos, triguen 3 o 4 anys.
2: Del tema romanent, que sé que... Sí. Ara seguirem parlant de diners, perquè hem de parlar d'ordenances, de taxes, sí. Però del tema romanent, hi ha alguna obra, alguna proposta vostra que hagi entrat en aquesta despesa de romanent? O...
1: El problema del romanent, que hi ha molts diners, el problema, perquè la gent ens entengui, però no es poden fer obres si no, aquestes obres no s'acaben a finalitzar l'any, perquè la gent ens entén. El romanent es pot fer servir a partir del juny-juliol. ¿vale? Uh-huh. Abans no es pot fer servir. Clar, i una obra de gran magnitud que comenci el juliol i acabi al desembre, hi ha poquetes. Per tant, el romanent l'has de fer servir per fer projectes petits. Un carrer, o comprar alguna cosa, coses així. És a dir, però si volem fer, per exemple, per què no agafem romanent i fem l'ampliació del teatre que fa molts anys que s'està parlant, que val 1.000.000 i escaig d'euros, no? Perquè tenim, malauradament, la mala sort de que potser en 6 mesos aquella obra no està finalitzada.
2: I, per tant, no pots fer-ho amb aquests diners.
1: No ho pots fer amb aquests diners. Per tant, la dificultat del romanent és això. Però el problema no és que hi hagi molt romanent. Que és, el problema és per què hi ha tant romanent. Per què es fan uns pressupostos que sobren cada any 1 o 2 milions d'euros? Ens ho hem de fer mirar.
2: Sí, sí, absolutament d'acord.
1: Mira, per què no es gasten els diners? O el pressupost està sobrevalorat, o alguna cosa falla si es gasten un... Perquè el pressupost està fet perquè comencis a zero... i el 31 de desembre acabis a zero.
2: Mm. En teoria, sí.
1: En teoria està fet així, per sí, això, no?
2: Sí, sí.
1: Doncs a Arenys de Mar tenim la... cada 31 de desembre ens sobren 1 o 2 milions d'euros.
2: Clar, jo sempre he pensat que és perquè el polític de torn, que això no només ho fa el govern actual, ho han fet d'altres governs, també, el que diu és, soc tan bon gestor...
1: Que és que no, això no és ser bon gestor. Un bon gestor acabaria a zero. Bon gestor,
2: sí.
1: Acabaria a zero...
2: Ajustaria...
1: I tot el que ha pensat fer, ho faria.
2: Ja. Però et dic una cosa, també. La llei aquesta que fa que el 31 de desembre hagi de tenir l'obra acabada, És una bestiesa.
1: Sí. Molt mal feta.
2: Si em permeteu, molt mal feta. És una bestiesa, sí. Afecti a qui afecti. Sí, perquè, clar, si els ajuntaments tenen un problema de planificació i tenen un problema que tenen pocs diners per gastar i a sobre els obligues a que no puguin planificar a llarg termini i que hagin de gastar amb coses...
1: Això passa amb el romanent. Si tu poses el pressupost, sí que pot trigar més una obra, eh? Però està dins el pressupost. Clar, si ho poses el pressupost, que fa augmentar molt el pressupost, que és el que no vol les administracions locals.
2: Vale. Escolta'm, i ara tema ordenances i taxes, que això no sé si heu tingut alguna reunió
1: Començat a tenir reunions perquè el dia 29 s'aprovaran, sí? S'aprovaran perquè el govern té majoria absoluta, aquestes ordenances i taxes.
2: D'octubre,
1: vale. Sí. I va lligat amb això, no? Nosaltres el que hem proposat és i el que va dir la regidora el diumenge a la ràdio és que aquest any tornarem a tenir gairebé 1 o 2 milions d'euros més de romanent. Clar, el que hem proposat nosaltres és fem una objecció, és a dir, en lloc de cada any que ens sobrin 1 o 2 milions d'euros d'invertir-los, per què algun any no deixem d'invertir i fem que la gent paguin menys impostos? És una opció que nosaltres la posem sobre la taula. És a dir, primer, congelar tots els estats els impostos i fer, nosaltres hem proposat al govern fer un pacte que durant 4 anys l'IBI es baixi un 10%. Aplicant un 2,5% de baixada cada any. Uh-huh. Perquè al final la gent està molt bé que amb els diners que sobren, s'arriqui un carrer o es inverteixi en compra d'alguna cosa, però també li agrada que no pagui tant, perquè al final els impostos arriben, que 2 per 3 ens arriben al compte, aquest mes ens ha arribat l'IBI, una part de l'IBI. Per tant, si estem capacitats perquè hi hagin menys ingressos d'impostos, perquè ens sobren diners que ho podem fer, nosaltres apostem per això. És a dir, que no cal que tinguem tants ingressos per part dels impostos si després ens sobren diners, per tant, el que proposem és baixar impostos. Primer, l'IBI un 10% en 4 anys, i després, un altre impost que també hem dit és que si una persona hi viu té una vivenda habitual i porta més de 10 anys vivint en aquella vivenda, per exemple, els anys estan per pactar, doncs si tu fas una reforma a casa teva perquè és necessària, perquè envellit, no hagis de pagar tant a l'IFIO, diguéssim. Tu, quan fas una reforma a casa, en teoria has de pagar un 10% del que val la reforma. Per tant, és posar alguna bonificació que aquelles vivendes habituals que tu portes vivint durant uns certs anys que necessiten una reforma tinguin una bonificació. Perquè ja que fas l'esforç que necessites fer aquella reforma perquè la casa o el pis s'ha envellit, doncs a sobre no et cobrin un impost. És una de les propostes que fem. I l'altra proposta que fem és, ja que Arenys de Mar és un dels municipis del Maresme que té més vida, diguéssim, sobretot a l'estiu, als caps de setmana i a les tardes, és que aquelles terrasses que vulguin posar-se durant tot l'any tinguin un 25% de descompte. Per agrair d'una banda aquells comerços, ja siguin botiga, restauració, sobretot, que fa que la gent hi vingui a Arenys i ells mateixos fan una roda de que els diners es quedin aquí a Arenys de Mar. Per tant, són les 3 propostes principals que fem en aquest govern, de que ja que ens sobren diners, pues no ens cobreu tant.
2: Per tant, baixada de l'IBI un 10% en 4 anys, aquesta eliminació, o no, aquesta reducció
1: bonificació
2: d'aquest impost que hem de pagar quan fem reformes a la llar a les famílies que portin 10, 8, 15, els que siguin, anys vivint en el mateix domicili, i una bonificació d'un 25% a les terrasses que es posin durant tot l'any per allò de que doncs, dinamitzen i fan vida. Aquestes són les 3 propostes que portem.
1: Exacte, les 3 propostes principals.
2: Bueno, aviam.
1: Què diuen, si ens accepten alguna.
2: Aviam què diuen el govern. Clar, jo tinc una pregunta aquí, i és la que ens fem més o menys tots. Com anirà el tema de la brossa, que també és una taxa, i que també s'havia de bonificar, i que s'havia de penalitzar els mals recicladors i bonificar els bons recicladors, i que, vaja, veient com funciona el tema de l'app, és una casa de barrets. No sé si d'això us han dit alguna cosa.
1: Sí, ens han dit que hi haurà una bonificació d'aquests 18 euros, em sembla que són 18 euros de cara a l'any que ve. Nosaltres vam dir des del primer dia que la bonificació gairebé serà general per tothom, perquè hi ha gent que ho ha fet bé i no s'està comptant les vegades que ho ha fet bé. I quan arribi el dia que li diguin a aquesta persona que ha de pagar més, dirà, escolta, jo ho estic fent bé, i al final jo crec que nosaltres diem des del primer dia que se la perdonarà i serà una bonificació general a tothom. Nosaltres ho diem i segurament creiem que, insistim, que serà així. Per tant, en lloc de pagar 183 euros, ens quedarà per 160 o alguna cosa així. Són 13 o 14 euros, que tampoc és molt.
2: No.
1: Però... però, bueno, alguna cosa...
2: alguna cosa rascarem.
1: Rascarem,
2: O sigui que serà una bonificació generalitzada, eh?
1: Una amnistia general.
2: Eh? Sí, per tant, poca gent serà
1: penalitzada. Potser, jo trobo bé que es penalitzi la gent que no ha anat a buscar el cubell.
2: Sí,
1: aquesta gent sí. Mm. Però és difícil la gent que té el cubell dir que ho ha fet malament o que ho ha fet bé, perquè des del primer dia la famosa aplicació no sabem si el que compta està bé o no.
2: Escolta'm, que per cert, del tema ecoilles...
1: Jo dic els antics contenidors.
2: Els contenidors de tota la vida.
1: Els contenidors de tota la vida, que ara tenen un nou nom que es diu ecoilles.
2: Sí, què en penseu d'això?
1: Cada 7.000 euros cada una.
2: 7.000 euros?
1: 7.000 euros cada ecoilla, cada contenidor d'aquests val 7.000 euros. Al final tornem a un sistema anterior. És a dir, el sistema porta a porta no funciona. No funciona per molt que ens diguin que es recicla molt més i tinguem més diners. Ens costa molts més diners. És a dir, sí, és que ara hem guanyat 160.000 euros, sembla la xifra, no?, que va dir l'altre dia l'alcalde. Ens donarà 60.000 euros, però quan ens ha costat el nou servei? Molt més. Molt més. Cada ple aprovem modificacions de crèdit, posem més diners per a aquestes modificacions que es van fent. L'ECOIA és un sistema que a poc a poc, sense que la gent es doni compte, els veu davant de casa seva, cada vegada s'augmenten a més carrers, i al final és una... Encara que el regidor de residus, que és l'alcalde, digui als plens que no es posaran més, s'aniran posant més. Quan es van posar els primers, al carrer d'Oedes, carrer Horta Matanzas, nosaltres vam fer aquesta pregunta. Això s'anirà abstenint a la resta de la població? No es posaran més. Han posat dos més. Aquesta setmana o la setmana passada o l'altra. És a dir, és una cosa que s'anirà abstenint perquè, clar, el veí, sobretot del carrer del Cantó, que veu com els altres veïns tenen la facilitat de treure l'orgànica a dins d'un contenidor i no deixar-la al carrer, amb el que això comporta, doncs també ho demanarà. I al final és una cosa que s'anirà estenent a tota la població i acabarem, finalment, amb els contenidors de tota la vida.
2: Doncs veurem. Veurem si és així. De moment, és veritat que no n'hi havien d'haver, ara n'hi han. Mentretant, jo ho parlava, l'àrea d'emergència segueix estant amagada al polígon. Vull dir que anar-hi és un
1: drama. Sí, anar-hi és un rotllo perquè també ens donen la facilitat de col·locar unes àrees d'emergència que també són antics contenidors durant gairebé quasi cada dia sí, dia no, i que la gent ja s'ocupa d'anar-hi cada dia que pot. També es va dir, amb la targeta només podràs obrir dos vegades.
2: Sí, jo me'n recordo.
1: Te'n recordes,
2: això. Sí.
1: Pues jo vaig de mateix.
2: Que el carrer de Vall del voltant del Johnny's pide número 3.
1: Sí. Exacte, pues jo veig la mateixa gent llançant la gent que s'ha acostumat a utilitzar l'àrea d'emergència va cada dia. Va cada dia, surt de casa, va allà amb la targeta, pum, i se'n va a treballar.
2: Bueno, doncs veurem com acaba funcionant. Escolta'm, ara pensava, t'he preguntat sobre el mur de l'Olivar, que s'ha d'acabar.
1: Sí.
2: En aquella zona, l'altre dia l'alcalde explicava que, bueno, faran també el mur del Pla dels Frares,
1: aquell
2: mur que fot també de l'any de la guerra que està caigut, i l'ascensor, el famós ascensor que d'allò, i que això serà un canvi brutal en aquesta zona d'Arenys.
1: No, el del Model Prades Fresh és una obra que també portem molts anys. Sembla ser que es començarà ja les obres. A l'anterior ple ja vam aprovar a través de romanents, vam agafar diners per començar a fer l'obra fins... És el que deien, no? Hem agafat diners per començar a fer l'obra fins al 31 de desembre i després en el pressupost es posaran més diners perquè a partir de l'Eugeni continuï amb la resta de l'obra, no? Per tant, és una idea bona arreglar el mur de l'Olivar, que també dintre d'aquest projecte es guanyaran 30, uns 30 aparcaments allà mateix, allà just davant dels pisos del Prades Frares, que la gent també estarà agraïda perquè els veïns hi podran aparcar en aquella zona, no? Sí. I respecte a l'ascensor, bueno, és una promesa que fins que jo, fins que no vegi el projecte, bueno, el projecte ja definitiu i comenci l'obra, és com la piscina de descoberta.
2: Home, sí.
1: Sí, doncs en recordeu?
2: Que ara és un pàrquing.
1: Era una promesa a l'electorat, la piscina descoberta, doncs potser és una promesa d'aquelles que queden en el tintero.
2: I ara és, que ara és un pàrquing. Vull dir que, l'altre dia deia que ara tot l'hivern s'hi podrà aparcar allà perquè, bueno, perquè bueno, ja els nens no van a jugar perquè fa fred i, per tant, doncs ja serà una zona d'aparcament allò.
1: El problema és els pàrquings que quan es troben llocs per aparcament, que són necessaris, quan el veí s'acostuma, després és molt difícil treure'l. Clar, perquè el veí ja s'acostuma i exigeix tenir aquell aparcament perquè no hi ha aparcament a la zona i ja que ens han habilitat un aparcament provisional, el provisional es treu i ja es transforma en definitiu, que és el que passarà en aquesta zona i ja està passant.
2: Veurem què passa amb aquesta... Jo, de l'ascensor, les dades que s'han fet públiques sobre el preu de l'ascensor, que són uns 300 o 400.000 euros aproximadament, això és el que es va dir l'altre dia. Clar, si el pas per sota la Nacional costa 700 i pico mil...
1: No quadra. Jo ho trobo barat, tu també, eh?
2: A mi no em quadra, és a dir...
1: A tu, entre cometes, però 300.000 euros fer... Si una peça de l'ascensor del Maragall, una peça... val 15.000 euros.
2: Ah, sí? Una peça val
1: 15.000? Una peça, això ho van dir al ple, que l'ascensor del Col·legi Maragall no funciona perquè una peça que no ve de no sé on val 15.000 euros. Va. Fer un ascensor sencer amb tota la seva estructura i tot el que es vol fer, 300.000 euros, bueno, potser sí, eh? Potser sí, segurament ho tenen els comptes. Clar, però clar. Després que no ens trobem que comenci l'obra i passi com aquell que no agafa el telèfon.
2: No, mira, això és que el dels telèfons és...
1: Que no té cobertura.
2: Clar, és que això és mala sort. És que no podia. En este moment no estava. Ja posats a parlar d'obres i de telèfons, sé que n'hem parlat una mica per sobre, però redundo, tema Clarisses, està clar que al final d'any... Bueno, l'altre dia es va dir que no s'acabaria l'obra. No, la revista, l'agència...
1: Bueno, és que vas trobant informacions... Nosaltres ho vam preguntar al ple, a l'últim ple. S'acabarà... És a dir, quin tant percent de subvenció del Next Generation finalment obtindrem perquè ho hem de justificar abans de que acabi l'any. I el regidor d'Urbanisme ens va dir que quasi gairebé el 100% no el tindrem perquè l'obra va molt bé, en terminis. I ara repiageses l'agenda i veus que no...
2: Que no
1: aguantarà.
2: Això és un... L'obra en si mateixa és un drama, eh? És a dir, jo entenc que el regidor d'Urbanisme també les deu haver estat passant fotudes, sí, perquè, vull dir, ho és per nosaltres, imagina pel tio que ho ha de tirar endavant, això, eh? Però, el de l'obra i tal. Però l'obra pública és molt dramàtica. És a dir, fixeu-vos, estem parlant del mur de l'Olivar, del mur del Pla dels Frares, de les Clarisses...
1: L'exemple clar és... Aquests pisos de lloguer assequible, que ho ha fet una empresa privada, bueno, unes fundacions privades, si ho arriba a fer l'administració pública, encara no tenim ni el que aguanta el pis de sota, ni el ciment. És la diferència i malauradament, és molt trist, però l'administració pública funciona així. Per tant, hem de, a vegades, jugar amb les empreses privades perquè la cosa funcioni.
2: Pues és molt trist, perquè, clar, en teoria hi ha prou capacitat. Per cert, ara que deies això dels pisos de lloguer assequible, bueno, hi ha gent que hi està vivint, de fet, hi ha gent que s'hi van a viure al primer moment amb certs problemes de llum i d'aigua i de...
1: Bueno, al final tot se soluciona.
2: És el model, és a dir, ara s'ha de tornar...
1: Sí, al final l'habitatge falta i l'urgència és construir-ne i el més ràpid possible perquè l'oferta en baixi. I, per tant, perquè l'oferta vas i un pis no et costi 1.800 euros o 1.500 euros, o una habitació et costi 500 o 600 euros, el que hi ha d'haver-hi oferta. Per tant, quina manera d'haver-hi oferta? Fent pisos de lloguer assequible. És a dir, que lloguer assequible no vol dir pisos de protecció oficial com els que tenim pensat, que també són necessaris.
2: Clar.
1: Però una cosa és, pel que cobra un sou una família normal que cobra 1.300, 1.400 euros i necessita una vivenda. I aquests pisos serveixen per això, per aquest tipus de gent que treballa, té un sou, té uns ingressos, però no es pot permetre llogar una vivenda perquè els preus són molt alts. Per tant, construir vivenda a un lloguer assequible.
2: Hi ha alguna formació que proposa fer una oficina d'habitatge i fer un cens d'habitatges buits? Això és una cosa que...
1: Calcular els habitatges buits que hi ha en una població és molt difícil. Molt difícil perquè hauries d'anar tocant porta per porta, que es pot fer, però és molt difícil. Per tant, en l'estudi que ens van fer, sembla que era de Diputació, sobre quants habitatges buits, ja ens van dir que ho agafem les dades amb pinces. Perquè ells posen que està buit, però segurament no, potser no està buit. Per tant, és molt difícil trobar-ne. Però, és a dir, a vegades hem d'analitzar què costa més trobar un pis buit que necessita una reforma important o fer-ne un de nou. Per això la gent ha de valorar què és el que més li interessa. Ara, facilitar que la gent que tingui pisos buits els doni de lloguer, estupendo. Però amb aquestes lleis que estem posant i amb aquests decrets, dubto molt que la gent que tingui un pis avui tingui ganes de posar-lo en lloguer.
2: Es diu que sí, que se'ls protegeix més, que això fa que se'ls pugui fer fora i tal.
1: De moment, el primer dia que es va venir a intentar aprovar el decret que no es va aprovar, les ofertes van baixar en 4.000 habitatges, no? Em sembla, van dir 4.000 habitatges.
2: Sí, 4.200.
1: 4.200 van treure de l'oferta el seu pis en lloguer.
2: No sé, avui aquest matí hi ha un desnonament a Sant Andreu, em sembla que són 50, no, brutalitat, 50 persones, bueno, que les foten fora de l'habitatge que tenen i tal. Vull dir que la situació de l'habitatge és molt complicada. Es parla de les grans ciutats, no? El famós Mari Carmen o aquí a Sant Andreu i tal, però en poblacions com la nostra, on també de tant en tant hi ha algun desnonament, la situació és molt dramàtica. No hi ha pisos de lloguer, els quatre pisos de compra que hi ha també estan a preus d'astronòmics, vull dir, aquí sí. És, certament, és molt complicat.
1: Per això s'ha de fer construir pisos. La solució és construir pisos i contra abans millor. I amb l'ajuda, si és amb l'ajuda de la Generalitat o del Govern de l'Estat, doncs millor.
2: Que ara, per cert, se'n volen fer tot just a l'altra banda d'on hi ha els habitatges,
1: Sí, s'ha d'exigir que aquests pisos estiguin en condicions. És a dir, que construir pisos per la gent que pagui un lloguer assequible no vol dir que aquests pisos no tinguin el mateix valor o les mateixes condicions que un pis normal. Els pisos han d'estar ben construïts, les parets ben construïdes, que després no tinguin problemes ni de goteres, de que tot sigui de pladur i que s'escolti tot dins d'una casa. És a dir, l'administració ha d'estar pendent de que aquests pisos estiguin ben construïts i sigui un habitatge com qualsevol altre. Com si vas comprar un pis privat, ha de ser igual.
2: I que, per cert, això evidentment pressionarà una zona com és el Rial, amb qüestions relacionades amb el trànsit, la mobilitat d'aquells veïns. Durant aquestes setmanes, entre entrevista i entrevista, hem vist com s'ha fet una consulta al Rial de les Canalies, que finalment els veïns han decidit que no volen aparcar, sinó que prefereixen tenir anada i tornada, tant de la consulta com de la mobilitat. Juanjo, què en penseu?
1: Sí, bueno, és un problema etern, no, que tenim a dins de mà. Nosaltres creiem que el Bareu necessita una sortida nord. Si és veritat que el govern, als pressupostos anteriors, van aprovar uns diners per fer un estudi de quants pisos es necessitarien construir a través d'un promotor perquè ens faci aquest vial que surti cap a la sortida nord, el que no pot ser ara com és un embut. És un embut que els cotxes no tenen gairebé sortida, només tenen una sortida en un rial que no està canalitzat, amb un rial que per dalt, quan plou, és un drama, com s'ha comprovat aquesta setmana, i a sobre t'has de desviar cap a Canalies, que és una urbanització, un carrer que no està recepcionat i, per tant, té les dificultats que té amb el seu manteniment. Per tant, hem de posar solució i una de les principals solucions és trobar aquesta sortida nord del Bareu cap a dalt perquè els cotxes hi trobin sortida.
2: Cap al nord, que passa pel túnel de... Per el túnel, perdó. Per la sortida de Vallvidrera, aquella sortida allà, que vaja, per ja, si han de passar dos cotxes,
1: no hi passen.
2: No hi passen. Mm-hmm. Per tant, s'haurà de posar damunt de la taula una expropiació, una reducció, mm-hmm. una compra, un el que sigui, perquè jo pugui ser
1: viable.
2: Pugui ser viable. Vull dir que no, fàcil no és.
1: Fàcil no és, però s'ha de començar algun dia a pensar, mm-hmm. perquè les, anem construint, i això ho anem deixant en un calaix. No, mm-hmm. és a dir, el que dèiem, no? El cal de donar un cop de la taula, vinga, sentem-nos aquí. Escolta, aquí comença a viure més gent, i aquí la mobilitat segueix igual que fa 20 anys enrere.
2: Mira, cop a la taula, teatre principal, és un cop que no es fa, o
1: sí,
2: no es dona?
1: Sí, la gestió del teatre principal semblava ser, ho portem preguntant, era un dels pactes de govern de nosaltres des de... Sembla que no, es fa dos anys, vam pactar, quan nosaltres vam aprovar els pressupostos fa dos anys, un dels pactes que vam tenir amb nosaltres és aprovar la gestió, la nova gestió del teatre principal. Mm-hmm. I així portem dos anys. Sembla ser que hi havia una dificultat de posar els diners perquè no estava del tot clar si era legal o no legal per part de la secretaria. Semblava que tot estava solucionat. Portem tres mesos que ens diuen ja està fet, però falta que intervenció faci l'informe, i esperem que una vegada per totes aquest mes i vagi a ple, perquè a partir de gener hi hagi els diners suficients perquè la gestió del teatre municipal continuï per bon camí.
2: És un d'aquests temes... això porta caducat des de fa...
1: Sí, fa molt de temps.
2: No?
1: Bueno, es va renovant, però clar, uns preus irrisoris.
2: Clar,
1: sí. Es va prorrogant.
2: Sí, sí, va. Va, any, però no diu. Mm-hmm. I l'altra concessió que hem d'afrontar és la de l'UFEC. Que,
1: sí.
2: I tot, bueno, tot l'equipament esportiu. Recordo que tu en època de regidor d'esports ja deies que allò no funcionaria.
1: Allò com està muntat ara no funciona i no, s'ha demostrat que no ha funcionat. Per tant, és una bona idea dividir que una empresa privada gestioni on guanya els diners, que al final l'empresa privada és el que... No ens enganyem, vol guanyar diners. Sí. Per tant, on s'ha de pagar? Al gimnàs municipal i a la piscina municipal. Per tant, allò que gestiona una empresa, que segur que ho farà bé, l'Ajuntament ha d'estar molt atent que ho faci bé i que faci les inversions oportunes, perquè, segons diuen els usuaris, està molt deteriorat segons quines coses del gimnàs municipal. Primer, que faci les inversions oportunes i l'Ajuntament s'encarregui, amb personal propi, de gestionar el que són les pistes on hi practiquen esport les entitats aranyenques.
2: Mm. Per tant, seria dividir una mica, el projecte seria dividir-ho, no?
1: Exacte.
2: És a dir, les pistes de bàsquet i d'hoquei i tal, això per un costat i l'altre per l'altre.
1: I l'altre més privat, sí.
2: Que, per cert, l'altre dia van dir que...

0: allò que va costar una moció de censura. És a dir, aquella pista...
1: Sí, estava entremig, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, va ser un dels motius pels quals es va fer una moció de censura, que calia fer una pista i una alternativa, no sé què, i el que es va fer va ser allò que, passats els anys,
1: no
0: resol res. No resol cap cosa. Per cert, més coses. Parc de bombers, parlant de concessions.
1: Sí.
0: Parc de bombers que li cal una reforma important i que la Generalitat ja ha dit no tocarem ni una paret fins que no ens allargueu la concessió o ens cediu a l'espai, perquè així ens ho diuen les nostres assessors.
1: Bueno, jo crec que en aquest aspecte no hi haurà problema, perquè els bombers voluntaris i professionals que tenim a Arenys de Mar fan una gran feina. Arenys de Mar ho sap, que és una sort tenir-los aquí ben a prop i que quan hi hagi un problema acudeixin al minut. Moltes vegades arriben abans que la policia, fins i tot. Per tant, no, i suposo que per part de l'administració local no hi haurà cap problema en cedir-los el que els hi faci falta perquè continuï el seu treball. El que han de tenir també és uns sous i unes dietes més dignes de les que tenen ara.
0: Sí, no? Per això ja depèn del Departament d'Interior. El Departament
1: d'Interior, sí, sí.
0: No, Núria Parlon, exactament, no? És qui hauria...
1: Pots, segurament, això. Sí, sí.
0: Però sí, sí, realment és el que toca. I ara que parlaves de la policia local, fins a 27 càmeres tindrem instal·lades al poble, i ahir crec que se'ns estaven imposant alguna nova, perquè vaig veure dos tècnics que s'ho miraven.
1: Sí.
0: Cada vegada...
1: Bueno, és la mateixa, hem de ser un poble més segur, perquè la gent li preguntes, hi ha sensació... No dic, tens tu quan passeges pel carrer a les tardes, tens més sensació d'inseguretat que fa 10 anys? La majoria et respondrà sí. Sí. Per tant, aquesta sensació d'inseguretat hem de lluitar perquè no sigui així. El govern està fent una cosa molt bona, que des d'aquí el felicito, és que porta una setmana que hi ha dos policies locals caminant per a Riera totes les tardes, que això provoca una sensació de seguretat, de quan tu, la teva nena o el teu nen els envies a comprar o qualsevol cosa, tens la sensació que hi haurà dos policies allà que no els hi passarà res. En canvi, fins ara, dubtaves molt enviar el teu fill a les 8 de la tarda a anar fent segons quina cosa, a mig de la Riera, perquè no saps, veus cada personatge que diu, escolta, pot passar qualsevol cosa. En canvi, el govern ha fet molt bé de posar dos policies locals allà a peu, segons quin indret de la Riera, durant les tardes.
0: Bueno, tenim un problema de gent que viu al carrer, que viu a la via pública, sense llar, sense sostre, o com li vulguis dir, però en definitiva...
1: Hi ha altra gent que té casa, i però són uns personatges.
0: Sí. Ah, sí? No m'hi ha pensat.
1: Sí, hi ha gent que viu a casa i, en canvi, es pixa al carrer, i ve fa el botellón allà on no el té que fer, i aquesta gent se'ls ha de fer un seguiment molt a sobre perquè això no ho facin.
0: És una bona... No m'hi he fixat, però bueno, és així. Vull dir, sí. Això és així. Que, per cert, ara que dius d'utilització de la via pública... Hi ha un tema de normativa d'ús de la via pública, terrasses, bars que tanquen a les 500 de la nit, terrasses que van al límit i jo crec que més enllà de la seva concessió. És aquesta ordenació també de carrer? No sé si
1: és una promoció econòmica, han d'estar més pendents, sobretot segons l'ordenança que tenim. El 30 de setembre, a les terrasses que tocaven, diguéssim, a l'aparcament de la zona blava, s'haurien de treure, i jo crec que hi ha algun encara hi és, i ha passat una setmana. Per tant, hem d'estar a sobre perquè es compleixin l'horari, es compleixin els tempos, i sobretot també les mesures. És a dir, si una terrassa paga 10 metres, que no posi 12, també. Si no paga 12, clar, és aquí la cosa.
0: Ja, tens raó, jo també vaig fixar l'altre... Ahir, vaig fixar...
1: Sí, hi ha alguna que encara hi és,
0: Com és que això està aquí també allargat? Vull dir que això és així. Juanjo, som a la recta final de l'entrevista d'avui. Escolta'm, no sé si hi ha alguna qüestió que no haguem tractat i que...
1: Bueno, segurament durant els 10 de les setmanes aniran apareixent temes, sí. I ara que d'aquí queda menys per les eleccions i segurament aniran sortint temes... nous.
0: Vosaltres ho teniu tot a punt, ja, suposo. Des del
1: estem treballant.
0: Ara teniu candidat, no?
1: Sí.
0: I llista i això? Que
1: estem perfilant. Sí.
0: Bueno, doncs, quan ho tingueu perfilat, evidentment, aquí, si et sembla, en parlem. Juanjo Almansa, moltíssimes gràcies
1: per haver-nos acompanyat.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu-siau.
0: Ara, molt bon dia.

0: Doncs nosaltres anem plegant, ho deixem aquí, tornarem demà a les 9 del matí. Demà, per cert, comença el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, on hi ha un aranyenc que hi va de públic com cada any, que és l'Eloi Tomàs. Per tant, si tot va bé, demà parlarem d'aquest Cinema Fantàstic de Sitges, parlarem també de literatura, amb la Montserrat Fonoll, i farem reflexions en veu alta a partir de les 10 amb en Carles Pérez, amb en Sebastià Gòrdiz, amb en Joan Major i amb en Xavier Febrer. Avui queda un dimecres, encara que pot ser una mica plujós per davant, amb dificultats en la mobilitat i amb moltes coses encara per fer. Aprofiteu el dia. Ens trobem demà a les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i per al litoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis dels bombers. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens, mentre prop de 300 operaris treballen per restablir el servei. A Xerta, una de les poblacions més afectades, l'escola no obre avui i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari. Després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisat i aprovada aquesta documentació, s'està recuperant ja la circulació a totes les línies, menys a l'R4 Nord i a l'R2 Nord. Per la seva banda, el govern acusa els maquinistes de no fer funcionar els trens avui i de causar el caos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que esbrinaran què ha passat exactament, ja que la seguretat depèn de Renfe i d'Adif i no del sindicat SEMAF.
3: Sobre Rodalies, la seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
2: Junts ha reclamat que ella cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions de la mobilitat, continuen tallades la C-14-15A, la Roca del Vallès per perill d'esfondrament, i també hi ha afectacions encara per esllavissades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que avala aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i també Toni Comín. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, la primera.
1: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. She said, I'm sorry, pretty daddy.

0: See you later, alligator, que aquí es va dir hasta luego, cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història, que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. See you later, alligator. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Goodbye! Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir... La felicitat... Sempre ens espera en algun indret. Ah, això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que en tindríem que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collonut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Whoopi Goldberg, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955 i va passar sense pena ni glòria, eh? Concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada. És Desencadenada, eh? Un Chained Melody que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bill Medley, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warners, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa. Oh.

0: Enchanted Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat, la qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho, entre d'altres plataformes, a iVox.com. També a YouTube, i a Spotify, i Amazon Music, i Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida? Les que t'han agradat més? Les que potser t'han emocionat més? Les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí. Aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diuen al seu mail, hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que el vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix, perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota, perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades, per qüestions de feina, em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant, el transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal, fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diu en Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics Bigis, dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get the message to you. Tinc un missatge per tu.

I've got to get a missus to you. Tinc un missatge per tu. Els Vigis, de 1968. La primera de les 10 de l'amic Jordi Valls de Campllong. La segona és molt més marxosa. I... Wilson Pickett i la terra de les mil danses.

Gran, que gran Wilson Pickett. Nascut el 1941 a Alabama, i sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro dels Lynyrd Skynyrd que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now is Love, és a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon. It's the only thing

una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Valls, que ens escolta i escriu des de Campllong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

0: Everybody is talking. Tothom parla,
1: sí.
0: I a vegades més del compte. Jo afegiria... Tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera. On the road again.

On the Road Again, t'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara Shawn Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Hey!

When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Calvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havia recordat d'ella, ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió. Girl, you'll be a woman soon. Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Urs Overkill. Una cançó que ve a dir, nena, aviat seràs una dona. Però en Jordi ens demana la versió original, que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

0: valentes i de molt bones ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Camp Llong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Jordi, m'encanta no ser l'únic que se'n recorda de tamarros oblidats com aquest. Well,

Això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí. Però era molt jovenet. Eren els Steely Wheel. I el seu èxit més important. Stuck in the Middle with You. Aquí estic, al mig. With you, esclar. És a dir, amb tu. Permetem, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steely Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut.

Jordi, l'escollir Steely Wheel entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat, els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo, i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut al 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steely Will, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79. Back on the road.

Espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road, Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha durat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument. You've done it.

Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla. There ain't no more.

Make Me Smile. I'll do what you want, just run away. Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75, d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951, que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic enemic que acaba la vida prenent-nos el pèl. Aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels Vigis, d'Andy Gibb. Time is time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove el 1988.

i que la discoteca l'anunciaven com a Ozzy Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls, de Can Llong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques. I sí, Ozzy, es deia Ozzy Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca con Maddox que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no estan, per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ozzy Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altre, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ozzy Lane. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. Cocodril Club.
0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, a la teva botiga Condor, a la Riera Bisbe Pol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats amb mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadó i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte, de 2:15 a 2:15 i de 4:45 a 8 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge

0: 16 a 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis totals fets pels bombers. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i les pluges també han provocat incidències importants al servei ferroviari i després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisada i aprovada aquesta documentació, ja s'està recuperant la circulació de totes les línies. Per la seva banda, el director de Rodalies, Òscar Playà, ha informat que Rodalies reprendrà el 100%, diu, de l'oferta de la xarxa durant aquest matí.
2: Estan traient els trens a les capçaleres. També és veritat que ens van quedar alguns trens ahir desubicats per el temporal. S'han hagut de reubicar i això, però durant el dematí tindrem el servei ja amb el 100% de l'oferta de la xarxa de Rodalies i que, a més, afegim aquestes línies que he dit abans, que ahir no les teníem circulant, que hem estat treballant durant tots aquests dies perquè aquestes línies, que a més són moltes línies, estiguessin ja en plenes condicions de seguretat per poder circular i ja estan circulant els trens ja per aquestes línies.
1: I en aquest sentit, Junts ha reclamat que Salvador Illa cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions encara a la mobilitat, continua tallada la C-1415A a la Roca de Vallès per perill d'esfondrament i també hi ha afectacions per esllavissades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que va aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders, volíem dir, del procés. El text, que correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I treballadors del sector social es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar condicions laborals i salarials dignes en el marc de la jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Anem a la cuina, amb la Txarín Valdivieso i els seus convidats.
1: Molt bon dia a tothom. Bon dia, gran família. Ja som aquí. Avui, dimecres, dia 7. Avui és el sant de totes les rosàries. Entre elles jo, que em dic Rosario. Rosario la cortijera. Sempre estic de broma. Tenim una temperatura de 22 graus, fa un sol ara aquí a Arenys esplèndid i, bueno, la pluja sembla que s'ha acabat. A veure si s'acaba, perquè aquesta pluja està fent molt de mal. Bueno, aquí a l'estudi estem els que tenim que estar. En primer lloc, la Marina. Bon dia, Marina bonica.
2: Bon dia, com estem?
1: Pues molt bé. Molt bé. Aquí, encantades de la vida. Tenim al Cano, tenim a la nostra... Ai, bonica, la Anna, que sempre es tira els petons. La setmana passada no es va tirar els petons perquè estaves parlant amb el jefe, però avui sí. Tenim a la Gemma, tenim a la Núria. Avui, ole! És que, escolta'm, amb els noms sóc un desastre.
3: Bueno, es pot canviar.
1: Sí, després ho canvio, però l'altre dia em va passar i li vaig dir un altre nom, vaig canviar i ho vas tornar a dir malament. Tenim a la Gemma i no sé si està l'Oriol, no? I el jefe? Pues estem tots els que tenim que estar aquí. I avui estem, i també tenim a la nostra invitada d'avui, que es, que es quedarem amb la boca oberta quan la sentim tot... Quan la sentim, es diu la sentim, o sí. Quan la sentirem?
3: No, la sentim està bé.
1: Està bé? Bueno, pues quan la sentim parlar, es quedarem amb la boca oberta, perquè porta una de coses per explicar que em sembla que tindrien que demanar avui una altra hora més de programa, perquè es farà molt curt. Bueno, dit això, ara què fem, Marina?
0: El moment de les efemèrides.
1: Molt bé, vinga, amb el Jordi Serra.
4: Hola, Txarín i companyia. Ja tornem a estar aquí amb noves efemèrides. Avui començarem amb un dia internacional, perquè avui, dia 7 d'octubre, és el Dia Internacional del Frappé. El frappé és una beguda freda típica de Grècia, feta amb cafè instantani, sucre, aigua i gel, i tot batut, de tal manera que pel damunt d'aquest líquid queda com una densa capa d'escuma. A Grècia es fa servir la paraula francesa frappé, que literalment vol dir picat i pegat, però que podríem entendre com a sacsejat. Què té de curiós aquesta beguda? Doncs que el seu origen va ser casual. Sí, sí, com ho sentiu, va ser casual. El frappé va tenir el seu origen a la Fira Internacional del Comerç de Tessalònica de 1957. El representant de la companyia Nestlé, un tal Ioannis Dritzas, estava exhibint un nou producte per nens, una beguda de xocolata que es preparava instantàniament barrejant el cacau amb llet i agitant-ho tot en una coctelera. Un empleat seu, un tal Dimitrios Bakondios, tal qual com sona, gràcies a aquest senyor existeix el frappé, estava buscant una manera de prendre el seu habitual cafè instantani del descans, però no trobava aigua calenta. Així que va barrejar el cafè amb aigua freda a la coctelera. El va moure, el va sacsejar i va sortir aquesta mena de cafè que ara avui dia nosaltres coneixem, doncs, com a cafè frappé. El frappé ha estat comercialitzat principalment per la casa, per la fàbrica Nestlé, per la marca Nestlé, arribant a ser la beguda més popular del país, de Grècia, amb permís del licor Ouzo, que és també un licor molt conegut de Grècia. Recentment, la marca Kraft, sota la marca Jacobs, ha llançat la seva pròpia variant de frappé, i el frappé ha estat qualificat de cafè nacional grec i es serveix pràcticament a totes les cafeteries on normalment es serveix acompanyat d'un got d'aigua. I tu, Txarín, que ets madrilenya, sabràs, perquè jo també he viscut molts anys a Madrid, que de vegades te'n vas a menjar unes porres o uns xurros amb xocolata i també posen un got d'aigua. Doncs aquest cafè, el cafè frappé, es serveix amb un got d'aigua. I ara anem a una altra efemèride que és una mica més macabra. Sí, sí. Normalment el julivert té un ús culinari molt normal, molt normal. S'afegeix, doncs, amb guisats. Bé, l'incluïm a molts plats. Però... El julivert es va utilitzar de manera molt macabra en una massacre, que, curiosament, es va anomenar Massacre del Julivert. Però comencem pel principi, perquè pugueu entendre la història, sí? Al mar del Carib, al nord de l'oceà Atlàntic, hi ha una illa que els antics conqueridors espanyols, entre ells Fra Bartolomé de las Casas, va anomenar Illa Hispaniola. Aquesta illa espanyola, amb el pas del temps, i guerres i batalles, va esdevenir en dos països que actualment es diuen República Dominicana i Haití. L'any 1937, a la República Dominicana hi havia un dictador, el dictador Trujillo, de nom Rafael Leónidas, que va executar una massacre que va rebre el nom de la massacre del julivert. Per què es deia massacre del julivert? Doncs perquè era molt senzill. A la frontera entre Haití i la República Dominicana s'hi establien molts haitians que entraven d'Haití i es quedaven en territori de la República Dominicana. Això perquè el dictador va suposar una mena de problema. Era un problema haitià, diguem-ho així d'alguna manera. I aquest dictador el que va fer va ser enviar a l'exèrcit dominicà executar a gent que no fos dominicans, lògicament. Com descobrien qui no era dominicà? Doncs els soldats anaven amb uns ramets de fulles de julivert i els hi preguntaven a la gent que es trobaven com es deia aquelles fulles. Si deien perejil, eren castellà, perfecte, eren dominicans. Si deien una paraula criolla, doncs pum pum, s'encarregaven un. Si ho deien en francès, el mateix. I amb la tonteria, aquesta massacre va durar des del 28 de setembre fins al 8 d'octubre de 1937, que aquí nosaltres estàvem en plena guerra civil espanyola. Doncs la tonteria d'aquesta massacre del julivert, que és com es va conèixer aquests dies d'extermini, d'exterminar els haitians que hi havia a la República Dominicana, hi ha historiadors que marquen la xifra dels morts entre 4.000 i 6.000, i d'altres que diuen que van ser entre 15 i 20.000 haitians que aquest dictador, el senyor Trujillo, doncs es va carregar. I a més, ironies de la vida, els cossos inerts d'aquesta gent que es carregaven els llançaven a un riu que porta per nom, escolteu bé, Massacre. És el riu Massacre. I el seu nom ve de que uns quants segles anteriors, aquesta massacre, doncs hi va haver una gran disputa entre França i Espanya. Vinga, ja està. Deixem aquesta massacre del julivert. Ja veieu quina utilitat va tenir en aquest cas el julivert. I anem ara amb els naixements i les defuncions, les efemèrides de gent que va néixer un dia com avui o gent que es va morir un dia com avui. Avui ens ha costat feina, trobar-ne. Ens ha costat molta, molta feina, perquè no cada setmana podem trobar personatges que hagin nascut o hagin mort el mateix dia. Però alguna cosa hem trobat. Mira, un dia com avui, de 1963, va néixer la periodista madrilenya Concha Galán. No sé si algú la recordarà, una senyora amb la pell molt blanca, uns ulls molt blaus i un cabell molt ros, que als anys 80 s'encarregava de la secció de cuina del programa matinal A Mi Manera, aquell programa que va dirigir i presentar en Jesús Hermida, un dels primers programes que es van poder veure als matins de la televisió espanyola, perquè abans només hi havia dos canals de televisió, la primera cadena de televisió espanyola i la segona, i normalment no es feien programes matiners del dematí, no es feien programes del dematí. La Concha Galán avui fa 63 anys i podem dir que va ser una xica armida, al igual que ho van ser-ho la Consuelo Berlanga, la Irma Soriano, la Nieves Herrero o la Maria Teresa Campos, que amb els anys també es convertiria en tot una mestressa dels dematins, dels programes del dematí. I també un dia com avui, de 1956, va morir a l'edat de 69 anys l'inventor, empresari i naturalista Clarence Birdseye. Aquest senyor està considerat el fundador de la indústria moderna dels aliments congelats. Va desenvolupar mètodes per a la congelació ràpida dels productes alimentaris que van conduir a l'èxit comercial dels aliments congelats als Estats Units. Va fundar diverses empreses que més tard es van associar totes elles amb la marca Bird's Eye, que era el cognom d'aquest senyor. Per acabar les efemèrides del programa d'avui, dir-vos que aquest divendres 9 d'octubre, d'una banda es celebra el Dia Mundial del formatge blau. Aquell formatge que pot ser de llet de vaca, ovella, cabra o búfala, però que això sí, ha de tenir el fong Penicillium. Se li ha de posar cultius d'aquest fong. que després aquests fongs proporcionen el sabor i aroma característics del formatge, a més d'aquelles vetes tan característiques de color entre el blau i el gris verdós. Els formatges blaus són d'origen francès i es curen en llocs amb temperatures regulades, per exemple, en coves. Alguns tenen una denominació d'origen protegida, és a dir, només poden portar el seu nom si es produeixen en regions específiques. Entre ells destacar el tipus Cabrales, el Rochefort, el Blu d'Orbein, el Blu de Bresse, el Gorgonzola, l'Stilton o el Picon Vejez Tresviso, que jo aquest no l'havia sentit mai a la meva vida, però buscaré a veure com és i quin gust té. I també el proper divendres comença l'edició número 31 del Calamarenys, la nostra mostra gastronòmica del calamar d'Arenys. Començarà com cada any amb una petita mostra on es podran degustar tots els plats que han preparat els diversos restaurants de la nostra vila. Això sí, en versió reduïda, en forma de tàpat. Tots aquests plats, tots, contenen com a ingredient principal i estrella, com no, el calamar d'Arenys. I des d'aquest proper divendres fins al diumenge 8 de novembre hi haurà temps per anar als millors restaurants d'Arenys a fer una degustació de tots aquests plats tan i tan bons. I fins aquí les efemèrides d'avui, 7 d'octubre. La setmana que ve, més efemèrides, Txarín.
1: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Molt interessant tot el que ens has explicat. I ara, pues, tenim aquí a la Judit Camp, que és facilitadora de salut. I la tenim aquí amb nosaltres. Què fem?
0: I ara, anem amb les receptes.
3: Molt bon dia, Txarín.
1: Bon dia, maquíssima. Primer de tot, moltes gràcies per vindre, perquè estem, no jo, tothom està desitjant, escoltant-te, que parlis i que ens expliquis tot el que tens que explicar.
3: Doncs avui pues venim a parlar de tardor.
1: Pues anem a parlar de tardor.
3: Perquè l'equinoxi de tardor passa el 23 de setembre, però com que les temperatures tarden molt en baixar, oi? La majoria de les vegades sentim que entrem a la tardor més a mitjans d'octubre que no pas la segona quinzena de setembre, com és així, que com diu el calendari. I en aquesta tardor, és una tardor que després de l'estiu baixa la temperatura, comencen els primers freds, els dies a poc es van fent més curts, i per tant les nostres mucoses se'n ressenteixen, no? La pell una mica més seca, oxidada de l'estiu i ara amb el canvi de temperatura, els primers mocs, no? Les primeres tos, l'ull una mica sec. Cal cuidar les mucoses a la tardor. I saps com les cuidem, les mucoses?
1: Com les cuidem?
3: Amb els aliments de color taronja.
1: Ah, molt bé.
3: Sí, fixa't que ara la natura ens ofereix moniatos, ens ofereix carbasses, tenim pastanagues, venen les mandarines. Tots aquests aliments de color taronja porten una molècula que es diu provitamina A, el betacarotè, que el que fa aquesta molècula dins el nostre cos, el cos la converteix en vitamina A i la vitamina A és una gran cuidadora de les mucoses. I fixa't que ara la natura ens ofereix això, que és quan més ens cal. La natura sempre la tenim al nostre favor, fins i tot quan no la tractem gaire bé, no? Oferint-nos, per exemple, ara aliments de color taronja i bolets.
1: Ah.
3: Els bolets també són grans moduladors immunitaris.
1: I que bons que són.
3: I que bons que són. Sí, mira, just ara, abans de venir aquí a la ràdio, jo n'he anat a agafar... He vist una botiga que tenia bolets collits, uns rossinyols, i mira, avui em faré per dinar.
1: Sí.
3: Que a més de ser bolets, són groguets, no? I aquell punt de groc sempre són aliments rics en vitamina A. Per tant, jo us animo moltíssim a, ara, al canvi d'estació, incloure bolets, aliments de color taronja i aliments de color lila.
1: Ah, lila.
3: Lila, perquè fixa't que ara tenim magranes, venim de les figues, sé que s'estan acabant, però venim d'allí, raïm, encara alguna pruna. Els aliments de color lila són molt antioxidants.
1: La lombarda.
3: La lombarda, magnífica. T'agrada tu la lombarda?
1: Sí, molt, perquè a Madrid es consumia molt lombarda.
3: Aquí costa
1: molt.
3: Una mica.
1: Aquí costa. Sí, sí que és veritat.
3: Mira, jo ara estic fent un repte de salut i quan vaig proposar prendre col lombarda per això del color lila, moltes persones em van dir ai, és que no ens agrada molt. I el que vam fer és tallar-la així com a juliana, posar-la en un pot de vidre, posar-li sal per sobre i vinagre de poma.
1: Amanida.
3: Sí, però tancar aquest pot, remenar i deixar-la oblidada un dia fora de la nevera. Llavors, la sal i el vinagre el que fan és trencar les fibres, oi? I normalment sente molt millor, perquè hi ha persones que no li senten bé les cols. Això ens serveix amb la lombarda, ens serveix amb la ceba, no? Aquesta manera se'n diu una manera prensada, no? I aquest prensar de la sal i del vinagre, al trencar fibres, la digestió és molt més bona.
1: Sí, sí. A casa meva, la meva mare ho feia i la menjava molt, la menjava embullida, però també la menjava amb amanida. Per això, quan has dit allò del vinagre i la sal, la meva mare sí que ho feia.
3: Feia, eh?
1: Sí, i després posava oli i ja està, i la menjava molt la lombarda. I aquí, la veritat, que no la compro quasi mai.
3: Costa.
1: Costa. És una verdura que costa d'introduir, És veritat.
3: Mira, nosaltres a casa, perquè tu saps que jo sempre reivindico que també als esmorzars hi hagi verdura, per facilitar la digestió. Nosaltres a casa, jo tinc dos fills, i hi ha un fill que no li agradi tant, però a la meva filla gran li agrada. Allò que sigui que menja per esmorzar, jo sempre els demano menjar una miqueta de verdura, i amb ella li agrada una miqueta de col lombarda, amanida amb oli i vinagre, i una mica de llevant nutricional per sobre. Boníssim.
1: Ah, està bé.
3: Sí. Ara moltes persones estaran pensant, aquesta mare que dona verdura pels seus fills per esmorzar. Però és així.
1: És la veritat.
3: És la veritat.
1: Aquí no diem mentides, eh? És la veritat.
3: Clar, perquè segons jo l'esmorzar és el que fem més regulint.
1: Sí, és veritat. Això és veritat, eh? Sí. Ho deixem així com qualsevol cosa i ja està. És veritat, sí. I és molt important.
3: És el primer àpat del dia. Sí. És el primer àpat del dia que no cal que mengem just llevar-nos, no? A vegades, mira, ara parlant d'infants, bueno, els meus fills ja no són infants, són noi i noia, però dels adolescents, o a vegades entre els adults també ens ho diem, has de sortir esmorzat de casa. Doncs mira, no és veritat. No és veritat que haguem de sortir esmorzat de casa. El que cal és que tu mengis quan tens gana, sempre adaptat a la teva vida, no? Després hi ha horaris i això, mengis quan tens gana, que no totes les persones tenim gana a la mateixa hora després de llevar-nos, ni en tots els moments del dia, ni en totes les èpoques de la vida, això primer. I segon, que el primer àpat sigui nutritiu, però aquest primer àpat pot ser a les 8, a les 9 i a les 10 i està tot bé. El que no pot ser és que sigui a les 8, a les 9, a les 10, quan sigui, i em menjo un cafè amb llet amb un croissant. En sèrio? Per esmorzar? No, home, no. L'esmorzar ha de ser igual de nutritiu que els altres àpats. La seva proteïna, per exemple, una truita, no? O un bon pernil, perquè no, també, o un hummus, la seva proteïna, un bon greix, un bon oli d'oliva, per exemple, una mica de mantega, perquè no, sí? Després, el seu hidrat, per exemple, ara que volem la vitamina A, un moniato passat per el forn i la seva verdura. Per exemple, la col lombarda amanida. Això és un super esmorzar. En quina hora? A la que tinguis gana. Just llevar-te? No, perquè a més, just llevar-nos encara no farem. No estem preparades per fer una digestió. Com ho veus?
1: Hombre, ho veu fantàsticament bé. Per què ho fem? El que passa que, clar, estem acostumats a lo que tu dius, al cafè amb llet, al croissant. Jo cada dia, per exemple, em pren, quan m'aixeco un rato, em pren dos gots de llet i dos plàtans. Això és el que menjo cada dia per esmorzar. I això no està bé, però és el que faig. Dos plàtans i dos gots de llet.
3: El està bé o el està malament?
1: Amb pa, perquè jo el pa va primer de tot, sí.
3: Clar, el està bé o el està malament, primer depèn de la persona, o sigui, no hi ha coses que estan bé o estan malament. Després, si a tu et va bé, endavant, tu estàs estupenda. Llavors, per tant, si a tu,
1: gràcies.
3: Clar, si a tu et va bé, endavant. Això és, sí. Les teories serveixen per aquella persona que diu, mira, jo faig això i no em trobo bé.
1: Ja.
3: No? O tinc els meus hàbits instaurats o no, però jo sento que no acabo de tenir energia, que no dormo bé, que no faig unes bones caques, no? Tot allò que és necessari per al meu dia a dia. Vale, doncs llavors mirem de millorar-ho, però si tu estàs estupendíssima, doncs esmorza el que consideris, perquè tu ets la que més coneixes el teu cos, també.
1: Sí, sí, que bé. M'encantes, Judit, m'encantes. I amb aquest llibre, tens que parlar també del llibre aquest que has fet, perquè, escolta'm, tota la gent que conec que el té està enamorada del teu llibre, eh? O sigui que tens que dir on es pot comprar i ens parles una mica també. Bueno, parla de lo que vulguis, el programa és teu. O sigui que tot el que diguis està ben rebut aquí i la gent sé que està encantada perquè aquest dematí quan he invitat, oi, la Judit, ai, o sigui que, vinga.
3: Vinga.
1: Per tu, tot.
3: Mira, aquest llibre és una guia d'autocura, no? És una guia d'autocura. El primer que vull dir és que és molt bonica, perquè l'hem fet a duo amb la Marina Pedrós, que és la il·lustradora, i jo quan li vaig demanar a la Marina que volia fer un llibre que parlés de salut, li vaig dir, per favor, Marina, no vull que sigui un tostón de llibre, d'aquells que, venga, lletra, la gent diu, no té dibuixos? No té dibuixos, només un paràgraf. No, a mi em sembla que poden estar bé en segons quins moments, però que són un tostón, en general. Jo opino que les guies de salut han d'estar ben esquematitzades, han de ser rigoroses, no? T'han de portar pautes per la teva vida, però han de ser boniques i amables, que tu l'obris i diguis, ai, quin gust de tenir-la a les mans. I la Marina això ho ha aconseguit, crec, en la nostra guia, perquè és molt bonica. Aquesta és una peculiaritat que té. Una altra és que no és un llibre de teoria. És per passar a l'acció. Llavors, les propostes són molt concretes i te registres. Tu has vist, oi? Que al final de cada capítol te registres,
1: sí,
3: perquè tu
1: puguis apuntar el clar, que... Sí, sí.
3: Documentis el
1: sí,
3: que
1: sí,
3: menges,
1: això la Glòria m'ho ha explicat,
3: sí,
1: perquè ja t'ho vaig dir, que el llibre, bueno, me'l deixarà, però ara el compraré jo. Per això també tinc interès en que em diguis on el podem comprar, perquè sé que molta gent ho comprarà. Continua.
3: Sí, però la qüestió és aquesta, que no és un llibre per tenir a casa a la biblioteca, sinó que tu vulguis treballar-te'l, que tu diguis, mira, de tots, el llibre es diu Les 7 fonts de la salut, i de totes les fonts de la salut, que ara en parlarem, tu diguis, doncs, a mi m'agradaria treballar-me aquest aspecte. Te'l llegeixis, el capítol no és gaire llarg, i d'allí decideixis què és lo important per tu, perquè hi ha coses que igual ara no toquen en aquest moment a la teva vida o no les vols, documentis i et posis a passar l'acció.
1: Ah, molt bé.
3: Sí, és a dir, no és un llibre d'aquells de saber i prou, sinó que és d'accionar. Que a mi sempre m'agrada dir que en l'època en la que estem, que sabem tantes coses i tenim tanta informació, normalment això no reverteix en fer millor per la nostra salut, perquè saber no canvia. El que canvia és que el que tu sàpiguis ho portis a l'acció.
1: Yeah.
3: Sí? El saber molt i fer poc, l'únic que fa és soroll mental. I pensar, hosti, pues mira, hauria de fer això i hauria de fer allò, no? I no ho estic fent. Llavors, jo, per favor, animo a... Potser no saber tant, però el que sabem i sentim que ens fa bé, passar-ho a l'acció. I aquesta és la voluntat d'aquest llibre de les 7 fonts de la salut. Que venga, a veure, Charin, vaig a posar-te a prova, eh?
1: Vinga, adéu, pare meva, senyor. Ja veuràs, ara faré una... Mira com riu la Marina. Vaya, ja ho he dit. Això no ho havies dit, eh?
3: Ja, però clar...
1: I ara que me vas a poner
3: serà
1: aquí
3: fàcil,
1: el compromiso.
3: Serà fàcil, serà fàcil.
1: Bueno, vinga, va.
3: Les 7 fonts de la salut...
1: Que sea facilito, que sea facilito.
3: Ho serà. Jo t'ajudo. Les 7 fonts de la salut, quines deuen ser? Una, l'alimentació.
1: Sí.
3: No? Quina més? Tu què creus?
1: Pues l'autoestima de la persona.
3: Súper. Aquesta és una gran font de la salut. Jo també ho comparteixo.
1: Sí,
3: sí. La gestió emocional.
1: Sí, l'autoestima, per mi sí. I l'alegria.
3: També
1: tindre alegria. Tindre ganes de fer coses. Tindre ganes de compartir els ratos bons que tens en tota la gent que t'envolta.
3: Quin gust.
1: Això són coses que penso jo. Aunque a vegades estic feta amb una porqueria, però bueno, són coses que... Bueno, continua preguntant-me, a veure...
3: Quina més creus? Vinga.
1: Ai,
3: de la gestió emocional, l'alimentació, del nostre dia a dia. Què més influeix en la nostra salut?
1: Bueno, el temps, també.
3: El temps, absolutament.
1: El
3: moment de l'any.
1: El moment que estiguem de l'any, perquè ara també, amb la tardor, també sembla que estiguem tots una mica més xafadets, més tristes, més...
3: La tardor és recolliment.
1: Sí.
3: I ens hem de facilitar aquest recolliment.
1: Sí, sí, sí. Bueno, l'alimentació, clar, també és molt important.
3: Moltíssim.
1: Perquè ara tu has parlat de l'esmorzar, però clar, jo també anava pensant, si jo esmorzo, bueno, jo el que sigui, Això, o sigui, no tindre aquest horari que tenim d'esmorzar a les 10 i a les 2 dinar i a les 7 de la tarda berenar i a les 10 de la nit sopar.
3: A les
1: no.
3: 10, eh? En sèrio?
1: Bueno, a les 10. Bueno, això és... No, massa tard. Jo crec que quan encara... Bueno, jo he sentit una persona que m'ha dit que en el llibre diu que es té que sopar abans de que es faci de nit. És veritat?
3: Magnífic! Molt bé, aquesta persona ja ha llegit molt, eh?
1: Ja t'ho dic, és la Glòria. És la Glòria, sí, que ara trucarà. Sí, sí, perquè està encantadíssima. Te'n recordes que vaig parlar d'ella?
3: Sí.
1: I, bueno, que digue'm tu, ara ajuda'm tu a mi, ara digue'm tu alguna cosa més, vinga.
3: Mira, a mi m'ha agradat molt que diguessis, hem dit l'alimentació i has parlat de l'alegria, del compartir, de la gestió emocional. Quan jo pregunto no, les persones quines opinen que són les 7 fonts de la salut, la gestió emocional no surt al principi. Jo trobo molt bonic que ho haguis dit al principi perquè és molt important. A mi em consulta, em passa que trobo persones que fan moltes coses bé, entre cometes, eh? O sigui, aquesta persona diu, hosti, em cuido del que menjo, de l'exercici, de com dormo, no? Em cuido de... Prenc no sé quants suplements, no sé què, i no em trobo bé. I en aquesta persona, de la font, no?, que més cal treballar, és aquesta gestió emocional, amb com em relaciono amb mi mateixa i com em relaciono amb el meu entorn. Indispensable. Per tant, ho trobo genial que ho hagués dit, no?
1: El primer que m'ha vingut.
3: Clar.
1: O sigui, que no m'has ajudat, no?
3: No t'he ajudat.
1: Un 10, eh? Un 10. La matrícula d'honor. I tant. No sé si n'hi ha matriculada.
3: N'hi ha. Ho has fet estupent. La gestió emocional, l'alimentació, després el moviment, no? El ballar.
1: L'anar caminant.
3: Clar, ho sé, per això ho he dit el primer.
1: Això ho has posat, no?
3: L'anar caminant als llocs.
1: Sí.
3: No? El treballar els nostres músculs. El pujar per l'escala en lloc de per l'ascensor. El portar la compra a casa en lloc de que ens la portin. A veure, igual si he de comprar 20 quilos de no sé què, doncs poder. Però si no, jo puc portar, en la majoria dels casos, la compra a casa meva. Potser hauré de fer 3 viatges. Doncs bueno, un dia compro una cosa, l'altre una altra, i l'altre una altra. I carrego pes. El carregar pes és molt important. Molt important.
1: Ah, sí?
3: Moltíssim, perquè...
1: Doncs escolta'm, jo carrego pes amb massa i tot.
3: Què vol dir massa i tot?
1: Perquè és que sóc una... Està malament que ho digui en ràdio, però sóc una burra carregant coses, eh? De veritat, eh? Doncs
3: pues igual per això estàs a la teva edat tan estupenda.
1: Bueno, només tinc 83 anys.
3: Per això t'ho dic. Per això t'ho dic. Clar, és que és... Mira, segurament coneixeràs amigues i amics i companys teus que no tenen múscul. I que, per tant, el seu cos no els autososté. O sigui, el que ens manté autosostingudes no són els ossos, que també, sinó que són els músculs.
1: Ah.
3: Sí? I els músculs ens donen funcionalitat, ens donen independència, ens donen autonomia, i que el cos, això, sobretot, es pugui autosostenir. Llavors, hem de treballar el nostre múscul, adaptat a l'edat, a la condició, al moment de vida, evidentment, però hem de treballar-lo. Doncs dins el llibre hi ha un capítol que parla això, de moviment, no? De quin moviment ens convé. Ja en tenim 3. Alimentació, moviment, gestió emocional. L'altre també l'hem dit, descansar. Igual que és indispensable, doncs, que ens mantinguem actives, no? En certes hores del dia, ens és indispensable descansar i descansar bé. Hi ha tota una font de la salut que parla del son. Però no només del son, que parla de a quina llum ens exposem. Tu saps que jo envio un WhatsApp cada setmana,
1: sí,
3: que tu reps,
1: sí,
3: amb un article,
1: sí,
3: meu, no?
1: Sí.
3: Doncs el d'aquesta setmana, que no sé si l'has rebut perquè el vaig enviant escalonadament,
1: sí,
3: potser aquesta setmana encara,
1: sí,
3: no? Parla de la llum blava i de la llum vermella. Saps que ara està com molt de moda això de les llums blaves,
1: sí,
3: i les ulleres,
1: sí,
3: de protecció i de no sé què. Jo opino que el més sanador en quant a la llum és exposar-nos a la llum del sol durant el dia, sortir dels edificis, aprofitar i anar a esmorzar al carrer, si podem, o almenys en un balcó o en un pati, sí, que ens toqui la llum, veure la sortida del sol, si podem, la llum del capvespre, perquè això ens sincronitza, no? I que el cos entengui en quin moment del dia estem. Perquè a vegades persones que tenen insomni
1: Que n'hi ha trucada? Sí, sí, que acabi, que acabi. Sí, sí, no la tallem, que esperi un momentet, perquè està molt interessant, val? Gràcies, Marina.
3: Acabo ràpid. Persones que tenen insomni em diuen, en consulta, què puc fer per la nit per poder dormir millor? I jo li dic, és que no, el son no comença per la nit, el son comença al matí. Quan tu et lleves, cal que surtis a la llum, que la llum t'entri pels ulls, t'entri per la pell. És molt important que el teu cos se sincronitzi als ritmes del dia. I per la nit, que no arribem a casa i obrim tots... Ara tenim aquí llums fortes enceses, però perquè són les 12 del migdia. En canvi, si jo arribo a casa meva a les 8 o a les 9 de la nit, no he d'obrir llums fortes, perquè el meu cos creu que és de dia i que ha de mantenir-se actiu, i no és així. Jo ja vull que al vespre baixi aquell, el ritme d'activitat interna perquè a poc vagi secretant melatonina i pugui tenir un bon son.
1: Quina meravella. De veritat que sí. Bueno, passem la trucada. En qui parlem, sisplau? Ah, és que vull molt ràpida, perdona'm. És que jo vull accelerada.
0: I a partir d'ara ja ens podeu trucar al 93 795 79 12. Repeteixo. 93 795 79 12. I truqueu, truqueu, truqueu, que la Txarín ja està esperant les vostres trucades.
1: Bon dia, en qui parlem, sisplau?
5: Buen día, Txari, soy Faustina.
1: Hola, Faustina, bonita. Mira, trobava a faltar. ¿Cómo estás, guapa?
5: Bien, bien,
1: bien.
5: Bueno, he estado malita con eso, pero ya me estoy en tratamiento y espero que bien, como ese refrán que dice... Hierba mala nunca muere.
1: No, no me lo creo, no me lo creo. Bueno, bonita. ¿Qué nos vas a dar una receta hoy?
5: Sí, mira.
1: Digas.
5: El pan con ajo, que es muy una receta muy rica, y luego yo la hago a veces cuando no sé qué hacer de cena.
1: Bueno, y el ajo
5: se
1: es muy rico.
5: La, dos cabezas de ajo y se fríe un poquito por la sartén cuando está dorado, antes de quemar, que solo comente que esté dorado. Se pone en la turmi y se le echa un poquito de orégano y se vuelve bien molido. Y entonces coge pan de ese de nieve, que es muy tierno, y lo untas de ajo. Después le echas cochitos de jamón dulce, un poquito de tomate frito y al final le echas un queso mozzarella por encima. Y lo metemos al horno y gratinamos y está riquísima.
1: Caray,
5: me gusta más que las pizzas.
3: Claro.
5: Mira,
1: ¿y a mí?
5: Es un invento mío.
1: Es un invento tuyo.
5: Y luego si lo quieres, el pan de ajo, pues no le echas nada, de nada más que le echas el ajo por encima frito con el orégano y lo metes al horno y cuando está gratinadito pues partes a rebanaditas y te queda una rebanada de pan con ajo muy buena.
1: Riquísimo. Pues sí, además sano, el ajo es muy sano, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. A mí me gusta, que en Extremadura lo usamos mucho.
1: Muy bien.
5: Y bueno, pues Esas dos cosas se pueden hacer, el pan con ajo y el pan con el queso, que queda como una pizza, pero muy bueno.
1: Oye, Faustina, escúchame, que Judith me parece que te quiere comentar algo. Judith es la invitada de hoy.
3: Hola, Faustina.
5: Dime, buenos días.
3: Buenos días. Mira, yo quería añadir a tu pan con ajo, que me parece maravilloso, que el all... té molta alicina, que és molt antiinflamatori. La qüestió és que si tu talles l'all o xafes l'all i t'esperes 10 minuts abans de fer el que tu deies, llavors és quan es forma l'alicina i l'all té aquesta capacitat més antiinflamatòria i antioxidant. De fet, no, igual a casa vostra ja ho fèieu, eh? Tallar l'all i esperar 10 minuts és aprofitar al màxim les seves virtuts antiinflamatòries.
1: Sí,
5: però quedar-lo crudo, ¿verdad?
3: Sí, o antes de cocinar-lo, esperar 10 minuts.
5: Sí.
3: Sí, sí.
5: Ah, vale, vale. Mm. Vale.
1: Vale, bonita.
3: Y gracias, Faustina.
5: Y cocinarlo un poquito menos, ¿verdad?
3: Bueno,
5: para
3: si,
5: que quedi mal.
3: Si has esperat 10 minuts després de tallar-lo, està bé que el cuinis.
5: Sí. Ah, bueno, mira. Otra manera de usarlo también,
3: exacte.
5: Claro.
1: Muy bien, Faustina. Claro. Gracias, bonita. Pues, estoy molt contenta de sentirte.
5: Gracias a vosotros. Ya os daré otro día otra receta. Vale,
1: vale, bonita. Gracias. Un abrazo. Gracias, guapa.
5: Vale, un abrazo para todos vosotros y que sigáis así.
1: Gracias, guapa. Gracias, qué mona. Hacía mucho tiempo que no llamaba. Muy maja. Yo, hablando de esto del... Bueno, tenemos que hablar de lo de los espacios de la cena, ¿no? Y de la novena. Y otra cosa te iba a decir. Yo duermo mucho. Yo me levanto a las 8, por ejemplo, y a las 2 como, o las 3, depende a la hora que llego a casa, y aguantas al cabo de dinar y em poso amb el sillón. Uh-huh. Y em quedo dormida y dormo 2 hores. Uh-huh. Si toco el teléfono o no, pero si no, dormo 2 hores, pero como un lirón, como un lirón. Uh-huh. Y después a las 11 de la nit me'n vaig al llit y torno a dormir.
3: Fins a les 8 del matí.
1: Sí.
3: I dorms bé.
1: Bé. Així... M'aixeco una vegada a fer un pipí, però torno al llit, em torno a dormir i dormo moltíssim.
3: Així d'estupenda estàs.
1: Sí? És bo dormir tant?
3: Magnífic.
1: És que dormo molt.
3: Clar. I a més, passa a vegades que a mesura ens anem fent grans, ens desincronitzem. I a tu no t'està passant això. I és meravellós, no? Perquè sí, d'aquesta manera el teu cos, mentre tu dorms, es pot reparar. I pot depurar-se.
1: Ah, val, val. És que jo he pensat, dic, és que dormo moltíssim. Pues però és que, a més, dormo amb tanta gana, o sigui, tan bé, que poso el llit i vaig a mirar una mica la tele. No, que res, no miro res.
3: Molt millor. Molt millor dormir que mirar la tele.
1: Mira, de veritat que sí. Bueno, continua.
3: Bé, doncs, estàvem anomenant les fonts de la salut. Hem parlat d'alimentació, de descans, de moviment, de gestió emocional. Ens en queden 3. Una l'hem dit una mica, també. El compartir-nos amb la natura, el viure més al ritme de les estacions, no? No pot ser que vulguem viure igual a l'estiu que a l'hivern. Perquè a l'estiu hi ha moltes hores de llum, hi ha molta energia, estem molt cap a fora. I ara a la tardor i cap a l'hivern, progressivament ens anem més recollint, els dies es fan més curts, cal que mengem més calent, que visquem més tranquil. I en la mesura del possible, amb aquesta vida moderna que diem que tenim, hauríem d'adaptar-nos a aquests ritmes. I a vegades hi ha persones que diuen no, és que la vida no em deixa. I jo penso i dic, bueno, a vegades la vida no ens deixa i a vegades que no ens deixi la vida ens serveix d'excusa per no adaptar-nos.
1: És veritat, això.
3: No? Perquè probablement no puc fer allò, aquell ideal d'en 100%, però sí que puc fer certs passos que m'hi vagin portant. I és que per sumar salut no cal fer-ho perfecte. No cal fer-ho perfecte. El que cal és fer-ho i posar-nos-hi. I començar en la mesura que per mi sigui possible i estigui bé en aquell moment. Bé, doncs, natura i sol. I ens queden 2 fonts de la salut de les 7. Una, i jo crec que aquest té molt a veure també amb tu, és la coherència amb el propòsit de vida. No? Fer sentir, pensar i parlar en coherència en allò que és important per mi és molt important. No? Tu estàs aquí fent aquest programa perquè va en coherència en el que per tu és important compartir a la vida. I no sempre és així. Llavors, treballar-nos la coherència en el nostre propòsit de vida, que el propòsit no ens l'ha d'explicar ningú, el propòsit és de cada qual i tots estan bé, sempre que jo respecti el meu. Llavors, en el llibre també hi ha pautes per augmentar, no?, o preguntes per augmentar-nos o plantejar-nos si jo estic en coherència en aquest propòsit. I, per últim, els tòxics. Que en l'últim programa que vaig venir vam parlar força dels tòxics. Parlàvem de les eines de la cuina, parlàvem de que una paella antiadherent no és saludable, parlàvem dels plàstics a la cuina. Doncs també hi ha un capítol que parla d'això, que parla dels tòxics en la cosmètica. Hi ha moltes marranades en els productes de cosmètica. És important que ens cuidem d'aquest aspecte. En la roba, la majoria de la roba és de plàstic i estaria bé que almenys en la roba més íntima o en aquella més habitual portéssim roba de cotó. I aquestes són les 7 fonts de la salut i de les que parla la nostra guia de salut, la, repeteixo, una guia il·lustrada, que és molt important que sigui il·lustrada perquè la fa molt bonica i molt amable. I després, al final, com que no en teníem prou, doncs vam posar tres extres.
1: Ah, molt bé.
3: Sí, vam, hi ha un extra de dona, parla de totes les etapes de la dona en quant a les primeres menstruacions, la ciclicitat, la perimenopausa, etc. Hi ha un recull d'analítiques que és molt important en aquest moment de vida fer seguiment d'analítica. Després hi ha una part que li hem dit cures, que parla del cabell, per exemple, que preocupa a moltes persones ara a la tardor, no? Que cau el cabell, de la pell, etc., de la tos. I un últim que diu recursos en general, perquè parla d'estar cansat o no, de l'estrès, parla de moments per respirar. Bueno, són extres, no? Ah. Que allí hi ha petites pinzellades que jo he vist en consulta que són moltes vegades necessàries per sumar salut. I aquest és el resum.
1: I tot això està en el llibre. Bueno, i ara diem on el podem comprar, el llibre.
3: Mira, en el Maresme el trobarem a la llibreria Dòria i a la llibreria Buc de Llibres de Mataró, al supermercat cooperatiu La Feixa, i de moment físicament fins aquí, però nosaltres tenim la nostra botiga online que es diu com jo, Judit Caminús, i allí també el podem trobar i te'l porten a casa.
1: Sí, ah, sí, sí, és pues que ja ho sabeu, eh? Bueno, pues vinga. Escolta'm, Marina, anem a les trucades?
0: 93 795 79 12.
1: Bé, ara, si voleu, ja podeu trucar, que la Judit continuarà explicant coses molt interessants, com ja sabeu. El programa està sortint fantàstic, jo estic molt contenta, i ella té una reieta moníssima. Eh? I és... Ah, mira, veus, la Marina et vol preguntar alguna cosa, Judit.
2: Mira. Jo volia preguntar, perquè ara estic amb un refredat, començant. Val. Què puc fer per millorar-ho una miqueta de forma ràpida? Jo sé que té el seu recorregut, però voldria saber quins consells, aliments, m'ajudarien.
3: Super, mira, si és refredat són mucoses, i per tant, tot el que dèiem abans d'aliment de color taronja ens sumarà seguríssim. Això per una banda. Per una altra, exposar-te al sol. El sol és del més antibacterià i antiinflamatori. I com a recurs molt, molt adaptat a quasi totes les persones, un got de kuzu al dia. Coneixes el kuzu? El kuzu és la pols d'una arrel que si jo la barrejo amb aigua i després la porto al foc, així remenant, com si fes xocolata desfet, no? Allò que jo remeno, s'escalfa, però no el deixo bullir. Aquesta pols, que primer era blanca a l'aigua, es transforma en un color com grisaci i fa com un mucílag. En el meu blog teniu un vídeo que explica, però bàsicament és aquest és el procés, i fer-nos un got de kuzu al dia hidrata moltíssim les nostres mucoses. I quan jo sento que estic allí amb un constipat que comença, genial cuidar la mucosa i facilitar que la teva microbiota sumi, no? Superi a la que no és tan dolenta, que és la que ens està fent sortir... no és tan bona, perdó, i és la que ens està fent sortir el constipat. A més de... infusions d'orenga amb llimona.
1: Ah, l'orégano.
3: L'orégano, ah, l'orenga és un gran antibacterià. I amb un ratxet de llimona, magnífica.
1: Ah, has vist, Marina? Ah, bueno, és que està. Sí, sí, perdó. Ho has sentit? I si no, s'escolta el programa i ja està.
2: Moltes gràcies.
1: Vale? Però has vist l'orégano. L'orégano és molt rico, eh? A mi m'encanta l'orégano.
3: I a més, fixa't, l'orenga té aquesta fulleta lila.
1: Sí.
3: No?
1: Ah, bueno, que
3: altre cop
1: parlant.
3: Amb el lila d'abans, que és molt antioxidant.
1: Clar.
3: La natura és així de meravellosa. Ens ofereix el que ens cal a cada moment de l'any. Ara, de fet, ara el que dèiem que és tardor, que ja fa uns dies que és tardor, però que en veritat ara comença la tardor, perquè ara la comencem a sentir, també per cuidar-nos i que després no ens vinguin aquests constipats i aquestes grips, és un bon moment per fer una detoxificació. I una manera tranquil·la i amable de fer una detoxificació és fer infusions amargues, per exemple. Jo et proposo que a partir de la setmana que ve et facis una infusió amarga, ara veiem quines, una infusió amarga cada mig matí. I així durant tota una lluna. De manera que facilitem treure toxines i el meu cos estigui més valent, no?, davant de possibles virus o entrebancs que puguin vindre a la tarda. Infusions amargues. Un romaní, boníssim, però no te'l prenguis per la tarda perquè és una mica estimulant, el romaní pel matí. Una dent de lleó, arrel, si pots, és una mica amarga, i si no, fulla. Carxofera, podem infusionar els tronquets de la carxofera, de la carxofa.
6: Això sí que ho faig jo.
3: Super, veus, per això estàs això estupent.
6: Sí, sí. Que contenta estoy. Porque ayer estaba hecha un... Bueno, y bueno, mira, me has donat alegria. Bueno,
3: clar, però per què? Les persones que ens cuidem, no és que no tinguem desequilibris, és que quan ens desequilibrem, des d'un punt de vista de salut emocional, tenim més recursos i anem amb més facilitat cap a l'equilibri altre cop. Sí, l'objectiu no és estar sempre bé, és poder tornar ja a l'equilibri.
6: Molt bé.
3: Clar, no ho podem pretendre estar sempre bé. Doncs això, infusions amargues, tipus el tronquet de la carxofera, l'ortiga també, el desmodium, però a mi no m'agrada gaire, perquè
6: no,
3: és una mica amarg.
6: No el conec, aquest.
3: És una mica amarg, o una mica massa amarg. Una miqueta de bardana, que a més la bardana ens ajudarà a treure toxines per la pell. Ens pot anar molt bé l'arrel de bardana si jo tinc una cara una mica amb acné o amb granitos, no? O em fan últimament molta pudor les aixelles, doncs unes infusions de bardana per treure toxines per la pell, magnífic, també. I beure molta aigua. Molta aigua mineralitzada fora dels àpats. No hem de beure durant l'àpat, hem de beure fora de l'àpat. Per què? Perquè fora de l'àpat ens hidrata i durant l'àpat el que fa és molestar la nostra digestió. Aquella aigua.
6: N'hi ha trucada? Sembla que n'hi ha una trucada. Mm-hmm. Sí, n'hi ha trucada.
7: Sí, que hi ha trucada, sí. Hi ha trucada.
6: Mira, és la Montse. Hola, Montse, bonita.
7: En primer lloc, bon dia a tothom i moltes felicitats, Xerit.
6: Gràcies.
7: Moltes felicitats.
6: Gràcies, guapíssima.
7: Bueno, estic molt contenta de que vingui aquesta noia, la Judit Camp. Saps que sóc una enamorada d'ella,
6: sí,
7: eh?
6: Sí.
7: De la seva teoria i de tot el que fa.
6: Sí, és veritat.
7: Judit...
3: Hola, Montse.
7: Que jo, quan ho vas dir l'altra vegada, això de sopar aviat, ja ho vaig començar a fer, eh?
3: Magnífic.
7: Jo ja ho vaig començar a fer.
3: I què tal?
7: Sí, sí. Bé, el que passa és que jo al dormir, noia, no. Jo m'agradaria, m'encantaria dormir com a Xerín. I no hi ha manera. No hi ha manera. Jo em desperto diverses vegades a la nit. Sí.
3: Però, Montse, et costa posar-te a dormir o
7: no.
3: T'adorms i després et despertes?
7: No m'adormo. M'adormo i després em desperto.
3: Val. I en quina hora et despertes la primera vegada?
7: A les 3.
3: Mira, l'estrès és una hora ja molt de metabolisme. No acostuma tant a tenir a veure amb el son, amb l'agafar el son, amb la melatonina, amb això de la llum que dèiem, sinó que ja, si jo em desperto sobre l'estrès, m'està despertant el cos, saps? El metabolisme. I moltes vegades és el fetge. Llavors, ara, aprofitant aquest canvi d'estació, aquesta lluna de fer una infusió amarga al matí per cuidar el teu fetge, pot sumar molt
7: ara
3: amb això.
7: Ara ho deies, ara ho estaves dient, això. Sí,
3: perquè, mira, si ens despertem aviat, a vegades, és...
7: I si és... Perdona que t'interrompeix. I si és a la una? Que a vegades és a la una.
3: Ja, si és a la una sí que pot ser més producció de melatonina o una altra opció en els dos supòsits és que et faltin minerals. Saps? Que l'aigua que beguis no estigui prou mineralitzada. Això també és una possibilitat.
7: Ah, val. Mm. Bueno. I quina aigua és la que és més mineral que pugui ja començar a beure-la?
3: La manera de mineralitzar l'aigua de manera segura és per cada litre d'aigua dolça, diguéssim, d'aigua de l'aixeta, d'aigua normal,
7: sí,
3: per cada litre,
7: sí,
3: 10 mil·lilitres de bona aigua de mar. Aquesta és una bona manera i molt segura de mineralitzar l'aigua.
7: Sí, que tinc que anar a la platja i agafar aigua d'allà.
3: No, perquè estarà bruta. Compra una bona aigua de mar.
7: Jo t'ho anava a dir, és que això
3: estarà
7: no me
3: bruta,
7: va
3: estarà
7: a
3: bruta.
7: No me va, clar.
3: No, però clar. Hi ha recolectors d'aigua de mar que ens la posen a disposició i que nosaltres podem comprar-la i afegir-la a raó de, repeteixo, per cada 1.010 mil·lilitres d'aigua de mar.
7: I això a quines botigues compres?
3: Qualsevol botiga és d'aquestes o... que es diuen Eco, on trobaràs sense problema.
7: Eco? Sí. Val, aigua de mar, vale. I tinc que barrejar amb això. Val.
6: Montse, bonita, me sabe mal, però és que tenim...
7: No, tranquil·la,
6: sí,
7: tranquil·la,
6: si no,
7: tranquil·la.
6: Ja vendrà mira, otro dia, perquè només... és que tenim otra llamada esperando i...
7: Només vull dir una cosa.
6: Digues,
7: bonica. Una cosa molt urgent. Vinga. Que avui la parella de la meva filla és el seu aniversari i avui felicitar des d'aquí. Doncs
6: pues vinga,
3: felicitats.
6: Felicitats. Moltes felicitats, guapíssim.
7: Molts petons. Com diu ell, petons, petons.
6: Petons, petons. Vinga, adéu, és que tenim una altra trucada. Ho sento, Montse, un petó. Bon dia, amb qui parlem, sisplau? Ah, espero. Ai, sí, és que, hija mía, soy yo la rápida, ja ho sé. És que com el tiempo... Claro, tienes que venir otro día, Judith. Tu mires doncs tu vindré. Agenda, tu me lo dices, tu mires tu agenda. Sí, bon dia, amb qui parlem, sisplau?
8: Hola, Charín.
6: Ai, hola, Pili, bonita. Què hay, guapa.
8: Pues nada, primero mira que acabo de llegar, digo, a ver si llego a tiempo para más que nada felicitarte.

0: Espérate a la semana que viene porque ya no nos queda tiempo.
1: Ay, vale,
0: ya
1: pues
0: la técnica esta
1: justo,
0: que tengo
1: ¿no?
0: tan guapa me está haciendo señas como los indios.
1: Bueno, pues,
0: venga, la semana
1: la
0: que viene.
1: La próxima semana. Pues, Charín, un abrazo fuerte y pasa un día muy bonito, ¿vale?
0: Gracias, bonita. Gracias,
1: Conchita. Un abrazo.
0: Adiós, Piri, bonita.
1: Y felicidades a Judith, que me acuerdo que hice un programa muy bueno también.
0: Sí, pues hoy fantástico.
2: Gracias,
0: ya
1: luego, ya lo leo cuando lo mandes, ¿vale?
0: De acuerdo, bonita. Gracias,
1: Piri.
0: Venga,
1: Piri. Muchas gracias.
0: A
1: un
0: ti,
1: abrazo.
0: Bonita.
1: Adiós,
0: adiós. Adiós. Bueno, ¿qué? ¿Podemos decir algo más? ¿Puede decir la Judith algo más? No llames trucada, ¿no? Qué raro, la Gloria, que no haya llamado, porque, bueno, es igual, bueno, no habrá podido, habrá tenido alguna cosa.
2: Hem estat parlant una hora, gairebé, de salut i d'autocuidar.
0: Sí, que ja que, que tenim que dir més ja, perquè quasi que nos queda, que vols dir alguna
2: doncs,
0: cosa?
2: Mira, per tancar-ho, jo crec que, més enllà de tota aquesta informació de salut, no, que ara parlàvem i que trobem, que ens diuen per els llibres, per la ràdio, per la, el Google, per no sé què, de lo que més promociona la teva salut és escoltar el teu cos i tornar a connectar, a entendre, perquè ell t'ho està dient, el que ens cal a cada moment. És a dir, posar en lloc del foco fora, de a veure què em diuen per fer amb mi, és a veure què em diu el meu cos, com jo puc autocuidar-lo. De fet, és una saviesa amb la que naixem i moltes vegades l'anem perdent per el camí. Aquest és...
0: Bueno, pues fins aquí hem arribat, Judit.
3: I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, el programa d'avui ja s'ha acabat.
0: Vale, qué mono, esto es monísimo. Este final de programa m'encanta. Moltíssimes gràcies, Judit, hem estat molt contents, tots, tota la gent que t'ha escoltat, i por favor, tens que vindre un altre dia, eh?
2: Tornaré quan em convideu, jo quan, també.
0: No, jo, tu ja estàs convidada. Això depèn de tu. Quan tu vulguis, pues diu, Charín, tal dia em va bé, com m'han fet ara, tal dia em va bé, i llavors pues, tu t'ho apuntes i jo m'ho apunto i ja està. Vinga,
2: gràcies.
0: Fins la setmana que ve, si Déu vol. Adéu!

0: Ràdio Arenys.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, la teva botiga Condor a la Riera Bisbe Pol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats amb mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadó i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte, de 2:15 a 2:15 i de 2:45 a 8 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
0: Ràdio Arenys.

0: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu d'avui dimecres 7 d'octubre i aquests seran els titulars destacats de la jornada. I un dia més, comencem l'informatiu parlant de Rodalies, perquè torna a marcar l'actualitat tant de la comarca com també del país. Oriol Leo, bon dia.
1: Bon dia. Avui milers de persones s'han quedat a l'estacada intentant desplaçar-se amb transport públic. Primer, el servei no estava garantit, hi ha hagut retards, busos alternatius, una vaga de maquinistes i, finalment, un restabliment parcial de la línia. També la R1, tot plegat, també ha afectat l'estació d'Arenys de Mar, on s'han vist cues des de primera hora del matí.
0: I al marge de parlar de mobilitat en clau política local, el Partit Popular proposa invertir els diners del romanent en rebaixes fiscals.
1: Entre elles hi hauria una reducció del 10% de l'IBI en 4 anys, una bonificació de l'ICIO en reformes d'habitatges antics i un descompte pels negocis amb terrasses obertes tot l'any.
0: I d'altra banda, Ramon Puigvert és el president en funcions de l'Aula d'Extensió Universitària.
1: Agafa el relleu a Mercè Cussó, que deixa el càrrec després de 7 anys al capdavant de l'entitat. Així ho va anunciar la mateixa Cussó ahir durant la inauguració del nou curs que va arrencar el Teatre Principal.
0: I d'agenda cultural, el taller musical Sol Solet arrenca també aquest dissabte i encara té places disponibles.
1: L'Escola de Música impulsa aquest espai per gaudir de la música en família a través de cançons, sons, moviment i diferents instruments.
0: I tot plegat, com cada dia acabarem parlant d'esports i avui parlarem de rem perquè la Lliga de Llagut Català començarà el pròxim 18 d'octubre a Blanes després d'haver suspès la primera de les proves previstes aquest passat cap de setmana pel temporal de pluges.
2: L'informatiu migdia.
0: I us ho dèiem en titular, Rodalies torna a marcar l'actualitat tant de la comarca com també del país. Avui, milers de persones s'han quedat de nou a l'estacada intentant desplaçar-se amb el transport públic. Primer, el servei no estava garantit. Hi ha hagut retards, busos alternatius, una vaga de maquinistes i, finalment, ha començat a restablir-se progressivament la línia, també la R1, al seu pas per Arenys de Mar. Des de l'estació de la nostra vila s'han vist cues des de primera hora del matí. Anem ara a conèixer l'última hora amb la nostra companya Núria Torrents. Núria, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Ara mateix a l'estació és certa normalitat. Hi ha circulació de trens i cap aglomeració. Tot i això, el servei encara s'està recuperant d'aquest desgavell que s'ha patit en les últimes hores. Així ho indiquen els missatges que es repeteixen en els altaveus de l'estació. Per una banda, per tant, els trens en direcció a l'Hospitalet registren irregularitats en els horaris, tot i que estan sortint cada mitja hora com a mínim i es manté el servei d'autobusos fins a Mataró per reforçar l'enllaç de transports direcció a la capital catalana. El mateix cap a Massanet, Massanes, doble servei, autobús fins a la Selva i circulació de trens. En tot cas, la gent no confia i continua arrossegant molt malestar. Escoltem una de les usuàries que fa el trajecte cada dia direcció Calella.
4: És un embolic, tot això, amb els trens que no venen, en quina via, no sabem res, no ens informen de res, estic esperant una amiga que viu a Cabrera. És tot un caos per mi, perquè és la meva primera vegada que vaig amb autocar, a sobre no saben quan passen. És tot una mica un angoixament de tot, que no sé com evolucionarà tot, no sé com anirà tot, i pensem que no duri més de 2 setmanes, perquè això ja, si no, serà un caos per tot Catalunya i per tot el Maresme.
3: En aquest cas, els panells informatius no funcionen, però sí que s'ha reforçat el servei d'altaveus i també la presència de personal de Rodalies, que ara mateix hi ha fins a 3 persones informant i 2 de seguretat.
0: Gràcies, Núria, per aquesta última hora. Nosaltres seguim i recordem aquest caos viscut aquest matí, perquè a primera hora, en principi, el funcionament era parcial i, com dèiem, s'ha restablert un doble servei d'autobusos. Primer, el que continuava funcionant, i a hores d'ara, com m'explicava, doncs ja hi ha hagut aquest progressiu retorn a la normalitat, tot i que encara hi ha incidències.
1: Això ha provocat un col·lapse a la capital de la comarca, on s'han vist imatges de llargues cues per agafar els autobusos express, ja que el servei de Rodalies no estava garantit amb normalitat.
0: Pel que fa a la vaga de maquinistes, estaria relacionada amb la seguretat de la línia, tot i que Renfe ha emès un informe assegurant la garantia de la xarxa i atribuint-ho a un conflicte laboral.
1: Renfe ha entregat els documents que certifiquen la seguretat de la xarxa al sindicat majoritari de maquinistes, al CEMAF. De moment, l'empresa ferroviària diu que CEMAF han revisat els documents i que els avalen. Amb tot, els representants dels treballadors no ho han confirmat oficialment.
0: Precisament, el govern català acusa els maquinistes com els principals responsables del descamell viscut avui.
1: El president Salvador Illa i la consellera de Transport, Sílvia Paneque, han viscut el caos de Rodalies mentre se celebrava la primera sessió de control del curs. Allà, l'oposició, concretament Junts i la CUP, han carregat fort contra l'actuació de la Generalitat respecte a la situació que pateix el transport ferroviari del país. La resposta del govern català ha estat taxativa. La culpa del mal funcionament és dels maquinistes i no de la infraestructura. Tot i això, Paneque ha recalcat que continuen treballant amb el traspàs del servei amb la RU al capdavant per revertir el mal funcionament.
2: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. Jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar el tren. I esbrinarem què ha passat.
5: Sí, efectivament, estem treballant. Espero que vostès ens donguin suport amb aquest traspàs a Rodalies, el traspàs de la RU, amb aquesta nova governança. Per tant, són vostès que s'han de situar bé on estan i on no estan. On està el govern? Millorant, posant més inversió que mai, fent entrar material rodant i millorant la governança.
0: Des de l'Associació pel Transport Públic exigeixen més protocols de mobilitat per garantir precisament els drets de desplaçaments de la població en situacions meteorològiques adverses. També sobre la guerra amb els maquinistes, lamenten que l'usuari sempre sigui el principal perjudicat.
1: La portaveu de l'associació, Georgina Montesinos, demana a la Generalitat que es posi les piles en elaborar un protocol que tingui en compte la realitat climàtica que viu el país. Asseguren que cal més manteniment de la xarxa, més inversió, però també un pla B, mentre aquestes situacions no canvien. Són declaracions a una entrevista a la ràdio.
6: Però que és una realitat és que estem tornant a viure un episodi greu meteorològic, que ja al final és una de les coses que ja vam dir que aniria repetint-se al llarg del temps, perquè ara justament està a l'ordre del dia que estem començant a viure climes més tropicals que no pas mediterranis. Per tant, això també ens ha de posar l'alerta i tot allò que sempre dèiem, no?, amb el tema protocols, és el que hauria de ser prioritari i tenir establert per poder gestionar amb la màxima celeritat quan hi ha aquestes desgràcies, diguem-ne, en meteorològiques.
1: Sobre el caos d'avui, assegura que traslladaran el malestar a la Generalitat. Montesinos ha lamentat que els usuaris sempre siguin els que acaben pagant els plats trencats.
6: I sí que demanarem doncs, que hi hagi una reunió, sigui la que tenim habitualment o una específica, concretament per explicar-nos per què estem com tornant a viure en menor mesura, realment, vull dir, no és com el gener, però un episodi similar al que va passar al gener, on al final ens tornem a escudar amb la meteorologia i tornen a sortir doncs, els maquinistes, no?, amb aquestes necessitats de saber que la infraestructura està en perfecte estat. No? I altre cop aquesta contradicció, que la Generalitat diu una cosa, CEMAF en diu una altra i al final l'usuari és l'únic que no sap què està passant.
1: Des de l'associació també reclamen més comunicació i transparència en la gestió del servei com a mesures urgents per millorar la relació de la població amb la xarxa ferroviària del país.
0: I canviem totalment de qüestió, parlem de política local, perquè el Partit Popular proposa invertir els diners del romanent en rebaixes fiscals. Entre elles hi hauria una reducció del 10% de l'IBI en 4 anys, una bonificació de l'ICIO per reformes d'habitatges antics i un descompte pels negocis amb terrasses obertes tot l'any.
1: El Partit Popular veu amb preocupació els diners que anualment queden al banc de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Precisament aquest any el govern preveu tancar els comptes d'aquest any amb 1 milió d'euros de romanent al banc. Per això els populars, en lloc de demanar inversions menors o de curta durada, que és el que permet el romanent, han proposat al govern local un paquet de rebaixes fiscals. El seu regidor, Juanjo Almansa, avança que han portat a la taula d'Hisenda 3 propostes relacionades amb els impostos. Una d'elles és un pacte de 4 anys amb l'IBI. Així ho ha explicat Juanjo Almansa en una entrevista al programa La Ràdio.
7: Nosaltres hem proposat al govern fer un pacte que durant 4 anys l'IBI es baixi un 10%, aplicant un 2,5% de baixada cada any. Perquè al final la gent està molt bé que amb els diners que sobren, s'arriqui un carrer o es inverteixi en compra d'alguna cosa, però també li agrada que no pagui tant, perquè sí. Al final els impostos arriben, cada dos per tres ens arriben al compte, aquest mes ens ha arribat l'IBI, una part de l'IBI. Per tant, si estem capacitats perquè hi hagin menys ingressos d'impostos perquè ens sobren diners, que ho podem fer, nosaltres apostem per això.
8: Més enllà de la reducció de l'IBI, també hi hauria una bonificació de l'ICIO per a les reformes necessàries en habitatges habituals antics. I, finalment, una última proposta relacionada amb la promoció econòmica, aplicar un descompte del 25% als negocis de restauració que tenen obertes les terrasses tot l'any. El Mansa creu que s'han de premiar els negocis que proporcionen dinamisme a la vila més enllà de l'estiu.
7: Perquè ja que fas d'esforç que necessites fer aquella reforma perquè la casa sí. o el pis s'ha envellit, doncs a sobre no et cobrin un impost. És una de les propostes que fem. I l'altra proposta que fem és, ja que Arenys de Mar és un dels municipis del Maresme que té més vida, diguéssim, sobretot a l'estiu, als caps de setmana i a les tardes,
9: sí.
7: és que aquelles terrasses que vulguin posar-se durant tot l'any tinguin un 25% de descompte.
8: Pel que fa a les últimes promeses del govern sobre l'inici de les obres del carrer de Golibà, el Mansa assegura que fins que no vegi l'obra no hi confiarà. En tot cas, critica que el govern de Junts està deixant moltes promeses al tinter, com per exemple el projecte de la pista de futbol 7 i la piscina del Col·legi Cassà.
10: Ràdio Arenys, notícies.
11: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
12: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
11: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
13: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
10: Ràdio Arenys, notícies.
0: Seguim amb més qüestions destacades perquè Ramon Puigvert és el president en funcions de l'aula d'extensió universitària. Agafa el relleu a Mercè Cussó, qui deixa el càrrec després de 7 anys al capdavant de l'entitat. Ho va anunciar la mateixa Cussó ahir durant la inauguració del nou curs que va arrencar al Teatre Principal.
8: Mercè Cussó va anunciar que el relleu a la presidència respon al que estableixen els estatuts de l'entitat. Ramon Puigvert assumeix la presidència de manera provisional fins al mes de desembre, quan l'Assemblea haurà de ratificar el seu nomenament. Escoltem el moment en què es va anunciar el canvi.
14: Ja fa 7 anys que tinc l'honor de presidir aquesta entitat i que per complir amb els estatuts ja no puc seguir més. A la Junta de l'Aula treballem en equip. Per tant, una altra persona de l'equip serà la que prendrà el relleu. En aquest cas, serà en Ramon Puigvert Fuentes, que assumirà les funcions de president a l'espera de ratificació de l'Assemblea del desembre. Per part meva, seguiré com a vocal.
8: Ramon Puigvert fa 3 anys que forma part de la Junta de l'Aula d'Extensió Universitària i ara assumeix la presidència amb il·lusió i moltes ganes. Segons ha explicat aquest matí al programa La Ràdio, un dels principals reptes que té sobre la taula és donar resposta a l'alta demanda de l'entitat. Actualment, l'aula compta amb 425 socis i sòcies i les inscripcions s'han tancat amb una llista d'espera oberta.
15: Hem obert les inscripcions per gent nova. Teníem doncs, quasi bé 40 i pico de persones amb llista d'espera de l'any passat,
8: sí.
15: que entre les baixes que hem tingut, els 40 que hem incorporat, i algú més que hem pogut posar, doncs estem a 425. I hem tornat a tancar, perquè pensem que si en algun moment doncs, ve molta gent, doncs tornem a ser 240 o 250, serà el màxim que podrem arribar d'aforament. Per tant, no, en aquests moments no, malauradament no hi cabem i, per tant, haurem de continuar estant amb l'entrada tancada a l'aula.
8: Tot i deixar la presidència, Cussó continua formant part de la Junta Directiva com a vocal. Durant aquests gairebé 8 anys al capdavant, destaca alguns dels moments més complicats que ha hagut d'afrontar, com ara la pandèmia o els diferents canvis d'emplaçament per qüestions d'aforament. També hi ha hagut moments de celebracions, com els 20 anys de l'entitat. Així ho ha explicat aquest matí al programa de ràdio.
9: Molt contenta del suport de tots els companys de la Junta, molt contenta de la confiança dels socis de l'aula i contenta en el sentit que hem tingut molts reptes durant aquests anys i jo crec que els hem sobrepassat amb escreix, no? Vam tenir el problema de la pandèmia, vam tenir el problema que l'aforament del Calissai ja era i no hi cabíem més, vam tenir l'experiència del col·legi a la presentació, dels seràfics, del teatre principal, i clar, tot això han sigut reptes que hem hagut d'anar afrontant, que jo crec que amb l'esforç de tothom.
8: L'acte d'inauguració va comptar amb parlaments dels alcaldes dels dos arenys i tot seguit va ser el torn d'un recital musical de la cantautora catalana Gemma Humet. Prèviament es va entregar a cada assistent un recull de les conferències que es van fer l'any passat, un acte, a més, que tenia un rerefons solidari, ja que es va aprofitar per fer una recollida d'aliments per Càritas.
10: Ràdio Arenys, serveis informatius.
0: I el taller musical Sol Solet arrenca aquest dissabte i encara té places disponibles. L'Escola de Música impulsa aquest espai per gaudir de la música en família a través de cançons, sons, moviment i també diferents instruments.
8: El projecte va néixer l'any 2010 de la mà de Gaia Torres Badosa i actualment el condueix Elisa Àries. Són tallers pensats perquè els infants i les seves famílies puguin experimentar amb la música a través dels sentits.
16: El que fem, bàsicament, és treballar un llenguatge sensible i socialitzar, fer relacions en comunitat a través d'aquest llenguatge. Un llenguatge musical, sensorial i visual també, perquè utilitzem materials que permeten visualitzar els sons que fem a través de la música i a través del ritme. Llavors estimulem una mica com es veuria aquest so. I a través del moviment també, a través de l'expressió. I així fem gestos que acompanyin tot allò que estem creant, no?, entre tots.
8: Àries destaca que aquest taller ajuda a estimular els infants i afavoreix aspectes com l'expressió, la comunicació i la descoberta de l'entorn. També és un espai per compartir temps i reforçar el vincle entre infants i famílies a través de la música.
16: Tot és benefici, evidentment. A més, quan som nadons, la música els permet explorar d'una forma integral, 360 graus, diguem-ne, com a experiència, perquè quan t'invaeix el so, no?, t'envolta i és clar, els estimula el moviment, els estimula el vincle, no? Mentre cantem, bàsicament, a la sessió, la veu és la protagonista. Tot el demés acompanya, no? El moviment.
8: El taller es divideix en dos grups segons l'edat. En tots dos casos, el taller consta de 6 sessions. El preu són 80 euros, amb un preu reduït de 72 per als socis de l'escola. Les famílies interessades encara es poden inscriure. Hi ha el taller a les 10 del matí per als nadons fins als 18 mesos i a les 11 per als infants de 18 mesos a 3 anys.
0: I l'arribada de la tardor acostuma també a anar acompanyada d'un augment dels virus respiratoris. En aquests moments està en marxa la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19, però també són habituals els refredats.
8: A diferència de la grip i la Covid, el refredat acostuma a començar de manera més progressiva i provoca símptomes com tos, respira i mucositat, tot i que també pot anar acompanyada de malestar, mal de cap o dolors musculars. En canvi, els progressos gripals tenen una aparició més sobtada i acostumen a provocar febre. Escoltem el metge de família de l'equip d'atenció primària del Cap d'Arenys de Mar, Francesc Casamitjana.
17: Sol ser una clínica més lleu, comença per un moquet, comença per la tos, la que respira, i va baixant, es pot acompanyar de mal de cap, de malestar, però sempre sol fer un curs més progressiu, és a dir, no ens comença de cop. I, a més, marxa relativament ràpid. En 3-5 dies, això ja ho tenim finiquitat. Clar, com que hi ha tants virus que ens poden donar un refredat, no tenim vacuna per lo que és el refredat. En canvi, processos gripals, no?, o el Covid dona una clínica que, tot i que és molt similar, és molt abrupta i és una mica més agressiva. Sí que s'acompanya de febre, s'acompanya una mica més de malestar i, a més, són processos més llargs.
1: Un cop s'ha agafat un refredat, Mitjana recorda que no hi ha cap medicament que n'acceleri el procés de curació. Els símptomes es poden alleugerir, però la infecció s'ha de passar. Per això és important mantenir una bona hidratació, ventilar els espais, tenir una bona higiene de mans i fer exercici físic de forma regular. En dona més detalls Mario Garrubia, fisioterapeuta del CAP dels Dos Arenys.
18: Estar actiu al màxim possible durant el nostre dia a dia, no només ara a l'hivern, quan venen aquest tipus de virus. Després, ventilar els espais, mínim 15 minutets. Molt important també el rentat de mans. 10-20 segons amb aigua i sabó és suficient, val? Si no, també podem utilitzar el gel hidroalcohòlic. I a nivell de, per exemple, congestió nasal, no? Que és, moltes vegades ens preocupa molt això quan agafem un refredat, tenim l'opció dels rentats nasals amb suero fisiològic. Bona hidratació, que ha de beure molta aigua.
1: Com que hi ha molts virus diferents que poden provocar el refredat, no hi ha una vacuna específica. En canvi, sí que s'administra el vaccí contra la grip i la Covid-19. La campanya s'ha posat en marxa aquesta setmana i la primera fase s'adreça als col·lectius vulnerables.
19: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
20: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
21: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
20: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
21: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
20: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: I anem amb l'actualitat esportiva i parlem de rem, perquè la Lliga Catalana de Llegut Català començarà el diumenge dia 18 a Blanes, a la Selva. Serà, si el temps ho permet, l'inici de la temporada per al club de rem després de l'anul·lació pel mal temps del que hauria d'haver estat la primera regata a Lloret aquest passat cap de setmana.
1: El president del Rem Areny ja ha lamentat que la competició tingui de moment una regata menys al calendari, ja que això implica menys ocasions de sumar punts i d'aconseguir regularitat. Un mal, però, que afecta a tots els equips, per tant, segueixen amb els entrenaments de cara al dia 18 a Blanes.
22: I a entrenar pel proper dia, que és a Blanes, a veure què. I, bueno, al treure una prova de la Lliga, tenim menys opcions tots plegats, no? Queda una prova una mica més escassa. Però, bueno, és el que hi ha, i amb això farem el que podrem. Vinga.
1: Dani Ribó ha explicat que en els darrers anys és habitual que la primera regata de la Lliga Catalana no es pugui disputar per qüestions climàtiques i preveu que, si cada any les tardors són èpoques de mal temps i temporals, fer la Lliga de Llegut en aquest temps serà molt complicat.
22: Des d'allà fa 3 anys que la primera no la fem. L'any passat també es va anul·lar, també per qüestions meteorològiques adverses. L'altra també, perquè era la que fèiem a Amposta i com que baixava molta aigua per l'Ebre no la vam poder fer. I així, bueno, és una qüestió que també ens preocupa si les tardors han de ser cada cop més mogudes a nivell climatològic, doncs potser la Lliga de Llegut Català quedarà bastant afectada.
1: Recordem que a Arenys de Mar també està previst disputar-hi una de les regates d'aquesta Lliga, concretament la del dia 8 de novembre, si el temps i les alarmes ho permeten.
19: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.

0: I com sempre, els últims minuts de l'informatiu els dedicarem a conèixer la previsió del temps, que portem dies doncs, pendent d'aquesta situació meteorològica i del cel. En tot cas, entenen totes les dades, com cada dia, l'equip de meteoròlegs de la xarxa, i avui de nou ens acompanya el Luismi Pérez. Luismi, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui dimecres. Us hem acompanyat al control tècnic Marina Cabrera i qui us hem parlat, Núria Torrents, Oriol Leo i Gemma Roig. Nosaltres tornarem amb més notícies ja demà a partir de la 1 del migdia amb una nova edició de l'informatiu. Fins aleshores, com sempre, que tinguin molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
2: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui, dia 7 d'octubre. La farmàcia de guàrdia és la Ballester, situada a la Riera del Parafita número 109. Avui dimecres no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui també està tallat el trànsit al carrer Serrat del Portinyol fins a les 4 de la tarda, al carrer Anselm Clavé fins a les 8 i al carrer Vareu fins a la 1. Pel que fa demà, el carrer de les Escolàpies estarà tallat de 8 a 6 de la tarda. Pel que fa referència a la línia R1 de Rodalies, es manté la circulació ferroviària entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. No obstant això, s'ha establert un servei complementari per carretera entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes per tal de reforçar el transport en aquest tram.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: La música d'ara i de sempre a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Bon dia i bon dimecres 7 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
2: Enjoc. Martí González.

Dimecres 7 d'octubre, programa avui molt poliesportiu, amb molt bàsquet, amb competició europea per al Manresa avui i victòries ahir del Girona i de la Penya. Champions masculina de waterpolo, avui s'estrena el Barceloneta, ahir va guanyar també el Sabadell, i European League masculina d'handbol, amb victòria ahir del Granollers, hoquei patins, tenis taula i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol acaba la llarga finestra de seleccions amb una nova victòria d'Espanya.
1: El combinat estatal, amb 5 catalans i 5 jugadors del Barça, a l'11 inicial va superar Croàcia, on també hi va jugar el porter blaugrana Livakovic, per 1-2, amb remuntada inclosa. A la segona meitat també va participar Fermín i l'extrem català al Liverpool, Víctor Muñoz. Espanya és l'únic equip que ha guanyat els 4 partits de la Nations League que ha jugat en aquesta finestra i obté bitllet directe per als quarts de final.
0: D'altra banda, hi va tenir descans amb la seva selecció un altre jugador del Barça, l'anglès Anthony Gordon.
1: Anglaterra va tancar aquesta quarta jornada de Nations League amb una victòria per 3-0 contra la República Txeca. D'altra banda, una altra blaugrana, Marc Bernal, va jugar l'última mitja hora en la golejada de la selecció espanyola sub-21, 7-1 contra Romania. També va tenir descans Xavi Espar.
0: El Barça ja es va entrenar ahir amb la novetat de Frenkie de Jong.
1: El neerlandès va fer part de l'entrenament amb el grup per agafar ritme després de la lesió amb què va arribar del Mundial i li ha evitat debutar de moment aquest curs amb el Barça. També van entrenar-se ahir els primers internacionals en arribar, l'alemany Adeyemi i l'egipci Hamza.
0: Aquest cap de setmana torna a la primera divisió masculina i ho fa divendres amb el partit de l'Espanyol.
1: El conjunt perico obté obra, volíem dir, la 8a jornada a la Rosaleda, aquest divendres, a les 9 del vespre. El Barça rebrà dissabte a la tarda al Camp Nou al Getafe.
0: En bàsquet, el Quinzanes Manresa afronta avui la segona jornada d'Eurocup masculina.
1: Els manresans s'estrena a casa el nou Congost en competició europea, rebent el Ratio Farm Ulm alemany. L'equip de Diego Campos vol refer de la derrota dissabte passat contra el Berogán. El duel a partir de 8:45 del vespre.
0: A l'Eurolliga masculina, per cert, el Barça rep divendres els Alguiris lituans, el primer partit dels 4 que ha de disputar seguits a casa, al Palau, i ahir victòries catalanes en les estrenes europees del Fiat Girona i de la 6a Joventut.
1: Els gironins van estrenar-se amb victòria en el primer partit europeu de la història del club. L'equip de Moncho Fernández va guanyar 87-75 al Dinamo de Bucarest, el campió romanès en la primera jornada de la FIBA Europe Cup.
0: I victòria també i de la penya, en aquest cas a la Basketball Champions League.
1: Els verdinegres també van guanyar ahir, en aquest cas, 86-75 a l'Olímpic de Badalona contra el Seiriya israelià. Per cert, en categoria femenina, avui debuta la penya a la Lliga Challenge després que el partit de la primera jornada s'hagués de jornar aquest cap de setmana passat pel temporal de pluja. Les verdinegres s'estrenen contra el filial del València en un partit que començarà a 8:45 del vespre.
0: En handbol també va guanyar ahir en competició europea el Freaking Granollers.
1: Els vallesans es van imposar 37-31 al Busau romanès en un partit a porta tancada al Palau d'Esports per la situació que hi ha encara a la ciutat pels forts aiguats, principalment d'aquest dilluns. Gran primera meitat de l'equip d'Antonio Rama, que va deixar pràcticament sentenciat el partit, tot i que els romanesos van apretar una miqueta al marcador després del descans.
0: En waterpolo, parlant de competició europea, avui el Barceloneta comença el seu camí per a la defensa del títol de la Champions masculina.
1: Els mariners, vigents campions d'Europa i també de la Supercopa d'Europa, ara fa uns dies, s'estrena aquest vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd. A la mateixa hora, 8:45, es jugarà l'altre partit del grup C amb el duel croat entre el Ladost i el Jadran Split.
0: I l'altre català d'aquesta Champions, el Sabadell, va debutar ahir amb victòria a Montenegro.
1: Victòria d'un 16-17 de l'equip sabadellenca a la piscina del Jadran Herceg Montenegrí. Ahir també, per cert, es van jugar el Barcelona 22, Catalunya 7 i el Terrassa 16, Rubí 10. Partits de Lliga, la divisió d'honor masculina, i també un Sant Feliu 9, Mataró 22 de la femenina. Avui es disputen, de fet, dos partits més d'aquesta quarta jornada de divisió d'honor femenina. A 8:45, Horta-Terrassa, i a les 9, Catalunya-Sant Andreu.
0: I en hoquei patins, golejada de la selecció espanyola femenina ahir al Mundial d'Asunción, al Paraguai.
1: El combinat estatal, amb 7 catalanes, va superar 7-1 l'Argentina en el duel de màxims aspirants al títol mundial i s'assegura les semis i el primer lloc del grup A, quan encara li falta un partit contra Suïssa.
0: D'altra banda, també en aquests World Skate Games, ja ho direm, d'Asunción, repassem com els ha anat aquesta última jornada la resta de catalans.
1: Doncs un resum ràpid, Martí. En hoquei línia, la selecció espanyola femenina, amb 7 catalanes, ha tancat la fase de grups en ple de victòries després de golejar l'Uruguai 16-0. D'altra banda, la júnior masculina supera Nova Zelanda per 0-9 als vuitens de final i avui jugarà als quarts contra Colòmbia. A la modalitat street de patinet, Guifré Obradors ha estat 16è i avança semis, i Lucas Caballero, en canvi, s'ha fet mal durant l'escalfament i no ha pogut competir. Finalment, els tres catalans de roller freestyle han accedit a semis. Carla Martín, 6a, Meri Muñoz, 16a, i Àlex Fernández, 16è.
0: I més enllà del Mundial, tornant a l'hoquei patins, acabem amb això, avui juga un partit de Lliga Catalana Masculina.
1: Un duel pendent de la primera jornada entre Igualada i el Pont Lleida. Ahir es van disputar dos partits d'aquesta Lliga Catalana Masculina. Lloret 1, Barça 6, Caldes 3, Calafell 4. A la Lliga Catalana Femenina, aquest mateix cap de setmana es juga la final a 4, en aquest cas a Vigues i Riells. Les semis s'enfrontaran Cerdanyola i Voltregà d'una banda i Palau i Vigues de l'altra. El Palau avui té partit pendent de la tercera jornada contra el Mataró a 9:15 del vespre.

0: Dimecres 7 d'octubre, 6 minuts passen de 2:15. Comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina va tancar ahir la llarga finestra internacional amb una nova victòria 1-2 contra Croàcia, completant el ple al comiat estatal amb 4 catalans a l'11, a més dels Blorenes, 5 catalans a l'11, volíem dir, a més dels Blorenes Pedri i Rodri, i l'entrada a la segona meitat de Fermín i de l'extrem de Liverpool Víctor Muñoz va acabar remuntant el gol inicial dels croats, on també hi va jugar el porter del Barça, Livakovic, tot el partit. Escoltem el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
1: No nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero si verdaderamente haces todo lo que tienes que hacer para intentar conseguir la victoria, estás más cerca de ganar. Este equipo ha demostrado, no hoy solo, sino durante toda su trayectoria, que siempre va a ganar todos los partidos. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía. Así que ese es todavía nuestro objetivo, seguir creciendo como equipo y conseguir metas, todas las metas que nos pongamos por delante.
0: No va tenir minuts ahir Roberto, el davanter de l'Espanyol, que dissabte havia jugat tot el partit en la República Txeca en el seu debut amb l'absoluta. Pel que fa als jugadors del Barça, Olmo i Rodri van jugar 71 minuts, Lamine Yamal 78, acumulant-me gairebé 300 en els 4 partits amb la selecció en 10 dies, i Pedri 87, a més dels 25 de Fermín en el tram final. Escoltem també un altre dels catalans, a lateral del Real Madrid, Marco Corella.
2: Yo creo que lo más importante ha sido la reacción del equipo. También un toque de atención, ¿no? Que si salimos relajados cualquier equipo nos puede hacer daño. Y bueno, al final, 3 puntos más clasificados y otro partido más sin perder.
3: Me ha servido para desconectar, para seguir preparando también 3 partidos para seguir cogiendo ritmo y bueno, con ganas de volver al equipo, de volver a la rutina y sobre todo de seguir en una buena dinámica y conseguir victoria.
0: Com dèiem, ara ja toca tornar amb els clubs, perquè després de 2 caps de setmana sense futbol a la primera divisió masculina, aquest divendres torna a la Lliga i ho fa amb el partit de l'Espanyol a Màlaga, el conjunt perico que vol tornar a guanyar després de l'aturada i de l'últim mal partit contra l'Elx per recuperar sensacions. Ahir en parlava en roda de premsa el lateral blanquiblau Omar El Hilali, que va defensar un cop més el seu entrenador, Manuel González.
4: Eso se siente. Al final creo que es un entrenador que sabe muy, muy bien gestionar un vestuario, sabe también llevar a los jóvenes, a la gente veterana, y si tanta gente del vestuario lo dice será por algo. A partir de ahí estamos a su lado, lo apoyamos, como creo que la mayoría o todos de los compañeros, siempre que le preguntas por el míster te van a decir lo mismo. Es un míster muy exigente, cuando toca trabajar es el primero y luego cuando toca estar de un poquito cachondeo también es el primero. Y luego, bueno, creo que ya todos lo conocemos, lo veis en el partido, es muy, muy, muy cañero y la verdad que estamos muy contentos con él.
0: Un Omar que, més enllà d'això, també va parlar de la competitivitat a la seva posició, lateral dret, amb el debut ja d'Andoni Gorosabel, un dels nouvinguts aquest any, i els bons minuts també del jove del planter, José Ángel.
4: Siempre es bueno que se sume gente a la causa. Ya sabemos la trayectoria que tiene Andoni. Luego José Ángel, bueno, también es un chico que tiene mucho nivel y a partir de ahí, ya te digo, competir al máximo y el míster, pues que cada semana decida quién tiene que jugar.
0: Aquest Màlaga espanyol obrirà divendres a les 9, la 8ª jornada de primera divisió. El Barça rebrà dissabte a la tarda el Getafe. I en categoria femenina ara tenim aturada les seleccions. La selecció espanyola, amb 5 catalanes i finalment 4 jugadores del Barça, de moment, després de les que han abandonat la concentració amb molèsties, juga 2 amistosos de la preparació per al Mundial de l'any vinent als Estats Units. Ahir en va parlar en roda de premsa la capitana de la selecció, una de les blaugranes, la central Irene Paredes.
5: Pocas pruebas mejores existen. Es verdad que bueno, que hay que mirar el momento de temporada, que no hay nada definitivo. Contamos con algunas bajas, ojalá se recuperen pronto y que para el momento final podamos estar las jugadoras todas en buenas condiciones para que Sonia pueda seleccionar a las que considere necesarias. Pero evidentemente es un partido que nos va a exigir mucho, que vamos a tener que hacer las cosas muy muy bien para competirlo y ojalá ganarlo.
0: Paredes aquí també li van preguntar per 2 companyes seves al Barça, Cata Coll, que no va arribar a viatjar per unes molèsties musculars, tot i que estava convocada, i Clàudia Pina, que està en un gran moment de forma, com ho demostren els 4 gols en 45 minuts que va fer diumenge passat contra el Madrid, però que també arrossega molèsties.
5: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando, ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar, ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
0: Aquests 2 amistosos seran dissabte i la matinada de dimarts i dimecres. I encara en futbol, un apunt, en competició de clubs, continua la indignació al Terrassa per la suspensió del partit aquest diumenge contra el Girona B. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa, en Micro Magosa.
6: Sorpresa i perplexitat del Terrassa Futbol Club, i és que encara espera la data del partit suspès d'aquest passat diumenge davant el Girona B. El conjunt agarenc que emet un extens comunicat on diu que a dia d'avui el Terrassa continua sense rebre còpia de la sol·licitud d'ajornament del Girona Futbol Club d'aquest passat diumenge 4 d'octubre, malgrat haver reclamat de manera immediata i en reiterades ocasions a la Federació Espanyola per poder al·legar abans de la decisió definitiva, el que hauria d'haver-se facilitat en la notificació telefònica de diumenge a les 10 del matí continua sense lliurar-se. 74 hores després, només pot esperar el Terrassa que aquella sol·licitud es rebés aleshores per escrit i que el procediment no es tramités de manera merament verbal, sense el document que no ho pot verificar. Recordem que el Terrassa diu que reitera la petició de trasllat immediat d'aquest escrit i de tota la documentació que l'acompanyi, i es reserva totes les accions federatives, administratives i civils que siguin procedents. Per tant, continua el culebrot d'aquest Terrassa Futbol Club Girona B, que encara no s'ha disputat, però déu-n'hi-do tot el que ha donat a parlar.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, ahir doble victòria catalana en competició europea. Ara en parlem, però avui és el torn del Kitsanàs Manresa, que té la segona jornada d'Eurocup masculina i el primer partit a casa, al Nou Congost. Els vegencs reben el Ratio Far Mulm, Alemanya, a 8:45 del vespre. La breve és de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitsanàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
8: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal. En definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar. Pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
7: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip, respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel Nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
0: Gràcies, Jordi. A l'Eurolliga masculina, el Barça rep divendres els Alguiris Lituan, el primer dels quatre partits consecutius que tindran els blaugranes a casa al Palau. I ahir victòries, com dèiem, de la Penya, ara en parlem, i també del FIAC Girona, que va jugar el primer partit europeu de la seva història, de la història del club, i va aconseguir guanyar-lo 87-75 contra el Dinamo de Bucarest, el campió romanès. En parlava l'entrenador Moncho Fernández.
9: Hem estat el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs molt contents de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria, perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de competició europea, i tinc que ser coherent. El bàsquet no ha estat superbrillant, però sí l'esforç. I quan demanes esforç i l'equip et dona esforç, hi ha que estar feliç. Ho estic.
0: El conjunt gironí lidera amb un manteniment al grup B en aquesta FIBA Europe Cup. D'altra banda, la sisa joventut també va guanyar ahir, en aquest cas 86-75, a l'Olímpic de Badalona contra el Herzliya israelià. Avui s'ha de jugar un altre partit del grup H entre el Bonn alemany i el Porto. Per cert, en categoria femenina, avui debuta la penya també a la Lliga Challenge, en aquest cas, segona categoria estatal del bàsquet femení, després que el partit de la primera jornada s'hagués d'ajornar aquest que passava passat pel temporal de pluges. Les vertinegres estrenen contra el filial del València a 8:45 del vespre. I tornant a la categoria masculina, l'Ilerna Lleida ja treballa perquè els errors acumulats en l'últim minut de partit contra el Sant Pau de Burgos d'aquest diumenge, en parlàvem ahir i també dilluns, no es tornin a repetir. Uau, Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
10: Sense cap mena de dubte, el darrer minut del partit entre l'Ilerna Lleida i el San Pablo Burgos ha estat el moment que s'ha quedat a la retina de l'entorn bordeus i el protagonista en l'anàlisi intern que s'ha fet al vestidor en aquest inici de setmana. Un seguit d'errors encadenats i una sensació de baixar els braços van portar l'Ilerna Lleida a perdre en el debut a l'Espai Fruita Barris. Ha preguntat per aquest darrer minut i per les conclusions que n'ha extret l'equip. El jugador Dani García ens ha respost això.
11: Bueno, jo penso que aquest darrer minut va ser fruit de la frustració, no?, de perdre, d'anar perdent i bueno, de fer uns últims minuts que el Burgos es va posar per davant, però bueno, ja ho hem parlat, som conscients de la importància que té els 40 minuts del partit i de l'Averaix també, no? Hem parlat de l'Averaix amb els altres equips, que és importantíssim i no tornarà a passar, però bueno, hem après de l'acció i ja, no, a seguir el pròxim partit, ja hem de pensar-hi.
10: Tot i que el vestidor no amaga estar molest per no haver estrenat el curs al Barris Nord amb victòria, un dels missatges que han transmès aquest dimecres és el de mantenir la calma i tenir clar que tot plegat acaba de començar.
0: Gràcies, Sergi. En handbol, també va guanyar ahir en competició europea el Freaking Granollers, que s'ha imposat 37-31 al Busau Romanès, un partit a porta tancada al Palau d'Esports per la situació que encara hi ha a la capital vallesana pels forts aiguats, principalment de dilluns. Gran primera meitat a l'equip d'Antonio Rama, que va deixar pràcticament sentenciat el partit, tot i que els romanesos van apretar una mica el marcador després del descans. En parlava precisament Rama.
12: Raro, és estrany, perquè quan crides tu i et sents només a tu, no?, i es veu aquesta fredor, no?, que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't sense gent. Hem trobat moltíssima falta a la gent, hem trobat molt a faltar a l'infern. Només espero que la gent l'hagi pogut veure des de casa i l'hagi gaudit. Sí que és veritat que la primera part ha sigut, penso que, excel·lent, i segur que amb el palau, doncs, com estem acostumats a tenir els partits d'Europa, doncs aquesta segona part ens haguessin apretat més i haguéssim empujat una miqueta més per no perdre aquest parcial. Però bueno, també s'ha de ser realista, és un equip que és capaç d'aixecar partits i de fer les coses molt bé, i supercontent per aquests dos primers punts.
0: Primers dos punts per la Granollers a la European League masculina per quedar-se segon del grup E, per darrere del Flensburg alemany, que ahir va tornar a guanyar, en aquest cas, l'Agua Santas milanesa portuguès. I en waterpolo, parlant de competició europea, avui el Barceloneta comença el seu camí per a la defensa del títol de la Champions masculina. Els mariners, vigents campions d'Europa i també de la Supercopa d'Europa ara fa uns dies, s'estrenen aquest vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd. A 8:45, a la mateixa hora, jugarà l'altra partida del grup C amb el duet croat entre el Mladost i el Jadran Split. I l'altre català d'aquesta Champions, el masculí, el Sabadell, va debutar ahir amb victòria a Montenegro, a la piscina del Jadran Herzeg, 16-17. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
13: Bon dia. El club va sortir més viu a Montenegro, però del 3-6 es va passar al 8-6 en un 3 i no res. Al final van decidir 3 gols consecutius, 2 de Costa Berca i un de Rafa Vergara en poc més d'un minut. També un últim xut sobre la botzina del Jadran, en què la pilota es va estavellar al travesser i no va creuar sencera la línia imaginària de la porteria de Dolorrio. Sergi Cabanes, autor de 3 dianes, destacava la força del col·lectiu per endur-se 3 punts molt valuosos.
14: És molt important començar amb bones sensacions. És un grup molt competit, crec que havíem de venir aquí creient en nosaltres, en el nostre sistema. Hem tingut moments d'altibaixos, però hem jugat com un equip, hem jugat fins al final. I al final una mica la tàctica ha sigut la que ens ha decantat, ens hem agafat a aquesta distància de 2 i després l'hem defensat amb totes les nostres forces i al final hem aconseguit treure el resultat.
13: L'Astralpool arrenca segon del grup A després que l'Olympiacos no tingués problemes per golejar a domicili el Waspo Hannover per 10-17. Precisament, el conjunt alemany serà el següent rival en l'estrena a Can Llong del dia 27.
0: Gràcies, Pau. I en hoquei patins, avui juga un partit de Lliga Catalana masculina. Pendent de la primera jornada, entre l'Igualada i el Pons Lleida, 2 resultats d'ahir d'aquesta Lliga Catalana masculina. Lloret 1, Barça 6 i Caldes 3, Calafell 4. Radio Caldes, Òscar Guijarro.
15: Això mateix, el Calafell es va avançar al minut 13, però el Caldes va respondre de seguida amb l'1-1 al minut 15. A partir d'aquí, els visitants van posar la directa i van sentenciar el primer tram del partit amb 3 gols entre els minuts 25 i 35, que van deixar el marcador en un 1-4 molt complicat per als calderins. La reacció local va arribar a la represa, amb 2 gols als minuts 43 i 49. Tot i això, no van ser suficients i van acabar deixant el partit en el 3-4 definitiu. De les sensacions que deixa el partit i del que ha de millorar l'equip, en parla Pau Cardona, un dels jugadors que s'ha incorporat aquest any del filial a la primera plantilla de Rec amb la Sara.
16: Tot i que el resultat no va ser el que volíem, crec que vam fer un pas endavant respecte al partit contra el Reus. Durant la setmana vam treballar alguns dels errors que havien comès contra el Reus. Crec que aquest cop vam estar molt més sòlids en aquests aspectes. Encara tenim moments en què una baixada de nivell, i que això contra equips d'aquest nivell ho acabes pagant.
15: Amb aquesta derrota, doncs, el Rèquem es queda amb 0 punts i fora de la final a 4. Tot i això, els calderins encara tenen pendent un últim partit de grup contra el Maçanet.
0: Gràcies, Òscar. I en tenis taula, aquest cap de setmana passat va començar la competició de la Superdivisió. Ara en parlàvem la setmana passada amb 3 equips catalans de la masculina, 2 de la femenina, un d'ells el Girbau Vic, que es va estrenar amb derrota clara 4-1. Això és enganyós, a Linares. Ràdio Vic, Pep Portet.
17: El Girbau Vic, tenis taula de la Superdivisió Femenina de Tenis Taula, va començar divendres passat la temporada amb una derrota per 4-1 al local de joc del Clíniques Linares. Gaby Feher davant Julia Martín va sumar l'únic punt biguetà, mentre Sílvia Coll perdia per 3-1 davant la tailandesa Wang Wissa i Camila Moscoso queia per 3-2 davant Roxana Istrate. Aquest maig va ser clau, ja que la biguetana va aixecar un 2-0 en contra per disposar de 4 pilotes de partit, però va caure per 16-14 al 5è joc, en una jugada polèmica amb un punt amb empat a 14 on va aixecar la mà i no es va parar el punt. Aquest punt va ser clau i una victòria biguetana obria el camí dels punts, però les derrotes de Sílvia Coll amb Istrate per 3-1 i de Feher amb Wang Wissa per un ajustat 3-2 van deixar el 4-1 definitiu. Gaby Feher valora aquest maig.
18: El partit contra Linares, l'alineació no ens va sortir com volíem i també els dos partits que van ser 3-2 van anar per l'altre costat, van tenir una mica més de sort. I nosaltres vam donar tot, vam lluitar, però aquesta vegada la sort va acompanyar a elles. També és veritat que nosaltres vam anar amb dos nacionals, que el club aposta per les joves jugadores i això, vulguis o no, en partits així, quan hi ha dues estrangeres en un altre equip, doncs sí, es nota. Però estan jugant molt bé les dues, estan entrenant a tope, millorant cada dia. I els resultats ja estic segura que ja ens sortiran, ja que som un equip i sempre lluitem. Ara toca mirar endavant pels propers partits.
17: Ara les biguetanes no tornen a jugar fins al proper 23 d'octubre, en què rebran a casa el Sanse.
0: Gràcies, Pep. El partit de l'Almiró Ganxet es va suspendre per les condicions meteorològiques, per la impossibilitat de viatge, i a la Superdivisió masculina, desfeta del Borges a 4-1 a Santiago i de l'Hospitalet 2-4 contra Linares. L'únic que va començar guanyant dels catalans va ser l'Olot 2-4 a Alacant. Olot FM, Lluc Colldecarrera.
19: El club tenis taula Olot s'ha estrenat a Superdivisió aquesta temporada 2026-2027. El club olotí té clar que l'objectiu per aquesta temporada, tot i que és complicat, és aconseguir igualar o superar el curs passat. Aquest divendres, Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Damien Provost tornaven a viatjar junts per jugar el primer enfrontament de la temporada contra un rival que és un dels favorits per quedar a la part alta. El resultat final ha estat de 2-4 amb una victòria per Rafa de las Heras i Damien Provost i dues victòries per Pantoja. El tècnic Marc Costa explica que és una victòria important per començar la temporada de la millor manera possible.
20: És primer partit de la temporada, hem guanyat 4-2 a un camp complicadíssim que segurament avui hi puntuaran molt pocs equips. Hem començat 3-0, fantàstic, jugant increïblement bé dels millors partits que hem començat des que estem en aquesta categoria. Després, bueno, ells també tenen molt bon equip, s'han posat 3-2, però penso que l'últim punt amb Milan Pantoja ha jugat increïble, ha jugat molt i molt bé, ha estat en tot moment a la taula i 3-1. Per un total de 4-2 a casa, doncs primer partit de Lliga, primera victòria fora, que és importantíssim de no saber guanyar.
19: L'Olot ha imposat una superioritat important en els primers partits. Tot i que un 3-0 ja semblava tot fet, finalment Tobias Rasmussen ha guanyat a De las Heras i Albert Torlillo ha retallat distàncies en Provost. Finalment, el mateix Pantoja és qui ha tancat amb la victòria amb un 3-1 en el seu partit contra Humberto Manjani.
21: Bueno, la verdad que el sabor de boca ha sido inmejorable y hemos conseguido la primera.

I fins aquí l'enjoc mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aima Antric i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem demà, que serà dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Jo

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
0: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
9: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
8: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
1: Ràdio Arenys.
10: Bon dia, són les dues.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Ho explica l'inspector dels bombers, Claudi Gallardo.
12: Ara estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.

0: Una altra conseqüència dels aiguats: s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular a primera hora del matí fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa, tot plegat després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí, per desesperació un dia més dels usuaris.
1: Porto una hora, des de 3:15, he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, res.
2: La R2 Sud. Posava que, per motius salients, recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
0: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
3: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
0: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi, de fet, podria acabar demà. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre, alguna tempesta entrarà per ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brava Sud, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, Sònia Kerr.
5: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
5: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc, on viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
0: En Cultura, la Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
5: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
0: Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona, la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
6: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
7: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Ho hem sabut fa poca estona, augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen encara desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins del seu cotxe, en concret dins d'una furgoneta, en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès.
5: Un portaveu dels bombers de la Generalitat ha confirmat els fets en la compareixença del Departament d'Interior aquest migdia i ha aclarit que el cadàver no correspon al menor que busquen a Granollers.
8: Ara estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
5: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
0: Doncs una víctima més per aquests últims aiguats i també moltes conseqüències de cara a la mobilitat. De fet, s'ha viscut un matí absolut de caos a Rodalia Renfe després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora del matí per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges de les últimes hores i que ahir la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha reprès el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions de desplaçament. Al Parlament, el president Salvador Illa ha retret aquesta actitud dels maquinistes. Esther Minguell, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
9: Bon dia. Doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Maçanet-Massanes, on Adif està fent treballs de reparació de la via. I també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, doncs Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
10: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
9: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova i la Geltrú, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
11: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
0: Els maquinistes han rebut resposta des del Parlament, de boca del president de la Generalitat, Salvador Illa, qui acusa els maquinistes, en concret el CEMAF, de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
3: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estat progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
9: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
0: I mentrestant, un dia més, els usuaris han pagat de nou la factura.
9: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
12: Estava parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
1: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15, he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
9: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
0: Una de les línies més afectades és l'R1. Allà el servei encara s'està recuperant del desgavell del matí. Sapiguem quina és la situació ara mateix a l'estació en concret d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, Núria Torrents.
13: D'una banda, els trens en direcció a l'Hospitalet pateixen irregularitats en els horaris, tot i que se'n veuen passar cada mitja hora aproximadament. També es manté el servei d'autobusos fins a Mataró. El mateix cap al sud, doble servei i autobús fins Maçanet-Massanes i trens que es queden a Blanes. En tot cas, la gent no confia i continua arrossegant molt malestar de les últimes hores. Escoltem una de les usuàries que fa el trajecte cada dia direcció Calella.
14: És un embolic tot això amb els trens que no venen, en quina via no sabem res. No ens informen de res, estic esperant una amiga que viu a Cabrera. És tot un caos per mi perquè és la meva primera vegada que vaig amb autocar. A sobre no saben quan passen. És tot una mica un angoixament de tot, que no sé com evolucionarà tot, no sé com anirà tot. I pensem que no duri més de 2 setmanes perquè això ja si no serà un caos per tot Catalunya i per tot el Maresme.
13: Des del personal de Rodalies no es vol avançar fins quan es mantindrà el servei d'autobusos. Tampoc garanteixen la recuperació total de la línia en les pròximes hores.
0: Pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per tant, Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no es tracta de xàfecs torrencials. Això sí, es manté en la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
16: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc de, per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
15: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions, a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació, i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
0: Anem sobre el terreny per detallar doncs totes aquestes conseqüències dels aiguats que ens estava relatant Maite Polo. Les Terres de l'Ebre, com sentíem, han estat de nou les més castigades les últimes hores i preocupa especialment el poble de Xerta, al Baix Ebre. Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions en barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Canal T, Dani Camacho.
17: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde, Roger Vinyó, descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
18: Els moments d'ahir van ser esfereïdors. Vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, plus la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
17: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar sobretot a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
0: També continuen treballant per netejar del tot la via pública i ajudar la població i les empreses a Granollers. L'objectiu és poder tornar a la normalitat. Es tracta d'un operatiu coordinat pels bombers que també treballa en la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i que avui ha ampliat la zona de recerca. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
19: El més afectat a Granollers aquest matí ha estat la mobilitat externa perquè els trens de Rodalies no circulaven. Després de fer marxes de comprovació sense passatgers, les línies amb sortida i arribada a l'estació de Granollers Centre, sobretot l'R2, han començat a funcionar a mig matí. L'R3 entre Parets del Vallès i la Garriga continua funcionant amb servei alternatiu per carretera des de l'inici de les obres de desdoblament. A l'interior de Granollers hi ha encara afectacions de mobilitat i de fang en algunes cases i empreses i pocs carrers tallats al trànsit. Ha informat de la situació el cap de l'operatiu des del Centre de Comandament Avançat, Eduard Martínez.
20: De pluges, que no es descartava ahir, doncs no ens ha fet retrocedir ni una passa. Continuem amb aquesta neteja, amb aquest suport a la població i amb aquesta restitució de la normalitat amb totes les poblacions afectades.
19: L'operatiu ha ampliat la zona de recerca d'en Rami, el nen de 12 anys i amb un trastorn de l'espectre autista que va desaparèixer la matinada de diumenge.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
5: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats, com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: La patronal rebutja l'aturada. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una vaga general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
5: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
2: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol, i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
22: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
21: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
23: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
21: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
0: Doncs, enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74, a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. I legalment no es pot frenar pel decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellver, bon dia.
24: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
25: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
24: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
0: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Tàrrega, l'Urgell, ha publicat la llista provisional de persones destinatàries per als 7 primers habitatges de protecció oficial municipals. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
26: Els 7 pisos municipals tenen entre 1 i 3 habitacions i els lloguers oscil·laran entre els 356 i els 428 euros mensuals. Entre els requisits per accedir-hi hi ha acreditar un mínim de 2 anys d'empadronament a Tàrrega i complir els límits de renda establerts. Més d'una seixantena de famílies compleixen inicialment els requisits. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i després es farà el sorteig definitiu. Segons el regidor d'habitatge del consistori, Miquel Nadal, l'Ajuntament preveu adjudicar els pisos en unes setmanes.
3: Targa és una zona de mercat residencial tensionat. Això implica, doncs, que el preu del lloguer supera el 30% de les rendes de les unitats de convivència i alhora, fent una cerca als portals immobiliaris, els habitatges que a disposició de lloguer actualment a la ciutat són pràcticament nuls. No podem quedar al marge d'aquesta dinàmica, l'Ajuntament ha de prendre partit.
26: L'Ajuntament assegura que aquesta és només la primera fase. Té 6 habitatges més en tramitació i preveu adquirir-ne 3 més abans d'acabar l'any, amb l'objectiu d'arribar a una vintena d'habitatges públics municipals.
0: I el jutjat de Terrassa ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat. El col·lectiu reclama el reconeixement dels seus drets laborals, però el magistrat ha decidit deixar la causa en espera, ja que considera que la demanda presentada anteriorment a Lleida aborda el mateix conflicte. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
4: El primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat queda suspès. El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que es resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en 12 jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització. Escoltem Daniel Sitjà, president de Bombers Precaris en Lluita.
6: No és un voluntariat tot això. Tot això és estar cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
4: Els demandants de Terrassa són 5 bombers voluntaris dels parcs de Viladecavalls i Matadepera.
0: I és moment per la cultura. La Fundació Fotocol·lectània de Barcelona fa una nova lectura a la seva col·lecció, amb l'exposició Emancipacions, una mostra que recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Emancipacions, col·lecció Fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
10: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
11: De la façon dont les fotògrafs pratiquen la fotografia.
8: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Masats o Ukalele.
0: No deixem la cultura amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Vic ha preparat una extensa programació d'activitats que recordaran el pas de l'arquitecte per la ciutat. El nou FM, Judit Lechón.
12: La primavera de l'any 1910, durant 3 setmanes, Antoni Gaudí va ser a Vic. Es va allotjar a la Casa Roca Figuera per recuperar-se d'uns mals. I va ser quan els integrants del Cercle Literari li van fer l'encàrrec de dissenyar un monument emmarcat en els actes del centenari del naixement del filòsof Jaume Balmes. Gaudí va suggerir uns fanals monumentals a l'entrada de la plaça Major pel carrer Verdaguer, dues peces de 10 metres d'alçada amb una base de pedra i uns ornaments de forja. Ho explica Anna Alemany, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vic.
27: Van generar molta controvèrsia. En tot cas, l'any 24 es van retirar aquests dos fanals i nosaltres, des de l'Oficina de Turisme, vam contactar amb la farinera i ells han fet un projecte de realitat augmentada que a través dels nostres telèfons mòbils, amb un codi QR, i ens permet veure on eren situats i com eren els fanals de Gaudí en la realitat.
12: La proposta s'emmarca en els actes del centenari de la mort de Gaudí que ha preparat la ciutat.
0: I una notícia d'última hora, abans dels esports, el Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
5: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel disc Lux, que considera que és una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i pública.
0: I ara sí, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona a la seva estrena a Europa.
28: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 a Fontejau en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
29: Hem estat el primer equip
1: el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club.
28: A la Champions masculina de bàsquet, la Joventut Badalona va vèncer el Herzliya israelià 86-75 i avui juga al Kids Anas Manresa. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
9: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kids Anas Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
13: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
9: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip, respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. Al seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
28: En futbol aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en un adeu molt especial i emocionant.
14: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15, hora de fer una petita pausa. De seguida tornem. Fins ara.
15: La xarxa de comunicació local. Aquest any...
16: Segueix-nos a les xarxes socials.
15: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
17: Finques Blaumar.
18: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
17: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
18: 93 792 0440.
17: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
18: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
20: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
29: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
20: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
30: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
31: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.
0: Bon dia, són 2:45.
17: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord, a les Franqueses del Vallès. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas, per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
0: Aquesta és l'última hora, però com a conseqüència dels aiguats s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí per desesperació un dia més dels usuaris.
3: Porto una hora des de 3:15, he arribat a baix i els trens aturats, demorats, res.
4: La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
0: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
6: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
0: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi podria acabar demà, última hora, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brava Sud, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i la UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre. Sònia Kerr.
5: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
5: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc, on hi viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
0: En cultura, la Fundació Fotocol·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
5: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament: el de la societat i el de la mateixa fotografia.
0: En aquest informatiu també us explicarem el premi que ha rebut Rosalía. Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
28: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Música. Augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen desaparegudes i a qui encara busquen. Avui un operari ha trobat un cadàver i era dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat la troballa d'aquest cos, però no n'ha donat més detalls, ja que està encara pendent d'identificar.
2: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure doncs, des del punt de vista també de la identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
5: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
0: Doncs una persona més, ja són 3 les persones mortes a causa d'aquests últims temporals, però també continuen generant molts problemes de mobilitat, especialment a Rodalia Renfe, que ha tornat a viure un matí de caos, de desgavell, després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges dels últims dies i que ahir, de fet, a la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha represa el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions per desplaçar-se. Esther Minguell, bon dia, anem a PAMS. Quina és la situació ara mateix?
8: Bon dia, doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Massanet-Massana, zona DIF, està fent treballs de reparació de la via, i també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
10: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
8: Pels sindicats de maquinistes, però la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
11: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
0: Al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
6: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
8: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
0: I mentrestant, els usuaris han pagat un dia més la factura.
8: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
4: Estava parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
3: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15, he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
8: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
0: I pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran neta. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per això Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran pluges torrencials. Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
2: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc de, per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
1: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions; a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació; i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
0: Gràcies, Maite. Doncs més enllà d'aquestes comarques, també en alguns punts del Segrià treballen per recuperar la normalitat després de les pluges intenses d'ahir, que en municipis com, per exemple, el Guaire van deixar més de 50 litres. A més, han provocat inundacions en equipaments, carrers i domicilis. M1FM, Maria Lara.
9: L'aigua ha afectat el pavelló, la biblioteca, diversos habitatges i camins del municipi. L'Ajuntament treballa amb 3 màquines per retirar pedres, netejar camins i revisar tapes de clavegram desplaçades per la força de l'aigua. En les tasques també hi participen persones voluntàries, ho explica l'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet.
12: Sí, a la brigada hi ha voluntaris, els veïns del poble, sí. Ahir vam treure, vam haver de rescatar un cotxe que havia caigut en una zanja. Amb una màquina particular vam estar netejant un camí que puja cap dalt al pla, que era intransitable per les pedres.
9: Guillomet assenyala que aquests episodis poden ser recurrents quan les pluges intenses descarreguen sobre el casc urbà en un municipi en pendent i cada vegada amb menys zones d'absorció com eres i patis a causa de la urbanització. A mig i llarg termini, l'Ajuntament treballa amb un pla director per estudiar bases de laminació i reduir l'impacte de futures avingudes d'aigua.
15: Notícies en xarxa.
0: 20 minuts i seran les 3. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada general.
5: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT, una vaga que arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia o les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. La seguida, Mont Carvajal. Bon dia, Mont.
13: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
19: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
13: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
21: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
13: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
0: Doncs no deixem l'habitatge, ja que enmig d'aquestes protestes, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74, a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si ha personat la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
16: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres, des de l'Ajuntament de Barcelona, demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè, a més, aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
14: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari, amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
0: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona, percebut per la ciutadania al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Trobar lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba al màxim històric del 23%.
5: Fa una dècada, la preocupació per l'habitatge era el problema més greu, només per al 2% dels enquestats.
0: I encara en relació a l'habitatge, canviem ara de capital. Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat perquè hi construeixi habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda. Tot plegat forma part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 al 2030. El 9FM, Judit Lechón.
18: Des que la Generalitat es va marcar com a objectiu la construcció de 50.000 nous habitatges de protecció oficial de cara al 2030, l'Ajuntament de Vic va oferir a l'executiu català 4 solars. Ha anat passant el temps i el projecte ha quedat encallat fins que ahir, en sessió plenària i amb el suport de tots els grups, es va aprovar la cessió de 2 solars, un a l'Avinguda dels Països Catalans número 25 amb capacitat per a 9 habitatges i el segon a la carretera de Roda número 1, on es projecten 8 habitatges. L'equip de govern lamentava que la ciutat encara no se n'ha construït cap.
20: Estem una mica desolats en aquest sentit, no? Gens entusiasmats aquí, perquè realment és, hi han moltes proclames, no? I molts pocs fets.
18: El ple també va aprovar la cessió en dret a superfície per un termini de 75 anys del solar del carrer Isidre Blanc i Molís número 5 a la cooperativa Cal Viure, que preveu la construcció de 35 habitatges. El projecte ja compta amb el suport d'una dotzena de famílies.
0: No era Judit Lechon, era evidentment el nostre company del 9FM, Martí Rubiró, qui ens ha ofert aquesta crònica. El Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés. En concret, han remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, el que fixa la doctrina per a la resta de líders de l'1 d'octubre.
5: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable l'amnistia ni extingeix la responsabilitat penal ni resol la resta de qüestions pendents.
0: Aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per aquesta decisió judicial. Ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
22: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
5: Per cert, que l'organització d'ultradreta Hazte Oír ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés.
0: I no deixem encara els jutjats. La Fiscalia demana l'absolució de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el judici per malversació i tràfic d'influències.
5: També ha reclamat el mateix per la seva assessora, Cristina Álvarez, acusada també de malversació. En un escrit, el Ministeri Fiscal considera que els fets narrats no són constitutius de cap infracció penal i que sense delicte no hi ha interlocutòria. De cara al judici popular, que encara no té data fixada, l'acusació popular liderada per Hazte Oír reclama 13 anys de presó per Gómez i 6 per Álvarez. Les defenses també demanen la seva absolució.
0: I és moment per a la cultura. La Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Centre Pompidou, Florian Evner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Emancipacions, col·lecció Fotocollectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
10: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
17: De la façon dont les fotògrafs pratiquen la fotografia.
7: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Masats o Ukalele.
0: I una notícia que hem conegut fa poca estona. El Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a la cantant Rosalía.
5: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz.
0: I encara en clau cultural l'hem de passar avui per Valls, ja que la Fira de Santa Úrsula tornarà a convertir la capital del Baix Camp del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller, també de la cultura popular del país. A més dels castells, la Fira ofereix concerts, activitats infantils, tallers i espectacles. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
23: L'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls, el Simposi Casteller de Catalunya i el 75è aniversari de l'escultura al casteller tornen a ser els plats forts de la programació. Pel que fa a la Fira Castells i la Fira Canalla, estrenen ubicació al Passeig dels Caputxins. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, creu que el canvi donarà més protagonisme al monument dels Xiquets de Valls.
24: Potser no se li donava la suficient visibilitat al monument dels castells i hem volgut traslladar-la allà per això, per la importància que té per
23: les Corts, el tomb de vigília dels gegants de la ciutat, el Correbous, el Correfoc, els concerts i muntatges teatrals protagonitzats pel talent local són altres actes destacats de la fira.
0: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa.
25: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
26: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers, doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
25: I a la Champions masculina, el Joventut Badalona va vèncer a l'Erlia i Relià 86-75. I avui juga el Kitsanàs Manresa a la Europe Cup. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
27: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitsanàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
28: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
27: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i i Hugo Benítez, que afableixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel Nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
25: I n'estarem pendents. Gràcies des de Ràdio Sallent, Jordi Giver, aquest duel a l'Eurocup de bàsquet. A la Lliga Femenina Challenge, avui el Joventut Badalona juga contra el València. És un partit pendent de la primera jornada de la competició domèstica. En futbol, aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en el duel contra Benín, 3-0. Gol de Messi de penal, el tercer, per dir adéu en un dia molt especial i emocionant a l'estadi monumental de Buenos Aires.
1: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
25: Més futbol, perquè la selecció espanyola va guanyar Croàcia per 1-2 i s'ha classificat per a la següent fase de la Lliga de les Nacions. I ara el Barça, òbviament, pendent de la tornada dels internacionals. El Terrassa ha fet un nou comunicat després de la suspensió del partit contra el Girona B. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
2: Sorpresa i perplexitat del Terrassa Futbol Club, i és que encara espera la data del partit suspès d'aquest passat diumenge davant el Girona B. El conjunt agarenc que emet un extens comunicat on diu que a dia d'avui el Terrassa continua sense rebre còpia de la sol·licitud d'ajornament del Girona Futbol Club d'aquest passat diumenge 4 d'octubre, malgrat

0: reserva totes les accions federatives, administratives i civils que siguin procedents. Per tant, continua el culebrot d'aquest Terrassa Futbol Club Girona B, que encara no s'ha disputat, però déu-n'hi-do tot el que ha donat a parlar.
1: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, on darrer apunt en hoquei sobre patins. Avui a l'Hoquei Lliga Catalana, l'Igualada rep el Pons Lleida.
2: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura, tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Avui un operari ha trobat un cadàver dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlons, fa uns minuts ha confirmat la troballa del cos, però no ha donat més detalls perquè diu s'està pendent d'identificar.
3: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
2: I nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí per desesperació un dia més dels usuaris. El govern, en canvi, assegura que la xarxa és segura i acusa els maquinistes d'aquest caos. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap

0: comunicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estat progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
1: Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat. De fet, ja s'està posant en marxa la circulació dels trens a les línies, excepte aquelles que estan afectades pels efectes del temporal. I atenció, perquè l'organització d'ultradreta Acte Oïr ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta, diu, contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompidó, i els sis jutges de l'organisme que han secundat la sentència que va l'amnistiar la malversació als líders del procés. Els acusa, diu, de prostituir la Constitució per salvar Puigdemont i amnistiar la corrupció. Per cert, que el Suprem ha donat 5 dies a les parts perquè presenten al·legacions després de la sentència del Tribunal Constitucional que ha avalat amnistiar la malversació. Llarena, el magistrat Llarena i el Suprem sol·liciten a la Fiscalia i les defenses que formulin les al·legacions que els hi convinguin. El Tribunal Constitucional ha notificat la sentència aquest matí al Suprem. I el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026 a Rosalía, un guardó que reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta, diu, ambiciosa, innovadora i transformadora. El guardó està dotat amb 30.000 euros.
2: Comença l'Hora Maresme.
3: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
2: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca i el tema del dia és la puntualitat. Aquest dimecres 7 d'octubre del 2026 parlem de la puntualitat d'arribar a l'hora, d'arribar 5 minuts abans o ser d'aquells que sempre fan esperar, perquè tots tenim una relació diferent amb el rellotge. Hi ha qui prefereix arribar amb temps de sobres i qui calcula cada minut fins al límit. Però avui ens preguntem què diu de nosaltres la manera com gestionem el temps. Si ser puntual és una qüestió d'educació, de respecte pels altres o simplement de personalitat i, sobretot, si realment som puntuals o ens pensem que ho som. Així que avui a l'Hora Maresme posem el rellotge en marxa i parlem de puntualitat.
3: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
2: I per saber si som puntuals, primer de tot hem de tenir una hora marcada. És aquesta hora la que ens diu si arribem abans d'hora, puntuals o tard. I per comprovar-ho, evidentment, necessitem mirar el rellotge. Avui dia la majoria de persones mirem l'hora al mòbil, però encara hi ha qui continua portant el rellotge de tota la vida. I aquí ens ha sorgit una pregunta. Ens hem parat mai a pensar com funciona realment un rellotge? Què fa que marqui l'hora amb tanta precisió? L'Oriol Leo, des de Ràdio Arenys, ens descobrirà, doncs, ens donarà resposta a aquestes preguntes. I abans també li preguntem si porta rellotge de canell, Oriol.
4: Sí, sí, mira, no sé si ho sé, sí. Estic donant copets al rellotge, aquest sí, és el meu rellotge. Sí, és veritat que a vegades miro un mòbil, també per saber l'hora, però vaja, res com un rellotge. Mira, avui que parlem de la puntualitat, volíem començar una mica per aquí, per això que tu has dit, per ser puntuals necessitem un rellotge, doncs volem saber com són els rellotges per dins, quina maquinària els fa moure. I per això podem saludar el Carles González, que és de González Rellotgers de Girona. Carles, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Bé, Carles, m'agradaria que comencéssim per aquí, per el fet de que, bé, portem rellotges, habitualment de canell, però com són per dins els rellotges, vosaltres que hi enteneu? Com funciona un rellotge, una pregunta tan bàsica com aquesta?
5: Bueno, avui en dia el rellotge més comú, clar, rellotges n'hi ha de mecànics, n'hi ha de piles, ara també hi ha les smartwatches. Llavors, el més comú, del que n'hi ha més, diguéssim, de rellotge de canell, és el de piles, el rellotge de piles, el que comúment es coneix com el rellotge de piles, Llavors, aquest rellotge funciona, primer de tot té un, el que en diem un òrgan regulador, que és el que, és el que dona una pauta de temps estable, que és un quarts, per això hi ha molts rellotges d'aquests de piles. No sé si t'has fixat que a la zona inferior posa quarts.
4: Sí.
5: Quarts, doncs quan llegeixes això, un rellotge de quarts vol dir, primer de tot, que rellotges de piles, però que el que ens marca la pauta de temps, un patró de temps, és un cristall de quarts. Uh-huh. Per exemple, amb els rellotges de paret, els mecànics de tota la vida, aquest que veiem en pesos, és un pèndol, el que fa el patró de temps.
4: Sí.
5: Doncs amb el rellotge de pulsera és un cristall de quarts que hi ha dintre, que vibra una freqüència determinada. A partir d'aquí hi ha tot un circuit electrònic, aquesta freqüència la va dividint, fins que dona els impulsos de segon. Mm. I llavors això, amb un petit mecanisme de rodes, que és molt senzillet, molt bàsic, i que funciona amb molt poca força, és el que mou les agulles.
4: Déu-n'hi-do, que trobo molt més fascinant aquest tipus de funcionament que un smartwatch d'aquests o una pantalla de mòbil que et diu són les 10 i 10. Això no té cap gràcia, saps?
5: Bueno,
4: un rellotge...
5: Sí, a veure, per un rellotger, un smartwatch no és ben bé un rellotge per mi. Seria una prolongació del mòbil.
4: Clar.
5: Fa moltes funcions i, a més, te dona l'hora.
4: I tant.
5: Per això jo no ho considero un rellotge.
4: Tot evoluciona, però vaja, els rellotges d'aquests de piles, podríem dir, els més comuns, els que porto jo ara mateix i que l'estic mirant, que com a molt quan se'ns espatllen anem al rellotger i si és la pila, és la pila. Si no, déu-n'hi-do, imagino que per saber exactament, que vosaltres en sabeu molt, d'arreglar-ho, una persona profana diria no sé pas ni per on començar.
5: Bueno, el rellotge d'aquests de piles, encara que sembli una mica estrany, moltes vegades el que passa és aquest rodatge que t'he dit, aquest petit rodatge que porta per moure les agulles, amb el temps els olis se degraden, s'embrut, aquest petit mecanisme queda sense oli i llavors moltes vegades quan li poses la pila i el rellotge no va, el que li passa és que l'has de desmuntar, netejar tot aquest engranatge, deixar-lo en condicions, posar-li una mica d'oli, porta un oli molt fi i el rellotge torna a funcionar normalment. Diferent és que me digui, se m'ha caigut i ha rebut un cop, llavors hi ha altres històries. Però normalment, encara que sembli que no un rellotge de piles, també amb el temps necessita un manteniment.
4: I una feina molt fina, per ser rellotger s'ha de tenir allò, el pols, molt ben posat,
5: Bueno, el pols i també has de... paciència. Jo, sobretot, sí. Més que el pols o la vista, que a vegades diuen, tenim molt bona vista, o el pols no sé què, jo veig la paciència d'estar allà hores desmuntant i tal, que després ho montis i tot te quadri bé, que no hagis de tornar a desmuntar una altra vegada per qualsevol història i... Bueno, jo més que res, el que d'això ens és la paciència.
4: Què t'anava a dir, Carles? Aquest mecanisme de rellotges ha canviat molt amb el temps? Ha evolucionat? O en temps dels nostres avis, besavis, ja funcionaven així?
5: No, clar, si parlem des dels nostres avis, per exemple, es portaven rellotges mecànics. Va ser el 1969 quan van aparèixer els primers rellotges de piles mecànics que podien ser de corda o els automàtics, no sé si has sentit parlar dels automàtics, que són aquells que carreguen amb el moviment de la mà.
4: Sí, em sonen, sí.
5: Ah, exacte. Doncs abans o era de corda i una evolució del de corda seria l'automàtic. Aquest tipus de rellotges no és tan precís com el rellotge de piles. Eren també rellotges més delicats pels cops, però era el que portaven ells. Ara els rellotges són molt més precisos que abans, perquè també ara la gent necessita més precisió. Abans un rellotge se te movia minuts a la setmana i la gent no era important, però ara sí. Ara un rellotge que se te mogui un minut a la setmana o dos no ho vol. Tot i això, el que comento sempre a la gent és que la precisió d'un rellotge tampoc és absoluta. Els rellotges aquests que portem al canell de quarts, el que parlàvem ara al principi, el de quarts, tingues en compte que aquest vidre de quarts és tampoc exacte, o sigui, el més exacte és el rellotge atòmic. El que portem en el canell és un rellotge, el de piles de quarts, és un rellotge que ens pot variar uns segons al mes. El que passa que com que cada 6 mesos canviem d'hora i el tornem a posar en hora, no ens donem compte de la variació aquesta que té el rellotge. Però ni els rellotges de piles són 100% precisos.
4: Perfecte, Carles. De fet, hi ha gent que porti el rellotge que porti, qui és impuntual o és impuntual sempre, porti el rellotge que porti, de quarts, de piles, mecànic o un smartwatch. La gent que no és puntual no ho és mai. Carles González, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estoneta aquí a l'Hora Maresma i per haver-nos parlat de com funcionen els rellotges que els necessitem per ser puntuals. Carles, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
5: A tu, gràcies. Bona tarda. Adéu.
4: Ja veus, Gemma, no sé quin rellotge portes tu. Jo et veig amb un smartwatch, però no ho sé.
2: Cap ni un, Oriol. No, jo sempre miro el mòbil i em molesta molt dur rellotges, per tant, no en porto.
4: Bé, doncs mira, fantàstic.
2: Tu et consideres...
4: Això, lliure.
2: Exacte, et consideres una persona puntual, Oriol?
4: Sí, en general sí. Sí. No m'agrada fer tard, tampoc m'agrada arribar... Bueno, si puc arribar mitja hora abans als llocs per anar tranquil, també ho faig, eh? Però si sé on és i sé que hi arribaré tranquil·lament, tampoc hi arribo mitja hora abans per capritxo. I a l'hora que s'ha d'anar, doncs hi va.
2: Molt bé, molt bé. Oriol, fins ara, ens escoltem d'aquí una estona.
4: Fins ara.
2: I ja que parlem de puntualitat, hi ha moments en què arribar a l'hora és especialment important. De fet, la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92, per exemple, va estar a punt de no poder començar puntualment. Què va passar? Ens ho explica la Paca Solà de Comedians, que ho va viure doncs, de primera mà, i en Dani Grau doncs, li farà unes preguntes. Endavant.
6: Sí, Paca, això... Bona tarda, en primer lloc. Què tal? Hola.
7: Sola, el meu cognom és Sola, no Solà.
6: Sola.
2: Sola.
6: Jo no l'he posat amb accent, eh? L'accent l'ha posat ella. La Gemma.
2: Disculpeu.
7: Normal és Solà.
6: És una dona que no està sola mai, per això, eh? Però bueno, aquest és l'altre. Paca, un dia fent una entrevista, no sé si dels, bueno, sobre Comedians, no sé si sobre quin tema, em va sortir amb una bomba de rellotgeria, que és que no, una mica més, després ho vau arreglar, però no, en certs moments no les teníeu totes de que pogués començar la cerimònia de clausura del Barcelona 92 que vau doncs, teatralitzar vosaltres, o fer vosaltres, Comedians.
7: És veritat, però la bomba de rellotgeria no era nostra, per sort, era del temps. Va fer una tamborinada d'aquelles d'estiu, era el mes d'agost, no me'n recordo quin dia, i de cop i volta ens va caure un xafa que ens va deixar tots planxats. Si tens en compte que la nostra cloenda es basava en bestiari, en dimonis, en globus de 4 i 5 metres de diàmetre d'heli, dels focs artificials del final, si tens en compte el nostre material i tens en compte el dia que tothom t'està mirant, no ens va agafar una depre col·lectiva perquè ni això podíem fer. Però sí, va ser molt dur. Per sort, els vaticinis, o com es diguin, no sé si aquesta paraula és correcta, ens van avisar que la tamborinada era molt xula i era molt forta, però que tenia final. Ens vam agafar allò perquè érem uns optimistes irredentos i vam continuar treballant. Vam haver de muntar tots els focs amb plàstic,
6: amb protecció, amb plàstic i tot el que sigui, sí.
7: Horrorós.
6: Amb impermeable, sí.
7: Sí, tot és com caputxita. I va ser horrorós. I estem parlant de tonelades de focs, eh? Vull dir que estem
6: dir,
7: parlant...
6: No vau tenir que fer la feina dues vegades, no?
7: Hi ha una empresa, per sort nostres, sí, tot això, tot, però estem parlant d'un final que era una bestiesa a nivell de... Era un cop a la vida, de nivell de focs artificials i tot això. De cop i volta, en el moment que vam saber, es va començar a fer palès que la cosa ja no tornaria a caure, que és l'aigua, ens vam començar a remuntar. Algun problema devíem tenir, ara no me'n recordo, però sé que ho vam solucionar. I et dic, el nostre material era seda plena d'heli, globus, dimonis i vestits d'aquests gruixuts amb focs artificials i el barco, o sigui, va ser allò pitjor impossible. I de cop i volta se'ns va girar la truita i de cop i volta va començar a fluir tot. Van començar a volar els globus, va començar a sortir el barco del Covi. Sí. Nunca más.
6: El barco del Covi que va acabar a l'Inxamar, eh? Però bueno, volant a l'Inxamar, crec que en vau comentar una vegada.
7: Sí, veritat. Sí. Molts infables van...
6: En aquest sentit, tot va començar amb puntualitat, perquè vosaltres féssiu la cerimònia de clausura i l'estimat i recordat Constantí Romero digués atletes baixin de l'escenari, no? És allò.
7: Sí, no? Sí. Allò que va dir a la gent que cantaven amb la rumba i els amigos para siempre, que va ser... Sí. I quan jo em vaig girar, ho miro i dic... Oh! per un teatrero que l'escenari sigui més carregat del compte és com una alerta roja màxima.
6: Sí, perquè allò va estar en perill d'anar avall. Sí, sí, sí.
7: Era un dia que es veu que estàvem tots afortunats. Més que anar avall, el que és molt dolent pels escenaris, per això s'anaven ponts avall, és que la gent agafi un ritme, que el moviment agafi un ritme, el moviment
6: bum,
7: harmònic...
6: Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
7: Sí, no, els saltets aquests que feien...
6: Sí, sí, sí.
7: I tot va ser miraculós i no va caure ningú. Encara no ho entenc. Físicament no s'entén que no passés.
6: I un dels... I bé, ha passat a la història com un dels millors Jocs Olímpics de la història, i punt, no?
7: Sí, sí, Barcelona va ser...
6: Todo perfecto.
7: Una de les peces més, però Barcelona va ser un model de bon fer, de bon portar, de qualitat artística, qualitat humana i esportiva, sí, sí. Encara, quan surt, fa anar com aquest dia aquells. Sí, sí, sí.
6: Sí, en aquest
7: sentit...
6: Paca, quan us vam proposar, vosaltres ja teníeu una trajectòria molt, molt llarga, però quan us vam proposar la cloenda dels Jocs Olímpics, vau tenir vertigen o què?
7: A veure, en el mateix any ja ens va anar bé la cloenda, per exemple, perquè el mateix any fèiem la cavalcada de l'Expo de Sevilla.
6: Sí, sí.
7: Cuidado, que era un espectacle diari per milions de persones, al final va ser. O sigui, nosaltres estàvem a tope. Sí. Per exemple, la cloenda ens va anar bé perquè en si mateixa, dintre de la voràgine, significa en si mateixa, era més petita que la inauguració. Però és que, a més, estàvem a Sevilla fet la cavalcada diària.
6: Sí, sí.
7: Que, no sé ni com vam sobreviure. I era molt, molt... Allò sí que era també un vertigen, perquè allà era... Hi ha carrosses... Va ser,
6: sense internet, sense mòbil, sense... Ojo,
7: El que més recordo, sí. Que quan tenies que donar un recado com aquell tio, tenies que anar a peu Barcelona-Sevilla, oiga. Sí, sí, sí, horrorós.
6: Sí, sí. No, i o amb una cabina o el que sigui.
7: Sí, és veritat, és veritat. I vam aconseguir fer-ho tot. És més, el mateix any, a l'octubre, crec que van ser els Jocs d'hivern d'Albertville, el novembre, no me'n recordo, i també els vam inaugurar. Baixant...
6: Albertville de França, sí, a França.
7: I doncs també vam fer Albertville aquell any.
6: Well,
7: i no vam caure doncs... perquè aquest any ja no tocava. Perquè vam parar muntanya avall, sort que hi havia molts esquiadors que eren de veritat, sí. Boníssims. Però, saps allò que dius? No, si encara ens hi quedarem aquí a la muntanya, baixant amb foc, muntanya avall. Va ser un any que no... Ara, vist amb la llunyania, no només te'n sents content, orgullosa i tot això, és que dius... em devia tocar l'A de Madrid.
6: Però va ser una bogeria absoluta.
7: Va ser una bogeria absoluta. No crec ni que es pugui tornar a fer una bogeria així. Mm-hmm. D'un any fer tres llocs tan grossos. Sí, sí.
6: Molt bé, Paca. Doncs al final la puntualitat va triomfar i també aquella frase... Aquella frase d'en Constantino Romero. Gràcies i fins una altra. Adéu. Abraçada forta. Adéu.
7: Abraçada forta. Adéu.

0: I seguint amb el tema de la puntualitat, el nostre company Marc Tresserres des de Ràdio Tordera ens ha plantejat un joc que també podria convertir-se al final en un debat. Marc, bona tarda, explica'ns què ens has preparat.
1: Hola, Gemma. Bona tarda. A veure, aquí pot haver-hi un debat molt interessant entre nosaltres. L'únic que ho haurem d'acotar molt amb el temps perquè, clar, jo crec que el tema de ser puntual o impuntual o arribar just o no, això posa nerviós a alguns, a altres, i és molt subjectiu. Tu què opines?
0: Sí, és molt subjectiu i també molt cultural, podríem dir, no?
1: Sí, molt bé, exacte, també. És veritat, això no ho havia plantejat aquí al guió i jo crec que també va molt en funció del país i de les maneres de fer, no?, que té aquest país.
2: Com que som llatins, som impuntuals, de mena?
0: No, home, no, jo això no ho he dit pas. Però, per exemple, a Anglaterra la puntualitat es valora... És que no és que siguin puntuals, arribar a l'hora, de fet, per ells no és puntual. Arribar abans de l'hora és la puntualitat.
1: Ah, exacte, a Japó igual.
0: Al Japó també?
1: Sí, i buf, i tant.
2: Som molt avorrits.
0: Aquí pots comptar-hi. O sigui, per l'experiència que tinc, de quedar amb amics i amigues, que quedes a una hora i fins i tot t'arriben 5 minuts més tard i encara és puntual,
1: mira,
0: això.
1: Just ara en parlarem d'això, Gemma. L'he batejat aquest joc com el dels semàfors del temps i, per tant, us plantejaré situacions reals a vosaltres, els locutors de l'Hora Maresme i també dels oients, a veure si s'hi senten reflexats o no. Això, situacions reals quotidianes per comentar-les i haureu de votar. El joc consisteix en votar cada una de les situacions en si és acceptable, és a dir, de puntualitat, està al límit, o és una falta de ja de respecte en funció de què passi en aquesta situació, no? Cadascú, per tant, com hem dit, de forma subjectiva, decideix si la situació és una d'aquestes tres. Per tant, anem a veure si tots hi estem d'acord o hi ha discrepàncies. Saludem també en Jordi, l'Oriol, en Martí i en Sergi. Bona tarda a tothom.
3: Bona tarda.
4: Hola, hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Molt bé.
1: Doncs vinga.
0: Comencem.
1: Digues, Gemma.
0: No, comencem, perquè són molts,
1: Va, a veure, anem per parts. Arribar 10 minuts tard al metge. Gemma, acceptable, al límit o falta de respecte?
0: Al límit.
1: Jordi.
0: No, Jordi no.
1: Doncs l'Oriol.
3: Jo mateix. Arribar tu tard 10 minuts al metge? Home, no, s'ha d'arribar abans d'hora i tot al metge.
1: Val. Martí, acceptable, al límit o falta de respecte?
4: Estic amb l'Oriol, amb un context de que estem parlant del metge i que, per tant, es pot fer una cua, és un tema de salut, per mi també és una falta de respecte.
1: I en Sergi?
5: Falta de respecte.
1: Sergi, a veure que no t'hem enganxat bé.
5: Falta de respecte.
0: Que fluix que saps.
1: Com si estigués molt lluny, en Sergi. Dani.
2: Jo, acceptable, perquè a vegades va al cap i t'esperes 30 hores. O sigui que no passa res.
1: Mira, aquí va la següent situació, que és que què passaria ara, canviant de context, que a la perruqueria, o per exemple al metge, justament com dius tu, Dani, et facin esperar mitja hora a la sala d'espera. Acceptable, al límit o falta de respecte? Gemma.
0: Falta de respecte total. Molesta molt i a més és més habitual del que pensem, sobretot. Mira, et diria que són més puntuals a la perruqueria que al metge.
1: Això, jo crec que també depèn de la perruqueria, però a veure què diuen els altres companys. Oriol.
3: Estic amb la Gemma, que vagis i a més a més, si vas al metge i veus la saga d'espera que està buida, que no hi ha gairebé ningú, tu tens hora a 3:15 i t'acaben agafant 3:15 d'hora o mitja hora molt més tard, quan dius però tampoc hi ha tanta gent, això emprenya moltíssim. Els seus motius tindran, no dic pas que no, ara no em voldria ficar en un jardí, però emprenya molt, que dius, home...
1: Martí?
4: Jo també, falta de respecte. Qualsevol situació d'impuntualitat te la ficaré amb falta de respecte, té pinta.
1: D'acord, i per últim, Sergi, a veure si ara t'escoltem un pèl millor.
5: Ara millor. També falta de respecte, sí.
1: Bueno, ha quedat claríssim. Dani, ai, perdó, que faltaves tu també.
0: És igual.
1: Ara no el tenim. Val, perfecte, doncs seguim. Vinga, arribar cada dia uns minuts més tard del teu horari de feina, sense que afecti, això sí, a ningú més. És a dir, arribes uns minuts tard, però aquí no passa res. Tot i així, és per vosaltres acceptable, al límit o falta de respecte. Gemma.
0: Acceptable sempre i quan aquests minuts que arribes de més, o sigui, de tard, els recuperis després quan... Clar, si plegues a les 5, doncs que pleguis una miqueta més tard.
1: Val, Oriol?
3: Sí, si no tens alguna cosa urgent a fer, allò que dius, amb la nostra feina, concretament, que dius sí o sí, ho he de fer ara perquè s'ha de fer pel directe, pel que sigui, llavors, mira, res, no hi ha res que pugui esperar més que la feina, diuen.
1: Martí?
4: Jo també, ara te la poso en acceptable, sempre i quan també tota la feina que se't demana del dia estigui feta i estigui feta correctament i amb qualitat. Si això és així i et pots permetre arribar 10 minutets tard, doncs crec que és acceptable.
1: Molt bé, i acabem amb tu, Sergi.
5: Jo diria el límit, perquè sóc una persona que m'agobio si arribo una mica abans o una mica tard als llocs. O sigui que el límit per mi.
1: Val. I aquí, Gemma, agafant la resposta que havies dit tu, de plegar uns minuts més tard, sí, també entres un pèl més tard, i si tu fas la feina amb el temps que tenies com preestipulat, pots marxar abans o tu ja dius, ostres, he arribat tard, igualment tinc com l'obligació interna també de quedar-m'hi?
0: Això depèn de cada empresa, perquè si et fan fitxar, ja pots acabar la feina abans d'hora, que aleshores les has de fer sí o sí.
1: Exacte. Clar, això és molt subjectiu. Molt bé. Una trobada amb amics. Què? Arriba tard, acceptable, al límit o falta de respecte?
0: Falta de respecte.
4: Falta Oriol. De respecte, sí.
0: Total.
3: A veure, això, suposo que ja coneixes els amics, eh? Jo de petit en tenia un que deia quedem a les 6 però jo vindré un quart de 7 perquè aniré tard. Llavors ja ho sabies i ja no era una falta de respecte perquè ja ho coneixia. Suposo que depèn de qui t'ho fa.
1: O perquè havia avisat, també, no?
3: Ah, sí, clar, no? Perquè dius, bueno, quedem un quart de set i seràs puntual, no? No, quedem a les 6. Jo seré impuntual i arribaré un quart de set. Va, doncs fem-ho així.
0: Mira, Marc,
1: i aquella per... digues.
0: Tinc una amiga que vaig a buscar-la directament a casa seva, pico el seu timbre, i fins i tot així arriba tard, perquè triga com 10-15 minuts a baixar de casa. I això que és mitja alemana, eh?
1: Ah, parlant també de les cultures, diferents.
0: Sí, sí, però no hi ha manera, no hi ha manera.
1: I aquesta persona, aquesta amiga teva, també, bueno, i per la resta de locutors, us heu trobat que això passa durant anys, independentment de que tingueu pressa, sigui més urgent o menys, aquest amic o amiga continua sortint tard quan heu quedat X hora? Home, com us fa sentir això? Si ja li he dit, home, si us plau, un dia vale, però tots...
0: Al final t'acabes resignant. O sigui, hi ha persones que no canvien.
2: Jo crec que ho acaben assumint i, per tant, jo a la meva colla he anat amb tres colles, dues colles, més aviat dos, i hi havia un que sempre arribava tard i començàvem a sopar i ja vindràs, si arribes als postres ja t'ho faràs, m'entens? Perquè clar. Ho sabíem.
1: No sé si hi ha algú altre que volia fer un comentari, si no, passem a la següent, Gemma.
0: Sí,
1: quantes
0: fem,
1: en podem
0: fem
1: fer de més?
0: Fem un parell més, va. Anem per
1: Vinga,
0: feina
1: va.
0: I en fem un parell.
1: Entrar a la sala de cinema quan la pel·lícula ja fa 5 minuts que ha començat. Acceptable al límit o falta de respecte, Gemma?
0: Jo et diria, o sigui, acceptable perquè ho faig, però falta de respecte.
1: Ho sabia. Quan estaves rient ja m'ho he imaginat.
0: O sigui, clar, realment és una falta de respecte, però com que ho faig et diré que és acceptable.
2: I amb crispetes.
1: Dani,
0: amb la,
1: tu també.
0: Amb la llinterna del mòbil.
2: Jo, per mi, és una falta de respecte cap a la resta, perquè, a veure, estàs allà concentrat i pum, pam, pum, el bolso tal, quan no pot ser això. No.
1: Encara que sigui entrar totalment amb silenci, amb total discreció.
2: No. És tot doncs... a les 5 i a les 5, ja està.
1: Oriol.
3: És que no t'hauria ni de deixar entrar. Això en els concerts es fa. Arribes a un concert que ja estan tocant una peça i, amb sort, quan acabin aquella peça et deixaran entrar, segons quin lloc. Uh-huh. Doncs al cinema igual. Ha començat la pel·lícula? A fora, al carrer, ja en veuràs una altra. No cal ni que entris.
1: Déu-n'hi-do. Martí.
4: Jo aquí he de dir que discrepo amb els meus companys perquè per mi depèn molt... depèn completament de la manera en la que entres. Perquè si ho fas com tu dius, Marc, amb completa discreció, que la gent ni se n'adona pràcticament, com si vols arribar a mitja pel·lícula, perquè al final tu estàs anant al cine per tu mateix, no t'està esperant ningú. Ara bé, si entres com Pedro por su casa, llavors sí que 100% falta de respecte.
1: Molt ben argumentat, Sergi.
2: Se senta i et clava els genolls a l'esquena. Molt bé. Vale, molt bé.
1: Ah, home, això ja... Totalment falta de respecte. Jo crec que això, vaja, qui no ho fa no és gens empàtic.
0: Home,
1: Sergi.
0: Si medeix 2 metres, la persona potser te'ls clava, però...
1: Aquí hi ha matisos, eh?
0: Sí.
5: Sí, puc?
0: Sí, parla, parla.
5: Vale, no, no. No vol dir que parlem de faltes de respecte.
0: Vinga, parla, parla.
1: Ui, ui, ui, ui.
5: No, a veure, per mi és una falta de respecte, també, però sobretot perquè a mi em sol passar que la persona que arriba tard és la que se sent al meu costat, llavors encara m'emprenya més.
1: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, va, hauríem de plegar, eh?
1: Ah, fem, sí, Gemma, l'última que
0: va,
1: crec que us pot agradar
0: aquesta.
1: Va, l'última,
0: però la millor. Tria la millor, perquè en tens bastantes. Ai, ai. Tria la millor.
1: Vinga, quina pressió. Va, tornant amb el tema de quan quedeu amb els vostres amics o familiars, marxar abans d'hora d'un aniversari d'algú, que en teoria, òbviament, doncs li tens apreci, o d'un sopar, també, perquè l'endemà matines molt. Acceptable, al límit o falta de respecte?
0: Acceptable.
2: Totalment acceptable.
1: Vale, Oriol...
3: Sí, sí, acceptable, només faltaria. Marxa quan et convingui, i a vegades millor i tot.
1: Martí?
4: Aquí també t'he de dir que ho trobo acceptable, jo, Marc.
1: I Sergi?
5: Estic d'acord amb tots els companys.
1: Va, doncs vinga, tots hem coincidit, Gemma.
0: Molt bé, Marc, gràcies. Fins ara.
1: A tu. Adéu.
0: Molt bé, doncs nosaltres seguim avançant, però abans fem un cop d'ull al cel amb la previsió del temps d'en Quim Serra. Deixeu-me que també tanquem aquesta primera part amb un exemple de ser puntual amb la, doncs ens ho explicarà en Jordi Prats Avall. Jordi, endavant.
6: Bona tarda, Gemma. Bona tarda, companys. Avui us vinc a confessar una cosa que crec que no us he dit mai ni al xat de l'Ona Maresma ni a cap de les reunions en la que ens hem trobat. I és que sóc un fanàtic de la puntualitat.

I tot comença per l'exigència en mi mateix, poder fins i tot desmesurada, i de fet, ara m'entendreu. Si quedo amb algú, òbviament sempre arribo a l'hora. Bé, de fet, no a l'hora. Si puc, fins i tot 10 minuts abans. Si algun imprevist de guió no m'ho permet, començo a posar-me nerviós. Amb bus a la carretera, trucades que has d'atendre a última hora, o alguna visita inesperada que fan que m'entretengui provoquen un cert neguit en mi que jo diria que no és normal. Això pot anar molt més enllà, eh? Fins i tot sóc dels que m'aixeco al matí i repasso mentalment tota l'agenda i fins i tot començo ja a programar com m'ho faré fins a arribar a certs moments a agobiar-me fins i tot. Com ho veieu? Bé, de fet, sense voler posar-me massa transcendental o intensa en tot això, sempre ho he tractat amb molt d'humor. Per exemple, amb el dilema del ja estic arribant. El ja estic arribant és una unitat de mesura temporal molt mística. Pot significar des de m'estic posant les sabates, ja vinc, fins a encara sóc al llit, transmetent-te bones vibracions. Allò que l'altre et pregunta, on ets? Portes mitja hora de retard. I tu dius, ja estic sortint. Mentida. El que vols és evitar la discussió. I els meus amics, que ja em coneixen, em diuen, però sortint d'on? De l'úter matern? Perquè a aquest ritme no arribes ni per sopar. Bé, de fet, us seré sincer. Hi ha molts acudits sobre la puntualitat. D'aquells fins i tot per intel·lectuals. Sabeu per què els rellots es fan tic-tac? Perquè si fessin corre-corre, els impuntuals agafarien estrès generalitzat. O fins i tot aquella anècdota que diu que un estudi comenta que la gent que sempre arriba tard sol ser més optimista. Sí, de fet, és clar, són tan optimistes que es pensen que les lleis del temps i de la física no s'apliquen al seu trànsit. Sigui com sigui, hi ha les dues vessants. I no sempre ens posem d'acord. N'hi ha dels meus, que si poden arriben 15 minuts abans, però això fa que encara desesperin més per aquells que arriben fins i tot mitja hora tard. I vosaltres, on poseu el límit? Quan comenceu a desesperar? Si més no, avui us he volgut explicar un cas personal. Esperant que això no es transformi en un toc, us diré una cosa. Visca la puntualitat.

0: la ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Vinga, som-hi. Aquesta hora el que fem és repassar les xarxes socials amb l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs mira, comencem pel Maresme?
1: Sí, som-hi.
2: Vinga, el Consell Comarcal del Maresme ha aprovat el pressupost per aquest 2027. Puja a més de 68 milions d'euros. Mantenen pràcticament el mateix volum que aquest 2026, amb una reducció de 120.000 euros, i garanteixen la continuïtat del servei que l'ENS presta als municipis de la comarca. Un canvi el trobem a l'àrea de drets i serveis a les persones. També augmenten els recursos destinats als ajuts individuals de menjador per necessitats econòmiques.
1: Molt bé, això pel que fa al Maresme. Al Món, què passa?
2: Doncs al Món ha passat que el partit quebequès ha guanyat les eleccions i saps què han promès? Un referèndum d'independència del Canadà l'any 2029. S'hi ha enfonsat la coalició Futur Quebec, que ha governat amb majoria absoluta els últims 8 anys, i aquest partit independentista, el PQ, ha passat de 7 a 59 diputats. De fet, el del Quebec no és l'únic procés independentista que hi ha en marxa al Canadà, perquè a l'altra banda del país, a la província d'Alberta, faran el dia 19 d'octubre una consulta per preguntar als ciutadans si volen fer un referèndum. És un independentisme diferent al del Quebec, perquè no hi ha una consciència nacional al voltant d'una llengua i una cultura pròpies, però sí un malestar per greuges econòmics. Es veu que tenen molt de petroli i contribueixen molt a l'economia del Canadà, però els habitants consideren que el seu govern no hi inverteix tant com caldria. Em sembla que aquestes coses aquí també ja ens sonen.
1: I el tema curiós del dia?
2: Mira, no sé si ja m'has sentit mai a parlar d'una fuet cam.
1: No.
2: Doncs mira, és una càmera de vigilància que controla fuets. Una imatge d'una... Això com qui controla el nadó, Doncs un pla fix que es pot consultar a les 24 hores dels fuets de Cala Trasona, una xarcuteria de Vic. De fet, des de fa 6 generacions és un negoci familiar que ha cuidat molt les elaboracions, però s'ha convertit en un emblema del territori i ha incorporat la nova tecnologia a l'hora, doncs, de treballar. Ha trobat un mètode per tenir a tothom content. Han posat un agent personal d'intel·ligència artificial per al client, que ja sap exactament què vol, i entre ells doncs també tenen aquesta càmera, la Fuetcam. Imagina't que interessant.
1: Però deixa'm que, no ho sé, si ho sabràs, potser no, però una càmera de vigilància per controlar els fuets perquè la gent no se'ls mengi o perquè els fuets no desapareixin?
2: No, perquè vegis com maduren i com es van assecant. Perquè vegis com... És una càmera que està en l'assecador de la botiga. Poses la càmera i veus els fuets allà penjats i et venen unes ganes de menjar-ne un. És això.
1: Molt bé. Doncs va, som-hi, anem a fer la pregunta del dia. Què estem preguntant? T'agrada el fuet? No.
2: No, avui preguntarem per el tema del dia, no? Preguntarem per la puntualitat. Jo crec que la pregunta avui, doncs, és clara. Us considereu persones puntuals? Us fa ràbia que la gent arribi tard o sou vosaltres els que hi arribeu?
1: Perfecte. Molt bé, Oriol. Fins ara.
2: Fins ara.
1: I ara us portem una entrevista sobre les jornades del patrimoni de Canet amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
3: Sí, aquest cap de setmana són les jornades europees del patrimoni i, evidentment, el centre d'estudis que Domènec i Montaner, doncs, com cada any s'hi apunta, aquest any amb la relació entre en Lluís Domènec i Montaner, l'arquitecte mundialment conegut, i el seu amic, el metge i alcalde de Canet durant 4 anys, doncs donant un mandat, doncs Maria Serra explicaran la relació que tenien aquests personatges en aquesta ruta. Ho parlem amb la Gemma Martí. Gemma, bona tarda, què tal? Hola.
4: Hola, bona tarda a tothom.
3: Bé, doncs una relació bastant fructífera per Canet, no? La de Serra,
4: sí,
3: i de Domènec.
4: Sí, més això, no? Cadascun dels personatges destacant en la seva faceta, un com a arquitecte i l'altre com a metge, doncs van acabar aconseguint, gràcies a aquest tàndem, doncs, una sèrie de projectes que van acabar transformant Canet de Mar des de diferents vessants. I, per tant, va ser important durant aquesta època, no?, d'amistat i de col·laboració. És a dir, cadascú aportant els seus coneixements, doncs, va revertir, doncs, amb aquesta transformació que gràcies a ells encara podem gaudir, doncs, el nostre poble de Canet de Mar.
3: Una cosa importantíssima, tenint en compte que estem parlant de principis del segle XX, les xarxes de sanejament, encara que siguin, es posin primitives i rudimentàries, que va ser un dels primers pobles perquè les va dissenyar Domènec i Montaner, no?
4: Sí, aquest seria un dels exemples, no?, amb aquesta idea, doncs, d'aquest higienisme i de portar aquesta modernitat, doncs, plantegen la construcció, doncs, de tota la xarxa de clavegueram a Canet de Mar, a banda també de la portada de l'aigua corrent a les cases, que en aquell moment no existia, o fins i tot l'obsessió de Maria Serra, que era metge, doncs, d'analitzar les aigües per tal d'evitar, doncs, que hi haguessin malalties i epidèmies al poble. Per tant, devem a ells, doncs, tot aquest avançament, diguéssim, no?, en la part urbanística i sobretot de serveis al poble. No? D'aquesta manera, doncs, unint la part d'urbanista o d'enginyeria de Domènec i Montaner amb la part mèdica de Maria Serra. Aquest seria un dels exemples d'aquests projectes que van fer, però també, per exemple, van treballar, doncs, per recuperar el patrimoni, doncs, perquè no, per exemple, que no s'acabessin enderrocant, doncs, les torres de la Torre de Mar, la Torre de Can Macià, que l'hem passat precisament a commemorar o recordar els 100 anys del seu enderroc, també en les jornades de patrimoni, doncs destacar aquesta faceta, no?, de recuperar la història del poble i de mantenir el patrimoni, que al final, al cap d'uns anys, ens doncs, van acabar tirant. Altres exemples, doncs, seria el tema de la premsa, precisament, doncs, Maria Serra, doncs, també funda la Costa de Llevant, per tant, un diari, doncs, en el qual es anava recollint tot el que anava passant en els pobles, des de Badalona fins a Tossa, no? I cada poble, doncs, explicava l'actualitat en aquell moment. Domènec també ho fa, això, és a dir, Canet va ser, diguéssim, aquell laboratori en el qual tots dos, doncs, aportant el seu gra de sorra, doncs, van anar, doncs, desenvolupant aquests projectes des de la cultura, des de la política, des de la part social, perquè també en van destacar, i des de la part d'urbanisme i higienisme.
3: Estem parlant de coses, bueno, tangibles, però diguéssim no, que no són monuments, ni cases, ni això. Com plantegeu primer, encara hi ha entrades per aquest dissabte, i com plantegeu la ruta, Gemma?
4: Sí, a veure, s'han esgotat les places ràpidament, hem augmentat una mica el grupet, però sí que comentem, doncs, que si intenten, doncs, fer la reserva, doncs, que ens escriguin un correu electrònic, i si hi ha alguna baixa, doncs, nosaltres intentarem per totes, doncs, que puguin venir. Aquest recorregut comença a la Riera Sant Domènec, davant de la biblioteca, el que era l'antic Ateneu, obra de Domènec i Montaner, i acabarà al Santuari de la Misericòrdia. És a dir, tot aquest recorregut, que serà una passejada, anirem explicant cadascun d'aquests projectes que van engegar tots dos i destacant també, doncs, la seva vessant o la seva aportació durant aquell temps. Per tant, serà un recorregut que, a més, podreu anar veient imatges antigues a través d'uns QRs que anirem situant al llarg d'aquest recorregut, i la gent amb el seu telèfon mòbil, doncs, podrà veure imatges d'aquests projectes o fotografies de l'època per fer-se una idea, doncs, de la magnitud, doncs, d'aquest projecte que van engegar tots dos, això, al començaments del segle XX.
3: Doncs perfecte, Gemma. Doncs gràcies. Aquest dissabte hi ha entrades esgotades. A veure si hi ha alguna baixa. Si no, hi ha números clausos.
4: Sí, escriviu-nos al correu electrònic, i diumenge intentarem, doncs, que tothom pugui assistir a aquesta ruta.
3: Gràcies, Gemma. Fins una altra. Adéu.
4: A vosaltres. Gràcies.
1: Vinga, i avui us portem un nou episodi musical. En Sergi Ferrer ens endinsa en un gènere que encara no havíem explorat, el rock progressiu. Viatgem fins a Dosrius per descobrir Soma Planet, una proposta musical que destaca per instruments poc habituals. Així que, Sergi, endavant.
5: Doncs sí, continuem conduint per la carretera plena de músics del Maresme. Avui parem a Dosrius per parlar de Soma Planet. I és que, com bé hem comentat, Soma Planet és una banda de Dosrius, formada a mitjans dels anys 90, al voltant del guitarrista i compositor Andreu Pérez. El projecte neix amb una idea poc habitual per a una banda de rock, no partir d'un únic estil, sinó ajuntar jazz, rock progressiu, psicodèlia i improvisació.

La formació que enregistraria el primer disc estava integrada per Àngel Abad a la bateria, Francesc Gómez al saxo, flauta i estil guitar, Andreu Pérez a la guitarra, veu i theremin. Theremin, que és un dels primers instruments elèctrics que es tocava sense tocar-lo, precisament. I Marc Prat al baix i la veu. Però una característica del grup sempre va ser la participació de músics convidats que ampliaven la instrumentació amb piano, sintetitzadors, percussions i instruments com el koto o el sarangi.

El primer disc, Som a Planet, arribaria l'any 2003 i ja mostra aquesta manera de treballar. Hi ha cançons de més de 10 minuts, passatges instrumentals, canvis de ritme i espais en què els músics poden desenvolupar les idees sense seguir necessàriament una estructura convencional de cançó. 5 anys després arriba Blown Enough, publicat pel segell francès Musea, especialitzat en rock progressiu, i el projecte encara faria un pas més amb Improvisions, un treball construït al voltant de 3 peces molt llargues i àmpliament improvisades. En una d'elles, la durada supera els 30 minuts.

Durant aquests anys, SomaPlanet també desenvolupa una activitat internacional important. Van tocar, entre altres llocs, a la Xina i van compartir escenari amb formacions com els alemanys Embryo.

Bé, si haguéssim de situar Som a Planet en un mapa musical, ja us avanço que és bastant complicat, probablement hauríem de començar pel rock progressiu i el jazz, però no pel progressiu més simfònic, basat en grans melodies i estructures molt planificades, sinó per aquella branca del gènere que dona més importància a la improvisació, al timbre i a l'experimentació. Un dels referents més evidents és el moviment de Canterbury, amb grups com Soft Machine, Caravan o Gong. Són bandes que van trencar les fronteres entre jazz, rock i psicodèlia, i aquesta mateixa manera de barrejar llenguatges apareix constantment en Som a Planet.

Bé, un exemple clar és el paper del saxo que acabeu d'escoltar. En una banda de rock convencional, el saxo acostuma a aparèixer com a instrument puntual, però aquí pot funcionar pràcticament com una altra veu principal. Això ens porta a un altre subgènere del jazz, el free jazz. En aquest tipus, els músics no necessàriament improvisen sobre una progressió d'acords fixa. Poden treballar amb textures, ritmes, fragments melòdics o simplement escoltar què està fent la resta de la banda i reaccionar-hi.

De fet, s'ha sentit un mini instrument de fons electrònic que feia un crescendo i un decrescendo, que això és el theremin. I després hi ha la psicodèlia i el krautrock, que és un gènere de rock experimental i psicodèlic nascut a Alemanya Occidental als anys 60. Aquí el que interessa és sobretot la repetició. Un patró de baix o de bateria pot mantenir-se durant molta estona, mentre els altres instruments van modificant la textura al seu voltant. I un altre referent important és el que ja hem comentat abans, Embryo, la banda alemanya de Christian Burchard, que també va combinar jazz, rock psicodèlic i músiques de diferents tradicions. També hi trobem alguns que escolto bastant, que és Kim Crimson, especialment la seva etapa més experimental, quan la banda utilitzava el jazz, la improvisació i els ritmes irregulars per portar el rock progressiu cap a terrenys més agressius i imprevisibles. Anem a escoltar una mica de Kim Crimson.

0: I si busquem una referència ràpida per situar-los, podem imaginar King Crimson i Soft Machine passant per la psicodèlia de Gong, el jazz d'embrio i l'experimentació del krautrock. Una barreja una mica estranya. Però Soma Planet no és exactament cap d'aquestes coses. És el resultat d'agafar aquests llenguatges i deixar que interactuïn sense posar-los massa límits. Fins una altra.
1: Setmana més, saludem a la nostra infermera de capçalera, la Berta Milian, per parlar de temes que ens afecten al dia a dia. Avui, de fet, parlem d'un dia molt important, del Dia de la Salut Mental, que serà el pròxim 10 d'octubre. Berta, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Gemma, com esteu?
1: Molt bé, doncs amb moltes ganes de que ens expliquis per què és important parlar d'aquest dia.
2: Doncs sí, és un, no? Com és un dia d'aquests del calendari que crec que, és, que està bé ara cada cop parlant-ne més, i és un dia doncs, que s'aprofita per sensibilitzar, no?, sobre els problemes de salut mental, combatre l'estigma, no?, i impulsar una millor atenció i suport a les persones que ho pateixen. Aquest 2026, l'Organització Mundial de la Salut, el que vol és posar el focus en una qüestió molt concreta, i el lema és el següent: experiències viscudes, escoltades, veus reals, canvi real. I la idea que hi ha al darrere és molt interessant, perquè quan volem millorar l'atenció de la salut mental, no?, és suficient escoltar a qui han viscut aquest problema, o també haurien de participar en les decisions sobre com volem, no?, doncs que aquestes persones siguin ateses. No? L'OMS el que defensa és que l'experiència viscuda també és una forma de coneixement. Una persona que ha patit una depressió, un trastorn d'ansietat, una psicosi o qualsevol altre problema de salut mental, doncs coneix aspectes del sistema que no necessàriament doncs, podem conèixer doncs, per la formació o la recerca. No? Llavors, es creu que es pot, ens permet identificar barreres, necessitats o dificultats que des de fora doncs, potser poden passar desapercebudes. Això són tècniques que cada cop s'inclouen més en el sistema sanitari, d'incloure cada cop més els usuaris dins els nous projectes. L'OMS el que fa és anar de l'escolta a l'acció i no limitar-nos a demanar testimonis, sinó incorporar aquestes persones, com deien, amb la seva experiència viscuda en el disseny, desenvolupament i avaluació dels serveis de salut mental. Però què és? Què entenem, no?, per salut mental? O sigui, segons l'OMS, el que diu és que és un estat de benestar mental que ens permet afrontar les situacions d'estrès de la vida, desenvolupar les nostres capacitats i aprendre a treballar i contribuir a la nostra comunitat. Per tant, tots tenim salut mental de la mateixa manera que tots tenim salut física, i aquesta doncs, pot variar al llarg de la vida. Podem passar per moments de preocupació, no?, de tristesa, de dol, no?, o la situació que sigui, sense que això signifiqui necessàriament tenir un trastorn mental. Aquestes emocions també formen part de l'experiència humana. El problema sí que apareix quan determinats pensaments, emocions o comportaments són molt intensos o persistents, generen un patiment important o interfereixen significativament en la nostra vida doncs, quotidiana. I quina és realment la magnitud del problema? Doncs, Gemma, sempre venim aquí amb una miqueta de dades per veure la magnitud. Les estimacions de l'OMS el que indiquen és que l'any 2021 prop d'una de cada 7 persones al món vivia amb un trastorn mental. Estem parlant d'uns 1.100 milions de persones. Els trastorns d'ansietat i els depressius són els més freqüents. Només els trastorns d'ansietat afectaven aproximadament 359 milions de persones, entre elles 72 milions d'infants i adolescents. I a Europa les xifres també són importants perquè un cada 6 viu amb algun problema doncs, de salut mental. I aquí hi ha una altra dada que és tan important com la prevalença, que és que hi ha moltes persones doncs, que se necessiten aquesta atenció doncs, que costa que arribi. A la regió europea de l'OMS, fins una de cada 3 persones amb un problema de salut mental no rep el tractament que necessita. Que estem, no?, amb els recursos limitats.
1: Sí.
2: Per tant, quan parlem de salut mental, no estem parlant només d'una situació minoritària, sinó d'una realitat que, directa o indirectament, doncs, forma part de la vida de moltíssimes persones i famílies. I què determina la nostra salut mental? Doncs no depèn d'una única causa, és multifactorial. Hi ha factors individuals, psicològics, biològics, no?, però també familiars, socials, econòmics i ambientals. Quan entra la pobresa, violència, assetjament, discriminació, desigualtat, precarietat laboral, aïllament social, doncs són factors que poden augmentar aquesta vulnerabilitat. Per contra, doncs, disposar d'una xarxa de suport, tenir relacions personals efectives, unes condicions de vida dignes o sentir-nos vinculats a una comunitat, doncs poden ser factors protectors que no immunitaris, que després en parlarem. I tenir cura de salut mental tampoc significa haver d'estar bé sempre, no? Com dèiem, podem tenir dies de tristesa, de frustració, de cansament. L'objectiu no és eliminar aquestes emocions perquè ens són necessàries, sinó disposar d'aquests recursos per poder afrontar-les. Quan s'hauria de demanar ajuda? Doncs no? Tota persona pot passar de manera transitòria i si tens eines per sortir-ne'n, doncs bé. Ara, si aquests sentiments, pensaments o aquest nivell d'ansietat dificulta continuar amb les nostres responsabilitats i rutines, relacionar-nos amb els altres o descansar adequadament, doncs seria necessari demanar ajuda. Igualment, si tenim canvis molt intensos, no?, a nivell emocional, apareixen de manera sobtada, hi ha, evidentment, ideacions, com dèiem l'altra secció, suïcides o d'autolesió, s'hauria de demanar ajuda de manera immediata. A Catalunya, una de les portes d'entrada és el Centre d'Atenció Primària. També disposem del 061 Salut Respon, que funciona 24 hores al dia, i davant d'una situació d'urgència o risc vital, tenim el 112 per acudir o acudir a un servei d'urgències. I un dels problemes que també es treballen dia a dia quan sensibilitzem d'aquest Dia Mundial de la Salut Mental és, sobretot, l'estigma, perquè al final encara existeixen molts prejudicis que associen els trastorns mentals amb debilitat, incapacitat, perillositat, i l'estigma no és una qüestió menor, perquè pot provocar aïllament, discriminació, dificultats laborals i socials, i fins i tot el fet que una persona retardi o retrasi, no?, el fet d'acudir a demanar ajuda o fins i tot, no?, comentar-ho, per aquesta por a ser jutjada. Per això també el llenguatge que utilitzem importa. Una persona no és una depressió, no és una esquizofrènia, no és un trastorn bipolar.

0: d'aquí poc. Molt bé, gràcies, Gemma.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
3: Marta.
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, al 91.2 de Ràdio Arenys, la primera. Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Ràdio Arenys. Actualitat, entrevistes, política aranyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip, a Ràdio Arenys, la primera en informació. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
5: Notícies en xarxa.
0: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les intenses pluges dels últims dies han deixat més de 300 litres a diverses localitzacions del Vallès Oriental, el Maresme i les Terres de l'Ebre, entre divendres passat i dimarts. Granollers ha liderat el rànquing en els 6 primers dies d'octubre amb 361 litres. La segona, Vilassar de Mar, després l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar, afectades sobretot els primers dies. Una trentena d'estacions al Meteocat han superat els 200 litres entre divendres i dimarts, en especial a les Terres de l'Ebre i a l'àrea metropolitana. Parlem de la meteorologia d'avui, perquè les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs i tempestes a la meitat nord i est de Catalunya. Protecció Civil demana de nou prudència. Escoltem Imma Soler, subdirectora.
6: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc de, per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
0: Comissions Obreres i UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. L'11 de novembre, 14 anys després de la darrera aturada, els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions de llogaters. La patronal rebutja aquesta protesta. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
7: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant,

0: l'entenem com una mesura de pressió i que altera doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: I més d'un centenar de persones es concentren des de primera hora del matí davant del bloc del carrer de Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu de Barcelona, precisament per intentar impedir el desnonament de les 32 persones que hi viuen. El llançament estava previst a les 8 del matí, però al migdia encara no havia arribat la comitiva judicial i hi havia presència policial a l'exterior de l'immoble. Els col·lectius en defensa de l'habitatge havien convocat la mobilització a les 7. Asseguren que no marxaran fins que no es confirmi que no hi ha llançament. Darrer apunt, parlem de la Fira de Santa Úrsula, perquè tornarà a convertir Valls del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller i de la cultura popular del país.
2: Doncs sí, Anna, sí, primer mes està programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra, pels reptes matemàtics que el mestre Anton Aubanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
3: Ei, Ivan, sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia García i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes. Jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, uf, quina por. I altres mencions especials del més que portem de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, i sobretot l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa, perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
4: Tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun.
3: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
4: Rambla 54 és un passeig humanístic.
3: Gràcies per aquest concepte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és
2: que
1: sí.
2: I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tot els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manau, Torreferrera, doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és, a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me en un FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, no, uau. Hola a tots.
1: Bueno, hola.
2: Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: Fantàstic. Ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, pensava que estàvem... he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto... Uau!
1: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta panda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs, ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? per recuperar memòria a Google Drive.
2: Ui, ostres! Has que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar vosaltres?
1: Sí.
4: Sí. Sí, Anna, digues, digues.
1: No, no, digues, digues tu, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
2: Ho vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
4: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un Meet, un Zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap, però
4: va
1: que primer vam començar per allà.
4: Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda va acabar desapareixent.
1: Sí, exacte. I després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
4: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
5: Sí, sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No, no ho sembla, no?
5: No, ara no.
2: Ara en doncs, perspectiva ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves amunt, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el drive. Ostres, quins records.
5: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili García, la directora de Munt FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres. I per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil. Que la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart,
5: No el trobaríem.
1: No.
2: No, aquí m'he de sumar jo també,
1: Exacte.
2: Pere,
5: algun altre lloc,
2: tot
5: ja
2: el
5: trobarem.
2: Tot que diguem quede curt, Pere.
5: Bueno.
1: I la cosa era que no és que t'hagués fitxat algú altre amb més possibilitats, sinó que marxaves a Austràlia.
5: Sí.
1: Com va anar això?
5: No sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí. I vaig canviar el periodisme per l'hostaleria, crec que no sóc el primer.
1: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
5: No.
1: Te'n vas anar a l'aventura, o sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
5: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, el poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal. I vaig dir, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
1: Sí,
5: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, però era més anar emplenant encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emunt, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
5: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barrera de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien unes 200-300 persones d'arreu del món, i allí doncs, vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig... el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que va fer que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, així una mica de salseo i de programes del cor.
1: Sí, això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, quant de sucre. I era real, perquè, Anna, ho vam viure per Instagram, estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals, i després doncs, vam conèixer la teva parella també des de la distància, doncs per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
5: La part bona, els 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores no, no sortien a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... com una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
1: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats. A veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens anirem cap a Austràlia, eh?
5: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí, sí.
1: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega, sí. No amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
5: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diuen la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i la, com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid, no? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut, i vam tenir junts una nena ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem renovant una casa, demà obrim un restaurant.
1: Ostres!
5: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant intens.
2: I tant, ha de ser superintens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
5: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardangar, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres, i això i allò, i a la casa doncs, de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia, també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els hi va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana. No sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs.
5: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'enteneu una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
5: I al moure'ns també amb un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i vam dir, ei, organitza una paella, vam penjar quatre cartells al carrer i ostres, no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
1: I la coneixen, els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
5: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que ho saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pack, si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat, també.
1: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
5: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... no? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment, intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Has dit, l'Ovidia parlarà català, però tu, el noruec, com el portes?
5: Selvfølgelig. Ingen problem. Ja hi ha que ens naquen hors, ja. Ja hi... Bueno, ara qui ja, sàpiga ja. Noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt I aquí la veritat és que no són, com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, no, aquí diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent... doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició, una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
5: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
5: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una J-A-S-T-A-D. Les dues A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre, i és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resolt, la rodoneta de sobre és un per dos, diguéssim.
5: Massa específic, potser,
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? No és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu... no et pica mai?
5: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent, i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme, i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració... Soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament, cara a cara, o xerrant, o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
5: Mira, vaig començar evidentment, des de baix, a l'arribar a Brisbane, vaig anar a parar en un restaurant italià, doncs encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant... I vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a mànager de restaurant, i l'última feina és un gran repte, i la veritat és que està molt bé, és més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava, i és part d'un grup noruec de restauració doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega doncs, també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs, estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim. Més organitzant l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega.
5: És un restaurant de cuina italiana.
1: Oh.
5: No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món
1: sí,
5: sempre?
1: Sí, i tant.
5: Una
1: i tant.
5: Passada. I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm. Així que, bé, força entretingut. I pel que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí,
5: exacte.
1: Però amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
5: Estic molt d'acord, totalment.
1: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere el vidre, salmó, no? Vull dir...
5: Sí, fan salmó, fan bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades... Doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la de la Hummer, de la lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llagosta.
1: Llagosta, no? Sí.
5: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid, aprens a tallar el rap, això i allò, doncs hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
1: Pere, una darrera cosa, t'explico.
5: Sí.
1: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
5: Per favor, quin plaer. Amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
1: Vinga, doncs, quedes nomenat Rambler. I Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, sí. De quins records, quina emoció. Mil gràcies. Ha estat un detallàs portar-nos avui al Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre, i ara també Rambler.
5: Fantàstic, enhorabona pel programa.
1: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
5: Vinga, va, diria... Hada bada, gamla xocolada.
1: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere, també.
5: Una abraçada.
0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a l'antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrés el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim, jo estava rere l'estudi doncs, emocionat, a més compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter, Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys, en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins a l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que bé, em poso a treballar sobre les 7:45 del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades. Un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera, assumeixo doncs, els meus projectes. Al llarg del dia tinc un despatx muntat a casa, on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament doncs, dels meus clients, els faig moltes visites doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors i jo que soc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de, doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí, i en el cas dels vins, alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de, doncs, això, de tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que, a més, treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i, per tant, retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat. I no només aquella gent jove, sinó els projectes existents. És a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots. No? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets, allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i com que coneixes la idiosincràsia dels municipis i de la comarca, crec que aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca a orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que ell fet encara tan bàsic com del boca a orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, és normal, aquest de dir que soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural, estar sol a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també, a vegades, és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip, però depèn dels projectes, treballo amb un equip, amb un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
4: Som un projecte de, un projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes i, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit, no?, doncs de la cura gràfica, i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings i, sobretot, la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí. A reveure.
5: Vale, la primera, aquesta. Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Per aquesta?
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última?
5: Quedem a la Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi ha coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès, però bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar, més de 700 espècies, que la majoria són solitàries. Jo pensava que anaven amb manada, saps? Que eren sempre juntetes. I moltes més curiositats que em van semblar molt interessants i, a més, com ell ho explica. Que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no en podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest. A volar amb les abelles.

0: Jo escolto Rambla 54 al Prat Ràdio.
1: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre pota blava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
2: Una mica, sí.
1: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
2: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
1: 1973. Ah,
2: molt bon any, eh?
1: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Pota Blava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i patar la xerrada amb vosaltres.
1: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
3: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
3: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre pota blava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
4: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
1: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre pota blava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
4: Home, la veritat és que sempre el pollastre de pota blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
1: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
4: Bueno, algunes, la veritat, no et diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
3: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, mm-hmm, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del pota blava del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
1: Ui.
3: És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista.
1: M'ho han dit, eh? M'ho han dit l'Ivan, sí, sí, la Gisela, sí, i l'Arnau. M'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
3: Ho anireu escoltant.
1: Escolta'm, sí, sí. Això vol dir doncs que tornen a funcionar els avions, eh?
3: Sí, sí. Després han sigut res momentànies.
1: Val, tornem al pollastre.
3: Que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
4: Doncs la veritat que és orgull. no us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena Pota Blava, veus una cosa és que són el que sigui és Pota Blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
3: En el seu moment va parlar molt de la necessitat de garantir la fi d'aquest Pota Blava del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
4: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i pel nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre s'ha garantit.
1: Joaní, quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials. No, clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
4: És complicat per... Bueno, és complicat... En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que aporta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta... Disculpa, eh?
1: Sí, sí.
4: Ara ja n'ha passat una altra.
1: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
4: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani. No és
1: I això no estressa els pollastres, aquest soroll?
4: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no? que ens costa el ser una granja petiteta, però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
3: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això, és viable la producció del Pota Blava actualment?
4: És viable, sí, al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdua, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el Pota Blava, per tirar endavant la raça i el que significa.
1: I el consumidor, Joan, és pretenc, majoritàriament, qui us demana aquest pollastre?
3: Ara.
4: Perdó.
1: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
3: Sí. Ara t'escoltem, ja.
1: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
4: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de Pota Blava és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya. Bé, no és tan conegut, però sí, Pota Blaves n'hi ha a tot Espanya, i fins i tot n'hi ha un club d'amants del Pota Blava... No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de Pota Blava. O sigui, que és conegut bastant, bastant lluny.
1: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de Pota
3: Home,
1: Blava.
3: Aquí al Prat és típic. Per Nadal, sí. Per Nadal tothom, a tots els restaurants, sí, on vulguis el trobes.
1: I fora de Nadal?
3: Per Nadal? Jo també, o sigui, jo que sóc del Prat de tota la vida, a casa anem baixant...
1: Ui!
3: quart d'avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre, més amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, consumir aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un pot de blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
4: Doncs bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat perquè té un tast que no té cap altre pollastre.
1: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
6: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar millor dit, reclama una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
7: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
8: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural i per això per nosaltres és important. Però és que, a més, té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc, no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història. No?
7: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
8: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passa volants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes i, a part dels veïns del poble, que diu, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, és un lloc concorregut.
7: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam, i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensar, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o l'aplec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la festa major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí.

0: les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
4: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
5: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
4: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
4: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
4: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Les Terres de l'Ebre han estat de nou les més castigades les últimes hores. Xerta fa avui balanç dels efectes de les pluges intenses d'ahir. Els aiguats van fer baixar amb molta força diversos barrancs i van convertir alguns carrers en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Ara els esforços se centren a recuperar la normalitat. L'alcalde Roger Avinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora que no recorda cap episodi igual.
2: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, plus la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
1: I seguim pendents del servei de Rodalia. Renfe informa que progressivament anirà a recuperar la normalitat i nega que no hi hagués garanties de seguretat aquest matí. A més, ha defensat que s'està complint la normativa, atribuït al caos de la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Blaia és director de Rodalia.
3: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
1: I recordem que ja són 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests darrers dies, a banda de 2 que encara estan desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. I el Servei Meteorològic de Catalunya preveu nous xàfecs al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona aquesta tarda i demà. Recordem, a més, que encara hi ha més de 3.000 abonats sense llum i que hi ha afectacions a molts centres sanitaris, per exemple, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a l'Hospital General de Granollers i l'Hospital de Bellvitge i el de Llobregat.

0: l'àmbit polític, ho acabem de saber, més Madrid, la formació d'Esquerres que lidera la ministra Mònica García ha proposat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per liderar la candidatura del Front Ampli des de Catalunya. Han apuntat des de la formació en un comunicat que això suposa una iniciativa històrica perquè cedeix la candidatura de la presidència del govern a les eleccions generals del dia 29 de novembre a la cap de llista per Barcelona i no pas a la de Madrid.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Continguts en xarxa.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: Ravenna és moltes coses alhora. Ha estat una petita ciutat romana de províncies, la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident, una ciutat governada per una de les zones més poderoses del seu temps, la primera capital del Regne Got d'Itàlia, un lloc de convivència entre diverses sensibilitats del cristianisme primitiu i un destí turístic on es pot trobar una de les majors concentracions d'edificis patrimoni de la humanitat de l'antiguitat tardana. Aquesta setmana seguirem la història d'aquesta ciutat tal i on la vam deixar, amb l'arribada dels bizantins i el seu nou paper com a punta de llança del món oriental a Occident. Aquests lligaran en la història de la ciutat noms de la talla de Belisari, Justinià o Teodora, i han donat lloc a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Benvinguts a la Ravenna bizantina, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio i història és dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la Ravenna bizantina. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
2: Bones.
1: Alberto, què ens trobarem al programa d'avui?
2: Doncs una mica de tot, no? Continuem aquesta sèrie de programes, no sé si sèrie o trilogia o quadrilogia.
1: Quant en portem ara?
2: A veure, portem un.
1: Vale.
2: No? Ravenna de Gala Placidia Teodoric.
1: És veritat.
2: Sí que és cert que vam parlar una mica al tram final del programa de Roma sense Roma, no?
1: Ah,
2: les altres capitals
1: veritat.
2: De l'Imperi Romà, però no ens van aturar, no? A parlar gaire de la història de la ciutat. Què ens trobarem al programa d'avui? Ens trobarem coses com tan fascinants com l'església de Sant Vitale, no? Aquí els seus mosaics, personatges com el general Belisari, Justinià, Teodora, guerres, potser parlem de pesta, potser parlem una mica dels perses, de la creació de l'exarcat bizantí, dels longobards, de disputes teològiques, una mica de tot, no? I ens aturarem en aquests dos... No els farem sencers, tampoc, però en aquests 200 anys, no?, que va durar més o menys, si fa no fa, la dominació bizantina sobre Ravenna, que sabeu que va ser la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident i també la capital del reeixit, tot i que efímer, Regne Ostrogot de Teodoric.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Començar... Ah, comences... Digues, digues.
1: Digues, no, bueno, comences... Bueno...
0: Jo te n'anava a preguntar per què Sabina.
1: Per què Sabina? Primer, per un homenatge al Sergio Rodríguez, que és molt fan de Sabina. Tu suposo que no saps qui és. És un senyor,
0: sí,
1: un senyor gran,
0: sé qui
1: raro...
0: Sé qui és, però no soc fan.
1: Raro, bueno, ni... un exemple de que a vegades envellir no significa millorar. En qualsevol cas, parlem de Ravenna, ciutat imperial, al centre de moltes coses, i, per tant, no se m'acut millor referència que Ravenna és la Madrid
0: no!
1: de la tarda antiguitat italiana.
0: No em facis això.
1: Jo tinc l'esperança, no està documentat, però jo tinc l'esperança de que allà mesuressin, jo què sé, mesuressin les coses en baptisteris de la Placídia. Això és com quatre baptisteris que la gent, jo què sé, de Milà o de Spoleto o d'on sigui, digués si vols el millor garum de 100 quilòmetres de Ravenna. Només a 100 quilòmetres de Ravenna. Llavors, no. Bueno, posats a triar música, jo pensava que aquesta comparació ens és útil durant el programa.
0: Intentaré que no em perverteixis la meva imatge fantàstica i idealitzada de Ravenna amb això. Sí. En fi.
1: Que la Placídia podia ser una mica Díaz Ayuso.
0: No em facis això. Atura't. En fi.
1: O sigui, m'has donat, és que m'has donat munició.
0: No,
1: ho anava
0: no,
1: a deixar aquí, no. Però sé que t'estimes molt aquesta ciutat, que tens moltes fotos d'aquesta ciutat. Has anat diverses vegades, de fet.
0: Dos cops.
1: Dos cops. I a Madrid, quantes?
0: Un.
1: O sigui, Ravenna, Madrid 1, la Madrid d'Itàlia 2.
0: No diré, no diré, no, és que no...
1: Faré el possible per no ser ja.
0: Abans ja t'has avançat que portem alguns programes parlant sobre Ravenna. No sé si ens pots fer una miqueta de 5 cèntims. Òbviament, sempre recomanem que s'escoltin aquests programes, però no sé si vols entrar a fer-nos una miqueta de resum.
1: Bueno, bàsicament, el que m'has explicat una mica a la pregunta inicial, no? Ravenna és la darrera capital de l'Imperi Romà. Penseu que des de finals del segle III, després de Crist, Roma deixa de ser la capital de l'Imperi, no? Serà primer Milà, es desdurarà després, no?, en aquesta doble Milà Constantinople, o Bizanci... I després també, a partir d'inicis del segle V, el 400, no recordo ara, 406, 407, la capital de l'Imperi Romà d'Occident es mou a Ravenna. Ravenna passa de ser una petita ciutat de províncies romana, com tantes altres, a ser la seu del govern imperial d'Occident. No? Això porta... era una ciutat, no?, amb una geografia privilegiada, no?, inexpugnable en aquest context, no?, de nova defensa de la part occidental de l'imperi, i això portarà a que s'hagi d'edificar, una mica com el Madrid dels Àustries, no? Una ciutat que no, el Madrid premodern no és res, i de cop i volta tens allà una capital molt ben situada, molt al mig del que tu necessites, i que pots monumentalitzar perquè tot allò és un solar. No? No serà exactament el cas de Ravenna, però sí que és potser una de les grans ciutats de la tardo antiguitat occidental, i que a més, com després, no, pels avatars de la història ha passat sense gaire plena ni glòria, això ha permès que molts d'aquests edificis, molts d'aquests museus, per exemple, no, dels millors mosaics, no, de tardo antiguitat es conserven a esglésies de Ravenna, no, perquè no passen per l'iconoclàstia, no passen per les destruccions que pateix l'imperi bizantí en els segles posteriors, i per tant analitzar o estudiar l'evolució de la ciutat de Ravenna ens permet veure, no, doncs moltes coses interessants. El fi de l'Imperi Romà d'Occident, la síntesi godo-romana, no?, amb el regne dels ostrogots, els intents de recuperació de la idea imperial que des d'Orient farà Justinià, per exemple, les controvèrsies religioses entre arrians i catòlics. Penseu que els gots eren arrians, els romans eren catòlics, els que no eren altres coses, i per tant, és una ciutat molt interessant, no?, per anar resseguint com a fil conductor per explicar la tarda antiguitat.
0: Molt bé.
1: Mentrestant, en aquesta època, Madrid era un
0: descampat, no?
1: Era ja...
0: Quatre camps. Havíem deixat la ciutat a la mort de Teodoric. Què passarà els anys següents?
1: Bé, si partim de la base que Teodoric és potser l'exemple més reeixit dels reis que van succeir a la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, ja podem intuir que el que va venir després de Teodoric potser no va ser tan reeixit. Mm-hmm. No, els successors de Teodoric, a més no deixa un successor clar, bueno, seran uns anys una mica turbulents. Però, en el fons, la desaparició del regne ostrogot pocs anys després de la mort del Teodoric tampoc va ser tot culpa dels propis ostrogots.
0: Vale. I llavors, on hem de buscar els culpables?
1: Doncs no haurem d'esperar a l'alba del cinquè dia, com els defensors de la gorja d'en Helm, però si el que volem és buscar els responsables del devenir de la ciutat de Ravenna durant els propers dos segles, sí que hem de seguir la recomanació de Gandalf.
0: Molt bé.
1: I mirar l'est.
0: Molt ben trobat, Alberto.
1: Més concretament, a l'imperi romà d'Orient, és a dir, l'imperi bizantí.
0: Doncs, posant la nostra mirada a l'est, no veurem a Gandalf vestit de blanc.
1: T'imagines?
0: Mira cap allà.
1: No faré bromes.
0: No, o sigui, en Gandalf sí que no, eh?
1: No, sí que no. Hi ha una línia, el límit de l'humor
0: és en Gandalf.
1: Està Senyor dels Anells.
0: Sí.
1: No?
0: Vale. Sí, és que, bueno, sí. Mirem cap a l'est i mirem Bizanci. Qui està governant en aquest
1: doncs,
0: moment?
1: Doncs un altre vell conegut del programa, en Justinià i la seva dona Teodora.
0: Aprofitem, no?, per recomanar el programa 503, Nica Nica, la revolta a l'hipòdrom de Constantinople, de l'any 532, on ja vam parlar bastant d'aquests personatges.
1: Sí, totalment, no? De fet, el programa d'avui l'arrenquem precisament en una decisió de Justinià que va canviar moltes coses en el decurs de la història, no?, que és la d'enviar el seu home de confiança, el general Belisari, que és també el responsable d'esclafar la revolta de l'hipòdrom, a recuperar el que es consideren els territoris occidentals de l'imperi sobre els quals Bizanci tenia dret. I, per tant, aquesta decisió de Justinià de recuperar la part occidental de l'imperi és el nostre punt de partida del programa d'avui.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Alberto. Què estem escoltant?
1: Doncs estem escoltant una cançó que es diu Belisarius i que, com haveu, suposo, intuït pel que diu, parla de Belisarius. Mm. L'he posat perquè, a banda d'aquests inquietants moments de flauta no afinada...
0: Són una gralla mal feta.
1: Una gralla mal feta, que és la definició de gralla. Vull dir... No obrim aquest
0: menú. No l'obrim.
1: Les gralles, per mi, són el teu Madrid.
0: L'estàs obrint, eh?
1: Vale. És una cançó perpetrada al 2023, composada i escrita per Farja Faragi i Dimitris Atanasopoulos, que van dir, Belisarius és un personatge important de la història de Grècia, anem a dedicar-li una cançó, així com amb la traduïm, suposo que en Google Translator, al llatí, fem un text així que sembli èpic i posem una música que sembli antiga. Doncs això va ser el 2023 i els autors van haver de disculpar-se, i si busqueu la música a YouTube, o donar explicacions, i si busqueu la música a YouTube, veureu que hi ha un comentari dels creadors dient, perquè es veu que aquesta cançó es va viralitzar a TikTok. Algú la va compartir a TikTok posant música antiga...
0: Bizantina,
1: música bizantina, antiga, no sé què. Llavors, com a TikTok són tots uns descerebrats... Tenim compte a TikTok?
0: Tenim compte
1: a
0: TikTok.
1: Gairebé tothom a TikTok és un descerebrat.
0: Sí?
1: Doncs va colar i va començar com a compartir-se milers i milions, trilions de reproduccions. Aquesta, Belisarius. Veus? El senyor de la flauta. I fins al punt que els propis... No? I va ser música tradicional, no sé què, èpica del segle... Sí, no sé què. Van sortir experts dient, però bueno, que això no és, perquè no sé què. I els propis autocompositors van haver de sortir dient, a veure, això ho he fet jo amb un pianito.
0: Clar, tio.
1: Amb els meus amics. Que...
0: El Fruity Loops.
1: Exacte. I total, bueno, em semblava una anècdota espectacular. Per entendre que a vegades quan revisitem el passat estem presoners d'una idea, no? Com això ens sona com a antic, no? Perquè té aquesta música així com... ja no sé què, sona en llatí, automàticament és una cançó original del segle VI o del segle VII. Vull dir, ja està, deixem-ho aquí.
0: Us convidem a buscar aquesta polèmica, no? I a informar-vos una miqueta d'aquests temes que sempre donen una miqueta de vidilla. Belisari... és considerat encara avui un dels grans generals de l'antiguitat. Per què?
1: Sí, a veure, ja sabeu que això dels rànquings és molt subjectiu,
0: sí.
1: No? I ho és en coses quantificables, però sobretot en temes com les victòries militars, on la propaganda, o tota l'antiguitat, on la propaganda juga un paper molt important, no tenen gaire sentit, no? De fet, coneixem molt bé les accions de Belisari precisament perquè l'historiador Procopi li dedica pàgines i pàgines a la seva història de les guerres a relatar les seves campanyes militars. Tant al nord d'Àfrica, a Itàlia, era la mà dreta de Justinià, fins que va deixar de ser-ho. I, per tant, és un general victoriós, potser no tant, però... un general victoriós, amb unes campanyes ben documentades, i això és la clau del seu èxit, no? Quan penses en un general, doncs tens això, una combinació heterogènia d'èxit i propaganda. De fet, es considera Belisari, si no un dels grans generals de la història o de la història de l'antiguitat, com a mínim sí, dels grans generals de l'antiguitat tardana, no? D'aquest moment, on tampoc era massa difícil.
0: No destacava per...
1: Home, vull dir que siguis un dels grans generals de l'època de Napoleó, vale, que siguis un dels grans generals a la Segona Guerra Mundial, vale, que siguis un dels grans generals a l'antiguitat tardana,
0: no té gaire mèrit.
1: Bueno,
0: ens agrada molt l'antiguitat tardana, sí, però que no destaca per...
1: que jo era un torneig amateur de paintball on gent flipada es posava...
0: Que hora.
1: Es vestia de...
0: De romà, no?
1: De romà, i feia... No? Eren gots i diferents de romà, i diferents de cosa.
0: Bueno, espectacular.
1: Espectacular. Farem un paintball troià.
0: Una trobada per mecenes? I que tothom vingui vestit?
1: Això són molt pocs. Llavors, això s'acabarà de seguida.
0: Bueno, doncs que sigui. Pues però cada cop són més,
1: que s'apunti més gent, i llavors ens plantegem fer una no una partida de paintball, sinó una lliga. La Lliga Troiana de Paintball. Cada equip pot anar disfressat de qui vulgui. Hoplites contra marines, samurais sí. Contra maoris...
0: Com el guerrero más letal, no?
1: Com el guerrero más letal,
0: aquella sèrie de merda.
1: Però amb coloraines. Jo proposaria també... per la gent que més col·labori a Patreon, que les seves boles de pintura portin purpurina i que llavors són doblement letals i coses
0: sí,
1: així.
0: Sí, perquè pagar, no? Et dona els teus privilegis, per favor.
1: Que és putejar la gent, sempre. Bueno,
0: Belisari.
1: Belisari, en qualsevol cas, es considera un dels grans generals de l'antiguitat tardana. Potser li dediquem, potser, algun programa o alguna pintura per mecenes o alguna cosa, perquè el personatge ho permet.
0: Ho val, sí.
1: Ara no ens aturarem gaire en ell, més en el fet de saber que, com a part de la seva campanya a Itàlia, després de 3 mesos de negociacions amb els dirigents de Ravenna, recordem que Ravenna era una ciutat força inexpugnable, no ens diu, ja no ens diu gaire del talent militar de Belisari, que hagués de pactar, però bueno. El mes de maig de l'any 540, els ostrogots capitulen i entreguen la ciutat i els dirigents ostrogots se'n van de la ciutat.
0: Doncs ja ho tenim. Ravenna, ciutat bizantina. Quan durarà això?
1: Doncs ni més ni menys, si fa no fa, uns 200 anys. 210 anys, una cosa així.
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Hi haurà molts canvis en aquest temps?
1: Forces, potser no tants canvis com els que ha patit Madrid en els últims 200 anys, però Déu-n'hi-do. De fet, cal pensar que durant les dècades anteriors, de domini got, Ravenna havia estat una mena de ciutat doble, no? Sobretot en quant a culte religiós, ja que coexistien, i això havia donat forma al paisatge devocional, al paisatge polític i humà de la ciutat, una jerarquia catòlica, permesa i integrada, i una jerarquia arriana, no?, sustentada des del poder ostrogot. I encara més, a banda del creixent pes dels ciutats catòlics, amb l'arribada dels bizantins, cal pensar en l'arribada a la ciutat de funcionaris imperials, homes de negocis bizantins, gent, no?, d'Orient amb ganes de fer negoci, i tot això també anirà canviant a partir dels 540 la fesomia de la ciutat.
0: Molt bé, per tant, Ravenna està canviant de mans. Quina petjada deixarà aquest canvi a la fesomia de la ciutat?
1: Bé, Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal. De fet, és una dada que m'estic inventant totalment, però farem veure que és veritat.
0: Que és, jo, no ho fem mai a les Portes de Troia, això. Mai inventem res.
1: Jo no. Bueno,
0: no.
1: Que deu ser de les ciutats amb més edificis Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per superfície.
0: Per habitant? Ah, per superfície.
1: I per habitant,
0: vale.
1: Tal qual. No? És un lloc molt petitet que conserva...
0: Coses.
1: On hi ha moltes coses, com el centre de Madrid.
0: Molt, hi ha coses que és el mausoleu de Gala Placídia, que és petitonet, que hi caben 15 persones a dins.
1: Clar. Bueno, ja sabeu que Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal de la UNESCO, però si preguntéssim a la gent que té, no sé, mínima idea de què és Ravenna, sobre quin de tots ells és el monument més emblemàtic de tots, segurament la resposta seria la mateixa, i per tant te la faig a tu, Albert Abril, el nostre expert de confiança de Ravenna. Quin seria per tu l'edifici més emblemàtic de tots els edificis tardo-antics, o sigui, descartem l'Starbucks, McDonald's, de la Ravenna tardo-antiga?
0: L'església de Sant Vitale.
1: Exacte. Respiro, perquè si m'hagués dit una altra hauria de tancar el guió.
0: No.
1: Però és l'església de Sant Vital, Sant Vitale,
0: sí.
1: És l'espai que exemplifica a la perfecció la nova Ravenna. No? I no només això, sinó el paper que Justinià vol projectar en la política internacional. I, per tant, la creació de l'església de Sant Vital és un punt clau on ens aturarem en aquest programa. No? I, a més, la creació d'aquesta església compta amb diversos protagonistes que potser hem de posar sobre la taula per entendre millor el context de la seva creació, la seva forma, els seus mosaics i la seva història.
0: Doncs, Alberto, som-hi. Quins seran els protagonistes?
1: Jo destacaria 3. Hi ha altres. Vull dir, per l'època de construcció de Sant Vitale passaran, per exemple, 4 bisbes de Ravenna, bueno, 2 bisbes i 2 arquebisbes, perquè en el procés es passa de la diòcesi de Ravenna passa a ser un arquebisbat, però jo destacaria el bisbe Víctor, no?, que és el successor del bisbe que comença dos mesos després del bisbe que comença les obres, i és el que li dona una reembranzida, és el bisbe que està a la ciutat dels 540, per tant, és el bisbe que recolzen els bizantins i que comença a guanyar poder, el seu successor, Maximià, que és qui acaba l'església i la consagra, i un personatge, en Julià, un argenter, un argentarius, que ja veurem què és això, que és una persona que també està molt implicada en les obres d'aquesta església. Si us sembla, no, anem una mica cronològicament, aquest Víctor, aquest bisbe Víctor, és el bisbe catòlic de la ciutat, com hem dit, en el moment de l'arribada de Belisari. Llavors és el responsable de no, la marginació dels arrians, i és el moment en què el bisbe catòlic comença, amb l'ajuda dels bizantins, una intensa campanya de reacondicionament de les esglésies catòliques. No? I aquesta ficció de que el catolicisme està oprimit amb els ostrogots. I, per tant, gràcies als bizantins, comencen a com un Barcelona posa guapa, no? Però com un Madrid ponte guapa.
0: No com un Ravenna posa guapa.
1: No, bueno, Ravenna. No. Ravenna ja és guapa. En el teu cor saps que faci el que faci,
0: sí.
1: Està bonica.
0: Bueno, sort que la van arreglar, després de la...
1: De la Segona Guerra Mundial.
0: Que, bueno, és que passen coses, eh?
1: Passen coses. Bueno, a vegades les bombes cauen on no han de caure les bombes.
0: Mm.
1: En qualsevol cas, sabem, no?, tota aquesta campanya de recondicionament del bisbe Víctor, perquè uns 300 anys després, van ser acollides per Agnello, que és un clergue de la Ravenna de principis mitjans del segle IX, que redacta una història del bisbat de Ravenna, llavors recull inscripcions, documents, històries que s'han perdut alguns d'ells i que coneixen gràcies a aquesta recopilació del segle IX. Penseu també que Ravenna, ja ho anirem comentant al llarg de la programació d'un temps, conserva un important arxiu notarial i un important arxiu de manuscrits, de papirs. No? Encara, penseu que encara en aquest món oriental vinculat al comerç bizantí i egipci encara circula documentació en papir. Es conserven per la dècada, pel segle V, pel segle VI, principis del segle VII, rotlles de papir de documentació notarial, testaments, compraventes, vull dir, cosa impensable fora d'aquest context, no? Aquí haurem d'esperar a l'arribada dels carolingis per tenir alguna cosa semblant, però que ens permet veure una mica la societat ravenesa. O Ravenny, o
0: Raventosa.
1: Raventosa. Com sigui, no? Llavors tenim aquestes notícies que el clergue Agnello, al segle IX, fa sobre el bisbe Víctor.
0: I qui ens explica aquest tal Agnello?
1: Doncs ens explica que Víctor va fer diferents actuacions a diferents esglésies catòliques. Per exemple, a l'església Urciana, no? Perquè... Urcià va ser el bisbe catòlic que va fer aquesta església al segle V, va fer tota una sèrie de reformes per, no, va deluxificar-les, diríem avui, no? Per exemple, va canviar el badalquí de fusta de l'església per un d'argent de 120 lliures.
0: Hòstia, vale.
1: La mateixa església va fer tota una sèrie de donacions de calces litúrgics nous, de metalls preciosos, un luxós pany de seda per l'altar, no?, que es feia servir per als oficis de Pasqua, imatges de Crist i amb imatges d'ell mateix.
0: Òbviament.
1: Has de posar-te allà, has de sortir a la foto. Com quan Díaz Ayuso es fa fotos allà amb la publicitat de carretera del restaurant franquista. No sé si ho has vist aquest
0: dia. Sí.
1: Pues allà Víctor diu, pues jo també surto. Restaurarà, m'encanta, els banys que estaven prop del Palau Episcopal i, per exemple, decretarà que els dimarts i els divendres els clergues de la ciutat poden banyar-se gratis. Perquè si vagin dos nets, com a mínim dos dies a la setmana.
0: Bueno, escolta.
1: Elaborarà un calendari de marbre per tal de calcular la Pasqua. No és el mecanisme d'anticitera, però...
0: Bon programa pels mecenes.
1: Però... Ja està més, oi? Sí.
0: Sí.
1: Per calcular la Pasqua. I llavors són exemples, no, d'aquest intent de tornar, no, a omplir de luxe els espais catòlics.
0: Però, a veure, només amb aquesta resposta m'estàs dient una quantitat de reformes i de modificacions que valen molts diners.
1: I encara no és en mobiliari, en coses. Encara no hem entrat res en construcció.
0: No. D'on treuen els diners?
1: Bé, doncs, per una banda, Agnello ens diu que segurament, vist tota la pasta que es gasten els bisbes de Ravenna a partir dels 540, això devia venir perquè van obtenir dels emperadors bizantins els impostos, sobretot a Itàlia. Penseu que Ravenna continua sent el centre administratiu de la Itàlia bizantina. No? Roma, grans ciutats en aquest moment, Milà, no? Que és molt, molt goda encara. Roma, no?, que ha perdut bona part del seu... Penseu que Roma, excepte una setmaneta molt efímera a principis del segle V, ha deixat de ser capital des del 285. Vull dir, fa més, gairebé 250 anys que Roma ja no és capital de Roma. Llavors es creu, no, que segurament bona part dels impostos de la província italiana de Bizanci eren gestionats, no, per, ara, en aquest moment, abans de la creació de l'exarcat, pel bisbe. Una altra font d'ingressos ens porta al segon personatge, un personatge excepcionalment ric, aquest Julià Argentarius, que se'ns diu que va invertir gran part de la seva fortuna en els projectes dels bisbes de Ravenna i ben especialment en els projectes constructius dels bisbes de Ravenna. I, per tant, de la unió dels interessos d'aquests dos personatges, l'Església havia començat a s'havia projectat abans. De fet, és una església que en origen ja es comença en temps de Teodoric, però que les obres s'aturen, no? Perquè veieu que per mig passen les guerres gòtiques.
0: I el metro.
1: No sé, Madrid, sí.
0: Merda. M'he caigut a la meva pròpia trampa.
1: Està tan confuso que se hirió a si mismo.
0: Sí.
1: Bueno. Llavors, sí que és cert, no?, que l'església de Sant Vital tindrà com una nova embranzida durant l'episcopat de Víctor i gràcies al finançament d'aquest Julià.
0: Bueno, ja ens has avançat que no és que es comenci a construir, no?, durant l'episcopat de Víctor.
1: Sí, no. La va començar, de fet, el bisbe Eclesi l'any 527 i trigarà més o menys una vintena d'anys en acabar-se. No? I, per tant, ocuparà l'episcopat d'Eclesi, d'Ursici, de Víctor i de Maximià. No? La part bona és que la recuperació bizantina porta de nou noms intel·ligibles, no? Passant d'un Ursici a un
0: Víctor. No? Víctor podria ser... Sí.
1: I llavors, d'aquest projecte inicial es conserven alguns trets molt reconeixibles, com la planta octogonal i la cúpula, així com alguns dels mosaics que s'havien projectat i s'havien començat a fer en alguns espais laterals de l'església.
0: A veure, sí que trigarà una vintena d'anys en acabar-se. Això és molt o poc per construir una església com aquesta?
1: Bueno, és força relatiu tot plegat, no? Perquè donem algunes dades i deixem que cadascú consideri que cregui oportú. És que en el tema de les obres, cada persona té una opinió, ens anem fent grans, els nostres oients es van fent grans i, per tant, parlar d'obres al Troia cada vegada és més preocupant perquè la gent està més acostumada a mirar obres a mesura que jubila.
0: Amb les mans darrere a l'esquena?
1: Clar. Llavors, habituem-nos a pensar que el nostre target possiblement sigui més un avi d'obres que un jovenet confús amant de la història. En qualsevol cas, donem algunes dades i cadascú tregui les funcions que vulguin. Per les mateixes dates en què s'està construint l'església de Sant Vital, s'està construint a Constantinople Santa Sofia. Se'ns diu que, ja sabeu que també és una reforma, perquè un terratrèmol, no sé.
0: Molt ben resumit, eh?
1: Bueno,
0: molt ben resumit.
1: Santa Sofia... Bueno, Santa Sofia trigarà 5 anys en fer-se.
0: Vale, és una mica més gran.
1: Clar, és una mica més gran, però, clar, per comparació sembla que Sant Vital trigui molt, però si pensem que Santa Sofia es construeix gràcies a tota la maquinària imperial, es projecta com la gran església de la capital del món, que s'inverteix bona part de l'erari imperial en això i que, bueno, pues també s'utilitzen potser treballadors no en les millors condicions. I penso també que per la seva banda, Ravenna passa durant aquests anys per una sèrie de condicionants, com poden ser la complexa successió de Teodoric, les lluites intestines entre els ostrogots per la successió, l'arribada dels bizantins, que els bizantins, Belisari arriba als 540, però no resol el problema. Els ostrogots continuen fora de Ravenna i comença una etapa molt divertida, que són les guerres gòtiques, que només pel nom a mi m'encanta, perquè t'imagines com una mena
0: de
1: K-pop, Demon Hunter, no? Les guerres gòtiques. Molaria molt, no? Fer això, pues, si a tu que t'agrada tant Vinland Saga, no? Pues, fer com una mena d'un anime de les guerres gòtiques entre Belisari i els ostrogots, però que els gots siguin gòtics. Saps? Una mena com de... estil Evangelion, però amb gòtics, en comptes de memos, però... Bueno.
0: Estaria molt interessant.
1: Seria, vamos.
0: És que tenim tantes bones idees.
1: Sí.
0: No entenc per què ningú... O sigui, per què la gent no posa diners aquí?
1: Jo ho entenc.
0: Ah, sí?
1: Després t'explico molt tranquil·lament amb dibuixets.
0: Vale. Bueno, fora del programa, m'ho expliques.
1: No et preocupes. En qualsevol cas, les guerres gòtiques, la pesta justiniana, no?, que a partir també de mitjans del segle del 540 arriba i mata moltíssima gent, la reembranzida dels atacs perses a l'altra banda de la frontera... Clar, ja us... I, a més, a nivell local, diversos conflictes sobre qui havia de liderar el projecte, no?, sobre qui qui es penjava la medalla, no?, d'inaugurar... Això és molt madrileny, no? Qui es fa la foto inaugurant la puta rotonda de Torn, doncs això, no? Penseu que, no?, que si l'alcalde, que si la presidenta, que si la delegació del govern, que si el ministre, doncs una mica igual.
0: Molt bé, i fins a quin punt eren freqüents les plantes octogonals i les cúpules en aquella època?
1: A veure, doncs no era un tipus arquitectònic superfreqüent, però tampoc era un tipus arquitectònic inusual. De fet, les cúpules, tot i que ara hi ha aquesta idea, no, és que no hi ha cúpules al món romà, no hi ha el Panteó, no? Però després no hi ha cúpules fins a Sofia i no hi ha cúpules fins a Santa Maria del Fiore, no?
0: Sí.
1: Les cúpules normalment s'associaven a les tombes imperials, com podem trobar-les al mausoleu d'Adrià, al mausoleu de Dioclecià, no? A Split, al mausoleu de Constància, o a la pròpia Ravenna tenim els mausoleus de Gala Placida i el mausoleu de Teodoric, que tenen dues cupuletes. O, per exemple, a Constantinople, l'església de Sant Poliecte, de la que, no sé, no recordo si vam parlar de la píndola que vam fer sobre Anícia Juliana, no recordo, una de les primeres píndoles troianes, que parlaven d'aquesta mecenes de l'entitat romana. I, de fet, l'església de Sant Poliocte va ser l'església més gran de Constantinople fins que Justinià va dir això no pot ser, l'església més gran l'ha de fer jo, i va fer Santa Sofia. I el mateix passa amb la planta octogonal, que és pròpia dels dos baptisteris de la ciutat, no? Aquests baptisteris arrià i el baptisteri catòlic, que també tenen una petita cúpula, però, sobretot, la planta octogonal i la cúpula és una característica que trobem sobretot a edificis paleocristians d'època de Constantí, a Terra Santa, no? L'església de Nativitat, l'església de l'Ascensió, i que Justinià introdueix a la capital bizantina a inicis del seu regnat, no?, a l'església de Sant Sergi i Bacus, i que diuen que es torna com a posar de moda aquesta barreja de cúpula octogonal, o sigui, planta octogonal i cúpula. Llavors, l'església de Sant Vital el que està fent és reproduir, no?, els models imperials més moderns en matèria de construcció.
0: Molt bé. Víctor, ja hem parlat d'aquest personatge que serà important per la construcció de l'església. I ara ens toca parlar de Julià, aquest argenter, no?, que mencionaves abans. Ja ens has avançat una miqueta perquè serà important, però què té a veure ell amb la construcció de Sant Vitale?
1: Bé, aquest Julià, que les fonts ens diuen que és argentarius, no?, avui diríem un argenter, una persona que es dedica a fabricació d'objectes d'argent, de plata, però a l'època realment fa referència més a un banquer.
0: Ostres.
1: A una mena, no?, la gent que toca la moneda d'argent, no?, un canvista de monedes, que fins i tot moltes vegades també sembla ser que aquests argenters, a banda de canvistes de monedes, també eren una mena d'asseguradors de vaixells comercials, no?, una mica, doncs això, un canvista, un assegurador, un banquer...
0: Vaja.
1: Gent que necessita netejar la seva ànima i, per tant, després finança església.
0: Sí, clar, exacte.
1: Llavors, aquest Julià el trobem actuant com a donant, com a pagador de diverses obres religioses a la ciutat. Per exemple, va proporcionar 26.000 sòlids per a la construcció de Sant Vital i també va destinar, pocs anys després, diners per la construcció de Sant Apolinar in Classe, perquè Classe ja sabeu que és el port marítim de Ravenna, seria la València de Madrid, no? Simplement que està a 5 quilòmetres i no a uns quants.
0: Hauria d'estar fent un recompte.
1: Sí, tard. Ja. Això passa per improvisar, perquè ja. Llavors no podem preveure cap a on anirà el programa d'avui. També, per exemple, l'església de Sant Miquel i na Francisco, també a Ravenna. No? És un personatge que inverteix, no?, en bona part d'aquesta dèria constructiva. Sant Apolinar en Classe, ja sabeu que és la que està a classe, després a Ravenna hi ha Sant Apolinar Nuovo, que ja sabeu que és una església, paradoxalment, més antiga que Sant Apolinar en Classe. Però Sant Apolinar Nuovo és l'antiga capella palatina de Teodoric, no? I llavors quan es fan fora els arrians, fan tot aquell procés de modificar els mosaics per amagar...
0: Te vas explicar a l'últim
1: programa,
0: a
1: Teodoric, no sé què,
0: a les cortines aquelles...
1: El que fan llavors és renombrar l'església i li posen el nom de Sant... La reformen i l'advoquen a Sant Apolinar, que és el sant de Ravenna. I llavors, com ja hi ha Sant Apolinar Nuovo, li diuen Sant Apolinar Nuovo, tot i que és una església més antiga que Sant Apolinar Vell. Coses que passen, no? És més fàcil posar de platja i de, no, de mar i de munt, mm-hmm. haguessin acabat d'abans. No ens aturarem més del necessari en explicar Sant Vital com a església, no? Perquè podíem parlar durant hores, no?, de la disposició, de la construcció, de tots els mosaics, de la cúpula... Feu com l'Albert d'Abril i aneu a visitar Ravenna tots els cops que sigui necessari, perquè com a mínim no estareu envejit. I proposo dedicar uns minuts a centrar-nos en el mosaic més conegut de tots els conservats de l'Església, que és el que presenta a Justinià i a Teodora i els seus respectius seguicis, no? Els Belisari, la dona de Belisari, els bisbes, els soldats, les dames de companyia, i que és potser la imatge que molta gent té al cap.
0: De fet, Alberto, només mencionar-te que a la meva nevera, entremig de tots els imants aquells...
1: Al costat del imant de Madrid.
0: No sé si en tinc cap de Madrid.
1: No tens un imant d'una rotonda de l'M30?
0: Ojalà.
1: Vale. Obro...
0: Un altre cop una crida, no?
1: Saps què m'està passant?
0: Què?
1: Que com estem gravant aquest... Bueno, es pot dir, no? Que no me'n direc.
0: Ho podem dir.
1: Com estem gravant aquests capítols a l'agost, i no sé exactament en quin ordre s'emetran, no sé si ja hem parlat de la dèria de l'Albert Abril pels imants de nevera. Si ho hem fet, sabeu de què parlem. Si no ho hem fet, fluïu, seguiu-nos i ja us trobarem.
0: Ja descobrireu què és.
1: Doncs, però potser que algú t'enviï un...
0: De Madrid, una rotonda, si us
1: plau. Una rotonda sencera, no, que no cap en... Però un imant... Deu haver-hi un imant de nevera d'una rotonda de la M30.
0: Podria ser, espero que
1: hi sigui. I si no,
0: sigui.
1: Algú amb una impressora 3D...
0: Que ens el faci.
1: Molt temps lliure i jo què sé, i un cor enorme...
0: Podem demanar als de Merche que ho facin.
1: Bueno, sí,
0: i ho incorporem en el marxandatge. En fi,
1: en qualsevol cas.
0: El que volia explicar, que és molt important... No, programa,
1: que tens un imant d'una nevera... No.
0: Un imant d'una nevera, hòstia, no, seria un dos.
1: Vale, sí, un imant d'una nevera que té un imant de Ravenna.
0: No. Ui. I és que en tota la meva col·lecció d'imants hipercutres...
1: Ah, dius col·lecció. O sigui, aquest síndrome de Diògenes...
0: Sí, és una,
1: o sigui,
0: col·lecció.
1: Per tu, té... Allò té categoria de col·lecció.
0: Té categoria de col·lecció. Vale. D'imants supercutres.
1: Recomanem el programa sobre les Wunderkammer.
0: De col·leccions rares. Hi ha dues postals, o sigui, és que crec que és com de les úniques coses normals que hi ha penjades a la nevera, òbviament, respectivament, dels mosaics.
1: Cert.
0: De Teodora i Justinià. I són de les úniques coses normals que hi ha penjades
1: normals
0: a la meva nevera.
1: Qui no té un mosaic bizantí
0: penjat a casa seva,
1: penjat a casa seva,
0: no?
1: A qui no li va gustar?
0: Doncs després d'aquesta petita falca...
1: Molt bé. I tot això anava
0: a parlar precisament d'aquestes dues imatges, no, que potser són les imatges més icòniques de l'art horror antic. Què tenen d'especial aquests mosaics?
1: Bueno, pues, tenen d'especial moltes coses, no? I la conjunció de totes aquestes coses és el que fa que encara ens fascinin fins al punt, no?, de que un jovenet random de Sant Celoni tingui a la seva nevera dues postals sobre els mosaics de Ravenna. Per començar, aquests mosaics són la resposta bizantina, tot just encetada a la conquesta dels 540, al cicle de mosaics de l'Església Palatina de Teodoric, dels que ja vam parlar al programa sobre Gala, Placídia i Teodoric. I que, com sabeu més, no? No només és la resposta bizantina, sinó que l'altra resposta bizantina va ser tapar-los i ocultar-los i córrer un tupido velo.
0: Literalment,
1: perquè allà on havia Teodoric i els seus homes van dibuixar unes cortines.
0: Una puta cortina.
1: I es veuen les mans i els peus, perquè ja sabeu que, bueno, estem ja cap a l'edat mitjana i la gent de l'edat mitjana, pues, no sabia fer les coses gaire,
0: clar.
1: Gaire bé, i es deixava les mans i els peus. Molt bé, després el mosaic de Sant Vital representa d'una manera fidedigna, s'ha pogut comprovar gràcies a mostres de vestits imperials conservats o altres fonts històriques, a la parella imperial i el luxe que els envoltava en el moment de la consagració de l'església de Sant Vital, no? En aquest moment penseu també que altres mosaics o altres imatges importants de Ravenna és aquella de l'adoració dels tres mags, no? Que també apareixen amb aquests barrets frigis, amb aquells pantalons, amb robes d'uns colors llampants, que és el que surt d'una reconstrucció, però això ja en parlarem.
0: O no.
1: Ja en parlarem. Avui no, però ja un dia.
0: Vale.
1: Portem 550 i pico programes en algun moment.
0: Haurem de parlar d'això.
1: Haurem de restar
0: al
1: fons de l'olla. Però sí que representa aquest luxe imperial, aquesta visualització del luxe imperial, que moltes vegades sabem per fonts literàries, sabem per fonts arqueològiques, però que hem perdut en fonts iconogràfiques, perquè l'imperi bizantí passa per diversos processos d'iconoclàstia, no? On bona part de les icones bizantines són destruïdes. En canvi, no? El mejor arte bizantino a només uns quants milers de quilòmetres de Madrid. I el més important de tot, el mosaic de Justinià i Teodora és excepcional, ens captiva a tots nosaltres, però ben especialment a l'Albert Abril, perquè és la visualització del poder i dels seus rituals. No? Tal com el Baix Imperi, sobretot a partir de Dioclecià, havia instituït. Aquesta idea que encara avui ens captiva de com és l'autoritat pública, quan es desplega el poder institucional, té uns codis de representació, un protocol, una manera de fer, no? Que a veure, que Dioclecià no s'inventa, ho havia robat dels perses, com totes les coses bones de l'imperi romà. I tota aquesta idea del cerimonial persa, aquesta idea, no, de la submissió, de la proskinesis, no, d'allò d'agenollar-te davant del poder, el poder està en alt, porta un sceptre, porta una corona, porta uns símbols del poder, no? Pues tot això es desplega de manera excepcional, aquests mosaics. No? És potser la primera vegada que podem veure a la Tardor Antiguitat aquesta parsificació del món romà. I no només això, sinó que des d'aquí, no? des dels mosaics de Teodora i Justinià, aquesta ritualitat s'ha projectat cap endavant. Corona, orbe, sceptres, luxe, sobrietat, rigidesa, no? Protocol... perquè us feu una idea. Ens anem molt lluny. Estem al 547 a Ravenna, a Sant Vital. Doncs el 2020...
0: Uf!
1: Hòstia, de cop, eh?
0: Bon salt.
1: El 2020, Donald Trump i Melania Trump es fan una foto oficial, podeu buscar-ho per internet, dins de l'església del Redentor Hominis, a Washington DC, és una capella dedicada a Joan Pau II, i es fan una imatge davant d'una capella que és tal qual, la imatge actualitzada al segle XXI de Justinià i Teodora. O sigui, la manera que tenen Donald i Melania... Jo els dic pel nom, perquè... Bueno,
0: hi ha confiança.
1: Fan és exactament igual en la posa, en la sobrietat, en els elements. A més, aquella capella té al fons una mena d'icones pseudo-bizantines, unes creus. És tal qual, a tu que t'agrada molt... Mira, potser, si no tenim imant de la M30, potser algú et pot fer un imant de la foto de Donald i Melania Trump perquè te la posis al costat de la Teodorica i Justiniana. Teodora i Justiniana. Justinià. Però això és l'important d'aquests mosaics de Ravenna, no? Perquè són la ritualitat del poder, l'expressió del poder que captivarà Occident, no? Quan els Lombards, quan els Carolingis, no? Quan els germànics, quan el Sacre Imperi Romano Germànic retorni al nord d'Itàlia, trobarà aquests mosaics. No? I la representació de com es representen, no? els Carolingis, els Otònides, els emperadors alemanys, no? Aquesta idea del poder és clavada a com es representen Justinià i Teodora. No? Per això ens ressona, tot i que sigui un mosaic de fa 1.500 anys, ens ressona en un llenguatge estètic que podem entendre perfectament.
0: Per tant, la visita de Justinià i Teodora a Ravenna va ser importantíssima.
1: Aquesta és la gràcia, no van anar mai.
0: Fantàstic!
1: Ni a Ravenna, no van anar mai ni a Ravenna, ni molt menys van anar a donar la consagració de l'Església.
0: Hòstia, tio. Fan un mosaic allà guapíssim, sobretot.
1: Fan un mosaic... Belisari encara sí que estava allà, el bisbe Maximià sí que estava allà...
0: No. Però, volem Justinià i Teodora.
1: Però Justinià i Teodora no van estar mai, però aquesta és la gràcia, no? És un desplegament. Segurament, la gent de... Molta gent que va anar a Sant Vidal no coneixien l'emperador més enllà de les icones portàtils que circulaven per l'imperi, que eren desaparegut, però tothom, no?, tenia clarament, no?, representada allà aquesta imatge. És tot plegat un exercici de propaganda imperial a través de l'obra constructiva dels bisbes catòlics de la ciutat. I per això també és un element divertit.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Què estem escoltant, Alberto?
1: Upton Funk, Bruno Mars i Mark Ronson. I et deixo tu la pilota de per què he triat aquesta música.
0: Doncs la veritat, Aleluia.
1: Aleluia, molt bé. Molt bé. Alguna idea?
0: Ni idea.
1: Jo tampoc. vaig posar les músiques ahir a la 1:30 del matí i vaig dir, no tinc ni cap idea de què posar aquí. Llavors vaig fer una cosa, que és posar al cercador de YouTube música aleatòria. I aquest és el primer resultat que m'ha passat. I a partir d'aquí podíem no, pues, Upton Funk, un nou estil, nou ritme, la ciutat, Aleluia, l'arribada de la nova arribada del poder del catolicisme contra l'arianisme. Podríem fer un exercici de tenim aquesta música, busquem-li l'explicació, que és el que fem els historiadors, que és davant de coses que no tenim ni idea de què són, ens fem una
0: pel·lícula.
1: Jo he dit palla mental, però una pel·lícula sobre el significat. Llavors, per això he triat Upton Funk.
0: Molt bé. Has decidit tirar per la sinceritat? Això també està...
1: Sí, com sempre.
0: Ens devem als nostres oients. En fi, amb aquesta cançó, que té una justificació tan profunda per estar en el nostre programa d'avui, encetem la recta final. I, Alberto, just abans del separador, mencionaves el paper dels bisbes catòlics. Canviarà molt la ciutat a partir del 540?
1: Doncs sí, després d'uns primers anys, no?, en el context d'aquestes guerres gòtiques, la situació entre arians i catòlics entra en una mena d'estand-by, no? Però a partir de mitjans de la dècada dels 550, Justinià mou fitxa i comença a arraconar el culte arrià. I, per tant, els gots que el professen de la vida pública. Per exemple, això passarà a Itàlia, però també a l'exarcat del nord d'Àfrica, passarà també als territoris bizantins de la península ibèrica. Per exemple, molts béns eclesiàstics arrians són confiscats i posats sota control de l'acabat de crear l'arquebisbat de Ravenna, no? Propietats oficials als arrians passen a ser moltes esglésies arrianes, molts monestirs arrians, passen a ser comprats, passen a ser adquirits per catòlics. O, per exemple, la promulgació d'una llei que prohibia als arrians fer testament, no? Clar, l'imperi és catòlic. Hi ha una religió oficial. Fer testament és un acte notarial, és un acte de fe pública. No? Quan es fa un testament, tu estàs garantint que l'Estat supervisa que el teu patrimoni passa als teus hereus. No? Si no hi ha testaments, no hi ha llei. No? Per tant, si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni.
0: Hòstia.
1: I aquest revertia a l'Església Catòlica.
0: No, jugaria interessant.
1: Ets arrià. No pots fer, pots fer testament, perquè els testaments són catòlics, perquè el notari que t'ho fa és un clergue, perquè l'estat que garanteix aquest estat, no? És com si diguessin ara, no vols ser des de Madrid, no? No vols ser espanyol? Doncs només pots fer testament si
0: el fas en castellà,
1: si,
0: no?
1: Si ets catòlic, apostòlic romano i del Real Madrid.
0: Oh, joder.
1: Joder, ah.
0: No, no sé què costa més.
1: I en espanyol, òbviament. Clar, això sí, pagaràs imports de successions a Catalunya perquè
0: ets català.
1: Perquè són les nostres tradicions i les hem de respectar.
0: Òbviament.
1: En qualsevol cas. Si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni. I aquest revertia l'Església Catòlica, jugada mestra.
0: Mestríbula.
1: A la documentació de la segona meitat del segle VI, que ja sabeu, es conserva amb força documentació en papirs en aquella època, trobem, per exemple, molts casos de romanització de nom gots, no? Gent que es canvia de nom, que canvia el seu nom got per un nom romà, o que soni a...
0: Que sorpresa.
1: Romans. Uh-huh. I, per tant, et canvies el nom en el mateix moment que et canvies de fe.
0: Home,
1: no? Perquè, clar, vull dir... Pensa que tu portes no sé quants anys dirigint la ciutat i de cop i volta et diuen que si no et canvies de religió, no passa res.
0: Molt bé, i quins problemes haurà de fer front la Ravenna bizantina?
1: Doncs diversos. Per una banda, Ravenna es troba al vell mig de la disputa creixent entre Roma i els seus bisbes, que van guanyar en poder, i Constantinople. No? Per exemple, la primera, Roma, havia abandonat des de feia molt temps el seu pes com a capital política, comença ara, no, a finals del segle VI, principis del segle VII, a erigir-se com un centre en construcció, trigarà fins al segle XI, com a centre de l'Església Catòlica. No? Aquesta reconversió dels bisbes de Roma en papes de la cristiandat. Papes com Gregori I, Gregori Magne, seran actors polítics de primer ordre. No? I, per tant, Roma s'està intentant guanyar un poder polític a través del bisbat de Roma. Mentrestant, Ravenna era la punta de llança de la dominació bizantina sobre la península itàlica. No? Era la ciutat dels emperadors. Cap a finals del segle VI, aquesta dominació adopta una estructura més ferma, el que coneixem com a exarcat, que porta a una concentració del poder, a una militarització de la vida política de la ciutat i del seu territori, una mica en el que estava passant també en altres territoris bizantins de l'Occident Mediterrani, ja fos al nord d'Àfrica i al fons els territoris de l'Hispània bizantina.
0: I va fer fortuna l'exarcat de Ravenna?
1: Doncs no gaire, la veritat. Penseu que just en ascens... S'ha durat 200 anys, però... 170 anys. Just entra en accent a un nou jugador, els Longobards, els futurs Lombards, que fa molta gràcia perquè una de les coses que una de les possibles etimologies del nom és perquè tenien la barba llarga, eren com nans.
0: Nans italians.
1: M'encanten, nans italians, dient calzones. No, bueno, coses així. Ho fa nena a tothom. Els Longobards s'ensenyoriran d'alguns territoris tant del nord com Milà, Pavia... com del sud, Spoleto, Benevento, i suposaran un perill constant contra les posicions bizantines d'Itàlia, no? I penseu que els Lombards no se'ls haurà de sobre l'emperador bizantí ni l'exarca de Ravenna, sinó haurem d'esperar a Carlemany perquè els faci fora.
0: Llavors ens hem d'imaginar que Ravenna al segle VII és una ciutat empetitida?
1: No, ni molt menys, anirem acabant, però penseu que les connexions marítimes de Ravenna amb Orient continuen facilitant anades i tornades de peregrins, comerciants, soldats, homes de lletres, i per tant, no, aquest port de Ravenna continua sent un lloc molt important.
0: Molt bé. Com vols acabar tot això, Alberto?
1: Jo voldria aturar-nos en aquesta darrera faceta de Ravenna, del que hem parlat poquet, que és la de ciutat cultural, no? Per la tarda, homes de lletres que venien a Ravenna. Hem de pensar que era un centre de primera magnitud, un dels pocs jocs a Itàlia, i per tant a Occident, on seguies podent escoltar, fora d'Irlanda, on podies escoltar i llegir grec, per exemple, i per tant Ravenna es guanyarà una fama merescuda dins els regnes germànics de l'Occident europeu com a centre cultural. Poso un exemple, i amb això acabem. Un dels grans literats occidentals de finals del segle VI, el bisbe de Poitiers, que coneixeu tothom, Venanci Fortunat, nom sí. Fantàstic. Potser ara no en sona massa, però us diré que és el responsable, entre altres coses, del pas de la mètrica llatina a la mètrica de les llengües romàniques, que potser no sona res, però vol dir que si alguna vegada heu estat farts de contar versos a batxillerat, li agraïu a Venanci Fortunat. No, perquè es passa Doncs bé, Venanci Fortunat ens explica que estava ben orgullós d'una cosa, que és d'haver-se format a Ravenna, on va poder accedir, no, a les obres dels principals autors romans, que en altres zones, de la Gàlia, per exemple, ja havien acabat. Esgota aquest programa la Ravenna bizantina? Ni molt menys, però jo crec que ens aturem en aquest moment. Inici

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
6: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum, Arenys de Mar.
7: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
6: Veniu a veure el futbol en companyia.
7: Disposem de terrassa.
6: Som a la Riera, Parafita 117.
7: Truqueu al 93 792 0019.
6: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El ple del Parlament avala la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit, presentada pel PSC i els Comuns. La proposició permet destinar edificis, oficines, hotels i locals comercials amb baixos, entre d'altres, habitatge de protecció oficial. Les mesures s'implicarien en municipis on la demanda residencial és forta i acreditada o que siguin zones de mercat tensionat. I tensió avui a la primera sessió de control al Parlament després de l'anunci de l'avançament electoral a l'Estat. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, d'haver convertit l'habitatge en una excusa per avançar les eleccions. Sales també ha advertit que la convocatòria electoral pot deixar en suspens diversos compromisos polítics assumits pel PSOE i ha citat, entre d'altres, el finançament singular, la gestió de l'IRPF o el traspàs de Rodalies.
2: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
1: Illa ha retret a Junts que votés amb el PP i Vox al Congrés i ha situat els juntaires dins del que ha definit com el bloc involucionista. El president ha augurat que la Diputació Permanent els podrà convalidar.
3: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
1: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona percebut pels barcelonins al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Trobar el lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba a un 23%. I el cos trobat en un cotxe en la zona inundada del túnel de la Ronda Nord al terme de les Franqueses del Vallès és d'un home de 43 anys, el qual dimarts, ahir, se n'havia denunciat la desaparició. La investigació continua oberta a l'espera dels resultats de l'autòpsia. D'entrada, res no apunta a que la mort sigui criminal. I victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en un partit de la FIBA. És tot de moment. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Els continguts més originals i

0: l'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: English Center patrocina aquest programa.
2: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Hola, bona tarda, què tal? Avui, a Sisè Parla, ens centrarem en l'adolescència avui dia. Fent aquest programa serem la Laia, la Maria, en Jared i jo, que sóc l'Emma. Per començar el programa, posarem una cançó coneguda per grans i petits que us acabarà d'animar el dia. Som-hi!

0: Si busques bona música, escolta'ns. Ràdio Arenys. La primera.
1: Arbo!
2: Quin convidat tenim aquesta setmana? L'entrevista al Sisè Parla.
3: Uau, a mi sí que m'ha acabat d'animar el dia. Ara continuarem amb l'entrevista que ens farà la Laia. Bona tarda.
4: Bona tarda, Emma. Bona tarda, avui tenim el Jere Bayo com a convidat. Ell és el responsable de l'Espai Jove. Bona tarda, Jere, com estàs?
5: Bona tarda, Laia, molt bé.
4: Molt bé. Primera pregunta. Fa quant que ets el responsable de l'Espai Jove?
5: Doncs ara fa un any i mig, fa des del desembre del 2024.
4: Molt bé. Quines activitats són les més freqüents a l'Espai Jove?
5: Doncs tenim activitats mensuals, com per exemple el torneig de ping-pong, les jam sessions, el torneig de futbolí, el torneig de FIFA, però a part d'això també tenim activitats recurrents, ara per exemple volem fer un gegant, l'any passat vam fer un mural.
4: Molt guai, molt guai. Creus que hi ha moltes diferències entre els nens i les nenes?
5: Una mica de diferència sí que hi ha. A l'adolescència sempre s'ha dit, i és una mica veritat, que les nenes maduren una mica abans. I potser ho diria amb les fixacions, no? Que els nanos segueixen una mentalitat més competitiva i esportiva i les nenes potser tenen més ganes de debatir, pensar, parlar. Tot i que hi ha casos i casos, hi ha de tot.
4: Vale. I creus que l'adolescència arriba més d'hora?
5: A les noies?
4: Bueno, així en comú.
5: Sí, probablement sí.
4: Bueno. I per tu hi ha gran canvi entre la infància i de l'adolescència?
5: Sí, bastant. De fet, a mi m'agraden tots els joves que venen a l'Espai Jove, però tenen com una màgia els que pugen nous, els de primer d'ESO, els de sisè, tenen com una màgia particular, saps? Són encara molt nens i sí, es nota un canvi gran.
4: Sí, no? Quins problemes són més freqüents entre els joves?
5: Doncs, sobretot, suposo que el fet de fer-se gran i l'autoestima i els piques entre amics, que es posen una mica més serios, vull dir piques, vull dir com confrontacions així entre els amics, es posen una mica amb un to més seriós perquè ja no som nens, no representa i tal.
4: Uh-huh.
5: I bàsicament això.
4: Vale. I quines són les inquietuds dels joves avui dia?
5: Els joves volen espais on poder practicar esport, on poder fer música, i tenen la inquietud també d'haver conegut un món sense tanta addicció a les pantalles. És una cosa que en parlen bastant.
4: Bueno, sí. Ha canviat molt de l'adolescència de quan tu eres petit ara?
5: Una mica, tot i que tampoc gran cosa. Jo vaig començar l'adolescència amb el naixement de l'Instagram, per exemple, i trobo que les xarxes socials han connotat molt com han sigut les properes generacions i encara s'assembla força. La diferència que trobo, i ho he de dir, és amb el català, que no se'n parla tant. Però bueno.
4: I abans d'acabar, vols afegir alguna cosa?
5: Vull afegir que els nanos vinguin més a l'Espai Jove, que ja en venen moltíssims, que estem fent una enquesta perquè s'escolti la veu dels joves sobre propostes per canviar el poble, i dir que estic contentíssim amb les generacions que pugen al poble, que és un poble maquíssim i que tothom em cau superbé, i això. Que vingueu a l'Espai Jove, més si sou creatius, estem intentant fer un estudi de gravació, estem intentant fer coses, un gegant, murals, el que vulgueu.
4: Molt bé, moltes gràcies pel teu temps amb nosaltres. Fins aviat.
5: A vosaltres, que vagi molt bé.
3: Gràcies per aquesta entrevista tan interessant amb en Jere. A continuació, posarem la segona cançó d'avui, Unstoppable de Sia. DJ, dale al play!

0: Bona tarda. I tot seguit anirem amb la Maria al debat.
1: Bona tarda. Avui al debat parlarem del tema d'avui, l'adolescència avui dia. Els nostres companys i companyes respondran el que pensen sobre el tema. Creieu que hi ha molta diferència entre la infància i l'adolescència? Emma?
2: A veure, jo crec que sí, perquè també les hormones com creixen i no és el mateix, perquè entre cometes madurem, que no és veritat, però... I hi ha nens que juguen i de cop un altre dia no volen jugar, saps? Jo crec que sí.
1: Laia?
3: Sí, a veure, jo penso el mateix de l'Emma, que madurem una mica més i que no volem fer coses que fèiem abans.
1: Penseu que ara l'adolescència arriba més aviat que abans, Emma?
2: Jo crec que sí, per l'arribada, bueno, per les xarxes socials, perquè influeixen, igualment que no ho sembli.
1: Sí, jo també ho penso. Quins penseu que són els canvis que es noten més? Laia?
3: Jo crec que a l'hora de sortir més al carrer, a l'hora de fer coses que no fèiem abans, quedar amb els amics, anar a llocs diferents...
1: Sí, Emma?
2: I jo crec que també canvis físics i hormonals també es noten.
1: Quines aplicacions o xarxes socials penseu que són més utilitzades? Laia?
3: Jo crec que el TikTok, l'Instagram, el YouTube... Bueno, sí, però no tant. I a l'Spotify i aquestes coses.
1: Sí.
3: El WhatsApp.
1: Teniu respecte del canvi de l'escola a l'institut, Emma?
2: Jo sí, però perquè passem de ser els més grans a l'escola als més petits a l'institut. I a més, entrem petits. No és com abans, que entràvem com amb 14. Ara entrem com amb 12, la majoria.
1: Sí, sí. Laia?
3: Sí, la veritat, igual que l'Emma. Li tinc com molt de respecte perquè serem els petits i el canvi d'horari i tot...
1: Sí, el canvi d'horari, no sé, és molt diferent. Què és el que més us agrada de fer-vos grans i el que menys?
3: A veure, el que més seria, no sé, poder sortir fins més d'hora al carrer, fer coses de grans...
1: Vale. Jared?
4: Ahora de... Cuando uno ya es grande, uno prefiere hacer otras cosas.
1: Sí.
4: De pequeño.
1: Emma?
2: Doncs jo també penso que el que més m'agrada és com sortir, que ja puguem sortir amb els amics soles i fer-nos una mica més responsables, no necessitar tanta ajuda. I el que menys, doncs, estudiar.
3: Sí.
1: A mi m'agrada, bueno, que tindrem els nostres propis diners i que podrem comprar-nos més o menys el que vulguem i, bueno, també poder fer una mica més el que vulguem, no sé tan... Bueno, ser més responsables.
2: Estic d'acord amb tu, Maria.
1: Bé, què és el que menys us agrada de l'institut?
2: El bullying.
1: Vale.
3: Sí, jo crec que això i que, bueno, que la gent pugui pensar alguna cosa diferent de nosaltres o alguna cosa així.
1: Sí, i també l'horari a mi.
3: I estudiar més.
1: Sí. Creieu que les noies maduren abans que els nois, Emma?
2: Jo crec que sí, perquè les noies potser es fan més altes, fan més l'estirada abans que els nois i això.
1: Laia?
3: Jo crec que també, i mentalment penso que també, perquè potser els nens encara estan jugant i les nenes pues, ja el petit xerren i així.
1: Sí, jo també penso que maduren abans. I creieu que els aparells electrònics afecten en alguna cosa, Laia?
3: Jo crec que sí, jo crec que afecta una mica pues, que estem més involucrats a el que surten a les redes i ho volem fer al carrer, a casa i així.
1: Sí, jo també ho penso, que hi ha gent que veu alguna cosa i després ho vol fer i potser es fa mal o una cosa i això. Emma.
2: Jo estic d'acord amb vosaltres.
1: Jare.
4: Como en las redes sociales puede ser que te encuentres muchas cosas peligrosas y no te des cuenta a las horas de hacerlo.
2: Sí.
1: Sí. Vale. I fins aquí el debat. Gràcies per respondre a les meves preguntes.
2: Gràcies a tu, Maria.
3: De res.
4: I després del debat anirem a escoltar otra canció.

Connecta amb la primera música. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

fins aquí hem llegat al programa del dia d'avui. Per acabar la última canció d'avui, i se llama Sorda de tu.

0: Gràcies per escoltar-nos i espero que us hagin agradat les nostres propostes. Hola, 6EC!
1: Moltes gràcies per escoltar-nos i hola, 6EC, també, i salutacions al David.
2: Gràcies per el vostre temps amb nosaltres. Espero que us hagi agradat l'entrevista, el debat.
3: Moltes gràcies de tenir un temps amb nosaltres, amb tot. Moltes gràcies.

0: de tu.
1: English Center ha patrocinat aquest programa.
2: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
3: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
2: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
4: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Us presentem el còctel definitiu.
6: Dos parts de coach.
5: Un toc d'influencer de PowerPoint.
6: I ho decores amb un terapeuta de cunyats.
5: Sacseges ben sacsejat i ja tens el teu...
6: Coaching Tònic! Coaching Tònic, un programa on el professor Obon, Xavi Obon...
7: Me llamo Obon. Xavi Obon.
6: Pentinarà i farà la clenxa al mig, a tota la boira i al fum de l'excitant univers del coaching.
5: Coaching Tònic, un pou de saviesa de la bona on només t'explicaran la veritat, tota la veritat i res més que la veritat.
6: O no?
7: Cal que ara ens posem tiquismiquis?
6: Ni tiquismiquis ni taquesmaques, les coses tal com són.
5: Coaching Tònic.
6: Jo ja us he avisat.
0: Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.

0: Radio Reis. La primera en música.
1: I si comencéssim a parlar d'allò que normalment callem? Homes és el programa perfecte per fer-nos preguntes, trencar estereotips i repensar què vol dir ser home avui. Un espai per qüestionar la masculinitat tradicional, de construir allò après i construir una nova mirada. Homes, un programa pensat per David Herrero, cada dilluns a les 11 del matí.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Es tracta d'un dels desapareguts que s'ha localitzat a l'interior d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord de les Franqueses del Vallès. Jordi Fortià.
2: Les pròximes hores les tempestes encara no faran net. Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran torrencials. La subdirectora d'Emergències demana prudència per l'estat del terreny.
3: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació i, per tant, demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant en com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, doncs, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
0: Nou capítol de caos a Rodalies per la plantada dels maquinistes que s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa.
2: Renfe i el govern afirmen que és un boicot motivat per un conflicte laboral. Al Parlament, el president Salvador Illa ha advertit que arribaran al fons de la qüestió.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
0: Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre.
2: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: En cultura, el Ministeri ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
2: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora.
0: I en esports, Toni Castro, el Kids As Manresa debuta a casa a l'Eurocup de bàsquet.
5: A 8:45, el Nou Congost contra l'Ulm alemany. L'equip manresà arriba amb ganes de refer-se de la derrota contra el Breogán. Ahir, triomf històric del bàsquet Girona, que debutava a Fontejau contra el Dinamo de Bucarest. I també triomf del Joventut a la Champions contra el Benei Herzliya d'Israel. A la Lliga Europea d'Handbol, primera victòria del Freiburg Balomano Granollers contra el Buzao romanès. I a la Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta comença a 8:45 la defensa del títol europeu contra el Novi Belgrat i ahir debut amb triomf del Sabadell a Montenegro.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta alerta de noves pluges que ja van a menys. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui el temps no està tenint res a veure amb el que hi va haver el dimarts, tot i que alguns ruixats sí que s'han anat produint i continuen caient. Sobretot és el prepirineu i en alguns racons del Pirineu en aquestes tempestes fins i tot es van produint, però d'una forma local. Immediatament on plourà més serà cap al Solsonès, al Port del Comte, sobretot també a l'Alt Berguedà i a l'Alt Ripollès i l'Alta Garrotxa. També algun ruixat al Vallès Oriental i Occidental, poca cosa,

0: Hi ha algun que entrarà de cares al vespre per les comarques de Ponent. Aquesta propera nit s'intensificarà la tramuntana a l'Alt Empordà, el mestral a la Vall de l'Ebre, també molta boira interior, i demà despertarem amb aquesta mala visibilitat. També amb alguna pluja a la costa Brava Sud, sobretot al Baix Empordà i la Selva. I durant la tarda del dijous també algun ruixat arribarà fins a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona. Atenció demà a la nit, perquè esperem alguna tempesta forta entre el Llobregat i el Barcelonès. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Tarda, Lali. La veritat és que parlem ara de força trànsit en tota aquesta àrea metropolitana i sobretot a les dues rondes de Barcelona. Hem de dir que tant la ronda de dalt com la ronda litoral presenten aturades importants, destacades en gairebé tot el tram en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Per tant, retencions, com deia, importants en aquestes dues rondes de Barcelona en sentit Besòs. Això afecta les principals entrades cap a Barcelona. És el cas de la C32, amb retencions importants, també és de 3-4 quilòmetres entre la zona de Cornellà i Esplugues, ja enllaçant amb la ronda de dalt de Barcelona. També aturades a l'extrem sud de l'autovia C31, a més de 4 quilòmetres entre el Prat i l'Hospitalet de Llobregat, i a la B23. També parlem de retencions importants en aquesta via, a més de 4 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. Acabo a l'extrem nord, de 58 carregada, com és habitual, ja des de Montcada i Reixac, però és que també hi ha aturades destacades a l'autopista C33, de més de 6 quilòmetres entre la Llagosta i l'enllaç amb les rondes. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Mentrestant, nova jornada de caos a Rodalies amb plantada dels maquinistes pels efectes de les tormentes, que d'altra banda poden allargar-se fins demà, però ja amb menys intensitat.
4: Es tracta d'un dels desapareguts que s'ha localitzat a l'interior d'una furgoneta en un túnel inundat de la ronda nord de les Franqueses del Vallès. El cos l'han trobat una de les empreses que estava fent les tasques d'esgotament d'aigua a la zona. Els Mossos han confirmat que la víctima és un home de 43 anys, al qual aquest passat dimarts es va denunciar la seva desaparició. Les altres dues víctimes mortals confirmades fins ara van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda del mur d'un càmping.
1: I pel que fa a la meteorologia, com sentíem abans, a les properes hores les tempestes encara no faran net. Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran torrencials.
4: Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
5: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
1: I al marge de les afectacions personals i materials per culpa de les pluges, l'altra conseqüència dels aiguats, ho dèiem en portada, ha estat el nou capítol de causa Rodalies per la plantada dels maquinistes, que s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa.
4: La plantada dels maquinistes ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb poques opcions per despassar-se. Renfe i el govern afirmen que és un boicot motivat per un conflicte laboral. Òscar Playà és el director de Rodalies.
6: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
4: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre el tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT a Renfe Catalunya.
7: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: I pel govern, la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa ha assegurat al Parlament que arribaran al fons de la qüestió.
8: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
4: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
1: El cas és que el servei es reprèn a poc amb la normalitat després de les incidències d'aquest dimecres a primera hora del matí. Es mantenen alguns trams de gran part de les línies que encara es fan amb autobús i aquestes són les queixes de la gent aquest matí durant el caos a l'estació de Sants.
9: Estava parada a la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
10: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
1: I a tot això encara cuegen les conseqüències de la nova tongada de tempestes d'ahir. Les Terres de l'Ebre han estat de nou les més castigades en les últimes hores i especialment al poble de Xerta, al Baix Ebre.
4: Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions al municipi amb barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat.
1: Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
11: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Vinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
12: Els moments d'ahir van ser esfereïdors. Vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius. Plus la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
11: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar, sobretot, a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
1: Ho sentíem ara, els serveis d'emergència també continuen treballant a Granollers, en aquest cas, per netejar del tot la via pública i ajudar la població i les empreses a tornar a la normalitat.
4: L'operatiu coordinat pels bombers també treballa a la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i ha ampliat la zona.
1: I l'altra cara de la moneda són les poblacions que s'afanyen per netejar les seves infraestructures per evitar precisament inundacions. Al Prat s'intensifiquen ara les tasques de revisió dels col·lectors i embornals pels episodis de pluja. Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
13: El Servei de Manteniment i Serveis Urbans estan intensificant durant aquests dies les tasques de revisió dels embornals i la xarxa de clavegueram per garantir l'absorció de molta quantitat d'aigua en poc temps. I és que aquesta ha estat una nova jornada de pluges intenses al territori i que el Prat ha deixat només durant el dia d'ahir 39,9 litres per metre quadrat. Escoltem el director tècnic d'Aigües del Prat, Jordi González.
14: Hi ha hagut unes pluges molt intenses, ha caigut molta aigua en molt poc temps i el municipi ha respost molt bé. Al final tenim una xarxa que en condicions habituals és invisible, però en el moment que ha de funcionar, perquè si no hi ha molts problemes. Bueno, s'ha demostrat clarament que la xarxa ha funcionat. És evident que amb pluges molt i molt intenses, ja només pel propi disseny de la xarxa no és capaç d'absorbir tota l'aigua, però es demostra que en el moment que baixa una mica la intensitat, l'aigua s'absorbeix perfectament.
13: Durant els episodis d'aquests últims dies han arribat a caure 80 litres dimarts passat i 120 litres aquest dissabte, o als 30 d'aquest mateix dilluns.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Comissions Obreres i UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i el salari serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
4: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats, com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: La patronal rebutja aquesta protesta. El secretari general de la SECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
4: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que havent-hi unes eleccions convocades es mantingui aquesta convocatòria.
15: aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patint i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: I enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament han reclamat als jutjats suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer Llenguadoc 74 de Barcelona. Afecta especialment una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. I legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà. Carina Beibe.
16: El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni s'hi ha personal a comitiva judicial. El que sí que hi ha és una gran mobilització per evitar-lo, ja que a les 12 de la nit entra en vigor el decret antidesnonaments del govern espanyol. Es volen desnonar una trentena de veïns on hi ha gent gran i menors d'edat. Generalitat i Ajuntament de Barcelona han demanat als jutjats que facin marxa enrere al desallotjament. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori i Miquel Bagudanc, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
17: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió.
18: Jo represento Generalitat de Catalunya, m'ha trucat la consellera Sílvia Paneque per fer acte de presència. Tenim molt clar que en aquest moment és inoportú, és una paraula suau, no s'hauria de produir, no s'ha de produir.
16: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari, amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
1: L'amnistia, l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal.
19: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
20: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
19: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
21: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la diputació permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
19: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
1: I el Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés. En concret, ha remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, el que fixa la doctrina per la resta de líders de l'1 d'octubre.
4: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable a l'amnistia ni extingeix la responsabilitat penal ni resol la resta de qüestions pendents.
1: Doncs aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per l'amnistia, ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
22: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat perquè és el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
4: Per cert, que l'organització d'ultradreta Azeoir ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses. Manresa tornarà a reunir algunes de les pel·lícules més premiades de l'any en una nova edició del CLAM, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. Ha presentat avui la programació de la seva 22a edició. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
0: Del 23 d'octubre a l'1 de novembre, Manresa i Navarcles acolliran les projeccions de la darrera Palma d'Or de Cannes, el darrer Lleó d'Or de Venècia, l'Os d'Or de Berlín, la Conxa d'Or de Sant Sebastià i el millor film de Sundance. Tot plegat en una edició que programarà 12 pel·lícules preseleccionades als Premis Òscar. En parla el director artístic del CLAM, Esteve Soler.
2: Ens fa molta il·lusió aquest any en el festival poder d'alguna manera portar davant dels espectadors pel·lícules excepcionals, també, com per exemple aquestes 12 pel·lícules preseleccionades pels Oscars. També formen part d'aquestes 22 pel·lícules que són estrena catalana, quatre de les quals són, a més, pel·lícules que són estrenes internacionals, estrenes mundials.
0: L'edició d'aquest any atorgarà fins a 7 premis d'honor als cineastes Stephen Frears i Joaquim Oristrell, les actrius Maria de Madeiros i Vicky Peña i el compositor de bandes sonores Manel Camp, entre d'altres. Tots ells passaran pel CLAM a recollir el seu guardó a banda d'oferir una masterclass oberta al públic.
1: En cultura, el Ministeri ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
4: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Silvia Pérez Cruz.
1: I la Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. David Navarro.
5: Emancipacions, col·lecció Foto Col·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de Foto Col·lectània.
23: En fet, on montre, je crois, peut-être 5...
24: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
23: De la façon dont les photographes pratiquen la fotografia.
5: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
1: I marxem ara cap a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on avui el grup Oques Grassa celebra el primer de 4 concerts multitudinaris que farà la ciutat per acomiadar-se definitivament del seu públic. Allà hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Andrea Martínez, bona tarda.
25: Molt bona tarda. L'ambient a les portes de l'estadi és de nervis i moltes, moltes ganes d'aquest últim concert dels usonencs que aprofiten per dir adéu de manera definitiva als seus seguidors i seguidores. De fet, per acomiadar-se el grup ja ha avançat que farà un repàs dels grans temes d'una trajectòria de 14 anys que ha marcat diverses generacions. Nosaltres ens hem barrejat entre el públic per escoltar i per conèixer quines són les cançons que més esperen d'aquesta nit.
26: Sort de tu, a la fan, sí, la gent que estimo.
27: No sé.
26: Sí, les més típiques, però les que més il·lusions fan.
27: Jo... La gent que estimo.
26: Sí. Jo crec que aquesta està molt esperada i després, pues, de ballaruques, d'estar guai, totes aquestes, i jo espero que hi hagi alguna
27: col·laboració
26: d'algú.
27: Una mica de barreja de tot, perquè al final saber que no tornaran a cantar... Ja.
28: Fa pena.
27: Sí. Però bé, intentarem no pensar i disfrutar el concert, sí. I ja està, per això venim.
28: Moltes ganes, amb molta emoció, però també una mica trista.
27: I nervis. Nervis.
26: Sí. També amb una mica de... Què farem ara sense la música catalana més típica i més famosa de Catalunya?
25: En total es calcula que hi assistiran unes 220.000 persones en un concert que, recordem, que havia de tenir lloc aquest dilluns, però que a causa de les fortes pluges s'ha ajornat avui, però res no ha aturat els seguidors més fidels.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
6: Bona tarda, Lali. El Quitzenàs Manresa debuta al Nou Congós a l'Eurocup de bàsquet. Serà a 8:45 contra l'Ulm d'Alemanya. L'equip manresà arriba amb ganes de refer-se de la derrota contra el Breogán. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Quitzenàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
8: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal. En definitiva, siendo más equipo, es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles.
7: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel Nou Congós fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat.
6: El bàsquet Girona va sumar una victòria en la històrica estrena. La Europe Cup de bàsquet va superar el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. David Guessan amb 12 punts, Whitaker amb 11 i Martínez Gueben amb un 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández, que després del partit treia pit per aquest primer triomf continental.
9: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran darrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
6: I el Joventut també va començar amb bon peu a la Champions League de la FIBA. La penya va superar el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. I en futbol, Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina després de superar Benin en un partit amistós amb un gol i dues assistències del capità al Monumental de Buenos Aires. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
10: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
6: I l'Ali també s'acomiada Pedro Rodríguez, el canari que va jugar 7 temporades al Barça i que va guanyar 2 Champions, una amb Guardiola i l'altra amb Luis Enrique.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilar, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
11: La xarxa de comunicació local. Aquest any...
12: Segueix-nos a les xarxes socials.
13: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
14: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
29: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
14: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
29: Dilluns, dia de descans.
14: Telèfon 93 792 35 46.
29: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
30: Finques Blaumar.
29: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
30: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
29: 93 792 0440.
30: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
29: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
0: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
2: Com pot ser, si sempre feu fotos?
0: Sí, però no són de veritat.
2: I si li regalem un reportatge?
0: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
2: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
4: Us presentem el còctel definitiu.
15: Dos parts de coach.
4: Un toc d'influencer de PowerPoint.
15: I ho decores amb un terapeuta de cunyats.
4: Sacseges ben sacsejat i ja tens el teu...
15: Coaching Tònic! Coaching Tònic, un programa on el professor Obon, Xavi Obon...
4: Me llamo Obon, Xavi Obon.
15: Pentinarà i farà la clenxa al mig, a tota la boira i al fum de l'excitant univers del coaching.
4: Coaching Tònic, un pou de saviesa de la bona on només t'explicaran la veritat, tota la veritat i res més que la veritat.
15: O no?
4: Cal que ara ens posem tiquismiquis?
15: Ni tiquismiquis ni taquesmaques. Les coses tal com són.
4: Coaching Tònic.
15: Jo ja us he avisat.
16: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són 8:15.
16: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Es tracta d'un dels desapareguts que s'ha localitzat a l'interior d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord de les Franqueses del Vallès. Jordi Fortià.
17: Les pròximes hores les tempestes encara no faran net. Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran torrencials. La subdirectora d'Emergències, Imma Soler, demana precaució per l'estat del terreny.
18: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc de... per aquesta situació i, per tant, demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, doncs, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
1: Nou capítol de caos a Rodalies per la plantada dels maquinistes que s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa.
17: Renfe i el govern afirmen que és un boicot motivat per un conflicte laboral. Al Parlament, el president Salvador Illa ha advertit que arribaran al fons de la qüestió.
19: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
1: Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i el salari. Serà l'11 de novembre.
17: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: En Cultura, el Ministeri ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
17: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: I en esports, Toni Castro, el Kids Anas Manresa debut a casa a l'Eurocup de bàsquet.
6: D'aquí una hora, el Nou Congost contra l'Ulm alemany. L'equip manresà arriba amb ganes de refer-se de la derrota contra el Breogán. Ahir, triomf històric del bàsquet Girona, que debutava a Fontejau contra el Dinamo de Bucarest. I també triomf del Joventut a la Champions contra el Benei Herzliya d'Israel. A la Lliga Europea d'Handbol, primera victòria del Freiking Granollers contra el Buzao romanès. I a la Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barcelona comença a 8:45 la defensa del títol europeu contra el Novi Belgrat i ahir debut amb victòria, amb triomf del Sabadell a Montenegro.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps amb nova amenaça de pluges, encara que de menys intensitat. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui el temps no està tenint res a veure amb el que hi va haver el dimarts, tot i que alguns ruixats sí que s'han anat produint i continuen caient. Sobretot és el prepirineu i en alguns racons del Pirineu en aquestes tempestes fins i tot es van produint, però d'una forma local. Immediatament on plourà més serà cap al Solsonès, al Port del Comte, sobretot també a l'Alt Berguedà i a l'Alt Ripollès i l'Alta Garrotxa. També algun ruixat al Vallès Oriental i Occidental, poca cosa, i algun que entrarà de cares al vespre per les comarques de Ponent. Aquesta propera nit s'intensificarà la tramuntana a l'Alt Empordà, al Mestral, a la Vall de l'Ebre, també molta boira interior, i demà despertarem amb aquesta mala visibilitat. També amb alguna pluja a la Costa Brava Sud, sobretot al Baix Empordà i la Selva. I durant la tarda del dijous també algun ruixat arribarà fins a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona. Atenció demà a la nit, perquè esperem alguna tempesta forta entre el Llobregat i el Barcelonès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Efectivament, n'estarem pendents. En tot cas, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària, però déu-n'hi-do, encara parlem de dues rondes de Barcelona, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, molt plenes, amb retencions destacades, i a més ara en totes dues direccions. És cert que les cues són més compactes en sentit Besòs, però la veritat és que la ronda de dalt, ronda litoral, ara mateix encara amb aturades més importants, més destacades del que seria habitual a aquesta hora de la tarda en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a la resta de vies, ens quedem amb la B23, autopista que encara presenta aturades d'uns 3 quilòmetres entre Sant Just d'Esvern i l'Avinguda Diagonal, això a l'extrem sud de Barcelona, i l'autovia C31, també amb aturades 3-4 quilòmetres entre el Prat i l'Hospitalet de Llobregat. A l'extrem nord, aquí ens quedem bàsicament ara amb la C58, aturades que continuen, habituals, intermitents, entre Montcada i Rorschach, i l'enllaç amb les rondes és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Mentrestant, nova jornada de caos a Rodalies amb plantada dels maquinistes pels efectes de les tormentes, que d'altra banda poden allargar-se fins demà, però ja amb menys intensitat.
4: Es tracta d'un dels desapareguts que s'ha localitzat a l'interior d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord de les Franqueses del Vallès. El cos l'ha trobat una de les empreses que estava fent les tasques d'esgotament d'aigua a la zona. Els Mossos han confirmat que la víctima és un home de 43 anys, el qual aquest passat dimarts es va denunciar la seva desaparició. Les altres dues víctimes mortals, confirmades fins ara, van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda del mur d'un càmping.
0: I pel que fa a la meteorologia, com sentíem abans, a les properes hores les tempestes encara no faran net. Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran torrencials.
4: Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
5: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
0: Al marge de les afectacions personals i materials per culpa de les pluges, l'altra conseqüència dels aiguats, ho dèiem en portada, ha estat el nou capítol de caos a Rodalies per la plantada dels maquinistes que s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa.
4: La plantada dels maquinistes ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb poques opcions per desplaçar-se. Renfe i el govern afirmen que és un boicot motivat per un conflicte laboral. Òscar Playà és el director de Rodalies.
6: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
4: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT a Renfe Catalunya.
7: cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
0: I pel govern, la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa ha assegurat al Parlament que arribaran al fons de la qüestió.
8: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
4: Junts ha reclamat a ella que cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
0: I el cas és que el servei de Rodalies reprèn poc a poc la normalitat després de les incidències d'aquest dimecres a primera hora del matí. Encara, però, es manté el servei de bus alternatius per alguns trams. Mataró, Ràdio, Judit Vallès, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs si a hores d'ara el Maresme, Rodalies funciona a mig gas i els autobusos supleixen aquest servei. Una situació més tranquil·la que la d'aquest matí pel que fa a la mobilitat a la comarca. La suspensió de la R1 ha provocat llargues cues a les parades i saturació al servei de busos de tota la gent que havia d'anar a la feina o a estudiar. A Mataró s'ha reforçat el servei a les hores punta cap a Barcelona amb 26 expedicions extraordinàries de Mataró a la capital i 29 de Barcelona a Mataró. Una mesura que a primera hora ha estat insuficient a l'allau de la demanda. Tot això s'ha anul·lat durant unes hores la primera parada del trajecte fins a Barcelona, el que ha provocat usuaris anant amunt i avall del centre de Mataró cap a les parades secundàries. A hores d'ara, el Departament de Territori ha reforçat algunes línies regulars d'autobusos interurbans, com les del corredor Maresme-Barcelona, i també ha posat 3 busos llançadora de Mataró a Badalona, que han d'operar fins a les 9 del vespre.
0: Moltíssimes gràcies, Judit. I a tot això encara cuegen també les conseqüències de la nova tongada de tempestes d'ahir. Les Terres de l'Ebre han estat, sens dubte, de nou les més castigades en les últimes hores i especialment el poble de Xerta, al Baix Ebre.
4: Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions al municipi, amb barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat.
0: Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
10: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Vinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
11: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, inclús la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
10: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar, sobretot, a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
0: I els serveis d'emergència també continuen treballant a Granollers per netejar del tot la via pública i ajudar la població i les empreses a tornar a la normalitat.
4: L'operatiu coordinat pels bombers també treballa a la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i ha ampliat la zona.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Comissions Obreres i UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
4: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: La patronal rebutja aquesta protesta. El secretari general de la SECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
4: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que havent-hi unes eleccions convocades es mantingui aquesta convocatòria.
12: aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral. I també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: I enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament han reclamat al jutjat suspendre el macrodesnonament que estava previst per avui de la finca del carrer Llenguadoc 74 de Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà. Carina Bellbé.
13: El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a comitiva judicial. El que sí hi ha és una gran mobilització per evitar-lo, ja que a les 12 de la nit entra en vigor el decret antidesnonaments del govern espanyol. Es volen desnonar una trentena de veïns on hi ha gent gran i menors d'edat. Generalitat i Ajuntament de Barcelona han demanat als jutjats que facin marxa enrere al desallotjament. Joan Ramon Rieres, el comissionat d'habitatge del Consistori, i Miquel Bagudanc, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
14: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió.
15: Jo represento Generalitat de Catalunya, m'ha trucat la consellera Sílvia Paneque per fer acte de presència. Tenim molt clar que en aquest moment és inoportú, és una paraula suau, no s'hauria de produir, no s'ha de produir.
13: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari, amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
0: Doncs justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat, percebut pels barcelonins al mateix nivell que la inseguretat.
4: Sota dades de l'enquesta de serveis municipals, trobar lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba al màxim històric del 23%, mentre la inseguretat cau 3 punts fins al 23,8%. Fa una dècada, la preocupació per l'habitatge era el problema més greu només per al 2% dels enquestats.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: L'amnistia, l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal.
16: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
17: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
16: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
8: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport... Ho penso solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
16: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
0: I el Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés. En concret, han remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa que fixa la doctrina per la resta de líders de l'1 d'octubre.
4: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable l'amnistia ni extingeix la responsabilitat penal ni resol la resta de qüestions pendents.
0: I aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per l'amnistia. Ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
18: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat perquè és el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
4: Per cert, que l'organització d'ultradreta Azteoir ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés.
0: Manresa tornarà a reunir algunes de les pel·lícules més premiades de l'any en una nova edició del CLAM. El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya ha presentat avui la programació de la seva 22a edició. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
19: Del 23 d'octubre a l'1 de novembre, Manresa i Navarcles acolliran les projeccions de la darrera Palma d'Or de Cannes, el darrer Lleó d'Or de Venècia, l'Os d'Or de Berlín, la Conxa d'Or de Sant Sebastià i el millor film de Sundance. Tot plegat en una edició que programarà 12 pel·lícules preseleccionades als Premis Òscar. En parla el director artístic del CLAM, Esteve Soler.
20: Ens fa molta il·lusió aquest any en el festival poder d'alguna manera portar davant dels espectadors pel·lícules excepcionals, també, com per exemple aquestes 12 pel·lícules preseleccionades pels Oscars. També formen part d'aquestes 22 pel·lícules que són estrena catalana, 4 de les quals són, a més, pel·lícules que són estrenes internacionals, estrenes mundials.
19: L'edició d'aquest any atorgarà fins a 7 premis d'honor als cineastes Stephen Frears i Joaquim Oristrell, les actrius Maria de Madeiros i Vicky Peña i el compositor de bandes sonores Manel Camp, entre d'altres. Tots ells passaran pel CLAM a recollir el seu guardó a banda d'oferir una masterclass oberta al públic.
0: Doncs encara en cultura, el Ministeri ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
4: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz.
0: La Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions, David Navarro.
21: Emancipacions, col·lecció Foto Col·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de Foto Col·lectània.
22: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
23: De la façon dont les fotògrafs pratica la fotografia.
21: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
0: I marxem ara cap a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on avui el grup Oques Grassa celebra el primer de 4 concerts multitudinaris que farà la ciutat per acomiadar-se així definitivament del seu públic. Allà hi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Andrea Martínez. Bona tarda.
24: Molt bona tarda. L'ambient a les portes de l'estadi és de nervis i moltes, moltes ganes d'aquest últim concert dels osonencs que aprofiten per dir adéu de manera definitiva als seus seguidors i seguidores. De fet, per acomiadar-se el grup ja ha avançat que farà un repàs dels grans temes d'una trajectòria de 14 anys que ha marcat diverses generacions. Nosaltres ens hem barrejat entre el públic per escoltar i per conèixer quines són les cançons que més esperen d'aquesta nit.
25: Sort de tu, a la fan, sí, la gent que estimo.
26: Sí. Sí, les més típiques, però les que més il·lusions fan.
25: Jo... La gent que estimo.
26: Sí. Jo crec que aquesta està molt esperada i després pues, de ballaruques, d'estar guai, totes aquestes, i jo espero que hi hagi alguna
25: col·laboració
26: d'algú.
25: Una mica de barreja de tot, perquè al final saber que no tornaran a cantar... Yeah.
1: la pena.
2: Sí. Però bé, bueno, intentarem no pensar i disfrutar el concert i ja està.
24: En total es calcula que hi assistiran unes 220.000 persones en un concert que, recordem, que havia de tenir lloc aquest dilluns, però que a causa de les fortes pluges s'ha ajornat avui, però res no ha aturat els seguidors més fidels.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí mitja hora, el Quitzenàs Manresa debuta al Nou Congost a l'Eurocup de bàsquet contra l'Ulm d'Alemanya. L'equip Manresa arriba amb ganes de refer-se de la derrota contra el Breogán. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
3: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Quitzenàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
4: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles.
3: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip, respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel Nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat.
2: Pendents al Manresa, i ahir el bàsquet Girona va sumar una victòria en la històrica estrena. La Europe Cup de bàsquet va superar el Dinamo de Bucarest a Fontajau per 87-75. David Guessen amb 12 punts, Whitaker amb 11 i Martínez Gueben amb un 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández, que treia pit per aquest primer triomf continental.
5: Sense dubte, et dono molt valor a la victòria, perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de competició europea, i després del viatge i de la tornada, que ha sigut una odissea.
2: I encara en bàsquet, el Joventut també va començar amb bon peu a la Champions League de la FIBA. La penya va superar el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic Birgander amb un 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els jugadors més destacats. En futbol, l'Espanyol ha presentat ara fa uns minuts la figura de Dani Jarque al Museu de Cera. La figura és un homenatge a l'eter capità de l'equip, que va defensar la samarreta de l'Espanyol i que va morir de manera sobtada als 26 anys, víctima d'una aturada cardíaca a Florència el 8 d'agost del 2009. La figura reprodueix la imatge de Dani Jarque amb la samarreta del club i es converteix en un nou símbol del record d'un jugador que continua molt present a la memòria de l'espanyolisme. I en handbol, el Freiking Granollers ha sumat els dos primers punts a la Lliga Europea amb un triomf sobre el Buzau romanès per 37-31. Escoltem l'entrenador Antonio Rama.
6: És estrany, perquè quan crides tu i et sents només a tu, no?, i es veu aquesta fredor, no?, que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't sense gent. Hem trobat moltíssim a faltar a la gent, hem trobat molt a faltar a l'infern. Només espero que la gent l'hagi pogut veure des de casa i l'hagi gaudit. Sí que és veritat que la primera part ha sigut, penso que, excel·lent.
2: Va ser un partit atípic disputat a porta tancada per les restriccions de mobilitat per la pluja. I a la Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barcelonet, el vigent campió, comença l'Ali. A dos quarts de nou, la defensa del títol europeu serà contra el Novi Belgrat. I ahir, per cert, l'Astralpul Sabadell va debutar amb victòria a la piscina del Jadran de Montenegro.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Arenys.
8: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
9: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
8: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
10: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
11: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Coneixes el nostre...

0: converses que fan pensar i veus que tenen molt a dir. A dones, donem a totes elles l'espai que es mereixen. Descobrim experiències, compartim reflexions i conversem sobre tots aquells temes que ens interpel·len, ens emocionen i ens fan créixer. Hi trobaràs entrevistes, testimonis i seccions dedicades a la salut, la cultura, l'actualitat i moltes altres qüestions des d'una mirada propera i oberta. Dones, cada dimarts a les 12 del migdia amb Rim Garcia.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Són 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que, recordem, continuen desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins un cotxe en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Les tempestes encara no fan net. Aquesta tarda tornen els xàfecs i tempestes de la meitat nord i est de Catalunya i es manté la fase d'emergència del ple UNCAT per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Protecció Civil demana nou prudència, tot i que les pluges, diu, no seran torrencials. Imma Soler és la subdirectora.
4: Demanem prudència a tothom perquè avui encara pot ser un dia en què puguin haver-hi alguns xàfecs. Esperem que no tinguin la intensitat, segons la previsió que tenim, que van tenir ahir, i en cas de que hi hagués alguna incidència, doncs, evidentment, estaríem fent aquest seguiment i aquesta vigilància. Però...
3: Intenses pluges que han deixat més de 300 litres a diverses localitzacions del Vallès Oriental, el Maresme i les Terres de l'Ebre. Recordem, entre divendres i ahir dimarts, Granollers ha liderat el rànquing en els 6 primers dies d'octubre amb 361 litres, 75 dels quals van caure en una hora, el dilluns, a primera hora del matí. Vilassar de Mar és la segona, amb més acumulació, per davant de l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar, que van resultar molt afectades els primers dies de l'episodi. En conjunt, una trentena d'estacions del Meteo Teocat han superat els 200 litres entre divendres i dimarts, especialment. Terres de l'Ebre i àrea metropolitana. I el Ministeri de Consum ha obert un expedient sancionador a un gran portal immobiliari que opera tot l'estat espanyol per pràctiques comercials deslleials contra consumidors i usuaris. El Ministeri detalla que es podria afrontar a multes de fins a 100.000 euros. I encara en relació a l'habitatge, Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat per la construcció d'habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda, formant part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 fins al 2030, una cessió en un termini de 75 anys. I parlem del que passa aquesta nit. Esperat ja aquest concert d'Oques Grasses, milers de persones es congreguen a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on el grup Oques Grasses celebra el primer de 4 concerts multitudinaris que farà la ciutat per acomiadar-se definitivament del seu públic a partir avui de 8:45. 14 anys de trajectòria i 6 àlbums d'aquest septet que ha quedat en la memòria col·lectiva de tota una generació. Els propers concerts seran el 8, el 9 i el 10 d'octubre.
2: Ràdio Arenys.
0: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
5: Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.

la creativitat forma part de l'ésser humà i ho manifestem de múltiples formes. Mediterrània és un espai que inclou aquesta visió. Un temps de ràdio on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho. I desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts o desconeguts que ens escolteu, també el gaudiu. Mediterrània és plural en els seus continguts. Cada setmana ho fa des d'una visió diferent. Aquesta setmana, en Pas a Pas, on parlem de com viure des de la salut. La salut des de la salut. Si us sentiu identificats amb el que es diu i voleu explicar la vostra experiència o afegir algun comentari que sumi, sempre ens agrada rebre inputs de les persones que ens escolten. Que sapigueu que hi ha dos telèfons en els que podeu enviar missatges i que també estem en el Facebook Live i en YouTube. YouTube Radio Arenys, i allà ens podeu posar cara, ens podeu veure i podeu escriure a sota que nosaltres contestarem. Sí que això és una cosa que serà molt ben rebuda. Els números de telèfons, que també estan, van passant per la pantalla del vídeo que s'està transmitint, és el 93 795 79 12 o 722 886 921. I dit això, sentim la sintonia.

0: podeu trobar al Facebook Mediterrània Radio Arenys i a Spotify. Mediterrània també està allà. Allà podreu veure el que fem i en els podcasts dels programes emesos, o escoltar-nos a la web de la ràdio. Si entreu a la carta, busqueu Mediterrània, allà també hi són. I escoltar-los com vulgueu, on vulgueu i l'estona que vulgueu, que això és l'avantatge que tenen els podcasts, que pots triar l'estona que vols escoltar-los i ja està. Aquí no, aquí estem en directe i s'ha d'escoltar sencer. Si voleu. Uh-huh. Us parla Rín García i en el so tenim a Joan Bosch, a l'estimat, valorat i desitjat.
1: Gràcies, gràcies. No es mereixen, home.
0: Sí que es mereixen, sí. Sí, sí. Mai s'ha de dir que no es mereixen les coses. S'han de donar les gràcies i prou, eh? Sí, sí. I res, passem a pas a pas.

0: Avui tenim a l'estudi a l'Aima Zapata per fer el pas a pas. Molt bona tarda, bon vespre, perquè ara ja ens despista el temps, eh?
1: Sí. Home, teòricament aquesta hora ja és el vespre.
0: Sí, és el vespre.
1: Tant, bon vespre, bona bon nit, vespre, bona bon dia de demà.
0: Encara que sigui de dia.
1: Sí,
0: i hi hagi sol.
1: Dia, sí.
0: Tenim a l'Aima Zapata i a Carlos Pérez i a José Miguel Otermín, que són els dos col·laboradors de pas a pas, els tenim de baixa.
1: Estem recuperant-se.
0: S'estan recuperant. Han tingut unes operacions i s'estan recuperant. I avui estarem nosaltres dos soles. Que no vol dir que ells no hi siguin. Que ells estan aquí en esperit i que hi seran. I que hi seran properament. O sigui que donem pas al que la Imma ens ha preparat per avui. Però abans, com sempre, farem una petita meditació per centrar-nos en els temes en els temes que avui parlarem.
1: Sí, sí, em sembla que...
0: Sí? Vinga, el Joan ens posa la música de fons i la Imma ens la dirigeix.
1: Bé, ens convido, també em convido a mi, a acabar de sentir que sóc aquí i ara... amb el nostre amic, el nas, la respiració. Ens convido a parar uns moments d'atenció al fet tan quotidià, tan fonamental, de respirar. De permetre que l'aire entri i que surti. I podem aprofitar quan surt per deixar que surti també, potser si aquella cosa que ens amoïna, allò que pesa, i podem fer-ho fent un sospir. Sí, sí, amb soroll, millor i tot. I si ve un badall, és més que benvingut. I deixem això, que entri l'aire que ens nodreix i surti allò que ens pesa, que ens és feixuc. I a cada expiració podem permetre-li al cos que es deixi anar. Res més que es deixi anar. Com si fos un nino de drap que deixem anar sobre la cadira. La cadira, la butaca, on estiguem, la terra. El terra i la terra ens sostenen. I si ens ho podem permetre, tancarem els ulls, clar, per poder anar cap a dins. Cap a aquest espai que sempre hi és. Que sempre podem anar a visitar. On podem veure com apareixen pensaments, potser, i veure'ls com tenen lloc i es poden anar, si volen. I dediquem res uns segons a observar com sentim el nostre cos per dins. Com és això de visitar el meu cos per dintre? Potser noto que hi ha algun punt que està tens. Oh. Li porto la respiració un moment i li permeto, si vol, que es deixi anar. I segueixo permetent que aquest cos es relaxi i esdevinc senzillament l'observadora d'aquest cos per dins. Què se sent? Com se sent? Puc sentir on s'acaba el meu cos? Puc sentir els peus i clarament la terra on estan? Puc sentir l'espai que ocupa el meu cos en l'espai? Puc sentir el batec del meu cor? Senzillament observar-ho.

0: com un pont cap allò de què parlarem després, observant les paraules i observant els espais entre les paraules, posaré aquí unes paraules de Sergi Torres. Tot allò que arriba a la meva vida ve perquè ho estimi. Tota la resta m'ho estic inventant. I observo què passa en la meva ment, què passa en el meu cos. Hi ha hagut algun canvi? Oh, observo només, no vull modificar res. Com qui s'enfila dalt una muntanya i mira el paisatge, no volem canviar, només l'observem. I ens regalem un parell o tres de respiracions més. Ben fondes. I si ens ve de gust només, si ens ve de gust, comencem a bellugar els dits de les mans, dels peus. Ens podem estirar. Si ens ve de gust. I si no, ens podem quedar així tal com estem. I si ens ve de gust, obrim poc a poquet els ulls. Ui, hi ha molt de llum a fora. I ens agraïm aquest regal que ens hem fet.
1: Gràcies, Inma. Ha Gràcies. Sigut un plaer fer la meditació avui amb tu. Espero que la gent que hagi pogut, perquè clar, evidentment, si estan conduint només t'han d'escoltar, o si estan fent algunes feines que no poden parar tots res, però si poden, val la pena que en aquests moments haguessin parat un moment i s'haguessin deixat d'anar, no? M'ha agradat molt a mi, jo li he baixat el cor, i quan jo baixo el cor, la respiració em ve un somriure. Em ve sempre un somriure. Això és una tàctica que es pot practicar, no? O sigui, pares la ment i t'imagines que la baixes al cor. I immediatament surt un somriure a la boca, vull dir, és instantani. I això és una cosa que dius, oh, quin agraïment, no?
0: Sí.
1: Doncs molt bé, dit això i fet a la meditació, ens presentes aquí, del que vols que parlem avui.
0: Em venia molt de gust justament parlar d'en Sergi Torres.
1: Molt bé, no, el Sergi Torres.
0: No parlar d'ell, no. Ell em diria, no. Però bé, almenys, fer servir el Sergi, això també és una expressió molt seva, puc fer-te servir? Doncs fer-lo servir a ell. Ell normalment les xerrades les fa en castellà, per tant, puedo utilizarte, diria. Doncs l'utilitzarem.
1: Qui és el Sergi Torres?
0: Ara anem-hi.
1: La gent que no
0: per què
1: conegui?
0: No el conegueu? El Sergi és un místic contemporani i, a més, de podríem dir de quilòmetre zero.
1: Sí, aquest m'agrada perquè és de casa.
0: Sí, és de casa. És de casa.
1: El quilòmetre zero vol dir que és molt proper.
0: Sí, és molt, molt proper de naixement. Ell va néixer a Barcelona l'any 75, 1975, per tant, doncs, relativament jove. Per mi cada vegada la gent em sembla més jove. Va néixer a Barcelona i va estar 10 anys treballant de fisioterapeuta. I després ho va deixar per seguir realment el que era el seu camí. Ja de petit ell explica que ja se sentia molt, molt estrany, que era un nen que quan va veure la gent, quan veia el món, ell no veia el món d'aquella manera. Va tenir molt bon coixí a casa, i llavors ara es dedica ja fa uns quants anys a compartir la seva pròpia experiència d'autoindagació. Per això quan li pregunten... Autoindagació.
1: Això és important.
0: Sí. Diu, quan li pregunten a en Sergi, això ho he tret de la seva pàgina web, o sigui...
1: Sí, ho he escrit. Jo també l'he visitat. Sí.
0: Quan pregunten a en Sergi, qui és en Sergi Torres, sol respondre, encara no ho sé. Segueixo investigant què és Sergi Torres. No m'he equivocat. Què és Sergi Torres?
1: No qui,
0: No. i què és ser un ésser humà. I es dedica, va començar amb petites xerrades, va publicar el seu primer llibre, que era Un puente a la realitat, i he començat amb el pont, ara me n'adono, 2007 crec que era, no recordo ara exactament, i va començar a fer xerrades, trobades, ell n'hi diu trobades, que cada vegada de més gent van acabar havent d'anar.
1: És a tenir en compte quan hi ha paraules, el que fan servir segons quines paraules, eh? Sí. Perquè trobades vol dir que inclou a que tota la gent pot aportar. Sí. Que no vas com una persona que vas només a rebre, sinó que tu també aportes. Aquesta és la diferència, no? Tenir en compte la gent que hi va, no? Sí. És molt important, això.
0: Radical. Ell ha trigat molt a dir que feia un curs. És a dir, jo n'he anat seguint, potser farà 5 anys que el vaig conèixer, l'he anat seguint i ell deia, jo no sóc mestre de res, jo no faig cursos, faig tallers. I ara ja fa un temps que sí que va dir, ok, vale, doncs ni puc dir curs en això que faig. Però, i les xerrades, ja et dic, les va estar fent, eren tan multitudinàries que va haver d'anar a fer a teatres. Va estar al Teatre Regina, això ho podeu trobar a YouTube, si aneu a YouTube, podeu trobar gravacions de trobades de Regina, al Villarroel, i l'última ja va ser al Teatre Borràs, crec que és, sí, al Borràs. On, no, perdó, dic malament, al Goya. Disculpeu, m'he equivocat de teatre. Bé, no importa, perquè ara ja no ho fa, eh?
1: No ho fa.
0: No. Va dir, això s'ha acabat, les coses comencen i s'acaben.
1: Sí.
0: I un procés. I llavors, doncs, fa retirs, ja fa una bona colla d'anys que fa retirs a Núria. Solia fer-ho juny, va haver-hi allò del confinament i va passar a l'octubre, i ara ho fa tant al juny com a l'octubre. A Núria és realment un lloc preciós per poder anar a passar uns dies a fer això, a indagar. No sap mai de què parlarà quan puja a agafar el micro. No sap de què parlarà. I és preciós veure quan algú li fa una pregunta i com escolta i com s'escolta, però no en Sergi, no escolta en Sergi, sinó més enllà, i com va més enllà de, a vegades fins i tot, d'allò que ha estat preguntat. És molt, molt enriquidor, moltíssim. I vaja, doncs, dels llibres que ell ha anat publicant, que són, de fet, són reculls d'aquestes xerrades, eh? És a dir, va publicar El saltar al vacío, Me acompañas, que és una expressió molt típicament seva, ell sempre fa les trobades, fa en castellà. Va treure un de il·lustrat per a Canalla.
1: Aquí tens un altre, Los Introhéroes.
0: Los Introhéroes, que és per a nens, a partir de 5 a 6 anys.
1: Aquest és molt interessant,
0: és
1: no?
0: És molt xulo. Aquest el vaig regalar.
1: Els nens, vull dir,
0: sí.
1: Els héroes, els herois interiors. Que busquen... Sí, busquen l'heroi interior, clar. Sí.
0: Molt xulo, també. La biologia del presente, que va escriure a quatre mans amb algú molt interessant, que també us recomano molt, que és David del Rosario.
1: No el conec,
0: doncs, busqueu-lo, David del Rosario. Aquest noi explica com ell, que va estudiar una carrera tècnica, no recordo, que era una cosa molt tècnica, que va aconseguir totes les beques, la feina, tot el que tothom podria pensar, parella, casa pròpia, i no era feliç. I va començar a deixar-ho anar tot, fins que es va donar compte que per poder viure una experiència humana no tenia informació. I va començar a estudiar neurociència i està molt més enllà. És un personatge realment fascinant.
1: És curiós perquè són molts personatges d'aquest tipus, han fet un procés exitós, no?, del que la societat vol per ells, o vol per cadascú de nosaltres, i hi ha hagut un moment que hi ha un trencament.
0: Sí.
1: O un trencament per malaltia, o per no trobar-se a si mateix, per diferents causes, però hi ha trencaments que els porten cap a una espiritualitat, un connectar amb les essències que som, no?
0: Sí. No puc recordar qui famós deia que desitjava que tothom arribés a ser molt famós, molt ric, tot allò que
1: perquè
0: volgués,
1: se n'adonés.
0: Per adonar-se que no era allò que realment necessitaven. I a David li va passar una cosa així, i de veritat, seguiu-lo, a més és superamè, és molt clar a l'hora d'explicar.
1: Fa fàcil.
0: Molt, molt, molt, de veritat. I aneu apuntant, si voleu.
1: Però quina era la proposta?
0: I la proposta...
1: Qui,
0: la proposta
1: de qui parlarem?
0: Sí, d'en Sergi
1: Torres. I la proposta era...
0: Era, jo li vaig, en Sergi va treure aquell llibre, Aurum. Aurum.
1: El tenim a la pantalla, si el sí. voleu veure. Eh? Aurum. La gent que ens estigui mirant pel Facebook o per YouTube, el poso a la pantalla perquè veieu quin llibre és.
0: És una delícia. Aurum, en llatí, vol dir or.
1: Or.
0: Or. I ara no recordo el nom. En japonès hi ha una tècnica de restaurar peces de ceràmica delicada, restaurar-les amb or.
1: Amb or, sí, sí, sí. D'això el refilet aquells que tenen moltes peces en or, sí, sí.
0: En fet, si es fiques a la portada ja porta això, no?
1: La, sí, sí, té les unes línies entre entrellaçades que són d'or. Sí. I la proposta que tu fas avui és
0: clar, el que diu en Sergi és que diu tantes coses interessants que, i vaig recordar que li havia regalat a la meva germana aquest llibre
1: i l'has anat a buscar
0: i sí, sí li vaig dir Susi, me'l deixes? I encantada, perquè és la destil·lació d'allò que diu en Sergi triat entre ells
1: l'essència,
0: frases brevíssimes. Això sonaria també molt japonès, molt zen.
1: Bueno, és que sempre hi ha allò, menos és más.
0: Exactament. Sí, però són frases està... molt breus i, a més, acompanyades per imatges. I vaig pensar, dic, oh, pot ser molt bonic. I, a més, el Sergi, quan fa la presentació d'aquest llibre, diu, manual d'ús d'aquest llibre. S'agafa el llibre, sisplau, Rim, si ho pots fer.
1: Ja el tinc a les
0: mans. Agafes el llibre, molt bé. Agafes el llibre i l'obres a l'atzar.
1: L'obro a l'atzar.
0: A l'atzar. I aleshores...
1: Hi ha una frase.
0: Mires
1: i una
0: i
1: imatge.
0: Endavant.
1: Ensenyo la imatge a càmera, si la voleu veure, que I, realment no és l'important, és un complement, la imatge és un complement, perquè la frase diu...
0: Clar, i per qui ens està escoltant, és com si fos, no sé, com blat, i hi ha una papallona blava arrepenjada.
1: Sí, hi ha una branqueta de blat, de blat i una papallona blavosa, i al fons està difuminat.
0: Exacte.
1: I diu... Solemos usar las emociones como motor de acciones, pero también son la llave que abre la puerta hacia nuestro ser. Solemos usar las emociones como motor de acciones, pero también son la llave que abre la puerta hacia nuestro ser. Això com et ressona?
0: Doncs m'ha portat allò que ell diu, i ara he trobat aquí una cita seva, que diu, digues la teva emoció, quina sigui, és igual, la ràbia, l'alegria, digue-li, hola, deixa'm sentir-te, no et rebutjo, oh, és que estic enfadada, estic trista, hola, deixa'm sentir-te tota, perquè és una porta o una clau, és igual.
1: És igual.
0: Però,
1: a saber què hi ha dintre de tu.
0: Es va, que hi haurà. I més enllà, i escoltant-lo amb ell, ho vaig comprovar. Quan... Bé, va morir.
1: No.
0: És igual, sí. No, parlo, sí. Ara aviat, ja fa 6 anys i mig, va morir el mateix dia el meu home i el meu pare.
1: D'unidós, van anar dues ànimes.
0: Sí, se'n van
1: molt properes.
0: Se'n van anar juntes. Per tant, el dol no va ser fàcil.
1: No.
0: Jo no era conscient, però era doble. I recordo arribar a casa, sobretot per mi el dol va ser com molt evident, perquè el meu pare l'havia ja anat fent predol, se'n va anar amb una mena d'Alzheimer, una cosa així, no era ben bé això, però sí una demència, i el vaig anar plorant a trossets. Però el Pere va ser més complicat. I em recordo arribar a casa amb una tristesa i una ràbia enormes i recordar el que deia el Sergi, travessa això. I asseure'm a la taula, a la cadira de la cuina, a sentir tota la tristesa que podia sentir, tota la que hi havia. I a sota hi havia molta ràbia, i a sentir-la tota. I a sota hi havia la pau.
1: Això és com l'au fènix, no? Que baixa, i ja quan no hi ha més a baixar, només queda tornar a pujar. I aleshores és quan trobes la pau. Perquè si no, amaguem, tapem i no resolem.
0: No.
1: I no resolem.
0: No.
1: Obrim una altra?
0: Obrim una altra.
1: Vinga. Va. Torno a obrir, tanco el llibre i
0: gaire.
1: Busco a veure per on. Ah, mira, uau, la imatge.
0: Una revista bé, què és? Ai, amor, és un gosset d'aquests que tenen, no sé com es diuen, carlins, sé que es diuen que tenen el nas tot xafat.
1: Sí, però...
0: Com
1: que...
0: si estigués embolicadet amb una manteta blanca.
1: Sí, sí.
0: Oh, és coquíssim.
1: No sé, jo aquests que els vesteixen, no sé jo pas. Bé, però bueno.
0: Jo no ho faria, de vestir-lo així, però veig aquest animal molt estendre.
1: La frase és molt bona, eh? La frase és molt bona. Diu, quizás no de, nos dé miedo darnos cuenta de que no somos lo que pensamos que somos. ¿Eh? Quizá nos dé miedo darnos cuenta de que no somos lo que pensamos que somos.
0: Uh-huh. Es que no lo somos.
1: Vinga, explica.
0: És que no són per mi, eh?
1: Home, tant, sempre és per nosaltres.
0: No som.
1: Això s'ha de dir, que sempre és per nosaltres i que tothom que ens escolta o tothom que llegeix aquestes frases o qualsevol altra, és des del que ells sent, des de la seva perspectiva, des de la seva mirada, des dels seus ulls, no des dels nostres, ni dels ningú, i cadascú el seu.
0: Sí, mira, i ara em porta una cita que també havia portat en Sergi.
1: Llavors, va continuant.
0: Sí. Quan vaig néixer en aquest cos, diu ell, no va néixer una personalitat. Aquella essència que va néixer no mor quan la vesteixes de personalitat. És allí, coberta, dissimulada, com està dissimulat aquest animaló de la fotografia.
1: Sí, sí, de la fotografia.
0: Que te l'has de mirar bé per adonar-te que és un gosset.
1: És un gosset embolicat amb una manteta.
0: És un gos.
1: Que clar, que no és el que...
0: No és un peluix, no és...
1: No. I potser ell mateix no se sent el que és.
0: Clar. Diu, tots els éssers humans, avui en dia, han nascut des d'aquest aspecte essencial de vida. Tots neixen en potència plens i esplendorosos. Sí, sí, vosaltres que escolteu, també.
1: Sí.
0: Els que som aquí a l'estudi, en Joan, també.
1: També.
0: Tots. En potència, plens i esplendorosos, tots.
1: Tots, tots. És que ho perdem. Ho anem perdent.
0: No, no perdem. Ens n'oblidem.
1: Sí, sí.
0: Queda
1: sí,
0: tapat per aquesta personalitat que anem teixint, i que ens anem creient, perquè diu aquí, diu, segons el context en què naixem, ens anem transformant i acabem sent el que som, però que no és el que som.
1: Que no és en realitat el que som.
0: No. Diu, així, per exemple, hi ha dones en alguns països que creuen que són objecte familiar, i homes que creuen que són els reis del mambo. Tot plegat és fals, però ens ho creiem.
1: Ens ho creiem. I ens creiem tantíssimes coses. I les tenim injectades en vena. I encara que tu siguis conscient, això és el procés que està que diu el Sergi, encara que tu siguis conscient de totes aquestes coses, de tant en tant, sí, es fa una travessa per ahí i tornant, diu, però com estic pensant jo això si no és el que jo crec, no? Però passa. Hi ha una música que havia de sonar abans i no ha sonat, que m'agradaria que sonés, perquè parla d'això, no? Del que fem a la vida. La cançó es diu Dejamos huellas bonitas, d'Antoñito Molina, i és molt canyera, que això ja dona vidilla, però va dient això, no? Que potser el que hem de trobar és trobar-nos nosaltres. Deixem un camí, però hem de trobar aquest, no? El nostre.

0: bonita.
1: No la coneixies, què t'ha semblat?
0: No, m'encanta. Que bonica.
1: Això és una màgia d'internet. Tu li poses una cosa, li fas una petició i et connectes. I apareixen.
0: I apareixen,
1: no? Sí. I a més és que anava lligat amb el que estàvem parlant.
0: Superlligat. No? I a més, he estat començant-la a sentir i veig aquí, dic, uah, aquesta. Diu en Sergi, quan et miro a tu, tu no ets allò que jo penso. Mm-hmm. T'imagines que tu fossis allò que jo penso?
1: Mare de Déu.
0: Els meus pensaments són petitíssims davant allò que tu ets.
1: Ets molt més gran que els meus pensaments. És molt maco, això.
0: Sí.
1: I una altra cosa que escoltant la cançó m'ha vingut, no? Quan es diu que mirant-nos els ulls, em fa gràcia perquè, clar, tenim tan en vena el fet de que mirem els ulls de la parella, saps? Les cançons parlen de parelles, no? En general. Vull dir, és molt complicat que no es... I em venia, no, és mirar els ulls a qualsevol persona que tens al voltant. Mirar els ulls, que no ho fem. Que no mirem els ulls, que no ens mirem els ulls. Que és, saps què és? Que són els ulls quan tu mires una persona? L'entrada de l'ànima. Per això hi ha molta gent que no aguanta ni mirar ni deixar-se mirar. És tot un procés, permetre que l'altre entri.
0: Clar, això és una qüestió cultural.
1: Oi, evident.
0: Aprenem ja de petits,
1: sí,
0: que una miqueta, una miqueta està bé, però no massa.
1: No massa,
0: perquè a partir d'aleshores ja estem entrant en un àmbit d'intimitat.
1: Clar, ja entenem... no, ha de permetre l'altra persona. Hi ha moments que es veu que es permet, hi ha moments que no. I aquí està el respecte, clar, sí. Tornem al llibre.
0: Sí.
1: Vinga, torno a obrir un altre, a veure què sortirà.
0: Seguim jugant.
1: Uau! Us ensenyo la imatge i la Imma la descriu.
0: És una nena gran que està estirada a la gespa.
1: Una noieta, una noia, una senyora.
0: Bueno, que s'ha posat... Està, ja amb la seva melena, tal, i s'ha posat unes ulleres negres, unes celles ben gruixudes negres, un bigoti ben negre...
1: A los hermanos Marx.
0: Sí, ja està rient.
1: Sí, estil hermanos Marx.
0: Sí,
1: total. I diu, trata de ser comprendido por todos... No, perdón. No he llegit bé. Tratar de ser comprendido por todos es una tarea que dura toda una vida. Decidir dejar de hacerlo dura un instante. Ho torno a dir. Tratar de ser comprendido por todos es una tarea que dura toda una vida. Decidir dejar de hacerlo dura un instante.
0: A part de que duri tota una vida, està abocada al fracàs.
1: No, clar.
0: És a dir, no és que duri tota la vida, però quan et mors ho has aconseguit. No.
1: I a més pateixes.
0: Pateixes.
1: Perquè no, aquell no li agrades, el que no sé què, vas patint. Intentar que la gent et comprengui és complicadíssim.
0: Si feina tinc a comprendre'm a mi mateixa.
1: Aquí. Ara, la imatge jo no l'acabo de veure, per això...
0: Jugant a disfressar-se. Està disfressada i jugant a ser algú diferent.
1: Ah,
0: i li importa un rave.
1: Li importa... I què? Sí. Això seria el significat.
0: Sí, li importa un rave que estigui, que pensin si és una nena, si és un home vell, si...
1: Bueno, jo el veig molt, hermanos Marx.
0: Sí. Mm. Estàs senzillament gaudint de l'instant del joc.
1: I què és per tu, el que ha dit la frase, el que hem llegit?
0: Doncs això... Això no té sentit intentar que t'entenguin ni que t'estimin ni que agradis a tothom. Mm-hmm. L'única persona que has de tenir present, que has de mirar de comprendre i de ser compresa per ella, és a tu mateixa.
1: Mm-hmm.
0: Ja està. Mm-hmm. Ja està. I si hi ha un moment en què no et comprens, també està bé.
1: Bueno, si t'estimes, el que dèiem abans.
0: És a dir, estimar no és comprendre. Estimar és acceptar tal com és.
1: Mm-hmm.
0: No et comprenc, però t'estimo. No et comprenc, però et veig i t'accepto.
1: Mm-hmm. I ja està. Sí, va molt per aquí la cosa. Se'ns va passant la... Fem una altra frase i una cançó, perquè he triat diverses, i també són... Bueno, i tu també has triat dues, que són xules. No, també les escoltarem. I explica per què les has triat. A veure, anem a obrir el llibre, a veure què sortirà per aquí. Aquí. Uau, que maco aquest.
0: Són dos nens...
1: Dos nens.
0: Que tenen un ordinador portàtil cadascú a la falda, sí, però s'estan mirant els ulls i estan rient.
1: I estan rient, sí senyora.
0: Vaja.
1: La poso per imatge.
0: Unes riallades.
1: I a veure què ens diu. A veure què ens diu. Ens diu: el presente, tan simple para aquellos que viven en él, es imposible de alcanzar para aquellos
0: que lo intentan.
1: Que lo intentan. Torno a dir, perquè clar, aquestes coses s'han de parir. El presente, tan simple para aquellos que viven en él e imposible de alcanzar para aquellos que lo intentan.
0: Sí.
1: Explica'ns.
0: Pues salto en l'Anthony de Melo, que em van parlar fa el programa anterior, potser va ser. Li llegia l'altre dia que deia intentar, o era Krishnamurti? No importa. Intentar és mentir. És a dir, i recordo ara quan vaig fer un...
1: Explica això de que intentar és mentir.
0: Sí, sona molt fort, sí, ho podem matisar, òbviament. Però recordo que estava fent un retir que vaig anar a fer a Menjou Dispensa, ara fa uns anys, i vaig amb la meva... la que em portava, no? I li dic, és que no aconsegueixo obrir el cor. I ho estic intentant. I posa una xancleta al terra... Estàvem a la platja, posa una xancleta al terra i em diu, intenta donar-li una patada a aquesta xancleta. Jo li vaig donar una patada. Diu, no, intenta donar una patada a aquesta xancleta. Li dono una patada. Diu, no, et dic que ho intentis. És a dir, que no ho aconsegueixi.
1: Sí, clar. No t'estava dient, fes un cop a la sabata. Sinó intenta-ho.
0: És a dir, no ho aconsegueix.
1: O sigui, només estàs en l'intent.
0: No ho aconsegueix.
1: Per tant, un intent no és un aconseguit.
0: No. En llatí, intendere, vol dir tendir cap allà. No arribar-hi. Anar-hi, però no arribar-hi. Per tant, clar, si és cert que si jo dic intentaré fer tal cosa i ho dic d'acord i ho vull fer... amb un llenguatge quotidià, doncs vol dir que tinc intenció de fer-ho. Però a vegades pot haver-hi un cert amagat que ho intentaré però no crec que pugui.
1: Sí, bueno, és que això, aquest és com una conseqüència, no?
0: I ja està, llavors no ho faré.
1: Sí. O no em sortirà, o se'm dirà. Està molt en l'ambient, però molt, el negativisme, no? No, és que això jo... A mi em passa molt, això és una anècdota, però a mi em passa molt amb els aparcaments, no? I un dia vaig decidir que aparcaria. I ja no em qüestiono més, és que no m'ho qüestiono més. Arribo i hi ha un aparcament. I és curiós perquè la gent quan ve amb mi em diuen, és que tu sempre trobes aparcament. I els hi explico, feu-lo així. I no s'ho creuen, no, perquè a mi no em sortirà, no, perquè jo no puc, no, perquè... El mateix que ho he fet jo ho podeu fer vosaltres, és que no és més. Vull dir, no, però això, en general, quan parles així d'aquest tipus de coses, de dir, si tu vols estar, és només fer-ho, no? Et miren amb el no, a mi no. I en altres situacions, a mi no.
0: Ens boicotegem.
1: O no puc.
0: Ens boicotegem amb molta habilitat.
1: Amb molta habilitat.
0: Sí. Estem sempre, i això a la frase anterior, a una decisió de distància. Sempre estem a una decisió de distància.
1: Explica, perquè aquesta frase també és molt bona. Sempre estem a una decisió de distància.
0: És a dir, jo sé que hi ha coses que no he aconseguit fer perquè realment no he decidit fer-ho. Molt inconscientment. Hi ha una part de mi que encara no ha decidit fer-ho. Conscient, òbviament.
1: Inconscient.
0: Però si no he aconseguit, és perquè no he decidit fer-ho.
1: Perquè no he decidit fer-ho.
0: Però quan decideixes, realment, passa.
1: Passa.
0: Ho fas. Però
1: pot
0: ser que hagi decidit, sense adonar-me'n, que no ho faré. Aleshores, no ho faig.
1: No ho fas, clar, sí. Però... Està bé. Hi ha un munt d'inputs que estem llançant avui a les zones perquè arribi aquí els hi faci falta. els vulgui acollir. Mm. Has triat tu una cançó, que és Ítaca, del Lluís Llach.
0: Sí.
1: Què és el que t'ha fet triar-la?
0: Me la va fer triar perquè parla de tornar a casa. I per mi, i també veus, amb això me'n dispensa, quan es diu tornar a casa hi ha alguna cosa en mi que s'emociona. Tornar a casa, en el sentit més, per mi, més espiritual de la paraula.
1: Ah, sí, sí.
0: Val? I en Sergi ens convida, ens dona camins per poder tornar a casa. Per això la vaig triar, perquè parla de tornar a casa i d'allò que aprenem en el camí.
1: Doncs escoltem una estoneta a Lluís Llach i tancem.

0: Explica com t'ha agradat tu Lluís Llach.
1: Bé, aviam, Llach m'agrada molt per les cançons que fa, les lletres que fa, però més Ítaca a mi m'agrada especialment. I tinc una predilecció.
0: És el viatge.
1: Sí.
0: Segons el Joan, que ens estàvem parlant mentre s'escoltaven, diu que ell és com persona molt dolç i molt asseguible. O sigui que bravo per Lluís Llach.
1: Que bé.
0: I tornem a obrir llibre. Tornem a obrir
1: aviam
0: llibre.
1: Aviam què ens sortirà.
0: A veure quina pàgina sortirà. Vinga, què és?
1: Una rosella en un camp de blat.
0: Una rosella en un camp de blat.
1: Preciosa. Vinga, una rosella destacant-se moltíssim.
0: Sí, és maquíssima.
1: Més, en aquesta època.
0: En aquesta època, sí, els camps estan plens de roselles.
1: Sí.
0: És una flor molt senzilla i, en canvi, és molt maca.
1: Preciosa.
0: És preciosa, eh?
1: Ui, lo que dice.
0: I lo que diu. No sé pas.
1: Acabo de veure-ho.
0: Si va lligat amb la rosella.
1: Dale.
0: El único camino verdadero es el amor. I no hi ha més. No porque sea el mejor, sino porque es el único con sentido propio.
1: Claro.
0: Torno a dir-la. El único camino verdadero es el amor. No porque sea el mejor, sino porque es el único con sentido propio.
1: Claro,
0: diu la Imma. Claro.
1: Què vols dir, claro, Imma? Només hi ha amor. És a dir, partim ara d'aquí, de si existeix... Si creiem, i jo sí, creiem, no crec, sé que hi ha Déu, posa ni el que tu vulguis, intel·ligència universal, que vulguis, supraconsciència, no importa.
0: Bé,
1: però per mi, si hi ha Déu, només hi ha Déu, no pot haver res més. I Déu és amor, no és res més. Digue-n'hi amor, digue-n'hi llum, energia. Per tant, és l'únic que té sentit, és l'amor. I la resta, el mal, el tal, és l'absència d'amor. Igual que només hi ha llum, no hi ha foscor. La foscor és absència de llum. Per tant, l'odi és absència d'amor. Però l'únic que hi ha realment és amor.
0: És amor.
1: Clar.
0: I si realment entrem en aquesta vibració, no? En aquesta energia... Bueno, el cos funciona d'una altra manera, tens una alegria interna enorme i realment veus el teu entorn d'una altra manera, vibres d'una altra manera, vibres allò amb amor i amb compassió ben entesa, eh? Vull dir, perquè la compassió també és una paraula que s'ha fet molt mal ús d'ella, no? El que significa compassió dels altres, el ser compassió vol dir ser empàtic amb l'altra persona, no? I això és molt valuós. Sí. Fem una altra frase. Vinga,
1: va,
0: i tanquem.
1: Va, fem l'última.
0: L'última, vinga. L'última del vespre. Uau, aquesta és potent, eh?
1: Aviam com descric jo això. És una tela d'aquestes xarxes metàl·liques que estan tanques.
0: De fines, de valles. Tanca,
1: però està trencada, oberta, i en el fons es veu un punt de llum.
0: Un raig
1: de llum.
0: Sí,
1: I ara ensenyem.
0: L'ensenyo. Li estava ensenyant a l'Imma
1: per ràdio i
0: perquè la pogués descriure. I jo ara l'ensenyo per imatge perquè es pugui veure aquest raig de llum.
1: Sí.
0: A través d'una red, d'una malla de red tallada o trencada, i diu, el miedo que tienes a sufrir no es nada comparado con el miedo que tienes a no sufrir, el buit de no patir. Hem de patir, és que ho tenim com en vena, no? Com en disseny. Hem de patir, i si no pateixo, dius, no pot ser, haig de buscar alguna cosa per patir.
1: Sí, diu el Sergi, recordo un cop, diu, és que això de com de patir no es da com a vidilla.
0: Sí.
1: Que clar, en castellà és molt divertit perquè vidilla és una vida pequeña. O sigui, una vida minúscula, per què quieres una vida minúscula quan tens la vida, tota la vida?
0: No torno a llegir perquè entri. Sí. El miedo que tienes a sufrir no es nada comparado con el miedo que tienes a no sufrir.
1: I ja me lo monto per patir.
0: És curiós com estàs en tranquil·litat, estàs bé, tens un benestar, i dius, aquesta que falla, aquí falta una cosa, i què em passarà ara? I vas buscant el què per no sentir aquella plenitud, no?
1: Clar.
0: Aquell benestar d'estar bé, i dius que no cal.
1: Sí. Avui la meva mare faria anys.
0: Felicitats, estigui on t'estigui.
1: Rosa. M'ha vingut una frase que feia servir ella. Deia, és que no es pot tenir tot. És a dir, sempre s'està patint.
0: Veus? Perquè això ens ho han repetit tant.
1: Clar, ell ho va aprendre. De qui ho va aprendre, de qui ho va aprendre, de qui ho va aprendre. I em va... Clar, ja vaig dir, no és veritat. Sempre, i recordo, deia una altra frase, no recordo com la deixava anar, però era una cosa així, que si no hi ha un problema n'hi ha d'haver un altre.
0: Bueno, és que la vida, el camí que venim aquí, és a patir problemes, a patir.
1: A guanyar-nos el cel patint.
0: I una altra cosa és el que tu pots aprendre, que és diferent. Mm-hmm. Fer un aprenentatge és una cosa positiva, i una altra cosa és patir fent aquests aprenentatges, no? Que no està lligat una cosa amb l'altra.
1: Sí.
0: No?
1: I molt breu, però aclarir, no estem dient el dolor. El dolor és una cosa que no és opcional. Mm-hmm. El patiment és una decisió que jo prenc davant d'aquell dolor.
0: Això fes una diferència, perquè el dolor no és...
1: El dolor físic és una cosa, ara jo em dono un cop, o... El dolor físic és una cosa que no és opcional, que apareix.
0: El dolor emocional també.
1: També l'emocional. Hi ha qui ho podria discutir, això, però bé, anem a la cosa normal, no? Però el patiment l'afegeixo jo. I un cop recordant.
0: És aquest negar... Que
1: quan començo a dir, ai, una altra vegada, em fa mal... No, sí, sempre... No, i ara, més a més... I començo a construir tota una xarxa on jo mateixa m'atrapo...
0: De pensaments que no són reals...
1: Sí. I això és el patiment.
0: Sí, sí. Arribem al final, amb tot aquest seguit de frases del llibre Urum, del Sergi Torres, que hem fet avui, hem anat llegint, triant i veient la imatge i explicant-les, i des de les nostres experiències, des de les nostres coses viscudes i del que diu el Sergi sobre això, doncs hem anat fent el programa avui de pas a pas, salut, la salut des de la salut, o sigui, un pas darrere l'altre per arribar. Està sonant la música de Sisa, que avui ens acompanya cada dia. Com és, Joan?
2: Qualsevol nit pot sortir el sol.
1: Sí.
0: Bueno, jo aquí afegiria totes les nits, per deixar de ser nit, és perquè surt el sol. Vull dir. Això és així.
1: Aquesta letriada l'he proposada, perquè sí que pel final, no el sentirem, però diu, el temps també pots venir si vols, diu, t'esperem, hi ha lloc per tots. Uh-huh. El temps no compta, ni l'espai. Uh-huh. Qualsevol nit per sortir el sol.
0: Per ningú.
1: Va.
0: Per ningú.
1: Però, a més, després vaig pensar... parla d'un munt de personatges. I nosaltres ens passem les nostres vides, primer, creient-nos un personatge, fent personatges de tota mena. Aquesta soc jo a la feina, aquesta soc jo amb la família, aquesta soc jo... Com... No? Creient-nos personatges. I no, tots som benvinguts. Sí.
0: Tots som benvinguts.
1: Tots som benvinguts, però
0: doncs
1: no soc jo.
0: Doncs la deixem sonant, aquí ens acomiadem de totes les persones que ens escolten i que ens veuen, també ens veuen, i que tingueu molt bon feliç, que arribin aquestes llavors i facin plantetes. Moltes gràcies per escoltar-nos. Gràcies, Joan. Gràcies a Ràdio Arenys per deixar fer aquests programes. I gràcies a la Imma, que avui ens ha acompanyat.
1: Gràcies.
0: Ha sigut un programa molt rigut, diguem-ne. Sí. Rigut molt. Gràcies i fins la setmana que ve amb una altra Mediterrània.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Aturat el desnonament en un bloc de pisos de Sant Andreu després de més de 12 hores de pressió veïnal. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar el bloc Llenguadoc 74 en aquest barri, gràcies al Fons d'Emergència Habitacional de la Generalitat. Hi havia 18 pisos afectats on viuen 32 persones, 6 de les quals són menors. El desnonament estava previst per aquest dimecres al matí, però centenars de persones s'han mobilitzat davant de la porta per impedir-ho durant hores. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
2: Vull informar que hem aconseguit aturar el desnonament i jo crec que aquesta és la notícia més important. Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del Fons d'Emergència Habitacional que va crear el Govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes.
1: Lídia Guillén és la secretària d'Habitatge de la Generalitat.
3: Necessitem una gran aliança de país pel dret a l'habitatge amb institucions, ajuntaments, entitats, veïnat i tots els sectors disposats a portar solucions. Una força col·lectiva capaç de convertir aquest dret en una realitat. Avui celebrem que el desnonament no s'hagi produït, però el nostre compromís no s'acaba avui. No n'hi ha prou de guanyar temps. Cal guanyar estabilitat i dignitat.
1: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, que el 23 de setembre va ser desnonada al seu pis del Retiro, ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón aquesta tarda. Havia donat nom als decrets d'habitatge i s'ha convertit en un símbol de la lluita per un habitatge digne i contra els desnonaments. Va ser traslladada a l'hospital després de ser expulsada al seu pis durant 7 dècades i, tot i això, tot i l'estat delicat de salut, va enviar diversos missatges. El Sindicat d'Inquilines de Madrid ha lamentat que l'acord aconseguit amb l'empresa propietària de l'immoble que li permetia tornar a casa ha arribat massa tard. I els Mossos han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle volcat en una riera del Vendrell. Els agents l'han localitzat i han vist que a l'interior hi havia un cos d'una persona morta en estat de descomposició. Hi havia una denúncia de desaparició del propietari d'un vehicle a l'agost, quan van tenir lloc uns aiguats al municipi. Per cert, que el Museu Mar i Cel de Sitges estrena demà dijous al racó Lola Anglada, un espai on ressusciten temporalment algunes nines de la col·lecció històrica de l'artista. Més de 500 en peces del segle XVII i de la primera meitat del segle XX.
0: Ràdio Arenys, la primera en arribar. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
7: Vols anunciar el teu establiment o servei?
6: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
7: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
8: Què puc fer si l'alcohòlica no reconeix que té un problema amb l'alcohol? Això ens preguntem als que hem estat afectats per la manera de beure d'una altra persona. A Al-Anon ens ajudem a trobar resposta a aquesta i altres preguntes. Apropa't. Al-Anon 932 012 124 o en el web al-anonespana.org.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa, volem saludar a tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago, com sempre, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut. Hola, Iago, com estem avui? Com va?
1: Hola, molt bé. Doncs un programa més, no?
0: Un programa més, però amb una cara ben diferent, eh? Cada setmana anem encetant nous programes en diferents cares, diferents entrevistats.
1: Sí, un programa ben diferent als que anàvem fent, no? Un tema força interessant, no?
0: No diguem el què, encara no diguem el què. És un misteri. Després també volem saludar a la Eva Sallés, que estan aquí, doncs, tan simpàtica com sempre, amb moltes ganes, suposo. Com vens avui?
2: Avui vinc vestida de negre.
0: Vestida de negre?
2: Però amb espíritu content, encara que vinguis. Bé. Bé, amb ganes de començar avui en aquest programa.
0: No, i a més també té...
2: A part, aquesta persona que ve avui, no sé, és una persona que dona molt bona energia i tinc ganes de començar la tertúlia.
0: Doncs molt bé, sí, perquè serà una tertúlia, perquè som una colla.
2: Exacte.
0: No sé si ara parlarem amb ella i ens dirà si s'esperava tanta gent o no. Després també hem de saludar i amb moltes ganes també... També és una persona molt simpàtica, amb Miguel Ángel Segura. Però per què rius?
2: Perquè no ho és.
0: Home, no ho és.
3: Perquè em fa gràcia.
2: Sí que ho és, sí que ho és.
0: No, home, no. Aquí, tots els que estem en aquesta emissora, tots som simpàtics.
2: I tant. Sí.
0: Home, a veure, uns més i els altres menys.
2: És una característica que tenim que tenir, no?
0: Clar. Home, tots ho som. El que passa que a vegades riem més o riem menys. Doncs res, va, vinga. Ara... Sisplau, ara uns moments de silenci perquè hem de saludar en Joan Bosch, que és el capità d'aquest vaixell. Com estem, Joan?
4: Bé, ja podeu parlar, no patiu, que aquí estem com a casa. Escolta'm, avui agafarem una bicicleta, tots, hem llogat unes bicicletes i anirem pel bosc i, escolta'm, anirem on ens porti el caminet.
0: O sigui, va per lliure l'assumpte.
4: Sí, a veure, anirem a fer una ruta i, escolta'm, allà on ens porti el vent.
0: Bueno, està molt bé.
4: Què
0: jo, saps quan ho havia fet?
4: Quan?
0: Quan estava al centre excursionista d'Arenys de Mar,
4: mira.
0: Que vam anar de campament a Menorca i vam anar amb bicicleta.
4: Doncs mira.
0: Llavors que estava de moda
4: el fet de
0: fer excursions i campaments, no sé si tu n'has organitzat
4: maco,
0: algun,
4: sí.
0: Amb bicicleta, el que passa que tenia... Va ser el campament més esgotador de la meva vida.
4: És dur.
0: Perquè has d'estar davant, a darrere...
4: A tot arreu,
0: vigilant. En fi, a tot arreu, però va estar molt bé. Amb bicicleta, mira, em recorda aquells moments i aquell campament d'estiu a Menorca.
4: Doncs vinga.
0: Doncs vinga, ja ens enfilem, no?
4: Cap a on ens porti la bicicleta. Vinga.
0: Doncs vinga, ens portarà avui a Temps de Salut, ens portarà aquesta bicicleta en un món tan antic com la mateixa humanitat, el de les plantes medicinals i remeieres, un món de saviesa popular, de coneixements transmesos de generació en generació que batega els nostres boscos, sovint fora del focus de la medicina convencional. I és que, malgrat els avenços de la farmacologia moderna, les plantes continuen sent una font inesgotable de recursos per la salut. No només perquè molts dels medicaments actuals en deriven, sinó perquè ens ofereixen una manera més natural, accessible i sostenible de cuidar-nos. En un moment en què cada cop més persones busquen alternatives al consum excessiu de fàrmacs, recuperar aquesta memòria corresponent a les plantes medicinals i remeieres no només és útil, sinó necessària, però també comporta una responsabilitat. Saber què collim, com ho fem i, sobretot, per a què serveix cada planta realment. Avui, però, no parlarem de plantes exòtiques ni de remeis de països llunyans. La nostra conversa girarà al voltant de les que creixen als nostres boscos, camps i muntanyes. Plantes com el romaní, la farigola, el saúc, la malva o el dent de lleó. Aquelles que els nostres avis coneixien pel nom i utilitzaven per a les afeccions més quotidianes, com ara un mal de panxa, una tos persistent, una ferida que no acaba de tancar-se o un insomni que no ens deixa descansar. Descobrirem els seus usos populars i també aprendrem a distingir allò que és un bon remei del que pot ser un perill. per guiar-nos en aquest viatge ens acompanyarà l'Alba Miralpeix Camps. L'Alba és diplomada en educació social, mare, remeiera i acompanyant familiar i emocional a la sexualitat conscient i viu a Sant Celoni.

0: En primer lloc, Alba, donar-te la benvinguda aquí en els nostres estudis i benvinguda i ben retrobada de nou, perquè ja has vingut aquí a Temps de Salut en una altra ocasió, que ens va agradar molt, i en aquell moment va sortir la idea que ara doncs tenim i que ara doncs, bueno, ens obriràs.
1: Moltes gràcies, un plaer, un goig.
0: Un goig, molt bé. Doncs comencem l'entrevista, ens anirem intercanviant, mirarem de que això sigui una xerradeta. Un, l'altre, jo, doncs, bueno, faré com estava pensant amb en Xevi, del Barça, no?, que és el que distribueix el joc.
2: Xavi.
0: En Xavi
2: no? Hernández.
0: En Xavi Hernández, sí, em va agradar molt.
1: On està aquest, ara?
3: A Holanda.
0: Està a Holanda.
1: Ah, ostres.
0: Sí, en Joan em diu que sí, també, però bueno... doncs començarem.
1: Vinga.
0: Alba, tu, entre altres coses, ets diplomada en educació social i acompanyant familiar i emocional a la sexualitat conscient, però, a més, has escollit dos. Aquesta especialitat lligada en el món de les plantes medicinals i remeieres. Perquè, clar, sembla que tot això està com desconnectat, però no. Jo crec que tu això ho deus connectar-ho, no? Per què aquesta afició i també professió, no?
1: Mira, jo sempre dic que comparteixo el que m'he caminat.
0: El que t'has caminat.
1: Amb el que m'he caminat, el que m'ha bellugat com a humana, el que m'ha fet transformar, el que m'ha ajudat a destilar, i allò, aquella medicina que he destilat, és la que comparteixo a qui li pugui servir. Llavors, jo, després d'estudiar educació social,
0: sí,
1: me'n vaig anar a viure a la muntanya amb el pare de la meva filla. Érem molt joves, 20, 21 anys, al Montseny, amb una masia sense llum. Vam estar 13 mesos allà, 13 llunes. I jo sempre dic que allà vaig renéixer. I què és el que em va fer renéixer? Algo molt, molt senzill. Sentir-me que formava part del bosc. És a dir, que era una més al bosc. Llavors, al col·locar-me com humana allà integrada, allà vaig començar a rebre la saviesa. M'acostava, caminava les plantes al bosc i em venia,
0: venia.
1: La connexió, em venia molta, molta informació que en aquell moment no ho explicava a ningú. A part perquè pensava que ets a explicar com ho sento, de quina manera ho percebeixo.
0: Clar.
1: Ara, després de quasi 24 anys,
0: sí,
1: ja quan acompanyo passejades o tallers, soc superhonesta, però en aquells moments era... simplement em faltava connectar al bosc i allà em venia tota la informació essencial per mi. Clar, érem recol·lectors, tocàvem quasi l'autosuficiència.
0: Sí.
1: Llavors, bueno, tots aquests anys de muntanya que vam estar, jo sento que allà la vida em va preparar o em va mostrar el que m'ha ensenyat, no? Me'n recordo que anava a prop de a conèixer les dones dels pastors de la zona, no? Venia el pastor de la zona. On està la teva dona? A casa. Vull conèixer-la. I escoltava i parlava amb la dona i la dona m'explicava coses. Sempre aquestes dones grans del Montseny em deien, però tu en saps més, tu has estudiat, tu llegeixes, ja, però jo...
0: És l'experiència.
1: Jo vull
0: que
1: em donguis aquesta saviesa connexió, sí, ancestral. Sí. I per sort vaig tenir la gran sort que les meves mestres van ser aquestes dones sàvies del Montseny.
0: Clar que sí. Llavors, mira, m'agrada quan dius que quan vas anar a viure en aquesta masia que no hi havia llum, formaves part i eres un element més de la natura i del bosc. Això hi ha qui no ho entén, però efectivament jo també ho sento així. Podent aquí no m'hi sento un element d'aquesta natura, no?, d'aquest dia a dia. Aquí no m'hi sento. Per què? Perquè hi ha impediments, hi ha barreres arquitectòniques, però jo també necessito la natura, com l'aire que respirem. Sort que aquí tenim natura per mar i doncs per la muntanya, no? Dit això, per sortir de dubtes, a veure si ens pots aclarir el què, no? Quina diferència hi ha entre una planta medicinal i una de remeiera? Això, clar, hi ha una gran diferència, no? O no n'hi ha per tu?
1: Hi ha una diferència, però per tampoc sento que sigui molt gran. És a dir, per mi una planta medicinal és la que t'aporta una medicina, t'aporta una droga, aquesta droga, si s'utilitza de manera conscient i equilibradament, és la que ens pot sanar. Aquesta mateixa droga, si s'utilitza d'una manera més inconscient o desequilibradament, es pot transformar en verí, no? Per mi això és la planta medicinal. La remeiera, podríem dir, o la sento, o la comprenc, com que és aquella planta amb la que jo hi puc fer remeis casolans. Per mi, tota planta remeiera entenc que és medicinal. Potser no totes les medicinals són remeieres.
0: Exacte, totes les medicinals poden ser remeieres. Poder les remeieres, clar, jo les associo amb aquesta saviesa d'aquestes persones que, també com tu, un dia van decidir anar a viure enmig del bosc, no sé, construir-se una masia, perquè la cosa deuria anar així, o bé s'hi han trobat també, per la qüestió, doncs, no sé, de feina o el que sigui, no? Però també van aprendre del bosc, també van aprendre dels els seus pares, els seus avis, vull dir, és una qüestió que aquests remeis, vull dir, passen de boca a orella, no?
1: És una saviesa ancestral que, malauradament, sento que si la societat està emmalaltint, no? Ens estem desequilibrant, ens estem perdent del centre, és perquè aquesta saviesa ancestral se'ns està desconnectant.
0: Llavors, aquesta saviesa de les plantes remeieres, pel teu coneixement que passa del boca a orella, és una qüestió popular, també hi ha llibres que en parlen, també hi ha escrits, no?
1: Per mi, les grans mestres de les plantes medicinals són les àvies i
0: les
1: els
0: àvies.
1: Avis, les que porten més cicles aquí a la Terra, des d'on jo comprenc la saviesa ancestral. Llavors, no? És com una crida també, i què fem amb les àvies i amb els avis? Que no se'ns retirin de la comunitat i de la societat.
0: Clar.
1: Perquè aquestes persones connectades amb la natura, connectades amb l'entorn, és d'on surt la màxima saviesa.
2: No, el que deies, Pep, abans, de que clar, que aquestes barreres arquitectòniques, bueno, aquestes barreres que se'ns posen de no estar en contacte amb la naturalesa, doncs és el que ens fa perdre, no? Llavors, com clar, perquè tu tens la sort, diguem-ne, perquè per mi també és una sort, igual que el que ha dit en Pep, de viure en un lloc que les pots tenir a mà, no? Però la gent que no les tenim a mà, com podem tenir aquests remeis? Com podem? Perquè no pots anar a una botiga, no?, a comprar un fonoll, per exemple, així amb herba, no... Llavors, què ens aconselles? Muntar dintre del nostre piset un per tenir més a prop aquestes herbes? O què ens aconselles tu des del teu punt de vista?
1: Sempre hi ha les arboristeries, que allà quasi podem trobar tot el que necessitem. Però, mira, jo ara us explicaré una cosa. Quan vaig començar a contactar, que tenia 20, 22 anys, és a dir, fa 25 anys o més, jo elaborava moltes coses, molts ungüents, recol·lectava moltes plantes. A mesura que jo anava entrant en la planta medicinal, me n'adonava que cada vegada necessitava menys. Fins al moment que vaig adonar-me que estava utilitzant al llarg de l'any dos ungüents, que de les plantes que recol·lectava n'utilitzava molt poc. Llavors em vaig anar adonant que en el fons hi havia algo vibracional de consciència que ja no em calia utilitzar la medicina. Això és atrevit dir-ho, eh? M'estic atrevint a dir-ho, però ho he experimentat. Llavors, en el fons sento que estem... que la realitat és que necessitem menys del que ens pensem. No? Sóc una gran defensora d'aquest decreixement contra algú que va a consumir més, necessitem més, quin ús fem de tot, fins i tot de les plantes, i en el fons, com més bé anem entrant a la consciència de la planta, del bosc i de la natura, ens adonem que necessitem cada vegada menys, no? Però per mi lo interessant seria que tinguéssim els coneixements bàsics de com anar al bosc, com recol·lectar, i no tot es pot recol·lectar. Hi ha coses que és important comparar-les a l'arboristeria per cuidar la natura. Per exemple, la farigola.
0: Sí, la farigola, sí.
1: El Montseny està en perill d'extinció. Mm. I sabeu per què? Per el mal ús de recol·lectar-la. Mm. Llavors, jo mil vegades dic, no la recol·lecteu, no l'agafeu, és a dir, aneu-ne a comprar, perquè si no sap recol·lectar o no hi ha la prou consciència de tenir cura i d'allò adonar-me que no puc fer tot el que vull a la natura, és millor que no hi anem, no?
0: Si en cas farem una cosa, farem un espai musical, i això que dius tu de la farigola, que no passi com aquesta cançó de Bus, que ens parla de que t'he trobat a faltar. No ens agradaria, amics i amigues, que ens passés amb les nostres plantes remeieres del Montseny. Endavant, Joan.
3: Vinga, doncs, per començar el nostre trajecte musical, ens arribarem fins a Calafell, Tarragona, per escoltar la veu i la música de Buhos, amb un tema que es va publicar l'any 2021 i que porta per títol, com ha dit el Josep, T'he trobat a faltar. Escoltem-lo.

0: Buhos, t'he trobat a faltar. T'he trobat a faltar és un tema preciós de Buhos, que descriu el buit que deixa l'absència d'algú amb qui es comparteix la vida. Parla de recordar els moments quotidians, les converses i lo complicat que sembla haver desaparegut, com també de les coses senzilles i quotidianes que ens trobem a faltar, com escoltar històries, riure junts o simplement tenir temps per parlar. Per altra banda, reconeix la por i la incertesa que podem sentir quan estem sols, però alhora transmet un missatge d'esperança i resiliència. En definitiva, és una mirada cap al futur amb optimista. Alba, què és més important per tu, tenir fe o l'esperança?
1: Uau. Fe o esperança? És que van de la mà.
0: Sí, van de la mà. No creus una més important que l'altra?
1: Jo li canviaria el nom. Jo sempre dic coratge. Coratge i l'obertura de cor. Per mi és la transformació de fe i esperança que potser deia la meva iaia. És el coratge a atrevir-nos a ser qui som, a ser qui som autènticament.
0: Essència,
1: és el que acompanyo cada dia en els nens i els infants. I l'obertura del cor, passi el que passi, sigui com sigui, seguint obrint el cor, com a individus, com a famílies i com a humanitat tota. Tenir el coratge de seguir obrint el cor, passi el que passi.
0: Iago, tu volies preguntar alguna
2: Quina
0: cosa?
2: Quina planta medicinal consideres que té més, segons la teva opinió, té més avantatges a nivell emocional, en aquest sentit?
1: Jo tinc una planta mare, que n'estic enamorada, que si la tinc a casa ja estic tranquil·la. I la tinc sempre tot l'any, i és la farigola. Llavors, per mi és la gran mare. Però a nivell emocional, doncs a nivell emocional potser me'n vaig cap a la calèndula o cap a l'espígol.
2: I què et porta a optar per una d'aquestes dues?
1: Perquè jo, que acompanyo la sexualitat conscient, ens trobem en tota la memòria de l'inconscient col·lectiu totes les ferides que portem com a humanitat, tant homes com dones. Llavors, per mi la calèndula a nivell emocional i energètic és una planta que va directament a la ferida. Llavors, tots al viure en aquest món ens toca la ferida humana, no? Llavors, la calèndula és una, per mi és una planta balsàmica que acaricia la ferida, i l'espígol, a part, no?, quan l'olorem, que és directe en el sistema nerviós, no?, un sistema nerviós que té un alt nivell d'estrès col·lectiu, un alt nivell de memòria traumàtica, l'espígol ens porta en un estat de calma absoluta, i també m'enamora perquè és una planta que per mi em connecta a anar diluint tota la memòria d'abús i de violència que portem també com a col·lectiu.
2: I la planta que no voldries veure ni en pintura, si poguessis?
1: No n'hi ha cap. Sento que totes...
2: Emotivament? No n'hi ha cap?
1: Com?
2: Emotivament? No n'hi ha cap que diguessis, mira, jo això, si la puc veure el menys possible...
1: Puc no apropar-me, no utilitzar-la, però sí. Forma part del bosc, i llavors totes tenen la seva...
2: No utilitzar-la. No utilitzar-la a nivell emocional, de dir, mira, no em convé utilitzar-la massa. Perquè potser et pot donar una mala vibració.
0: L'ortiga?
1: No, l'ortiga no, estic enamorada. Ah.
3: La tora blava. La tora blava, perquè jo la conec, perquè m'agrada molt anar a Núria. I allà n'hi ha molta, i de seguida quan bueno, els excursionistes ja ho sabem, no? Però, clar, allà hi ha molt de turisme. Turisme que no coneix aquest tipus de plantes. I és que diuen que ni les vaques ni els vedells s'acosten a la tora blava ni per ensumar-la. Vull dir, no sé què té aquella planta que és tòxica, no?
1: Sí,
3: és així,
1: però
3: no?
1: També...
3: Oh, és un encant, eh? Tu la veus?
1: És el que t'anava a dir.
3: Però compte, no l'agafis i no la facis utilitzar per qüestions culinàries, perquè t'hi quedes, eh? Segons diuen.
1: Sí. No sé, estaré pensant tota la nit a veure si me n'apareix alguna.
3: Alguna que no... que no vibri gaire bé, que dius aquesta...
1: El que passa que totes tenen la seva funció en la natura, no?
4: Alba, ara que heu parlat sobre la sexualitat conscient, bueno, no té molt a veure, però sobre la salut femenina i els cicles de la dona, hi ha plantes que ajudin a regular, per exemple, el cicle menstrual, o la fertilitat, o la menopausa, acompanyar la menopausa.
1: Sí, jo, com ha dit en Josep a l'inici, no, jo treballo amb la planta més autòctona, és a dir, al Montseny quines plantes tenim? Doncs amb aquestes, tots els remeis que fem amb les nenes i els nens són aquestes. Jo puc fer un remei amb plantes no autòctones d'altres indrets que són fabuloses, però per mi la consciència és amb les que hi ha. I per la dona autorreguladora, per mi la que estic enamorada és la sàlvia. Mm-hmm. Ens serveix per tot, per tot el cicle.
3: Perquè tu allà...
5: Home, jo, és que jo estic cansada de...
3: Tu et vens, no?
5: Home, fa 26 anys que em venc.
3: Per això.
5: Vull dir, sí, però bueno, elaborades no... exacte, no amb vegetals, sinó encapsulades i tal, però també volia comentar sobretot que és un tema que vigilem amb les plantes perquè no són innocues. Vull dir, si tu estàs embarassada... segons què no pots prendre, vull dir, encara que siguin plantes o infusions, has de vigilar molt. Per exemple, la belladona és una planta abortiva. Hi ha plantes que poden donar malformacions. Bueno, això, Alba, tu ja ho saps. Vull dir, que ha de ser una persona experta que t'aconselli. Mm. Però a més, ara demanen molta planta a la farmàcia i també s'està... No sé si és una moda o que la gent...
1: És una
5: moda. Veus,
1: tu? Jo veig que és una moda, és una tendència, hi ha una... Que bé que ens obrim, però per mi la clau és... com us ho diria? Per mi hi ha algo molt essencial. Com entrem al bosc? Entrem al bosc per fer-ne un ús i utilitzar, o entrem al bosc per ser-ne part? Si tu entres al bosc per ser-ne part, de la manera com acompanyo o entrem al bosc amb els infants, els adolescents i les famílies, és molt difícil que agafis una planta que no toca, perquè hi ha una consciència prèvia. Llavors jo estic super tranquil·la dels infants i adolescents al bosc, perquè no agafaran una planta que no toca, perquè hi ha una consciència prèvia. Si tu entres al bosc perquè vols utilitzar, perquè en vols fer ús, perquè vols fer recepta i perquè et vols posar per sobre de la natura, aquí és on comencen aquestes imprudències i aquest ús es converteix en abús, i aquest abús, no, ens pot portar a el que li ha passat la farigola al Montseny, no? Que l'estem cuidant, qui estimem la zona i la muntanya, no?
4: Alba, tu et consideres una miqueta bruixa? Perquè parles d'ungüents, de pocions, del que el bosc et parla, de com entres en el bosc... Mm.
1: Sí, és que la bruixa, per mi, el mot bruixa està mal anomenat. Aquestes dones que els 1600, 1700 van estar cremades a Europa i penjades a Catalunya, eren dones sàvies que estaven connectades a la natura, que estaven connectades a la seva energia vital, per tant, a la seva energia sexual, que estaven al servei de la comunitat, que atenien parts, atenien avortaments, atenien situacions concretes. Eren dones, moltes d'elles soles, que no hi havia un home al costat. Llavors va ser el millor xivo expiatori.
3: Donava por.
1: En català, perdó, el...
3: No sé com es diria, però ja ens entenem.
1: Sí. És que sé que hi ha una paraula... I...
3: És igual, hauríem de buscar... Sí, ara no tenim el moment.
4: Donaven por per el seu poder,
1: pel
4: no?
1: Pel seu poder. Llavors, sí, soc una considero una bruixeta, sí.
3: Molt bé, més preguntes. Iago, tens alguna pregunta?
2: Creus que les... quines plantes medicinals poden ser molt útils... o útils en general per fer remeis de, diguéssim, per estar per casa?
1: Super, molt bona pregunta. Oli de cops, la flor de Sant Joan que surt a l'estiu. Jo sento que és una planta molt abundant, que si ha fet una bona primavera està, i fer un oli de cops en família i tenir tot aquell remei tot l'any a casa... T'estalvia, amb tot el respecte, Eva, entrar a la farmàcia moltes vegades. Llavors, això és un bé per tots, fins i tot pels farmacèutics, perquè hi ha una consciència popular, també, no? Llavors, l'oli de cops. L'alcohol de fregues d'espígol per les cames. És com...
5: I de farigola.
1: hi ha quantitat d'olis medicinals. Mm. Fes un bon oli medicinal, posa unes gotes d'oli essencial i obre a casa un espai de, que ens toquem una mica més entre tots, no? Que hi ha algun dolor, alguna tensió. Anem al tacte. Anem al tacte amb la planta macerada amb oli que ho feien les nostres ancestres, no? Recuperem tot això tan senzill, tan econòmic, que ens porta a tornar a nosaltres, no?
2: Si haguessis d'anar-te'n de viatge, quines plantes medicinals t'enduries a la maleta?
1: Que bones. No m'emporto plantes medicinals.
2: Metafòricament.
1: M'emporto el pròpolis. No em falta.
2: Per què?
1: Perquè si em passa qualsevol cosa, em prenc pròpolis i em recupero de tot. No em falta l'oli d'orenga quan viatjo. El mateix.
5: Antisèptic.
2: I quin consell donaries a una persona que vol posar-se en aquest món? Per engrescar-la, a que... motivar-la, a que volgués introduir-se en aquest món.
1: Que s'escolti tota l'estona primer a ella. I que es rendeixi a la natura abans de fer-ne ús. Que s'escolti ella i que escolti la natura i li anirà vinguent tot donat.
3: Jo em pregunto una altra qüestió. Quines parts de la planta, per exemple, utilitzem o s'utilitzen habitualment per preparar remeis? A veure, tenim la planta sencera ben bonica, la trobem en el bosc. Com es fa això?
1: Totes, és a dir...
3: Tot s'agafa, tot s'aprofita, vull dir.
1: No de cada planta, però hi ha plantes que utilitzaràs la sumitat florida, hi ha altres que utilitzaràs la fulla, n'hi ha d'altres que utilitzaràs l'arrel, hi ha alguna que utilitzaràs els fruits... Llavors, ja en la ramalleria hi ha un gran ventall d'utilitat.
3: Hi ha un gran ventall.
1: I és molt interessant, i això t'ho ensenya la ratafia, l'elaboració de la ratafia. Jo sempre dic que la ratafia, la millor ratafia, la fa la iaia de 90-100 anys, perquè...
3: Coneix tot el ventall, no?
1: I tota l'escolta. A veure, quin temps ha fet?
3: Sí.
1: És a dir, puc posar això que no ha sortit? No puc. No. És a dir, et rendeixes a la natura, no? Mm. Llavors, allà és molt interessant perquè a la ratafia te n'adones i ho aprens. Aquesta s'ha d'acollir florida, aquesta s'ha d'acollir abans de florir, no?
3: Sí, perquè si no la ratafia ja podés diria d'una altra manera. També em pregunto quins són els mètodes de preparació més tradicionals en quant a les propietats de les plantes remeieres, a veure, les infusions. Mm. Però a part de les infusions, quin altre tipus de preparats hi han?
1: Sí, hi ha les infusions, que són les infusions bullides, perquè ens entenguem, i les solars.
3: Sí.
1: I jo sempre dic, no les desmereixem, perquè jo faria monogràfics d'infusions només. Perquè allà te n'adones que amb el més senzill i simple ho tenim quasi tot. Les maceracions de molis, amb olis freds i amb olis calents, els ungüents, que és aquest oli macerat, colat i barrejat amb cera d'abelles. Jo a l'inici dels ungüents els fèiem llard de porc, perquè teníem els nostres porcs i fèiem matança, llavors quasi tocàvem l'autosuficiència, no? O ara, o qui és vegà, pues, utilitza altres maneres, no? Cera de soja o així.
5: Vaporitzacions, potser, també, per fer els baos.
1: Els baos, tant de vies altes com els vaginals, no? També amb la ginecologia, superinteressant, també la ginecologia amb tot el tema de vapors i...
3: Pues és molt interessant això, però també és interessant aquests espais musicals que anem fent. Cada aquests temps els controlo jo, precisament, aquests temps, perquè tinc aquí davant el crono. I ara ens traslladarem a la primavera, però no a la primavera estacional, sinó a la primavera d'en Vivaldi, per la qual cosa hem seleccionat un tema que segurament que tots l'heu escoltat més d'una vegada, però que el tornarem a gaudir. Endavant, Joan.
6: Doncs sí, tot seguit viatjarem fins a Àustria, bé, ni més ni menys, en un concert a Viena, per escoltar un fragment d'un dels concerts per violí i orquestra corresponent a les quatre estacions del reconegut violinista i compositor barroc Antonio Vivaldi. Sentirem tot seguit la primavera, Allegro.

0: Antonio Vivaldi va néixer a Venècia el 4 de març de l'any 1678 i va morir a Viena l'any 1741 amb 63 anys. Era anomenat Il Prete Rosso, el capellà roig, per ser sacerdot catòlic i pel roig. Va compondre unes 770 obres, entre les quals hi ha 477 concerts i 46 òperes. És especialment conegut en l'àmbit popular per ser l'autor de la sèrie de concerts per a violí i orquestra Les Quatre Estacions. El fragment de la primavera que acabem d'escoltar està compost per a violí solista i orquestra barroca de corda, violins, violes i allò que s'anomena el baix continu. Aquesta obra consta de tres moviments. Primer allegro, segon llarg i un de tercer allegro. Alba, a la primavera les plantes medicinals i remeieres fan el seu màxim ressorgir. Per exemple, el mes de maig és una bona època per sortir a passejar i recol·lectar algunes d'aquestes espècies per fer-les servir a la cuina o preparar remeis casolans. Com puc recol·lectar amb seny i amb responsabilitat?
1: Molt bona pregunta. Molt bona pregunta. Jo en els infants i els adolescents a l'espai ho tenen claríssim. Quan ens apropem a una planta, imagina't, hi ha un apropament, no? Aquí ja passem del depredador a la persona humana conscient. Això és com m'hi apropo. Llavors hi ha un demanar permís, que qui no ho ha escoltat mai em diu, però què li dic, sisplau? És un demanar permís intern, és un respecte màxim, no? A la natura, a aquesta medicina que ens dona. Sempre ens agrada recordar que la planta és ella, és seva. Llavors, tota aquesta medicina és seva. La gran major part ha de quedar per ella. Llavors, jo em puc agafar una mica que jo necessito. Llavors, jo sempre ho dic, això que agafis, assegura't que ho utilitzaràs. Sigues conscient i honesta amb aquesta part i que em puguis utilitzar o per fer aquest remei o perquè em puguis tenir per tot l'any, però no amb aquesta tendència humana de quiero, quiero i más, no. Sigues honest a que allò que utilitzis el que utilitzaré. I llavors recordar que hi ha una part de la planta que ha de ser pels altres i pels animals que hi viuen. Jo, si cada persona que va recol·lectar comprèn això, em sento superfeliç.
2: I tant, i tant. Jo ara em pregunto en el Montseny, que és el teu hàbitat, el teu bosc, o el nostre bosc compartit, quines plantes hi trobem? N'hi ha moltes, però les que ara et venen pel cap, una miqueta, perquè ens anem centrant, que el Montseny el tenim aquí mateix. També tenim el Montnegre, però més enllà tenim el Montseny, que tots el coneixem.
1: Jo, mira, per la zona que estic, hi ha farigola, hi ha romaní, hi ha cap d'asa, hi ha bruguerola, la flor de Sant Joan l'Hipèric, el tàrrec, que és la sàlvia de Prat, la remantarora a la tardor, que és una de les úniques plantes medicinals que està ara, que és pels mals de panxa, aquests virus de tardor, és super sàvia la natura. Què més podem trobar? La dent de lleó, no sé si l'he dita. L'àrnica borda, l'àrnica falsa, que també hi ha un àrnica al Montseny.
2: La menta també la trobem?
1: La menta, hi ha una venta que li diuen menta gatera, menta borda, pels
2: sí,
1: vorals.
2: Sí, també la trobem.
1: També hi ha la tarongina, la melissa, a les zones on hi ha...
2: La melissa.
3: Sí. El fonoll, potser, també.
1: El fonoll, també, molt fonoll. Què més? Hi ha molta. La camamilla salvatjada, no és la que coneixem, però n'hi ha una també que se li anomena borda. El llor...
2: També aquestes plantes remeieres, no? Diguem-ho així, que m'agrada més, eh? Sí. Remeieres. Tu, clar, les deus tenir ubicades, no? És com aquell que va caçar bolets, no? Dius, mira, per aquí cada any sembla que en sortiran, que això és un altre món, el món dels boletaires, no? Anar a caçar bolets, que es diu. Llavors també deu saber a on hi ha, no ho sé... farigoles, on hi ha romaní, on hi ha el saúc, la menta, o no se sap, això?
1: És que ara estan amb vosaltres, m'agrada, perquè espero que se'm torni a reconnectar el meu esperit més nòmada. Ara, en aquests anys d'acompanyament a la sexualitat, m'estic tornant més nòmada i m'asseguro que allà on estic cada dia hi hagi de tot.
2: Hi hagi de
1: tot. És a dir, nosaltres plantem i hi ha el bosc que trobem. És a dir, abans, anys enrere, fa 5, 7, 10 anys, em bellugava i a la primavera ningú volia anar amb mi al cotxe, perquè parava cada dos per tres emocionada. I m'anava a recol·lectar i t'enfiles pel Montseny i saps què trobaràs. Però ara estic d'una manera més nòmada, però si t'obres al bosc és superxulo, perquè hi ha de tot, hi ha el mateix tota l'estona.
2: A mi, per exemple, em costa, jo sóc bastant... No sé quina paraula utilitzar, perquè tampoc em vull menysprear ni molt menys, però em costa memoritzar aquestes plantes, em confonc, no? A vegades, ostres, com podem diferenciar una farigola d'un romaní o d'un saúc? A veure, la farigola, què té que no tingui el romaní? Tots l'hem vista, però explica'ns-ho a la teva manera, que ho expliques tot molt bé.
1: Bueno, aquestes tres que has posat és molt fàcil.
2: A veure, va.
1: Després hi ha coses interessants de diferenciar el saúc d'una planta que sembla saúc, que és tòxica, que no ho és, no? Llavors, quan jo faig les passejades, poso atenció a aquestes coses per tenir la cura que ha comentat l'Eva, no? Però la farigola és tota petita, amb una floreta preciosa. La farigola és una gran mare per mi, però és molt delicada. No la vulguis agafar amb l'aixada per emportar-te-la a l'hort o al jardí de casa teva, sisplau, perquè la farigola morirà. És molt delicada.
2: Clar.
1: En canvi, el romaní és més gros, és més gros. Mata, el pots tallar i rebrotarà. Jo he vist aquests últims anys de bogeria amb el canvi climàtic florir el romaní 4 i 5 vegades a l'any. Uau, què està passant,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: El romaní té una flor més grossa que es pot menjar a les amanides, que és molt bona. I el saúc és un arbust. Llavors ja és arbre amb una flor blanca a la primavera, i aquesta flor blanca transforma en fruits a la tardor.
2: Molt bé, i hem d'anar tancant aquest primer capítol. Se'ns ha passat volant. Jo, la veritat, volia saber més de... Bueno, la farigola la coneixia. El que passa que jo sóc d'aquells que em faig embolics, eh? Amb els bolets també em passa. Conec els tres o quatre bàsics i després me'n poses un altre, que és d'un altre color, i ja vaig de bòlit. I m'agradaria ser un expert, un petit expert en les plantes remeieres d'aquí al Montseny. Ja ens informaràs, perquè sabem que organitzes tallers d'aquest estil. Quan els fas? No volem dates, però...
1: Els faré a la primavera, i et trucaré perquè vinguis.
2: Va.
1: Perquè vingueu, vaja.
2: Perquè vinguem, sí, els de temps de salut.
1: Exacte.
2: Pensa en la gent de temps de salut.
1: Total.
2: I ràdio oients, també.
1: I anem allà a fer una...
2: Home, és que ja n'hi ha prou. Estic una mica fart de confondre'm.
1: Doncs...
2: I també, no sé, a veure si enganxo algun boletaire perquè em digui, escolta'm, això què és, un pinatell? No, el pinatell els conec, però també hi ha unes...
3: Rovelló i pinatell s'assemblen molt,
2: sí,
3: no?
2: Sí. I bé, hi ha molts bolets que també a vegades els confonc. Doncs va, vinga, a la teva mà. Vindrem?
1: Total.
2: Vindrem.
1: Convidats.
2: Bueno, per tancar aquest bloc, queden més preguntes, però bueno, les aprofitarem amb els següents capítols que tenim preparats. Si hi ha algun radiooient que està interessat en el contingut d'aquest programa i o volgués participar en un d'aquests tallers tan ben parits que organitzes, què hem de fer? Amb qui hem de recórrer? Pàgina web, telèfon, mòbil...
1: Doncs mira, el més fàcil és Instagram, Alba Mira el Peix Camps, i allà em trobeu sempre.
2: Instagram, sempre l'Instagram.
1: Sí, si no, la pàgina web també.
2: Com la teva pàgina web també és Alba Mira el Peix. Doncs ja ho sabeu, nois i noies, amics i amigues, Alba Mira el Peix organitza uns tallers de plantes medicinals, perquè no ens confonguem d'una vegada. Jo ho dic perquè sóc bastant despistat. Llavors, esclar, és que a mi m'agrada tirar la foto, que em deixaràs tirar alguna foto.
1: I tant.
2: La foto i a sota posar el nom, no?
1: De la planta.
2: Clar.
1: Sí. El que passa és que poquetes, eh?
2: Poquetes!
1: Jo sempre dic una cosa.
2: És que abans ho has dit.
1: És que sempre dic...
2: Què dius?
1: No, convido a que no prenguin apunts, perquè sempre els dic, després d'un taller passejar 3 hores, com a molt hauràs integrat 3 plantes.
2: Clar.
1: Queda't amb aquesta integració i a la següent passejada n'integraràs 3 més.
2: Està bé. No, perquè passa això, perquè en veus de tantes... classes i tipus, que al final ja distorsiones o no te'n recordes. Bé, doncs veig que sóc una persona normal i corrent
1: i
2: que això és el que memoritzo amb una passejada, 3 o 4 com a molt.
1: Està superbé.
2: Doncs res, amics i amigues, doncs ara obrirem un altre capítol, que és el de la nostra recomanació setmanal.
4: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
5: Avui us recomanem dos llibres molt interessants. El primer que us proposem porta aquest títol, Planta, Remeis i Cultura Popular del Montseny, etnobotànica d'una reserva de la biosfera. Escrit per Maria Àngels Bonet Galobart i Joan Vallès Xirau. La Maria Àngels Bonet és llicenciada en farmàcia, etnobotànica i escriptora. La seva obra se centra en l'estudi de les plantes medicinals, els remeis tradicionals i la cultura popular, especialment a les comarques del Vallès Oriental i el massís del Montseny. En Joan Vallès és llicenciat en farmàcia, botànic, etnobotànic i escriptor. És professor de botànica a la Universitat de Barcelona des del 1982 i catedràtic des del 2006. Publicat per Brau Edicions l'any 2006, escrit en llengua catalana i té 776 planes. Josep, explica'ns una mica de què va.
2: Faré un resum molt breu perquè tenim un segon llibre que inclús el tenim aquí en els nostres estudis, que us en volem fer 5 cèntims. Aquesta obra és un estudi etnobotànic exhaustiu sobre les plantes remeieres del massís del Montseny, realitzat des d'una doble perspectiva botànica i antropològica. El llibre no es limita a fer un catàleg d'espècies, sinó que aprofundeix en la relació entre la població local i el seu entorn vegetal, recollint i analitzant els coneixements tradicionals que han perviscut al llarg dels temps.
5: Anem al següent, que tot seguit el que recomanem és La màgia dels cercles, el plaer de les nenes. Les seves autores són l'Alba Miralpeix, la nostra convidada, i la Montserrat Romero, il·lustrat per la Marta Vallvehí. Josep, no sé si ens pots explicar una miqueta de què va.
2: Sí, una miqueta, també farem una sinopsi curta. Aquest conte és un conte, és un gran regal on podem percebre com es trenca el silenci entre la sensualitat i el plaer sexual en la pubertat. Ens fa viatjar per un món on les nenes exploren el seu cos i el seu univers intern des d'un lloc de confiança, curiositat i naturalitat. Alba, a grans trets. A veure, sabíem que avui ens veuríem, no podíem passar per alt aquest llibre, que el tenim aquí. Aquest llibre de contes neix a partir de la vostra experiència dels cercles, de tot això que organitzeu?
1: Sí, són aquests 10 anys de vivència amb els cercles i és aquest obrir espai a que els nens i les nenes es puguin expressar i es puguin donar el que mereixem.
2: Molt bé, on te'l podem trobar, aquest llibre? Està Amazon, on te'l tenim? O el tens tu?
3: A casa seva.
2: El tens tu, a casa teva?
1: Sí, el dia de la passejada allà el podeu trobar.
3: Sí, està allà.
2: Està bé, tu. M'agrada la idea, això ho fa, perquè hi anem.
3: Jo hi anem.
2: A la primavera, però si encara queda per la primavera. Alba,
1: no, també a l'Instagram, a la web, i els enviem a casa. Hi ha moltes llibreries que els tenen.
2: Hi ha moltes llibreries per aquí al Maresme.
1: Aquí al Maresme, veus? Ho haig de mirar. Aquí al Maresme...
2: Molt bé, doncs res, va. Vinga, confiem que el trobarem. La màgia dels cercles, el plaer de les nenes, Alba Miralpeix, Montserrat Romero i també la il·lustració, que és molt xula.
1: És preciosa.
2: Vull dir que s'ho ha treballat molt la Marta Vallvehí. Doncs res, ara, sin cas, farem una cosa. Tancarem amb el racó del conte.
4: El racó del conte. Un racó de saviesa i ple de reflexions.
2: El tresor del bosc. L'àvia Mercè sempre deia que el bosc era la seva farmàcia. Jo, de petit, no l'entenia. Per a mi, el bosc era un laberint verd ple de misteris, però ella m'hi duia cada dissabte al matí amb un cistell penjat al braç. Mira, aquesta és la camamilla, em deia, assenyalant unes floretes blanques i grogues. Quan tinguis mal de panxa, t'has de fer una infusió.
6: I jo les mirava, intentant recordar les seves paraules mentre l'olor del romaní i la farigola omplia l'aire. L'àvia coneixia cada racó del bosc. Sabia on creixia l'herba de Sant Joan, amb les seves flors grogues que semblaven petits sols, i la cua de cavall, que feia servir per als seus dolors de reuma. Vaig passar les hores següents recollint les seves arrels, mentre l'àvia em parlava de les propietats de cada planta. L'arç blanc per al cor, la sàlvia per a la gola, el llorer per les digestions. El bosc deixava de ser un laberint i es convertia en un llibre obert.
5: Però el seu tresor preferit és ni menys que era el roser bord, amagat en un clar on el sol que hi tocava, i tocava força. Els seus fruits vermells, els citrons, feien de l'àvia un alquimista. Quan vinguin els refredats, em deia, amb una mica d'aquests i de mel, et prepararé un xarop que et curarà del tot. Ara, quan miro sol pel bosc, reconec cada planta i sento la seva veu en el vent. He après que les remeieres són dones que escolten la terra i entenc per què l'àvia m'hi duia cada dissabte, no sols per curar el cos, sinó per ensenyar-me que la natura és una farmàcia viva i que el coneixement de les plantes és un tresor que es transmet de generació en generació. Quan recullo valeriana o camamilla, sé que estic tocant la memòria dels qui van venir abans. I quan faig una infusió, no sols aprenc una medicina, bec l'herència de l'àvia, la saviesa del bosc i la màgia de les plantes que curen.
2: Molt bé, què t'ha semblat?
1: M'encanta.
2: Ho hem tancat d'aquesta manera. És la primera vegada que expliquem aquest conte. A vegades hi ha contes que són únics. A vegades hi ha contes que els necessitem escoltar més d'una vegada. Aquest us asseguro, amics i amigues, que és el primer cop que el llegim. I a veure, inclús al final, quan recitava en Joan, perquè en Joan és també un gran explicacontes, quan diu, quan recullo valeriana o camamilla, sé que estic tocant la memòria dels qui van venir abans.
1: Preciós,
2: és així?
1: Preciós. M'ha arribat.
2: T'ha arribat, no? Jo també, bueno, no dic la pell de gallina, però gairebé, perquè m'ha fet vibrar i també entendre que hi ha una herència, que no tan sols és el que veus, que palpes, sinó que darrere d'aquell efecte visual, olfactiu o el que sigui, a darrere, doncs, hi ha també memòries que estan allà vibrant, no? Sigui l'àvia, la besàvia, o siguin els nostres ancestres. Per tant, que, no sé, per tancar, què t'agradaria dir? Què t'agradaria recomanar a tots aquests que som uns enamorats del bosc i de la natura? Perquè, bueno, ens fixem en aquests habitants, no? Perquè són habitants, plantes, herbes, arbusts, pins, roures, etc. Què ens recomanes?
1: Doncs mira, escoltant-te i escoltant el que acabes de llegir, em ve la recomanació d'honrar.
2: D'honrar
1: els ancestres, agrair.
2: Honrar.
1: D'on venim. I honrar també tot l'invisible que no es veu en el bosc.
2: Pues sí.
1: Tots els elementals,
2: tots els
1: elements, tota l'energia invisible que sosté que allò, que la natura segueixi oferint abundància.
2: Molt bé, doncs sí, és així. Jo també ho penso igual. Doncs res, fins aquí el temps de salut. Moltes gràcies, Alba, per els teus coneixements, per les teves aportacions, per la teva saviesa, per acompanyar-nos a temps de salut.
1: Un plaer, un goig. Moltes gràcies a tots.
2: I res més. Sempre acabem igual, eh? Faig una miqueta d'exposició i tanquem. A veure si us agrada la manera que tanquem. I res més, rebeu una cordial salutació dels que us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, l'Eva Sallés, en Miguel Ángel Segura, l'Alba, Mira el Peix i a les vies del son, Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que tot allò que necessitem per curar-nos ja està present a la farmàcia viva de la Terra. Abraçades i petons i fins la setmana vinent.

0: molt de temps que en parlem, que l'hem estat treballant, però aquesta última setmana s'ha fet evident que no podíem esperar més, que ara era el moment, que la gent ho demana a crits als carrers i a les places, i per tant estic molt contenta i molt agraïda de poder dir que l'11 de novembre farem una vaga general.
1: Durant la reunió s'ha conegut la mort aquesta tarda a l'Hospital Gregorio Marañón de la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid que va tornar a encendre el moviment de l'habitatge. Mari Carmen Abascal s'ha convertit en un símbol de la lluita per un habitatge digne i contra els desnonaments. La notícia de la seva mort genera un fort impacte entre les persones acampades a la Plaça del Sol, que han començat una marxa en protesta pels carrers de Madrid intentant arribar al Congrés dels Diputats i han fet un minut de silenci a la seva memòria. El sindicat d'inquilins de Madrid culpa de la seva mort al rentisme i l'especulació. Alicia del Río n'és la portaveu.
2: La especulació nos cuesta la vida y hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Mari Carmen. Su memoria sigue con nosotras, sigue presente en su lucha, sigue presente en el legado que nos ha dejado y será eterna en nuestro sindicato y en la historia de este país.
1: I a Barcelona finalment s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos a Sant Andreu després de més de 12 hores de pressió veïnal amb centenars de persones que intentaven impedir-ho. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar el bloc Llenguadoc 74 en aquest barri barceloní gràcies al Fons d'Emergència Habitacional de la Generalitat. Hi havia 18 pisos afectats amb 32 persones, 6 de les quals són menors. Per cert, que demà la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, presidirà la reunió de la Comissió Assessora pel Salari Mínim Interprofessional per començar a elaborar el seu informe. L'objectiu és poder tancar-ho abans dels comicis a les eleccions generals. Actualment està situat als 1.221 euros bruts mensuals en 14 pagues. I encara no fem net de les pluges. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que demà es produeixin xàfecs forts de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a la meitat nord-est de Catalunya. Els trens, de moment, circulant amb més normalitat, ha anat progressivament millorant.
3: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
4: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

agost de 1991. Un home està tancat en una casa de vacances a la vora del Mar Negre. Fora hi ha soldats. Els telèfons no funcionen i la televisió només emet ballet clàssic i comunicats d'un comitè que diu que ell, per motius de salut, ja no governa el seu país. Ell sap, però, que tot això és mentida. El que no sap és què està passant a Moscou, a 1.000 quilòmetres d'allà, ni si el trauran d'aquella casa, viu o mort. Els seus guardaespatlles, desesperats, busquen ràdios velles en un magatzem del servei i enganxen antenes improvisades i, entre el soroll de l'estàtica, comencen a sentir veus en rus que parlen des de fora la Unió Soviètica. Sembla ser que una d'aquestes veus arriba submarinament des d'una platja de la Costa Brava. Aquest home es diu Mikhail Gorbachev i la ràdio que l'ajuda a entendre que el seu món s'ensorra ha estat emesa, en gran part, des d'un camp d'antenes amagat entre les dunes de Pals, a la província de Girona. Ara la pregunta és com és que una emissora instal·lada en un poble de pescadors del Baix Empordà va acabar sent la finestra al món d'un president soviètic segrestat pels seus? Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de Radio Liberty i el cop d'estat de 1991 a la Unió Soviètica.

0: Per entendre bé tot això, hem de tornar una mica enrere. De fet, bastant. Ens situem a finals dels anys 40, quan acaba de començar la Guerra Freda, i Washington té un gran problema. Darrere del taló d'acer de la Unió Soviètica, la informació que arriba a la població ve filtrada o directament inventada pels governs comunistes. Cal, doncs, una manera de poder trencar aquest monopoli i que arribi la informació i propaganda estatunidenca. És precisament per aquest motiu que el 1949 es funda el Comitè Nacional per una Europa Lliure, que crea Radio Free Europe, pensada per als països satèl·lits: Polònia, Hongria, Txecoslovàquia, Romania, Bulgària. Dos anys més tard, el 1951, neix una germana bessona d'aquesta Radio Free Europe, amb un objectiu encara més ambiciós: entrar directament dins la Unió Soviètica. Aquesta es dirà Radio Liberty. Tot i tenir objectius una miqueta diferents, totes dues emissores comparteixen una característica que durant anys es va mantenir amagada al gran públic. És que estaven finançades i supervisades per la CIA. I és que aquest fet no es va fer públic fins al 1967, quan la revista nord-americana Ramparts ho va destapar. A partir d'aquell moment, i durant els 70, el finançament es va fer oficial i públic a través d'una assignació directa del Congrés dels Estats Units, i no pas de manera clandestina i amagada, com s'havia fet llavors pel Servei d'Intel·ligència americà. La seu de redacció d'aquest projecte s'instal·la a Múnich, que llavors és Alemanya Occidental. Allà s'escriuen i es graven els programes en desenes de llengües diferents: rus, ucraïnès, les llengües del Caucas, les de l'Àsia Central... Però hi ha un problema tècnic enorme. Com fas arribar aquestes emissions a una àrea tan grossa? Només la Unió Soviètica sola tenia uns 22 milions de quilòmetres quadrats. A més, ho havies de fer travessant fronteres blindades i un sistema soviètic que, lògicament, intentava bloquejar la senyal amb interferències. La resposta va ser força bruta. O bé, potència bruta. Calien antenes gegants, en llocs oberts, sense obstacles, i, si pot ser, amb el mar davant per fer de reflector de les ones. Després d'estudiar diverses ubicacions arreu d'Europa, els tècnics nord-americans hi troben el lloc perfecte aquí ben a prop, a la platja de Pals. Actualment, Pals té uns 2.500 habitants. Als anys 50, però, eren uns 1.500. Un poble més aviat tirant cap a petit, tot i que, esclar, n'hi havia molts menys habitants. Els palsencs, com a la majoria de pobles costaners de l'època, vivien bàsicament de la pesca. Així doncs, aquesta és la localitat que Estats Units escull i compra més de 300.000 metres quadrats de terreny i el cedeix a l'estat espanyol, que en aquell moment encara rau sota la dictadura franquista. Cosa que no deixa de ser una gran ironia. Un règim autoritari acull a casa seva una emissora dissenyada per combatre un altre règim autoritari, en nom de la lluita anticomunista que Franco havia fet servir per justificar-se des del primer dia. Les obres avancen ràpid. S'instal·len 6 transmissors d'ona curta de 250 kW cadascun, una potència descomunal per l'època, i un bosc d'antenes que amb els anys arribaran a fer 166 metres d'alçada. Aquesta alçada equival a la meitat de la Torre Eiffel cada una. És a dir, un bosc d'antenes de la meitat d'alçada de la Torre Eiffel a la platja de Pals. El 23 de març de 1959, a les 3 i 5 minuts de la matinada, Radio Liberty emet per primera vegada des de Pals cap a la Unió Soviètica. L'arribada de l'emissora canvia el poble. Es donen feina a prop de 200 persones: tècnics, traductors, personal de manteniment, la gran majoria veïns de la Costa Brava. Cobren salaris lligats a l'IPC i treballen jornades de 40 hores setmanals, condicions que als anys 60 eren un gran privilegi a l'Espanya franquista. Els programes arriben enllaunats en cinta des de Múnich fins a l'aeroport del Prat i des d'allà en cotxe fins a Pals. Els operaris que hi treballen sovint no entenen ni un mot del que emeten. No saben rus, ni ucraïnès, ni altres llengües lligades al bloc soviètic. Només vigilen que els transmissors no fallin. El que emeten, però, és de tot menys neutre. Notícies sense censura, música, cultura, literatura prohibida i també propaganda estatunidenca. Per a milions de persones a l'altra banda del taló d'acer, aquella veu metàl·lica que travessa les interferències soviètiques era senzillament l'única font d'informació que no venia directament del Kremlin. Tot i que, esclar, aquest projecte molestava els dirigents soviètics. El 21 de febrer de 1981, a Múnich, la seu central de Radio Free Europe i Radio Liberty va patir un atemptat amb bomba. Quatre treballadors van resultar ferits greus. Anys després, un cop oberts els arxius de la policia secreta d'Alemanya de l'Est, la Stasi, es va saber que l'atac havia estat organitzat pel tristament famós Carlos, el Chacal, i pagat pel règim comunista de Nicolae Ceausescu a Romania, que volia silenciar el servei romanès de l'emissora. Va ser l'únic atemptat conegut del Chacal contra un objectiu nord-americà, i el que mai, però, va reivindicar. Tot i així, l'atemptat no va aconseguir el seu objectiu. Les emissions van continuar, també des de Pals, sense cap interrupció. Cinc anys més tard, el 1986, Radio Liberty va tornar a demostrar el motiu de la seva existència. Quan va explotar el reactor de la central nuclear de Txernòbil, a Ucraïna, les autoritats soviètiques van intentar amagar la magnitud del desastre als seus propis ciutadans durant dies. Mentre la premsa oficial callava, milions de persones a l'est d'Europa van assabentar-se del que realment havia passat escoltant Radio Liberty. I és així com arribem de nou a l'agost de 1991, el moment amb el que hem obert aquest episodi. Mikhail Gorbachev, l'últim líder soviètic, havia marxat de vacances a la seva casa de camp de Foros, a Crimea, amb la intenció de tornar a Moscou el dia 20 d'agost per signar un nou tractat amb què donaria més autonomia a les repúbliques soviètiques. Resulta, doncs, que un grup de dirigents comunistes de línia dura, contraris a aquesta reforma, van decidir que calia aturar-lo. El 18 d'agost li van tallar totes les comunicacions amb l'exterior i el van deixar retingut a la casa de camp envoltat de guàrdies de la KGB, sense poder sortir de la seva residència. Van romandre incomunicats 73 hores. Però els oficials de la seva guàrdia personal, per iniciativa pròpia, van trobar ràdios velles en un magatzem de servei i els hi van improvisar antenes per captar emissores estrangeres. Segons les seves pròpies paraules, la BBC i Radio Liberty eren les que se sentien millor. De fet, el seu gendre, Anatoli, fins i tot va aconseguir sintonitzar emissores occidentals amb un petit transistor Sony. I va ser així, escoltant retalls d'informació filtrats a través de l'estàtica, com Gorbachev i la seva família van anar reconstruint el que estava passant realment a Moscou. Que hi havia carros blindats al carrer, que Boris Yeltsin estava plantat davant del Parlament rus, que el cop d'estat estava fracassant. I una de les veus que sentia en aquell moment el líder soviètic, es creu, havia arribat fins a la seva casa de camp aïllada, sortint des d'aquell camp d'antenes vora la platja de Pals. El 21 d'agost, Gorbachev va poder tornar a Moscou. El cop havia fracassat, però res no tornaria a ser igual. En pocs mesos, la Unió Soviètica deixaria d'existir. Quan la Guerra Freda es va acabar, l'emissora que havia estat dissenyada per combatre-la va començar a quedar sense sentit. La Unió Soviètica ja no existia i les seves antigues repúbliques anaven creant, amb més o menys èxit, institucions democràtiques i mitjans de comunicació propis. L'any 1995, Radio Liberty es va integrar dins l'Oficina Internacional de Radiodifusió, juntament amb la Veu d'Amèrica. El contracte entre Espanya i Estats Units per la base de Pals s'estenia teòricament fins l'any 2015, però tots els governs van decidir posar-hi punt i final abans. El 25 de maig del 2001, a les 10 del matí, Radio Liberty va fer la seva última emissió des de la platja de Pals, després de gairebé 42 anys ininterromputs. Com a part de l'acord de tancament, els transmissors d'ona curta es van cedir a Radio Nacional d'Espanya, que els va reaprofitar al seu centre emissor de Noblejas, a Toledo. Llavors, les instal·lacions van quedar abandonades i les antenes, que s'aixecaven fins a 166 metres i es veien des de desenes de quilòmetres, van generar un debat sobre si conservar-les com a memòria històrica o enderrocar-les per l'impacte ambiental i visual sobre la costa. Finalment, es va optar per l'enderroc. El 22 de març del 2006, les antenes van caure amb explosius en qüestió de segons. Però avui, els edificis de Radio Liberty, a Pals, continuen dempeus dins el Parc Natural del Montgrí, mig enrunats, coberts de grafits i pintades. Fa anys que les associacions ecologistes, l'Ajuntament de Pals i el Consell Comarcal del Baix Empordà en reclamen la protecció com a bé cultural d'interès local i s'ha proposat crear-hi un centre d'interpretació sobre la Guerra Freda. Avui és fàcil passar-hi pel davant i no saber què hi va passar. Un poble de pescadors de la Costa Brava, escollit per raons purament tècniques, es va convertir durant més de 40 anys en un dels punts d'emissió més potents del planeta i en algun moment concret del segle XX en l'única línia de comunicació d'un president soviètic segrestat pels seus propis guàrdies. De vegades, la història no la fan només els grans discursos ni els tractats signats de capitals. De vegades, la fa un senyal de ràdio travessant l'estàtica des d'una platja, on ara només hi ha runes i turistes que segurament no en saben res.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

0: Un vespre de l'any 1974, un científic torna a casa seva, a Califòrnia, després d'una jornada llarga al laboratori. La seva dona, com cada dia, li pregunta com li ha anat la feina. Ell respon una frase que, anys després, repetirà en diverses entrevistes i que la seva dona no oblidarà mai. La feina va molt bé, però sembla que és la fi del món. Aquell home es diu Frank Sherwood Rowland i el que acaba de descobrir, juntament amb un jove investigador mexicà que treballa amb ell des de fa poc temps, no és cap exageració retòrica. És el primer indici científic que uns gasos industrials aparentment inofensius present en qualsevol aerosol o nevera del planeta podrien estar destruint, sense que ningú se n'adonés, la capa que protegeix tota la vida de la Terra de la radiació ultraviolada del Sol. El jove investigador que acompanyarà a Sherwood Rowland es diu Mario Molina i aquest descobriment li canviarà la vida. I amb el temps canviarà la manera com el món sencer entén la seva responsabilitat sobre l'atmosfera. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història de Mario Molina, el Nobel mexicà que va frenar una catàstrofe global. Per entendre com Molina va arribar a aconseguir aquesta proesa, hem de retrocedir fins a un bany reconvertit en laboratori a una casa de Ciutat de Mèxic. El protagonista del dia d'avui va néixer el 19 de març del 1943, a aquesta mateixa ciutat, fill d'un advocat i diplomàtic i d'una mestra de casa. De ben petit, una tia seva, química de professió, li va ensenyar experiments senzills que ell replicava obsessivament en un bany de casa seva que, amb els anys, va anar convertint en un petit laboratori improvisat. Explicava que mai va oblidar la primera vegada que va veure a través d'un microscopi. Aquella imatge tan petita el va enganxar per sempre a la ciència. Als 11 anys, seguint una tradició familiar, els seus pares el van enviar a estudiar a un internat a Suïssa. Acabada la seva estada allà, va tornar a Mèxic per estudiar a la Facultat de Química de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, la UNAM. Es va graduar el 1965 i va fer un postgrau a la Universitat de Friburg, a Alemanya. Va finalitzar els seus estudis amb un doctorat en fisicoquímica a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, el 1972. Poc temps després d'acabar tots aquests anys d'estudi, Molina es va incorporar com a investigador postdoctoral al laboratori de Sherwood Rowland, l'home del que parlàvem al principi, a la Universitat d'Irvine. Rowland li va oferir diverses línies d'investigació possibles i Molina en va triar una que, d'entrada, no semblava especialment prometedora. Esbrina què passava a llarg termini amb uns compostos químics anomenats clorofurocarburs. Sé que és un nom difícil. Són coneguts per les seves cicles CFC. No us preocupeu pels noms tècnics, que us poso una miqueta en situació. Aquests CFC eren els gasos que s'utilitzaven des de feia unes quantes dècades com el gas que empenya el líquid quan prems un polsador d'un esprai. Aquest se li anomena propelent. També s'utilitzava com a refrigerant de neveres, aires i condicionats i alguna altra cosa. A la indústria li interessaven especialment aquests gasos perquè havien vist que eren extremadament estables, és a dir, no feien reaccions imprevistes o estranyes amb gairebé res. No eren tòxics i no es descomponien. En definitiva, en aquest sentit, semblaven un dels químics més segurs del segle XX. Molina i Rowland es van fer la pregunta que ningú s'havia fet llavors amb prou rigor. Si aquests gasos no es descomponen a nivell de terra i per això ens van tan bé, on van a parar exactament? La resposta els va portar cap amunt, molt amunt, cap a l'estratosfera, la capa de l'atmosfera on precisament es troba la capa d'ozó, la capa que ens protegeix que els rajos de sol ultraviolats travessin fins la Terra. És clar, quan et trobes aquella alçada vol dir que ja has travessat bastant d'ozó, bastanta part del filtre que filtra aquesta radiació ultraviolada ja queda per sota teu i, per tant, els nivells d'aquesta radiació són més alts. Aquests nivells de radiació ultraviolada acaben fent que la molècula del CFC es trenqui i, quan ho fa, allibera un àtom de clor. Aquests àtoms comporten un problema enorme. I us preguntareu per què? Doncs perquè són capaços de destruir les molècules d'ozó. I, de fet, cada àtom no és capaç ni molt menys de destruir-ne una, sinó que cada un en destrueix 100.000 abans de desactivar-se. És clar, si ens quedem sense molècules d'ozó, ens quedem sense capa d'ozó i sense filtre per aquesta radiació ultraviolada. I, per tant, aquesta arriba a la Terra. Al juny de 1972, Molina i Rowland publiquen aquests resultats tan devastadors a la que possiblement és la revista científica amb més prestigi del món, la revista Nature. Ho faran sota el títol de Destrucció de l'ozó catalitzada per àtoms de clor. En anglès, és clar. Un títol important, que suggeria també la important reacció que estava a punt de provocar. La resposta de la indústria química no es va fer esperar i va ser d'una duresa que avui costa d'imaginar. El 1975, el president de DuPont, en aquell moment el major fabricant mundial de CFC del planeta, va declarar a la revista especialitzada Chemical Week que la teoria de la destrucció de l'ozó era, va dir literalment, un conte de ciència-ficció, un munt d'escombraries i una autèntica bajanada. Aquell mateix any, DuPont va llançar campanyes publicitàries a pàgina sencera en diaris nord-americans defensant el CFC i negant que hi hagués proves científiques sòlides que el relacionessin amb cap dany a l'atmosfera. Una publicació del sector especialitzada en aerosols va arribar fins i tot a insinuar que Molina i Rowland treballaven, d'alguna manera, a favor dels interessos soviètics. Una acusació absurda, però que ens deixa veure la importància del debat en plena Guerra Freda, quan qualsevol cosa incòmoda es podia arribar a otorgar com a comunista. Molina i Rowland no es van fer enrere. Durant els anys següents van publicar diverses desenes d'articles científics addicionals, defensant i afirmant la seva hipòtesi. A poc a poc, alguns governs van començar a prendre mesures parcials. Als Estats Units, per exemple, es va restringir l'ús del CFC com a propel·lent, la funció que ja que hem dit d'impulsar el líquid dels esprais, en àmbits domèstics a finals dels anys 70. Però la pressió internacional real trigaria encara 10 anys més a arribar i necessitaria una prova molt més espectacular i inqüestionable que qualsevol càlcul de laboratori. Aquesta prova va arribar de la manera més inesperada des de l'Antàrtida. Un jove físic britànic anomenat Jonathan Shanklin treballava des de feia anys al British Antarctic Survey, l'organisme britànic dedicat a la investigació de l'Antàrtida. Ell mesurava manualment els nivells d'ozó amb un instrument anomenat espectrofotòmetre Dobson. El nom és complicadet, però bàsicament és un aparell que mesura quant d'ozó hi ha a l'atmosfera fent-hi passar llum a través. En comparar les dades que acabava de treure aquell 1985 amb les del seu cap Joe Farman, que havia registrat una dècada abans, es va trobar amb una xifra que no quadrava gens. Els nivells d'ozó primaveral sobre l'Antàrtida havien caigut d'una manera dramàtica, molt més del que ningú havia pogut preveure. Al principi, fins i tot, els mateixos científics van dubtar dels seus propis instruments, pensant que devien estar espatllats. No ho estaven. Al maig de 1985, Farman, Gardinen i Shanklin van publicar els seus resultats també a Nature i des de llavors el fenomen ja va començar a tenir nom popular, el forat de la capa d'ozó. Segur que tots l'heu sentit, però tècnicament, de fet, no és un forat, sinó una zona en la que la concentració d'ozó baixa molt per sota de lo normal. Aquestes dades eren tan bèsties que, de fet, la NASA ja les havia pres en paral·lel amb el seu satèl·lit, però els seus propis algoritmes de control de qualitat les havien descartat automàticament, considerant que eren errors de mesura, perquè es considerava que era impossible que fossin reals. Amb el forat de l'Antàrtida confirmat i fet públic, tot el que fins llavors havia estat un debat teòric es va convertir de cop en una emergència política. El 1985 es va signar el Conveni de Viena i el 1987 el Protocol de Montreal, un tractat internacional per eliminar gradualment el CFC. L'any 1995, Mario Molina, Sherwood Rowland i el químic neerlandès Paul Crutzen van rebre el Premi Nobel de Química pel seu treball sobre la química de l'atmosfera. Era el primer Premi Nobel científic que rebia mai un investigador nascut a Mèxic. Molina va continuar treballant durant anys i va acabar dedicant bona part de la seva vida a un problema molt més proper, la contaminació de l'aire a Ciutat de Mèxic, a través del centre d'investigació que porta el seu propi nom. Va morir a Ciutat de Mèxic el 7 d'octubre del 2020, als 77 anys. Avui la capa d'ozó es recupera lentament, gràcies a aquell tractat. El que fa especial aquesta història no és només, però, la mida del problema que va destapar Molina, sinó com hi va arribar. No buscant la fama ni un gran descobriment, sinó seguint, per pura curiositat, una pregunta petita sobre uns gasos que ningú considerava perillosos. De vegades, la ciència que canvia el món no comença amb un pla ambiciós. Comença amb una pregunta feta en un laboratori, perquè algú encara no sap que la resposta li canviarà la vida a ell i, de retruc, a tota la resta del món.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

0: va durar unes 100 hores. Les xifres oficials parlen de poc més de 200 morts. Altres fonts en compten 10 vegades més, i la majoria eren civils. Va començar el 14 de juliol de 1969, quan l'aviació d'un país va bombardejar un altre. Menys de 3 setmanes abans, les seleccions de futbol d'aquests dos països s'havien enfrontat en un partit de classificació per al Mundial. Aquell partit ha donat nom a la guerra, però realment no en va ser la causa. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història d'una guerra molt curta entre Hondures i El Salvador, l'anomenada Guerra del Futbol. Hondures i El Salvador són veïns a Amèrica Central. En quant a terreny, Hondures és més de 5 vegades més gran que El Salvador. Però el 1969, El Salvador tenia més habitants, uns 3 milions i mig davant dels 2.600.000 d'Hondures. Aquesta diferència en quant a proporció entre persones i terreny sembla que tenia conseqüències. A El Salvador, la terra era escassa i anava molt mal repartida. A Hondures n'hi havia més de disponible, tot i que també estava concentrada en poques mans, entre elles les de les grans empreses estrangeres, com la nord-americana United Fruit Company. A començaments del segle XX, molts salvadorencs van creuar la frontera per anar a treballar i conrear terra a Hondures. El 1969 hi vivien més de 300.000, més del 10% de la població hondurenya. La majoria eren camperols que ocupaven terres sense cap títol de propietat. Per tant, legalment, eren immigrants irregulars. Uns anys abans, el 1962, Hondures va aprovar una llei de reforma agrària. Una part de les terres que ocupaven irregularment els immigrants salvadorencs passava a mans de l'Estat i dels municipis per repartir-les entre els hondurenys. La mesura es va aplicar sense tenir en compte ni les reclamacions dels ocupants ni el seu estatus migratori. 4 anys més tard, el 1966, els grans propietaris hondurenys van crear una federació, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, que va pressionar el president, el general Oswaldo López Arellano, perquè protegís les seves terres davant dels camperols, molts dels quals eren salvadorencs. Milers de treballadors salvadorencs que es guanyaven la vida com podien van ser expulsats d'Hondures. El 1969, la situació es va endurir encara més. A l'abril, el govern hondureny va anunciar que expulsaria els qui haguessin rebut terres amb la reforma i no poguessin demostrar que eren hondurenys de naixement. Aquell any mateix, a més, no va renovar el tractat migratori bilateral que els dos països havien signat i que feia que fos molt més fàcil emigrar d'un país a l'altre. Per El Salvador, tot això era un problema molt greu. Centenars de milers de persones podien haver de tornar a un país que ja estava sobrepoblat. Aquest era l'ambient quan van començar els partits de futbol. Estaven en joc la classificació per al Mundial de 1970, que s'havia de disputar a Mèxic. Cap de les dues seleccions no havia aconseguit mai classificar-se per un Mundial. El primer partit es va jugar el 8 de juny a Tegucigalpa, la capital d'Hondures. Segons diverses cròniques, la nit abans, aficionats hondurenys van llançar pedres i coets contra les finestres de l'hotel on s'allotjava la selecció salvadorenya. Hondures va guanyar 1-0, amb un gol als últims minuts. El segon partit es va jugar el 15 de juny a Sant Salvador. Segons les mateixes fonts, hi va haver aldarulls davant de l'hotel de la selecció hondurenya i a l'estadi es va hissar un drap brut en lloc de la bandera d'Hondures. El Salvador va guanyar 3-0. Cada selecció havia guanyat un partit, així que en calia un tercer, en camp neutral. Després del segon partit, van esclatar aldarulls contra salvadorencs a diversos punts d'Hondures. Diversos observadors de l'època van considerar que els mitjans de comunicació de cada país havien contribuït a crispar encara més la situació. El tercer partit es va jugar a Ciutat de Mèxic, a l'Estadi Azteca, a finals de juny. Al minut 90, el marcador marcava 2-2, empat, així que es procedia a la pròrroga. I després de 101 minuts de joc, Mauricio Rodríguez, conegut com a Pipo, marcava el tercer gol a favor del Salvador, que guanyaria el partit 3-2. Aquells mateixos dies, el Salvador va trencar les relacions diplomàtiques amb Hondures. Va afirmar que unes 12.000 persones havien hagut de fugir d'Hondures després del segon partit, i va acusar el govern hondureny de no haver castigat els responsables de les agressions. En la seva declaració, va qualificar aquests fets de genocidi. Al juliol, la frontera ja era un lloc perillós. El dia 3 d'aquest mateix mes hi va haver incidents amb avions i tropes dels dos països es van enfrontar a la localitat de El Poi. L'endemà, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, es va reunir d'urgència i va encarregar la mediació a Nicaragua, Costa Rica i Guatemala. Se'ls va demanar també als dos països que evitessin qualsevol acció que agreugés la situació. Però les escaramusses van continuar. El 13 de juliol, 6 civils hondurenys van resultar ferits durant un intercanvi de foc de morter a la mateixa localitat d'El Poi. El dia següent, el 14 de juliol, al vespre, va començar l'atac. Un avió de transport C-47 salvadorenc, escortat per dos Mustang, va llançar bombes de 100 lliures sobre l'aeroport de Toncontin, a Tegucigalpa. Alhora, l'exèrcit salvadorenc va entrar a Hondures per la carretera principal que uneix els dos països i també va atacar illes hondurenyes del Golf de Fonseca. L'exèrcit salvadorenc era més gran i estava més ben equipat. L'aviació hondurenya era més potent. Cap dels dos països tenia avions moderns, gairebé tots eren aparells de la Segona Guerra Mundial, com els Corsair i els Mustang, comprats als Estats Units. Els primers dies, els salvadorencs avançaven ràpidament. El 15 de juliol, el dia posterior a l'atac, l'aviació hondurenya va bombardejar dipòsits de petroli a diversos ports del Salvador. Segons una de les fonts, el Salvador va perdre una cinquantena part de les seves reserves de combustible. Aquell mateix dia, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, va demanar un alto al foc. El Salvador no el va acceptar. El dia següent, el 16 de juliol, es va lliurar l'única gran batalla de la guerra, a Nueva Ocotepeque, prop de la frontera. Després dels bombardejos d'artilleria, les forces hondurenques es van retirar juntament amb la població civil i la ciutat va caure. Aquell mateix dia, l'avanç salvadorenc es va aturar. Faltava munició i combustible i la resistència hondurenya augmentava cada cop més. Curiosament, aquell mateix 16 de juliol va ser quan l'Apollo 11 sortia cap a la Lluna i gran part de l'atenció mediàtica internacional es va dirigir cap allà en lloc de cap al conflicte. El 17 de juliol es van produir els últims combats aeris. El capità hondureny Fernando Soto va abatre dos Corsair i un Mustang salvadorencs. Són les tres úniques victòries aèries registrades d'aquesta guerra. Un dels pilots abatuts, el capità salvadorenc Guillermo Reinaldo Cortez, va morir. Aquells avions eren tan antics per l'època que es considera que van ser els últims combats aeris d'avions d'aquella classe de la història. L'Organització d'Estats Americans va crear un comitè de 7 països per negociar. Durant dies, El Salvador va resistir la pressió per acceptar l'alto al foc. La nit del 18 de juliol, finalment, se'n va aconseguir un. Aquest obligava les tropes salvadorenques a retirar-se en un termini de 96 hores i posava fi a les campanyes inflamatòries de premsa, ràdio i televisió. Però poc abans que acabés el termini, El Salvador va comunicar que no retiraria les tropes fins que es garantís la seguretat dels salvadorencs que continuaven vivint a Hondures, es paguessin reparacions i es castiguessin els responsables dels aldarulls. Hondures només va complir la primera condició. Quan l'Organització d'Estats Americans va amenaçar amb sancions, El Salvador va cedir. Les tropes es van retirar el 2 d'agost. El 20 de juliol, el dia de l'arribada a la Lluna, encara hi havia soldats salvadorencs a Hondures. El balanç de morts és molt discutit. El Salvador en va reconèixer 107, Hondures 99. El rector de Nueva Ocotepeque en va comptar unes 400 a la seva zona. Documents interns de la CIA en citen fins a 1.500. Altres autors parlen de 2.000 o més. La majoria, civils hondurenys. Entre 60.000 i 130.000 salvadorencs van ser expulsats d'Hondures o van fugir-ne segons les estimacions més citades. Molts van tornar a un país superpoblat i pobre, sense gaire ajuda. El comerç entre els dos països es va aturar. Hondures va abandonar el mercat comú centreamericà, que ja estava afeblit. La pau definitiva es va signar a Lima el 30 d'octubre de 1980, 11 anys després. Els dos països van acordar portar la disputa fronterera davant el Tribunal Internacional de Justícia. El 1992, el tribunal va adjudicar a Hondures la major part del territori en disputa, uns 374 quilòmetres quadrats. El Salvador no va acceptar la sentència fins al 1999. El Salvador es va classificar pel Mundial després d'un altre partit contra Haití i, un cop classificat, va perdre els tres partits que va jugar, contra la Unió Soviètica, Mèxic i Bèlgica, i no va marcar ni un sol gol. Hondures no va aconseguir classificar-se per un Mundial fins al 1982. El que sí que coincideixen els historiadors és que la guerra no va començar per un partit. Va començar per la terra, per les condicions infrahumanes que es vivien en un país i per no acceptar i castigar la migració de persones que, com sol ser sempre, només buscaven viure una miqueta millor. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Moltes gràcies per escoltar-me. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
1: Continguts en xarxa. Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
0: Dimarts 11 de setembre del 2001. Passen 7 minuts de 8:45 del matí. Des del Centre de Control Aeri de Boston, un controlador de l'Administració Federal d'Aviació truca a una unitat de defensa aèria dels Estats Units. Demana que algú faci enlairar avions de combat. Al telèfon, un militar li fa una pregunta. Això és real o és un exercici? Doncs és real, però aquesta trucada només és el principi. Durant les hores següents, la defensa aèria del país es va muntar sobre la marxa, per telèfon, amb informació que arribava tard, incompleta o errònia. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i aquesta és la història de l'11S des de les torres de control i de radar. Aquell dimarts va començar amb temps temperat i el cel gairebé sense núvols a l'est dels Estats Units. Les millors condicions per volar. Quatre vols havien de sortir de la costa est. L'American 11 i l'United 175 de Boston a Los Angeles. L'American 77 de Washington Dulles també a Los Angeles. I l'United 93 de Newark a San Francisco. En cadascun hi havia homes que planejaven segrestar-lo. Eren 19 en total. Cap a les 8 del matí, segons la comissió de l'11S, ja havien passat tots els controls de seguretat que existien aleshores. Aquest episodi, però, no va d'ells. Va de qui des de terra va intentar entendre què passava allà dalt. L'American 11 és un Boeing 767. Com estava planificat, va enlairar-se a les 7:59 amb 92 persones a bord, 5 de les quals eren segrestadors. Un quart d'hora més tard, a un quart menys un minut de nou, fa la última comunicació normal amb el centre de control de Boston. 16 segons després, el controlador li ordena pujar als 35.000 peus. L'avió no respon. Ni a aquesta ordre, ni a cap altra més. El controlador insisteix, també per la freqüència d'emergència. A les 8:21, l'avió apaga el transponedor. El radar, per dir-ho així. El senyal que mostra la identitat i l'altitud de cada aparell. En fer-ho, l'American 11 desapareix del mapa. Perdre alhora la ràdio i el transponedor solia indicar una avaria greu o un accident. El supervisor del controlador li fa aplicar el procediment per un avió sense ràdio. Ningú no parla encara de segrest. El que no sabien és que 2 minuts abans s'havia establert contacte amb l'avió per una altra línia i el que estava passant no s'ho podien ni imaginar. 8:19. A l'oficina de reserves d'American Airlines a Cary, Carolina del Nord, entra una trucada des d'un telèfon de l'avió. És Betty Ong, assistent de vol de l'American 11. Explica que no es poden comunicar amb la cabina dels pilots, que hi ha una persona apunyalada a la cabina de primera classe i que creu que els estan segrestant. La trucada durarà uns 25 minuts. 8:21. Una de les empleades que tenen la trucada de Betty avisa el centre d'operacions d'American Airlines a Fort Worth, Texas. El responsable de guàrdia demana al despatxador de vol que provi de contactar un altre cop amb la cabina de pilots. 2 minuts després, el despatxador ho intenta, però l'avió no respon. 8:24. Arriba la transmissió decisiva. Els segrestadors volien parlar als passatgers, però, segons la comissió, no sabien fer servir la ràdio i van emetre pel canal de control aeri. El primer missatge era: «Tenim uns avions. Quedeu-vos quiets i tot anirà bé». El controlador només en va sentir un so inintel·ligible. El segon, uns quants segons més tard, sí que es va entendre. Que ningú es mogui. Tot anirà bé. Si intenteu res, us posareu en perill. A vosaltres i a l'avió. El controlador explicaria després que en aquell moment va saber que era un segrest. El director del centre va demanar que recuperessin la gravació del primer missatge per escoltar-la bé. Entre 4:45 i 2:02 de nou, els responsables de Boston avisen la cadena de comandament de l'Administració Federal d'Aviació dels Estats Units. El protocol de segrestos suposava que l'avió seria fàcil d'identificar, que hi hauria temps per anar pujant l'avís nivell a nivell i que seria un segrest clàssic, a canvi de diners, no un atac suïcida. La comissió que investiga què va passar a l'11S ho resumeix dient que aquell protocol no servia per a res del que passaria aquell matí. No hi havia temps, així que Boston es va saltar la cadena. A les 8:34 va intentar arribar a l'exèrcit a través d'una instal·lació de l'Administració Federal d'Aviació a Cape Cod i també va provar amb una antiga base d'alerta a Atlantic City, sense saber que ja no existia. Passen 37 minuts i 52 segons de les 8 del matí. S'aconsegueix contactar amb el sector de defensa aèria del nord-est, el NITS, amb seu a Roma, a l'estat de Nova York. És la primera notificació que rep l'exèrcit a qualsevol nivell d'un segrest aquell dia. La conversa traduïda va ser alguna cosa així. Hola, som al centre de Boston. Tenim un problema. Tenim un avió segrestat que va cap a Nova York i necessitem que algú faci enlairar uns F-16 o el que sigui. Ajudeu-nos. Aquí al NITS. Això és real o un exercici? No, no és un exercici ni una prova. El NITS només tenia dues parelles de caces, avions de combat, en alerta. Una a Otis, a Cape Cod, i una altra a Langley, a Virgínia. A tot el país quedaven 7 bases d'alerta amb 2 avions cadascuna. Els d'Otis eren 2 F-15 a 153 milles de Nova York. El coronel Robert Marr, comandant de batalla, va demanar autorització al general Larry Arnold per fer-los enlairar. Segons el mateix Arnold, la resposta va ser que els fes sortir i que ja demanarien els permisos després. L'ordre es va donar a 3:15 de nou, però ningú sabia cap on enviar-los. Sense transponador, el NITS buscava a cegues. Tan sols 40 segons després de que s'enlairessin els caces, quan faltaven 20 segons per 3:02 de nou del matí, l'American 11 va impactar contra la torre nord del World Trade Center. Tots els que anaven a bord van morir a l'instant, igual que un nombre desconegut de persones dins la torre. Segons la comissió, el NITS havia tingut 9 minuts d'avís. Seria el màxim que l'exèrcit tindria en qualsevol dels 4 segrestos que es van produir aquell dia. Mentrestant, un segon Boeing 767, el United 175, volava per l'espai aeri del centre de Nova York. Cap a les 8:42, els pilots van explicar als controladors que havien sentit una transmissió estranya poc després de sortir de Boston. Algú havia obert el micròfon i havia dit que tothom es quedés als seus seients. Aquesta va ser l'última comunicació del United 175 amb terra. A les 8:47, el transponedor del United 175 havia canviat de codi 2 vegades en un minut. Ningú ho havia vist de seguida perquè el mateix controlador portava els 2 vols i va ser just els minuts en què l'American 11 es va estavellar. Quan va reaccionar, l'avió ja no responia. Quan passaven 1 o 2 de les 9, un directiu de Nova York va informar al centre de coordinació de Herndon que necessitaven la implicació de l'exèrcit. Aquest va ser l'únic avís d'un segon segrest que va arribar a la seu de l'Administració Federal d'Aviació abans de l'impacte. Un minut després, un controlador avisava un company de que n'arribava un altre. Quan passaven 3:11 de les 9, el United 175 va impactar contra la Torre Sud. L'avís del NITS va arribar més o menys al mateix moment. Poc després, Boston va poder desxifrar la gravació d'aquella comunicació inintel·ligible del vol 11. No deia tenim un avió, sinó tenim avions, en plural. Ara la pregunta era quants? Els caces d'Otis esperaven en un espai aeri militar davant de Long Island. A les 9:13 van sortir cap a Manhattan, on van arribar a 4:55. l'American 77, un Boeing 757 sortit de Washington Dulles a les 8 i 20 minuts, va fer l'última comunicació normal quan faltaven 10 minuts per les 9. A les 8:54 va girar cap al sud i a les 8:56 va apagar el transponedor i va desaparèixer de les pantalles del centre d'Indianàpolis. El controlador el va buscar per ràdio i per radar i va trucar a la companyia. No sabia res de Nova York i va pensar que l'avió havia tingut una avaria greu i s'havia estavellat. Després va saber que els radars de l'Administració Federal d'Aviació l'havien seguit tota l'estona, però durant més de 8 minuts aquesta informació no va arribar a les pantalles d'Indianàpolis per un problema del programari i per la mala cobertura de la zona. Quan va reaparèixer, els responsables el buscaven cap a l'oest i no cap a l'est, que és on havia anat. Segons la comissió de l'11S, l'avió va volar 36 minuts cap a Washington sense ser detectat. Mentrestant, a les 9:21 minuts, el Nitz va rebre un avís impossible de Boston. L'American 11 encara volava i anava cap a Washington. Era un error, perquè aquell avió ja s'havia estavellat. La comissió no va poder identificar d'on havia sortit aquella informació. Va ser per aquest avís que es va ordenar enlairar els caces de Langley a les 9:24 minuts. Van sortir a 9:45 i un pla de vol genèric els va fer anar cap a l'est, sobre l'oceà, en comptes d'anar cap al nord. Quan passaven 4 minuts de 9:45, el Nitz va trucar al centre de Washington per preguntar pel vol número 11. I li van dir, de passada, que també havien perdut l'American 77. Era la primera vegada que l'exèrcit sentia a parlar d'aquell vol, i va ser per casualitat. Quan passaven 7 minuts i 46 segons de 9:45, l'avió es va estavellar contra el Pentàgon. Els caces de Langley eren a unes 150 milles. La comissió conclou que van tenir uns 2 minuts i que els caces eren al lloc equivocat. El United 93 es va enlairar des de Newark a les 8:42 minuts, amb més de 25 minuts de retard. Aquest retard va fer que els passatgers tinguessin temps de saber el que havia passat a Nova York. Quan faltaven 2 minuts per 9:45, a sobre d'Ohio, els controladors de Cleveland van sentir una transmissió amb sons de lluita i algú que deia Mayday. A 9:45, en sentien un altre. Deia, continueu asseguts, tenim una bomba a bord. Cap a les 9:36 minuts, des de Cleveland, es va preguntar si algú havia demanat caces i es va oferir a demanar-los ell mateix a una base propera. Li van dir que la decisió corresponia a nivells molt alts de l'Administració Federal d'Aviació. Segons la comissió de l'11S, ningú de la seu de l'Administració Federal d'Aviació va demanar mai ajuda militar per a aquest vol. A les 9:42 del matí, el centre de coordinació va saber per les notícies que un avió havia xocat contra el Pentàgon. El seu responsable d'operacions, Ben Slinney, va ordenar que tots els avions aterressin a l'aeroport més proper. Era una ordre sense precedents. Uns 4.500 avions van aterrar sense incidents. A bord del United 93, passatgers i tripulació havien fet trucades i ja sabien el que havia passat a les torres. Quan faltaven 3 minuts per les 10 del matí, va començar l'assalt dels passatgers contra els segrestadors. A les 10:03:11, l'avió es va estavellar en un camp a Shanksville, a Pensilvània. Segons la comissió, l'objectiu dels segrestadors era el Capitoli o la Casa Blanca, i els passatgers, sense armes, ho van impedir. El Nitz va tenir 9 minuts d'avís pel primer avió, i cap pels altres. La comissió també va dir que no creia que això desacredités el personal de l'Administració Federal d'Aviació ni del Nitz, que va actuar amb el que sabia a cada moment. Aquell dia van morir 2.977 persones, sense comptar els 19 segrestadors, siguent aquest un dels fets més tràgics de la història dels Estats Units. Fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo soc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
2: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
3: Continguts en xarxa.
4: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
6: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Continguts en xarxa. Perifèries. Aquí ens trobem un dia.

0: amb la veu d'un dels seus autors, Michael McDonald. La versió dels Doobie Brothers arribava al número 1 del Billboard i aconseguia 2 Grammys per al grup californià, millor cançó i millor enregistrament. Una cançó inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 2024. Per alguna cosa serà. What a Fool Believes, Doobie Brothers.
1: Perifèries.

Les perifèries ens porten del passat al present sense necessitat d'una màquina del temps. Present i futur de la música. Una altra dona jove amb una molt bona formació i un gran talent. Es diu Audrey Hubbard, va néixer a Nova York i va començar a compondre cançons amb la Gracie Abrams. El 2025 va publicar el seu primer disc, Who's the Clown?, on trobem la cançó que avui hem escoltat des de les perifèries, Sex and the City. I sí, fa referència a la sèrie que aquí coneixem com a Sexo en Nueva York, per parlar, entre d'altres coses, de la solitud a les grans ciutats. Ara potser se'ns esborra una mica el somriure i ens sentim més a to amb la tardor. Però val la pena sempre revisitar el gran èxit a Radiohead, el tema amb el que van debutar el 92. Diu que la van avorrir de tant tocar-la en directe a petició del seu públic. Nosaltres mai ens cansarem d'escoltar Creep. Creep.

0: Perifèries, amb Eva Lluc.
1: No ens movem de principis dels 90, però ens torna el somriure i ens torna el bon rotllo. No sé exactament a qui li hem d'agrair que el destí unís a Manolo García i a Quimi Portet, però què hagués estat dels joves dels 90 sense l'último de la fila? Amb un so únic i més barceloní impossible ens feien gaudir i ens captivaven amb les seves creacions potents, com aquest inoblidable, com un burro amarrado en la puerta del baile.

Estem descobrint moltes dones joves potents amb un talent brutal. Quedeu-vos amb aquest nom. Olivia Dean, cantant, música i compositora anglesa de 27 anys, que podem emmarcar en un estil neo-soul clarament influenciada per grans mestres del soul i el rhythm and blues. Entre les seves fonts d'inspiració, ella cita la Supremes, Carole King, Lauryn Hill o Amy Winehouse. No està gens malament. Millor artista nova en l'última edició dels Grammy i amb dos discos publicats. Caldrà seguir la pista d'aquesta artista britànica. Tinc la sensació que ens ho posarà ben fàcil. So easy to fall in love with you. La proposta d'Olivia Dean, que avui ha arribat fins a les perifèries. I és que realment és fàcil gaudir de la bona música des de les perifèries. Tan fàcil com deixar-se portar per un dels discos més importants de Billy Joel, que compleix ara 49 anys. El 1977, el pianista i compositor novaiorquès publicava un dels discos més venuts de la dècada, The Stranger. Slow.

0: Amb The Stranger, la carrera de Billy Joel feia un salt qualitatiu. Un disc ple d'èxits com Just the Way You Are o aquest Vienna, que sona així de bé a punt de complir 50 anys.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Tornem als 90. 35 anys té aquesta cançó, Com passa el temps. La banda britànica Simply Red publicava un dels discos que els consolidaria com un dels grups més potents de la dècada. Stars era el títol del disc i d'aquesta cançó que avui ens impulsa fins a les estrelles des de les perifèries.

baixem de les estrelles, però mantenim el somriure amb el pop lluminós de la mallorquina Maria Jaume, que ens canta sobre l'amor des de la quotidianitat, amb aquesta senzillesa i naturalitat, i amb un simple mà d'espai.

0: La música sona des de les perifèries.
1: I des de les perifèries, si hi ha algú capaç d'il·luminar el nostre somriure, és Jamie Cullum. Jamie Cullum tenia aleshores 20 i tants i va publicar un disc, 20-something, que li obriria definitivament les portes del panorama musical més enllà de l'estrictament jazzístic.
2: These are the days that I've been missing.

0: find.
1: Jamie Cullum, dir-li crooner, que ho és, se'ns queda curt. Compositor, cantant, multiinstrumentista, amb un talent immens com a pianista, especialment. Un artista amb majúscules, sempre a prop del jazz, però creuant la línia de molts altres estils, un artista crossover, en diuen. El 2003, la seva carrera es consolida amb el segon disc que publica. 20-something és l'àlbum d'estudi d'un artista de jazz més venut al Regne Unit. De fet, Cullum va acabar el 2003 sent l'artista de jazz més venut al Regne Unit de tots els temps. Dos discos de platí per un treball ple de joies, com la que hem trobat avui passejant per les perifèries. Una cançó, per cert, escrita pel seu germà Ben Cullum i que ens ha omplert d'optimisme. O no? These are the days. Els nostres dies a perifèries guarden sovint un racó de temps per a la música que acompanya imatges. I la nostra proposta d'avui és per la banda sonora d'una pel·lícula que, si no heu vist, us recomanem moltíssim. La pel·lícula es diu Sing Street i narra la història d'un noi de 15 anys, al Dublín de 1985, en plena recessió econòmica, que crea un grup de música per impressionar la noia que li agrada. Un film del 2016 que es va estrenar al Festival de Sundance i que és una petita joia, com aquesta cançó que avui us proposem, o potser us descobrim, a perifèries, i que es diu simplement Up.
2: Oh, it's the song. I mentioned it to you.
3: Oh, you're the kid in the band.
2: This Saturday at 12 o'clock.
3: Cool. Well,

0: Varifèries. La cançó va tenir una segona vida i molt més èxit quan la van fer seva els Top Loader, una banda britànica de rock alternatiu que la va incloure al seu àlbum de debut i la va encertar. Però aquesta que sentim ara és...
1: la versió original.

L'original d'una cançó que hem sentit milers de vegades en la versió dels Tove Loader, però que va crear i enregistrar el músic nord-americà Sherman Kelly amb la seva banda, els Bofalongo, el 1970. Segurament els Tove Loader es van inspirar més en la versió del 72 d'Akin Harvest, però aquesta que acaba amb aquest bonic cor de nens és la versió originalíssima. L'heu reconegut, oi? Exacte. Dancing in the Moonlight. Perifèries.

És una de les veus amb més ànima i més personalitat del panorama musical actual. I alhora, de les més potents. Transmet emoció amb cada bocinet de melodia i cada síl·laba que pronuncia i et transporta sense remei. Hem escoltat, ho confesso, una de les meves cançons preferides, i en tinc moltes, de Billie Eilish. Una cançó que va escriure amb el seu germà Phineas durant el confinament, el 2020, i que va publicar il·lustrada per un vídeo animat que és una delícia, igual que la cançó My Future. I el futur ens porta al passat gràcies a la màgia de les perifèries. I portem fins al present una cançó molt versionada. Escrita i interpretada el 1974 pel poeta i músic de jazz, soul i rhythm and blues novaiorquès Gil Scott Heron. 20 anys més tard l'adaptarien des de Liverpool de Christians amb aquest so brutal dels 90, The Battle.

una molt bona manera d'anar acostant-nos fins al límit de les perifèries d'avui. Com sempre, un gust haver caminat amb vosaltres durant aquesta hora des d'allà on sigui que ens escolteu. I que sapigueu que podeu recuperar el programa quan us vingui de gust a btv.cat. Avui acabarem el nostre viatge per les perifèries amb la cançó més emblemàtica dels nord-americans Weezer, Island in the Sun, però abans... Sí, des de l'inici posàvem un somriure, ara hi afegim la força de la veu i de la música de Stevie Nicks. El 1981 publicava el primer disc en solitari al marge de Fleetwood Mac, Belladonna, que sonava així. Edge of 17. Amb Stevie Nicks ens acomiadem avui, l'Aleix Alari, qui us parla, Eva Lluch, petons.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim García. Comptem amb tu.

0: creativitat
1: forma part de l'ésser humà i ho manifestem de múltiples formes. Mediterrània és un espai que inclou aquesta visió. Un temps de ràdio on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho. I desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts o desconeguts que ens escolteu, també el gaudiu. Mediterrània és plural en els seus continguts. Cada setmana ho fa des d'una visió diferent. Aquesta setmana, en Pas a Pas, on parlem de com viure des de la salut. La salut des de la salut. Si us sentiu identificats amb el que es diu i voleu explicar la vostra experiència o afegir algun comentari que sumi, sempre ens agrada rebre inputs de les persones que ens escolten. Que sapigueu que hi ha dos telèfons en els que podeu enviar missatges i que també estem en el Facebook Live i en YouTube. YouTube Radio Arenys, i allà ens podeu posar cara, ens podeu veure i podeu escriure a sota que nosaltres contestarem. Sí que això és una cosa que serà molt ben rebuda. Els números de telèfons, que també estan, van passant per la pantalla del vídeo que s'està transmitint, és el 93 795 79 12 o 722 886 921. I dit això, sentim la sintonia.

0: podeu trobar al Facebook Mediterrània Radio Arenys i a Spotify. Mediterrània també està allà. Allà podreu veure el que fem i en els podcasts dels programes emesos, o escoltar-nos a la web de la ràdio. Si entreu a la carta, busqueu Mediterrània, allà també hi són. I escoltar-los com vulgueu, on vulgueu i l'estona que vulgueu, que això és l'avantatge que tenen els podcasts, que pots triar l'estona que vols escoltar-los i ja està. Aquí no, aquí estem en directe i s'ha d'escoltar sencer. Si voleu. Uh-huh. Us parla Rín García i en el so tenim a Joan Bosch, a l'estimat, valorat i desitjat.
1: Gràcies,
0: de...
1: gràcies. No es mereixen, home.
0: Sí que es mereixen, sí. Sí, sí. Mai s'ha de dir que no es mereixen les coses. S'han de donar les gràcies i prou, eh? Sí, sí. I res, passem a pas a pas.

0: Avui tenim a l'estudi a l'Imma Zapata per fer el pas a pas. Molt bona tarda, bon vespre, perquè ara ja ens despista el
1: sí,
0: temps, eh?
1: Sí. Home, teòricament aquesta hora ja és el vespre.
0: Ja és el vespre.
1: Tant, bon vespre, bona bon vespre, nit, bona bon nit. Dia de demà.
0: Encara que sigui
1: sí.
0: De dia.
1: Sí,
0: i hi hagi sol.
1: Dia, sí.
0: Tenim a l'Imma Zapata i a Carlos Pérez i a José Miguel Otermín, que són els dos col·laboradors de pas a pas, els tenim de baixa.
1: Estem recuperant-se.
0: S'estan recuperant. Han tingut unes operacions i s'estan recuperant. I avui estarem nosaltres dos soles. Que no vol dir que ells no hi siguin. Que ells estan aquí en esprit i que hi seran. I que hi seran properament. O sigui que donem pas al que la Imma ens ha preparat per avui. Però abans, com sempre, farem una petita meditació per centrar-nos en els temes en els temes que avui parlarem.
1: Sí, sí, em sembla que...
0: Sí? Vinga, el Joan ens posa la música de fons i la Imma ens la dirigeix.
1: Bé, us

ens convido, també em convido a mi, a acabar de sentir que sóc aquí i ara, amb el meu, amb el nostre amic, el nas, la respiració. Em convido, us convido, ens convido a parar uns moments d'atenció al fet tan quotidià, tan fonamental, de respirar, de permetre que l'aire entri i que surti. I podem aprofitar quan surt per deixar que surti també, potser si aquella cosa que ens amoïna, allò que pesa, i podem fer-ho fent un sospir. Ah, sí, sí, amb soroll, millor i tot. I si ve un badall, és més que benvingut. I deixem això, que entri l'aire que ens nodreix i surti allò que ens pesa, que ens és feixuc. I a cada expiració podem permetre-li al cos que es deixi anar. Res més que es deixi anar. Com si fos un nino de drap que deixem anar sobre la cadira. La cadira, la butaca, on estiguem. La terra, el terra i la terra ens sostenen. I si ens ho podem permetre, tancarem els ulls, clar, per poder anar cap a dins. Cap a aquest espai que sempre hi és. Que sempre podem anar a visitar. On podem veure com apareixen pensaments, potser, i veure'ls com tenen lloc i es poden anar, si volen. I dediquem res uns segons a observar com sentim el nostre cos per dins. Com és això de visitar el meu cos per dintre? Potser noto que hi ha algun punt que està tens. Oh. Li porto la respiració un moment i li permeto, si vol, que es deixi anar. I segueixo permetent que aquest cos es relaxi i esdevinc senzillament l'observadora d'aquest cos per dins. Què se sent? Com se sent? Puc sentir on s'acaba el meu cos? Puc sentir els peus i clarament la terra on estan? Puc sentir l'espai que ocupa el meu cos en l'espai? Puc sentir el batec del meu cor? Senzillament observar-ho.

0: com un pont cap allò de què parlarem després, observant les paraules i observant els espais entre les paraules, posaré aquí unes paraules de Sergi Torres. Tot allò que arriba a la meva vida ve perquè ho estimi. Tota la resta m'ho estic inventant. I observo què passa a la meva ment. Què passa en el meu cos? Hi ha hagut algun canvi? Oh, observo només. No vull modificar res. Com qui s'enfila dalt una muntanya i mira el paisatge, no volem canviar. Només l'observem. I ens regalem un parell o tres de respiracions més. Ben fondes. I si ens ve de gust només, si ens ve de gust, comencem a bellugar els dits de les mans, dels peus. Ens podem estirar. Si ens ve de gust, si ens podem quedar així tal com estem. I si ens ve de gust, obrim poc a poquet els ulls. Ui, hi ha molt de llum a fora. I ens agraïm aquest regal que ens hem fet.
1: Gràcies, Inma. Ha sigut un plaer fer la meditació avui amb tu. Espero que la gent que hagi pogut, perquè clar, evidentment, si estan conduint només t'han d'escoltar, o si estan fent algunes feines que no poden parar tots res, però si poden, val la pena que en aquests moments haguessin parat un moment i s'haguessin deixat d'anar, no? M'ha agradat molt a mi, jo li he baixat el cor, i quan jo baixo el cor, la respiració em ve un somriure. Em ve sempre un somriure. Això és una tàctica que es pot practicar, no? O sigui, pares la ment i t'imagines que la baixes al cor. I immediatament surt un somriure a la boca. Vull dir, és instantani. I això és una cosa que dius, oh, quin agraïment, no?
0: Sí.
1: Doncs molt bé. Dit això i feta la meditació, ens presentes aquí, del que vols que parlem avui.
0: Em venia molt de gust justament parlar d'en Sergi Torres.
1: Molt bé, no, el Sergi Torres.
0: No parlar d'ell, no. Ell em diria no. Però bé, almenys fer servir el Sergi, això també és una expressió molt seva, puc fer-te servir? Doncs fer-lo servir a ell. Ell normalment les xerrades les fa en castellà, per tant, puedo utilizarte, diria. Doncs l'utilitzarem.
1: Qui és el Sergi Torres?
0: Ara anem-hi.
1: La gent que no el
0: perquè conegui. No el conegueu. El Sergi és un místic contemporani i, a més, de podríem dir de quilòmetre zero.
1: Sí, aquest m'agrada perquè és de casa.
0: Sí, és de casa. És de casa.
1: Quilòmetre zero vol dir que és molt proper.
0: Sí, és molt, molt proper de naixement. Ell va néixer a Barcelona l'any 75, 1975, per tant, doncs, relativament jove. Per mi cada vegada la gent em sembla més jove. Va néixer a Barcelona i va estar 10 anys treballant de fisioterapeuta. I després ho va deixar per seguir realment el que era el seu camí. Ja de petit ell explica que ja se sentia molt, molt estrany, que era un nen que quan va veure la gent, quan veia el món, ell no veia el món d'aquella manera. Va tenir molt bon coixí a casa, i llavors ara es dedica ja fa uns quants anys a compartir la seva pròpia experiència d'autoindagació. Per això quan li pregunten... Autoindagació.
1: Això és important.
0: Sí. Diu, quan li pregunten a en Sergi, això ho he tret de la seva pàgina web, o sigui...
1: Sí, ho he escrit. Jo també l'he visitat. Sí.
0: Quan pregunten a en Sergi, qui és en Sergi Torres, sol respondre, encara no ho sé. Segueixo investigant què és Sergi Torres. No m'he equivocat. Què és Sergi Torres?
1: No qui,
0: No. i què és ser un ésser humà. I es dedica, va començar amb petites xerrades, va publicar el seu primer llibre, que era Un puente a la realidad, i he començat amb el pont, ara me n'adono, 2007 crec que era, no recordo ara exactament, i va començar a fer xerrades, trobades, ell n'hi diu trobades, que cada vegada de més gent van acabar havent d'anar.
1: És a tenir en compte quan hi ha paraules, el que fan servir segons quines paraules, eh? Sí. Perquè trobades vol dir que inclou a que tota la gent pot aportar. Sí. Que no vas com una persona que vas només a rebre, sinó que tu també aportes. Aquesta és la diferència, no? Tenir en compte la gent que hi va, no? Sí. És molt important, això.
0: Radical. Ell ha trigat molt a dir que feia un curs. Uh-huh. És a dir, jo n'he anat seguint, potser farà 5 anys que el vaig conèixer, l'he anat seguint i ell deia, jo no soc mestre de res, jo no faig cursos, faig tallers. I ara ja fa un temps que sí que va dir, ok, vale, doncs ni puc dir curs en això que faig. Uh-huh. Però, i les xerrades, ja et dic, les va estar fent, eren tan multitudinàries que va haver d'anar a fer a teatres. Uh-huh. Va estar al Teatre Regina. Això ho podeu trobar a YouTube, si aneu a YouTube. Uh-huh. Podeu trobar gravacions de trobades de Regina, al Villarroel. Uh-huh. I l'última ja va ser al Teatre Borràs, crec que és. Sí, al Borràs. On, no, perdó, dic malament, al Goya. Disculpeu, m'he equivocat de teatre. Bé, no importa, perquè ara ja no ho fa, eh?
1: No ho fa.
0: No. Va dir, això s'ha acabat, les coses comencen i s'acaben.
1: Sí.
0: I un procés. I fa un procés. I llavors, doncs, fa retirs, ja fa una bona colla d'anys que fa retirs a Núria. Solia fer-ho juny, va haver-hi allò del confinament i va passar a l'octubre, i ara ho fa tant al juny com a l'octubre. A Núria és realment un lloc preciós per poder anar a passar uns dies a fer això, a indagar. No sap mai de què parlarà quan puja a agafar el micro. No sap de què parlarà. Mm-hmm. I és preciós veure quan algú li fa una pregunta i com escolta i com s'escolta, però no en Sergi, no escolta en Sergi, sinó va més enllà, i com va més enllà de, a vegades fins i tot, d'allò que ha estat preguntat. Mm-hmm. És molt, molt enriquidor, moltíssim. I vaja, doncs, dels llibres que ell ha anat publicant, que són, de fet, són reculls d'aquestes xerrades, eh? Mm-hmm. És a dir, va publicar el Saltar el Vacío, Me acompanyes, que és una expressió molt típicament seva, ells sempre les trobades es fan en castellà. Mm-hmm. Va treure un de il·lustrat per a Canalla.
1: Aquí tens un altre, Los Introhéroes.
0: Los Introhéroes, que és per a nens, a partir de 5 a 6 anys.
1: Aquest és molt interessant,
0: és
1: no?
0: És molt xulo. Mm-hmm. Aquest el vaig regalar.
1: Els nens, vull dir, sí. Els héroes, els herois interiors. Que busquen. Sí, busquen l'heroi interior, clar. Sí.
0: Molt xulo, també. La biologia del presente, que va escriure a quatre mans amb algú molt interessant, que també us recomano molt, que és David del Rosario.
1: Mm-hmm. No el conec,
0: doncs, busqueu-lo, David del Rosario. Aquest noi explica com ell, que va estudiar una carrera tècnica, no recordo, que era una cosa molt tècnica, i va aconseguir totes les beques, la feina, tot el que tothom podria pensar, parella, casa pròpia, i no era feliç. Mm-hmm. I va començar a deixar-ho anar tot, fins que es va donar compte que per poder viure una experiència humana no tenia informació. I va començar a estudiar neurociència. Mm-hmm. I està molt més enllà. És un personatge realment fascinant.
1: És curiós perquè són molts personatges d'aquest tipus, han fet un procés exitós, no? Mm-hmm. Del que la societat vol per ells, o vol per cadascú de nosaltres, i hi ha hagut un moment que hi ha un trencament.
0: Sí.
1: O un trencament per malaltia, o per no trobar-se a si mateix, per diferents causes, però hi ha trencaments que els porten cap a una espiritualitat, un connectar amb les essències que som, no?
0: Sí. No puc recordar qui famós deia que desitjava que tothom arribés a ser molt famós, molt ric, tot allò que
1: perquè
0: volgués,
1: se n'adonés.
0: Per adonar-se que no era allò el que realment necessitaven.
1: Ja.
0: I a David li va passar una cosa així, i de veritat, seguiu-lo, a més és superamè, és molt clar a l'hora d'explicar... Mm-hmm.
1: Fa fàcil.
0: Molt, molt, molt, de veritat. I aneu apuntant, si voleu.
1: però quina era la proposta?
0: I la proposta...
1: Qui, i la proposta de qui parlarem?
0: Sí, d'en Sergi
1: Torres. I la proposta era...
0: Era... Jo li vaig... en Sergi va treure aquell llibre, Aurum.
1: Aurum. El tenim a la pantalla, si el sí. voleu veure. Eh? Aurum. La gent que ens estigui mirant pel Facebook o per YouTube, el poso a la pantalla perquè veieu quin llibre és. Sí.
0: És una delícia. Aurum, en llatí, vol dir or.
1: Or.
0: I ara no recordo el nom, en japonès hi ha una tècnica de restaurar peces de ceràmica delicada, restaurar-les
1: sí,
0: amb or.
1: Amb or, sí, sí, sí. D'això el refilet aquells que tenen moltes peces en or, sí, sí.
0: En fet, si es fica a la portada ja porta això, no?
1: La, sí, sí, té les unes línies entre entrellaçades que són d'or. Sí. I la proposta que tu fas avui és...
0: Clar, el que diu en Sergi és que diu tantes coses interessants que, i vaig recordar que li havia regalat a la meva germana aquell llibre.
1: I l'has anat a buscar.
0: I sí, sí, li vaig dir, Susi, me'l deixes? I encantada, perquè és la destil·lació d'allò que diu en Sergi. Triat entre ells.
1: L'essència.
0: L'essència, frases brevíssimes. Això sonaria també molt japonès, molt zen.
1: Bueno, és que sempre hi ha allò... Menos és més.
0: Exactament. Sí, però són frases està... molt breus i, a més, acompanyades per imatges. I vaig pensar, dic, oh, pot ser molt bonic. I, a més, el Sergi, quan fa la presentació d'aquest llibre, diu, manual d'ús d'aquest llibre. S'agafa el llibre, sisplau, Rim, si ho pots fer.
1: Ja el tinc als
0: mans. Agafes el llibre, molt bé. Agafes el llibre i l'obres a l'atzar.
1: L'obro a l'atzar.
0: A l'atzar. I, aleshores,
1: hi ha una frase,
0: mires
1: i una
0: i
1: imatge.
0: Endavant.
1: Ensenyo la imatge a càmera, si la voleu veure, que realment no és l'important, és un complement, la imatge és un complement, perquè la frase diu...
0: Clar, i per qui ens està escoltant, és com si fos, no sé com, blat, i hi ha una papallona blava repenjada.
1: Sí, hi ha una branqueta de blat, de blat i una papallona blavosa, i al fons està difuminat.
0: Exacte.
1: I diu... Solemos usar las emociones como motor de acciones, pero también son la llave que abre la puerta hacia nuestro ser. Solemos usar las emociones como motor de acciones, pero también son la llave que abre la puerta hacia nuestro ser. Això com et ressona?
0: Doncs m'ha portat allò que ell diu, i ara he trobat aquí una cita seva, que diu, digues la teva emoció, quina sigui, és igual, la ràbia, l'alegria, digue-li, hola, deixa'm sentir-te. No et rebutjo. Oh, és que estic enfadada, estic trista. Hola, deixa'm sentir-te tota. Perquè és una porta o una clau, és igual.
1: És igual.
0: Però,
1: a saber què hi ha dintre de tu.
0: Es va, que hi haurà. I més enllà, i escoltant-lo amb ell, ho vaig comprovar quan va morir.
1: No.
0: Sí, igual, sí. No, parlo, sí. Ara aviat, ja fa 6 anys i mig, va morir el mateix dia el meu home i el meu pare.
1: Doncs van anar dues ànimes.
0: Sí, se'n van
1: molt properes.
0: Se'n van anar juntes. Per tant, el dol no va ser fàcil.
1: No.
0: Jo no era conscient, però era doble. I recordo arribar a casa, sobretot per mi el dol va ser com molt evident, perquè el meu pare l'havia ja anat fent predol, se'n va anar amb una mena d'Alzheimer, una cosa així, no era ben bé això, però sí una demència, i el vaig anar plorant a trossets. Però el Pere va ser més complicat. I em recordo arribar a casa amb una tristesa i una ràbia enormes i recordar el que deia el Sergi, travessa això. I asseure'm a la taula, a la cadira de la cuina, a sentir tota la tristesa que podia sentir, tota la que hi havia. I a sota hi havia molta ràbia, i a sentir-la tota. I a sota hi havia la pau.
1: Això és com l'au fènix, no? Que baixa, i ja quan no hi ha més a baixar, només queda tornar a pujar. I aleshores és quan trobes la pau. Perquè si no, amaguem, tapem, i no resolem. Obrim una altra?
0: Obrim una altra.
1: Vinga. Va. Torno a obrir, tanco el llibre, i
0: gaire.
1: Busco a veure per on... Ah, mira, uau, la imatge.
0: Una vista bé, què és? Ai, amor, és un gosset d'aquests que tenen, no sé com es diuen, carlins, sé que es diuen que tenen el nas tot xafat.
1: Sí, però...
0: Com que... si estigués embolicadet amb una manteta blanca.
1: Sí, sí.
0: Oh, és coquíssim.
1: No sé, jo aquests que els vesteixen, no sé jo pas. Bé, però bueno.
0: Jo no ho faria, de vestir-lo així, però veig aquest animal molt estendre.
1: La frase és molt bona, eh? La frase és molt bona. Diu, quizás no de, nos dé miedo darnos cuenta de que no somos lo que pensamos que somos. ¿Eh? Quizá nos dé miedo darnos cuenta de que no somos lo que pensamos que somos.
0: Uh-huh. Es que no lo somos.
1: Vinga, explica.
0: És que no són per mi, eh?
1: Home, tant, sempre és per nosaltres.
0: No som.
1: Això s'ha de dir, que sempre és per nosaltres i que tothom que ens escolta o tothom que llegeix aquestes frases o qualsevol altra, és des del que ells sent, des de la seva perspectiva, des de la seva mirada, des dels seus ulls, no des dels nostres, ni dels ningú, i cadascú el seu.
0: Sí, mira, i ara em porta una cita que també havia portat en Sergi.
1: Llavors, va continuant.
0: Sí. Quan vaig néixer en aquest cos, diu ell, no va néixer una personalitat. Aquella essència que va néixer no mor quan la vesteixes de personalitat. És allí, coberta, dissimulada, com està dissimulat aquest animaló de la fotografia.
1: Sí, sí, de la fotografia.
0: Que te l'has de mirar bé per adonar-te que és un gosset.
1: És un gosset embolicat amb una manteta.
0: És un gos.
1: Que clar, que no és el que...
0: No és un peluix, no és...
1: No. I potser ell mateix no se sent el que és.
0: Clar, diu, tots els éssers humans avui en dia han nascut des d'aquest aspecte essencial de vida. Tots neixen en potència plens i esplendorosos. Sí, sí, vosaltres que escolteu també.
1: Sí.
0: Els que som aquí a l'estudi, en Joan, també.
1: També.
0: Tots, tots. En potència plens i esplendorosos, tots.
1: Tots, tots. És que ho perdem. Ho anem perdent.
0: No perdem. Ens n'oblidem.
1: Sí.
0: Queda
1: sí, sí,
0: tapat per aquesta personalitat que anem teixint i que ens anem creient, perquè diu aquí, diu, segons el context en què naixem, ens anem transformant i acabem sent el que som, però que no és el que som.
1: Que no és en realitat el que som.
0: No. Diu, així, per exemple, hi ha dones en alguns països que creuen que són objecte familiar i homes que creuen que són els reis del mambo. Tot plegat és fals, però ens ho creiem.
1: Ens ho creiem. I ens creiem tantíssimes coses. I les tenim injectades en vena. I encara que tu siguis conscient, això és el procés que està fet, que diu el Sergi, encara que tu siguis conscient de totes aquestes coses, de tant en tant, sí, es fa una travessa per ahí i tornant, diu, però com estic pensant jo això si no és el que jo crec, no? Però passa. Hi ha una música que havia de sonar abans i no ha sonat, que m'agradaria que sonés, perquè parla d'això, no? Del que fem a la vida. La cançó es diu Dejamos huellas bonitas, d'Antoñito Molina, i és molt canyera, que això ja dona vidilla, però va dient això, no? Que potser el que hem de trobar és trobar-nos nosaltres. Deixem un camí, però hem de trobar aquest, no? El nostre.

0: Emma, no la coneixies, què t'ha semblat?
1: No, no la coneixia, m'encanta. Que bonica.
0: Això és una màgia d'internet. Tu li poses una cosa, li fas una petició i et connectes. I apareixen.
1: I apareixen,
0: No? I a més és que anava lligat amb el que estàvem parlant.
1: Superlligat. I a més, he estat començant-la a sentir i veig aquí, i dic, uah, aquesta. Diu en Sergi, quan et miro a tu, tu no ets allò que jo penso. T'imagines que tu fossis allò que jo penso?
0: Mare de Déu.
1: Els meus pensaments són petitíssims davant allò que tu ets.
0: Ets molt més gran que els meus pensaments. És molt maco, això. I una altra cosa que escoltant la cançó m'ha vingut, no? Quan es diu, mirant-nos als ulls, em fa gràcia perquè, clar, tenim tan endena el fet de que mirem als ulls de la parella, saps? Les cançons parlen de parelles, no? En general. Vull dir, és molt complicat que no es... I em venia, no, és mirar els ulls a qualsevol persona que tens al voltant. Mirar els ulls, que no ho fem. Que no mirem els ulls, que no ens mirem els ulls. Que és, saps què és? Què són els ulls quan tu mires una persona? L'entrada de l'ànima. Per això hi ha molta gent que no aguanta ni mirar, ni deixar-se mirar. És tot un procés, eh? Permetre que l'altre entri.
1: Clar, i això és una qüestió cultural.
0: Oi, evident.
1: Aprenem ja de petits.
0: Sí, sí.
1: Que una miqueta.
0: Sí, sí.
1: Una miqueta està bé, però no massa.
0: No massa.
1: No massa, perquè a partir d'aleshores ja estem entrant en un àmbit d'intimitat.
0: Clar. No, ha de permetre l'altra persona. Hi ha moments que es veu que es permet, i hi ha moments que no. I aquí està el respecte, clar, sí, sí. Tornem al llibre.
1: Sí.
0: Vinga, torno a obrir un altre, a veure què sortirà.
1: Seguim jugant.
0: Uau! Us ensenyo la imatge i la Imma la descriu.
1: És una nena gran que està estirada a la gespa.
0: Una noieta, una noia, una senyora.
1: Bueno, que s'ha posat... Està, amb la seva melena, tal, i s'ha posat unes ulleres negres, unes celles ben gruixudes negres, un bigoti ben negre...
0: A los hermanos Marx.
1: Sí, i està rient.
0: Sí, estil hermanos Marx.
1: Sí.
0: Sí, total, total. Sí. I diu, trata de ser comprendido por todos... No, perdón. No he llegit bé. Tratar de ser comprendido por todos es una tarea que dura toda una vida. Decidir dejar de hacerlo dura un instante. Sí, un torno a dir. Tratar de ser comprendido por todos es una tarea que dura toda una vida. Decidir dejar de hacerlo dura un instante.
1: A part de que duri tota una vida, és està abocada al fracàs.
0: No, clar.
1: És a dir, no és que duri tota la vida, però quan et mors ho has aconseguit. No.
0: I a més pateixes.
1: Pateixes.
0: Perquè no, aquell no li agrades, el que no sé què, vas patint. No, intentar que la gent et comprengui és complicadíssim.
1: Si feina tinc a comprendre'm a mi mateixa.
0: Aquí. Ara, la imatge jo no l'acabo de veure, per això...
1: jugant a disfressar-se. Està disfressada i jugant a ser algú diferent.
0: Jugant
1: i li importa
0: ser...
1: un rave.
0: Li importa... I què? Sí. Això seria el significat.
1: Sí, li importa un rave que estigui, que pensin si és una nena, si és un home vell, si...
0: Bueno, jo el veig molt, hermanos Marx.
1: Sí. Mm-hmm. Està senzillament gaudint de l'instant del joc.
0: I què és per tu, el que ha dit la frase, el que hem llegit?
1: Doncs això... Això no té sentit intentar que t'entenguin ni que t'estimin ni que agradis a tothom. L'única persona que has de tenir present, que has de mirar de comprendre i de ser compresa per ella, és a tu mateixa. Ja està. Ja està. I si hi ha un moment en què no et comprens, també està bé.
0: Però si t'estimes,
1: el que dèiem abans. És a dir, estimar no és comprendre. Estimar és acceptar tal com és. No et comprenc, però t'estimo. No et comprenc, però et veig i t'accepto.
0: I ja està. Va molt per aquí la cosa. Se'ns va passant la... Fem una altra frase i una cançó, perquè he triat diverses. I també són... Bueno, i tu també has triat dues, que són xules. No, també les escoltarem. I explica per què les has triat. A veure, anem a obrir el llibre. A veure què sortirà per aquí. Aquí. Uau, que maco aquest.
1: Són dos nens...
0: Dos nens.
1: Que tenen un ordinador portàtil cadascú a la falda, sí, però s'estan mirant els ulls i estan rient.
0: Sí, senyora.
1: Vaja.
0: La poso per imatge.
1: Unes riallades.
0: I a veure què ens diu. Ens diu: el presente, tan simple para aquellos que viven en él, es imposible de alcanzar para aquellos
1: que lo intentan.
0: Torno a dir, perquè clar, aquestes coses s'han de parir. El presente, tan simple para aquellos que viven en él e imposible de alcanzar para aquellos que lo intentan.
1: Sí.
0: Explica'ns.
1: Pues salto en l'Anthony de Melo, que em van parlar fa el programa anterior, potser va ser. Li llegia l'altre dia que deia intentar, o era Krishnamurti? No importa. Intentar és mentir. És a dir, i recordo ara quan vaig fer un...
0: Explica això de que intentar és mentir.
1: Sí, que sona molt fort, que podem matisar, òbviament, eh? Però recordo que estava fent un retir que vaig anar a fer a menjar o dispensa, ara fa uns anys, i vaig amb la meva... la que em portava, no?, i li dic, és que no aconsegueixo obrir el cor. I ho estic intentant. I posa una xancleta al terra... Estàvem a la platja, posa una xancleta al terra i em diu, intenta donar-li una patada a aquesta xancleta. Jo li vaig donar una patada. Diu, no, intenta donar una patada a aquesta xancleta. Li dono una patada. Diu, no, et dic que ho intentis. És a dir, que no ho aconsegueixi.
0: Sí, clar. No t'estava dient, fes un cop a la sabata. Sinó intenta-ho.
1: És a dir, no ho aconsegueixo.
0: O sigui, només estàs en l'intent.
1: No ho aconsegueixo.
0: Per tant, un intent no és un aconseguit.
1: No. En llatí, intendere, vol dir tendir cap allà. No arribar-hi. Anar-hi, però no arribar-hi. Per tant, clar, si és cert que si jo dic intentaré fer tal cosa i ho dic d'acord i ho vull fer, amb un llenguatge quotidià, doncs vol dir que tinc intenció de fer-ho. Però a vegades pot haver-hi un cert amagat que ho intentaré però no crec que pugui.
0: Sí, bueno, és que això, aquest és com una conseqüència, no?
1: I ja està, llavors no ho faré.
0: Sí. O no em sortirà, o s'anirà. Està molt en l'ambient, però molt, el negativisme. No, és que això jo... A mi em passa molt, això és una anècdota, eh? Però a mi em passa molt amb els aparcaments, no? I un dia vaig decidir que aparcaria. I ja no em qüestiono més. És que no m'ho qüestiono més. Arribo i hi ha un aparcament. I és curiós perquè la gent, quan ve amb mi, em diuen, és que tu sempre trobes aparcament. I els hi explico, feu-lo així. I no s'ho creuen. No, perquè a mi no em sortirà. No, perquè jo no puc. No, perquè... El mateix que ho he fet jo ho podeu fer vosaltres, és que no és més. Vull dir, no, però això, en general, quan parles així d'aquest tipus de coses, de dir, si tu vols estar, és només fer-ho, no? Et miren amb el no, a mi no. I en altres situacions, a mi no.
1: Ens boicotegem.
0: O no puc.
1: Ens boicotegem amb molta habilitat.
0: Amb molta habilitat.
1: Sí. Estem sempre, i això a la frase anterior, a una decisió de distància. Sempre estem a una decisió de distància.
0: Explica, perquè aquesta frase també és molt bona. Sempre estem a una decisió de distància.
1: És a dir, jo sé que hi ha coses que no he aconseguit fer perquè realment no he decidit fer-ho. Molt inconscientment. Hi ha una part de mi que encara no ha decidit fer-ho. Inconscient, eh? Òbviament.
0: Inconscient.
1: Però si no he aconseguit, és perquè no he decidit fer-ho. Però quan decideixes, realment, passa. Ho fas. Però pot ser que hagi decidit, sense adonar-me'n, que no ho faré. Aleshores, no ho faig.
0: No ho fas, clar, sí, però... No, està bé, eh? Hi ha un munt d'inputs que estem llançant avui a les zones perquè arribi aquí els hi faci falta. els vulgui acollir. Has triat tu una cançó que és Ítaca, del Lluís Llach.
1: Sí.
0: Què és el que t'ha fet triar-la?
1: Me la va fer triar perquè parla de tornar a casa. I per mi, i també a vegades això me'n dispensa, quan es diu tornar a casa hi ha alguna cosa en mi que s'emociona. Tornar a casa, en el sentit més, per mi, més espiritual de la paraula.
0: Ah, sí, sí.
1: Val? I en Sergi ens convida, ens dona camins per poder tornar a casa. Per això la vaig triar, perquè parla de tornar a casa i d'allò que aprenem en el camí.
0: Doncs escoltem una estoneta a Lluís Llach i t'acaixeu.

0: explica com t'ha agradat Lluís Llach.
1: Bé, aviam, Llach m'agrada molt per les cançons que fa, les lletres que fa, però més Ítaca, que a mi m'agrada especialment. I tinc una predilecció.
0: És el viatge.
1: Sí.
0: Segons el Joan, que estàvem parlant mentre s'escoltaven, diu que ell és com persona molt dolç i molt asseguible. O sigui que bravo per Lluís Llach.
1: Que bé.
0: I tornem a obrir el llibre. Tornem a obrir el llibre. A veure quina pàgina sortirà. Vinga, aquest.
1: Una rosella en un camp de blat.
0: Una rosella en un camp de blat.
1: Preciosa. Una rosella destacant-se moltíssim.
0: Sí, és maquíssima.
1: Més, en aquesta època.
0: En aquesta època, sí, els camps estan plens de roselles.
1: Sí.
0: És una flor molt senzilla i, en canvi, és molt maca.
1: Preciosa.
0: És preciosa, eh?
1: Ui, lo que dice.
0: I lo que diu. No se pase.
1: Acabo de veure-ho.
0: Si va lligat amb la rosella.
1: Dale.
0: El único camino verdadero es el amor. I no hi ha més. No porque sea el mejor, sino porque es el único con sentido propio.
1: Claro.
0: Torno a dir-la. El único camino verdadero es el amor. No porque sea el mejor, sino porque es el único con sentido propio.
1: Claro. Només hi ha amor. És a dir, partim ara d'aquí, de si existeix... Si creiem, i jo sí, creiem, no crec, sé que hi ha Déu, posa ni el que tu vulguis, intel·ligència universal,
0: sí.
1: Tu vulguis supraconsciència,
0: no importa.
1: Bé, però per mi, si hi ha Déu, només hi ha Déu, no pot haver res més. I és Déu, és amor, no és res més. Digue-n'hi amor, digue-n'hi llum, energia. Per tant, és l'únic que té sentit, és l'amor. I la resta, el mal, el tal, és l'absència d'amor. Igual que només hi ha llum, no hi ha foscor. La foscor és absència de llum. Per tant, l'odi és absència d'amor. Però l'únic que hi ha realment és amor.
0: És amor.
1: Clar.
0: I si realment entrem en aquesta vibració, no? En aquesta energia... Bueno, el cos funciona d'una altra manera, tens una alegria interna enorme i realment veus el teu entorn d'una altra manera, vibres d'una altra manera, vibres allò amb amor i amb compassió ben entesa, eh? Vull dir, perquè la compassió també és una paraula que s'ha fet molt, molt mal ús d'ella, no? El que significa compassió dels altres, el ser compassió vol dir ser empàtic amb l'altra persona, no? I això és molt, molt, molt valuós. Sí?
1: Sí,
0: sí. Fem una altra frase? Vinga, i tanquem.
1: Va, fem l'última.
0: L'última, vinga. L'última del vespre. Uau. Uau, aquesta és potent, eh?
1: Aviam com descric jo això. És una tela d'aquestes xarxes metàl·liques que es fan tanques.
0: De fines, de valles.
1: Però està trencada, oberta, i en el fons es veu un punt de llum.
0: Un raig.
1: Un raig de llum.
0: Sí, l'ensenyo. Li estava ensenyant a l'Alma perquè la pogués descriure. I jo ara l'ensenyo per imatge perquè es pugui veure aquest raig de llum, eh? A través d'una red, d'una malla de red tallada o trencada, i diu, uah, aquesta és potent, eh? I diu, el miedo que tienes a sufrir no es nada comparado con el miedo que tienes a no sufrir. El buit de no patir. Hem de patir, és que ho tenim com en vena, no? Com en disseny. Hem de patir, i si no pateixo, dius, no pot ser, haig de buscar alguna cosa per patir.
1: Sí, diu el Sergi, recordo un cop, diu, és que això de com de patir no està com a vidilla.
0: Sí.
1: Que clar, en castellà és molt divertit perquè vidilla és una vida pequeña. És una vida minúscula, per què quieres una vida minúscula quan tens la vida, tota la vida?
0: La torno a llegir perquè entri. Sí. El miedo que tienes a sufrir no es nada comparado con el miedo que tienes a no sufrir.
1: I ja me'l monto per patir.
0: És curiós com estàs en tranquil·litat, estàs bé, tens un benestar, i dius, aquesta que falla, aquí falta una cosa, i què em passarà ara? I vas buscant el què per no sentir aquella plenitud, no? Aquell benestar d'estar bé, si és que no cal.
1: Sí, avui la meva mare faria anys.
0: Felicitats, estigui on t'estiguis.
1: Rosa, m'ha vingut una frase que feia servir ella. Deia, és que no es pot tenir tot. És a dir, sempre s'està patint.
0: I això ens ho han repetit tant.
1: Clar, ell ho va aprendre. De qui ho va aprendre. I em va dir, clar, un dia vaig dir, no és veritat. Sempre, i recordo, deia una altra frase, no recordo com la deixava anar, però eren coses així, que si no hi ha un problema n'hi ha d'haver un altre.
0: Bueno, és que a la vida, el camí que venim aquí és a patir problemes, a patir.
1: A guanyar-nos el cel patint.
0: I una altra cosa és el que tu pots aprendre, que és diferent. Mm-hmm. Fer un aprenentatge és una cosa positiva. I una altra cosa és patir fent aquests aprenentatges, no? Que no està lligat una cosa amb l'altra.
1: Sí.
0: No?
1: I molt breu, però aclarir. No estem dient el dolor. El dolor és una cosa que no és opcional. Mm-hmm. El patiment és una decisió que jo prenc davant d'aquell dolor.
0: Això fes una diferència, perquè el dolor no és...
1: El dolor físic és una cosa, ara jo em dono un cop o... Dolor físic és una cosa que no és opcional, que apareix.
0: Bueno, i el dolor emocional també.
1: També l'emocional. Hi ha qui ho podria discutir, això, però bé, no anem a la cosa normal, no? Però el patiment l'afegeixo jo. I un cop procurant,
0: és aquest negar que
1: quan puc... començo a dir, ai, una altra vegada em fa mal, no, si sempre no, i ara més i començo a construir tota una xarxa on jo mateixa m'atrapo
0: de pensaments que no són reals.
1: Sí. I això és el patiment.
0: Arribem al final amb tot aquest seguit de frases del llibre Urum del Sergi Torres que hem fet avui, hem anat llegint, triant i veient la imatge que, i explicant-les, i des de les nostres experiències, des de les nostres coses viscudes i del que diu el Sergi sobre això, doncs hem anat fent el programa avui de pas a pas, salut, la salut des de la salut, o sigui un pas darrere l'altre per arribar. Està sonant la música de Sisa que avui ens acompanya cada dia. Com és, Joan?
2: Qualsevol nit pot sortir el sol.
1: Sí.
0: Bueno, jo aquí afegiria totes les nits, per deixar de ser nit, és perquè surt el sol. Això és així.
1: Aquesta letriada l'he proposada perquè sí que pel final, no el sentirem, però diu, el temps també pots venir si vols, diu, t'esperem, hi ha lloc per tots. El temps no compta, ni l'espai. Qualsevol nit per sortir el sol.
0: Per ningú. Per ningú.
1: Però, a més, després vaig pensar, parla d'un munt de personatges. I nosaltres ens passem les nostres vides, primer, creient-nos un personatge, fent personatges de tota mena. Aquesta soc jo a la feina, aquesta soc jo amb la família, aquesta soc jo com... No? Creient-nos personatges. I no, tots som benvinguts. Sí.
0: Tots som benvinguts.
1: Tots som benvinguts. Però
0: doncs
1: no soc jo.
0: Doncs la deixem sonant. Aquí ens acomiadem de totes les persones que ens escolten i que ens veuen. També ens veuen. I que tingueu un molt bon feliç, que arribin aquestes llavors i facin plantetes. Moltes gràcies per escoltar-nos. Gràcies, Joan. Gràcies a Ràdio Arenys per deixar fer aquests programes. I gràcies a la Imma, que avui ens ha acompanyat.
1: Gràcies.
0: Ha sigut un programa molt rigut, diguem-ne. Rigut molt. Gràcies i fins la setmana que ve amb una altra Mediterrània.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana? A qui tenim de convidat? Doncs atents, atentes, pareu l'orella.

ressuscitat Frank Sinatra, sinó que tenim amb nosaltres a un concursant de La Voz. Ell és Sam Darris. New York, New York. Fa poc que hi va participar i amb ell doncs parlarem de la seva experiència i dels seus futurs projectes. I és que ho fa bé el noi, eh? Keep brand new start of it in all New York. Després l'escoltarem. I tindrem, com sempre, amb nosaltres l'Assumpta Vitoria. Amb ella recordarem grans moments de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta. I per acabar, com no podia faltar el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu. Sí, senyor, que es vestirà de gala per l'ocasió. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us podeu perdre el programa d'avui, eh?

sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, amb vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. Amb vostre nom, comença nostra història.
1: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment precisament d'aquest documental anomenat Montserrat de Televisió Espanyola a Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que enllà del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no, de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai, genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs.

0: psicòlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
1: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a la ciutat de Mallorca i a Girona.
2: Castejón es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
3: D'aquests mapes de cartró-pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
4: Han estat entre els 15 i els 20
2: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
4: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
2: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
0: Ara bé... Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'assumpte, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpte, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: Ja el tenim aquí. Fa llàstima i tot parlar sobre d'aquesta música.
1: És que és el millor tema del món, la millor pel·lícula del món. La música que emociona és que té tant, aquesta, té tanta força.
0: Tanta veu. Sam Darris, com estàs? Benvinguts al programa de nou. Escolta'm, nosaltres encantats que estiguis aquí. Sam Darris va començar fa moltíssims anys en el món de la música.
1: Bueno, tampoc tants, porta... que és molt jove.
0: És jove,
1: Ai, Joan, que ha passat què?
0: Però porta, ho porta des de que va néixer.
1: Això sí, però fa moltíssims anys.
0: Era moltíssims anys, vull dir, des de que va néixer. Vale. Nosaltres com, som com un matrimoni.
1: Se'm va carallar.
0: Sí, sí.
2: Té molt de ganxo, això, eh?
1: No sé si té ganxo, però és que
0: a la gent li agrada,
1: coses.
0: No sé. La gent, després, quan surt d'aquí, queda...
1: que ens diuen... Home, l'altre dia ens vam barallar moltíssim perquè li agradaven unes coses que no són correctes.
0: Sí. Bueno, però...
1: No són correctes, com coses de Gran Hermano o de Supervivientes.
0: Clar, perquè
1: por
0: aquí
1: favor,
0: parlem de
1: no
0: tot.
1: Tiene honor, la... No tiene honor, no tiene honores.
0: Jo li dic, però això fa passar l'estona a la gent i ella...
1: No m'agrada.
0: Això no m'agrada perquè és soltero, no sé què.
1: Clar. Bueno, és malgastar la tele. La tele ha de tenir aquell puntillo
0: d'elegància. Ha canviat.
1: Com però... aquesta cançó.
0: Home...
1: Això és una cosa impressionant.
0: Quina veu, quina veu. Aquí. Escolta'm, Sam, quan vas començar tu en el món de la música? Digue-ho tu, perquè jo ho sé que fa molts anys que portes en el món de la música.
2: Pues sí, fa molts anys, des de sempre, des de l'escola, però precisament ara que presento aquest tema nou en català, un tema original en català...
0: Que el posarem.
2: Sí, en exclusiva, perquè fins
0: al dia... El tenim a punt.
2: Fins al dia 25 no estarà disponible a les botigues digitals. I precisament l'altre dia, començant la promoció a Instagram d'aquest tema, vaig treure a Instagram una de les fotografies del meu primer bolo de tots.
0: Què dius?
1: Wow.
2: Justament amb el que m'ha ajudat a produir, a coproduir aquesta cançó, que és l'Eloi Hortells. I estàvem els dos amb 14 anys...
0: Que fort!
2: Intentant doncs, treure el cap, no, ja? Vull dir que sí que portem més
1: de preguntaves a mi quan havia començat i tu deies, oh, que jove, vas començar a la mateixa edat que jo, el que cantaves, i jo anava a la tele agafant el que podia.
2: I, a més,
1: clar,
2: et diré una cosa...
1: Teníem aquesta edat,
2: eh? Assumpte, et diré una cosa... Una cosa que mai he reconegut, però aquell primer bolo, que clar, la foto dius, ai, mira aquests nens jovenets allà intentant-ho, no ens van voler pagar.
1: Això, home,
2: de lo dolents que érem.
1: O perquè aquella època no pagaven. Jo havia anat a fer gales amb el José Luis Moreno, la Mari Sampere, a Lleida. A Lleida. Amb el meu cotxe.
0: Escolta, el José Luis Moreno sí que té fama de
1: sí,
0: que alguna
1: pues,
0: vegada no pagava.
1: No em va pagar.
0: No et va pagar, tampoc?
1: Ni a la Mari Sampere, que venia amb mi al cotxe, la Mari, i hi havia també un altre vedet que no me'n recordo com es deia, bueno, era bastant guai, un bolo a Lleida, i l'únic que vam treure d'aquest bolo és que ens va dir, quan passeu pels camps de pomes, enceneu les llums, el senyor de l'entoldat o l'embalat, i agafeu les pomes que vulgueu.
0: Oh. I això va ser el vostre...
1: I vam parar el cotxe i vam dir, ara que premi. Agafem de poma, no vam agafar res.
0: Mare meva!
1: Sí, sí, perquè no va pagar. Ens va dir, jo us pagaré.
0: Que raro.
1: José no Luis Moreno.
0: No va
1: sí,
0: pagar.
1: Sí, sí.
0: Mare meva.
1: Ja ho veus, has vist? Juntament els dos, eh?
0: Mm. Has vist? El mundillo...
1: Època
0: és que el mundillo
1: és que no
0: pagaven
1: moltes vegades.
2: És complicat, és complicat. És molt complicat.
1: Que han fet poca entrada, que no vens, que no vens, i això és molt important, que no vens. Com no vens, ets un nen de 14 anys que has de vendre. Si et demanen experiència, no en tindràs. I aquí està el desastre.
2: No, home, clar.
1: He viscut tant, això, tant, tant.
2: Aviam, també hi ha molts locals que viuen una mica d'això. No? Escolta, porta tota la família, omplem la sala, venem copes i jo et donaré 50 euros.
0: Exacte. Sí.
1: I encara,
2: clar,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Encara, és molt...
2: Bueno, que tots els que ens hem dedicat a això, hi ha una gran part de vocacional... gran part de vocacional, encara que, bueno, que puc dir que he tingut bastanta sort, la veritat, perquè amb el tema d'orquestres i tal, doncs he anat treballant bastant.
0: On vas començar, tu? Així, a dir, mira, jo és que ara és el moment de fer un pensament i de començar a dedicar-m'hi.
2: A nivell professional?
0: Sí.
2: Sí, a nivell professional vaig començar amb 18 anys amb una orquestra que es deia Aitana, de Castelló. Jo no sabia el que eren els... Jo era d'un noi de ciutat, diguéssim, o de perifèria de ciutat, i no el tema de el concepte de les orquestres de ball no l'entenia, no sabia què era.
1: Opa, i tant.
2: I em va contractar aquesta orquestra petiteta, una orquestra de 7 o 8 que estava a Vinaròs, I vaig fer un any amb ells i ja em va contractar la Jani Omarty, que aquella sí que era una orquestra grossa, de les grosses de debò. I amb allò realment vaig poder anar a la universitat i tot, perquè en aquell moment es guanyava bastant per fer aquest tipus de coses. Ara ja els calés els guanyen els grups de 4 o de 5 com a massa. Les formacions de 17 o de 18, com anàvem, són difícils de fer rendibles.
0: Ha canviat.
2: Sí, molt,
0: ha canviat
2: moltíssim, moltíssim.
1: Jo tenia amistat fa mil anys, el millor. Ara m'has fet recordar una persona que també va haver de recordar, el Frank Dubé. Sempre anava a totes les orquestres i tenia un saló de música d'orquestra i anava a tot arreu. Sempre l'he trobat a tot arreu, des de que era petita, Frank Dubé. No sé si algú el recordarà, tu no, oi?
2: Jo no he coincidit amb ell.
1: I encara m'escriu i té un club.
2: El que sí que vaig coincidir és el Jack Carmelo.
1: Amb la Laura Simó.
2: La Laura Simó és una crac.
1: Oh, la Laura Simó és la que va amb el Frank Dubé.
2: Ah, no sé qui és
1: la seva dona.
2: Ah, no la conec amb ella.
1: Bueno, era. Ei, no digamos. Sempre van junts, la Laura Simó i el Frank Dubé.
2: Home, la Laura Simó és una...
1: Aquí és molt guai.
2: És molt bona, és molt bona.
1: Bueno, és normal, ja he dit alguna cosa.
0: I Sam Darris també el podem trobar amb Del Pino Bros,
2: sí.
0: Que és un conjunt, no?
2: Són dos germans que són productors i llavors hem fet el canal que es diu Sam Darris and Del Pino Bros.
0: I tenen temes com aquest. És brutal, això. As often as I could. Aquesta versió de l'Always on My Mind.
2: Preciosa cançó.
0: Escolteu.
1: Les cançons estan molt ben trobades.

0: aquí ja sé.
1: Té una veu molt rodona, eh?
0: Home, per favor, Assumpta. Jo el conec de fa
1: molt
0: de temps.
1: M'agrada molt.
0: I aquesta veu, la primera vegada que la vaig escoltar, ja em va enamorar, aquesta veu.
1: És que amb aquests temes, si no t'acompanya l'heu, vols dir que t'agrada, però...
0: Clar, no saps com alguna cosa.
1: Canvi amb tu, dius, oh, que maco, que bé la canta.
0: Té una veu càlida,
1: molt,
0: una veu
1: molt,
0: que enganxa,
1: molt.
0: Una veu que...
1: Molt.
0: Que t'agrada.
1: Molt,
0: que és
1: molt,
0: molt, molt, molt audible.
1: De veritat, posa una mica més.

0: que no té cap pega, aquest sembla, Assumpta.
1: Sam Darris.
0: Sam Darris, per favor. No us oblideu, samdarris.com.
1: Que té una veu càlida, preciosa.
0: Trobareu molta més informació. També, vaja, té dos canals de YouTube, no? Explica'ns una mica com la gent que ens està escoltant.
2: Tinc un canal en solitari, que és Sam Darris, en el qual estic fent un repte de... d'una cançó... Bueno, t'ho puc explicar, eh?
0: Oh, i tant, per favor.
2: Sí, perquè vaig anar a la voz aquest any.
0: Vas anar a la voz, sí, t'ho anava a comentar.
2: Sí,
0: no vull posar el tall, no vull posar
2: ja,
0: el tall.
2: No, perquè...
0: No cal, no fa falta.
2: Em vaig fotre malalt la nit abans i...
1: No m'hi
2: digues. Sí, no vaig estar fi.
1: I ells van estar fins?
2: Bueno,
1: la gent d'allà? Pregunto.
2: No,
1: perquè a vegades m'han dit persones, no tu, ni, que tracten molt durament i la gent la tenen molt angoixada i fa que no estiguin molt còmodes.
2: No, simplement és que vaig fotre malalt la nit anterior. La nit anterior em vaig posar malalt i llavors, bueno, tens experiència de molts anys i llavors ho salves en quant a que no és un desastre absolut, però no llueixes, no brilles. I llavors em va fer tanta ràbia perquè jo, hòstia, soc una persona sana, no fumo, faig esport i tal, i no és normal que jo em posi malalt, saps? No és normal. I vaig dir, sí, doncs vaig a gravar una cançó en directe cada dia. I llavors en el meu canal, en solitari, estic fent un repte, que és A Song Everyday Challenge, i vaig pel dia 90, o 89. Avui pujaré al 80. Caramba. Al 90, perdó. I bueno, això són gravacions en directe de menor qualitat, i amb els Del Pino, que són uns grans productors i músics, doncs allà sí que pugem qualitat, gravat bé i ben gravat, amb qualitat disco, diguéssim.
1: Interessant, això. Sembla que això també volia fer-ho la Barbra Streisand. En directe sempre gravava un tema per posar-se en prova ella mateixa, perquè té molta por del públic. I un dia que va fer una espècie de cosa estranya, no va voler fer-ho mai més. Perquè també és molt mirada, com tu, no? I dic, comparo, perquè són gent que són molt, com molt mirats, molt meticulosos. I tu dius, però si està molt bé, però tu penses que no.
2: No, bueno, és que el dia de la voz no vaig estar bé. No vaig estar bé perquè tu notes que no és correcte, o sigui, no faig cap error garrafal, però notes que la veu no brilla. O sigui, no estava bé, estava enganxadíssim amb una bronquitis de cavall.
1: Quina ràbia.
2: Sí. La veritat és que em va fer
0: Mira, per exemple, una d'aquestes cançons de Song Everyday és El Reloj, no? Una cançó que perquè escolteu...

0: això, el mèrit que té és que està cantat a pelo. És una passada.
1: Fantàstic, eh?
0: Això no ho fa... Això, és que no ho fa molta gent, això, eh?
2: No, és que al final jo... És la meva vida, saps? O sigui, és... Jo això no ho faig. Ho faig perquè no podria viure sense això.
0: I els comentaris, bueno, fantástico, no sé què... Bueno, és que clar, la
1: està
0: gent...
1: Està molt ben cantada, eh?
0: És que no és fàcil cantar aquesta cançó,
1: és que la fan
0: eh?
1: La gent i dius, ui, quin rotllo. Canvi, ell la canta com amb molt de ritme, no?
0: I amb classe, i amb això classe, sí. Perquè la classe es porta a dintre, eh? Sí.
2: Hosti, m'estic enamorant de vosaltres.
0: Però és que és veritat.
1: No, et diem la veritat, perquè jo no t'havia sentit.
0: I la, llavors, és veritat, jo li vaig passar uns talls a l'Assumpta.
1: Si poquets.
0: I ja està. Sí, i sí. Vaig dir, escolta'm, Assumpta, avui ve el Sam Darris i mira,
2: moltes
0: escolta
2: gràcies,
0: aquesta...
2: Moltes gràcies.
0: Aquest parell de coses.
1: No és
0: peloteo
1: coses. Ni res, és sentiment,
0: és
1: no?
0: És que ens agrada. Sí. Bueno, jo perquè ja el conec està. De temps, però és que jo, si no m'agradés...
1: A no li haguessis fet l'entrevista, tampoc.
0: Exacte, tampoc. Però quan m'ho va dir...
1: Que diu ell que no pot
0: el tema...
1: fer entrevistes a gent petita.
0: No, exacte.
1: Que està d'un prestigi.
0: I jo vaig dir...
1: Diu, a gent Mendundi no faig entrevistes mai.
0: El Sam Darris, aquí, per favor, al programa.
1: Un dia li vaig dir, volia portar una persona, és igual, i em diu, noi, no faig entrevistes a Mendundi, perdoni, eh?
0: I ja està.
1: I ja mai més li he demanat res.
0: Bueno, però alguna n'hem fet, eh? Alguna n'hem fet.
1: Però quasi, quasi no, eh?
0: Bueno, alguna. Doncs ara, què et sembla si posem aquest tema?
1: Vale.
2: És exclusiva. És...
0: Primícia.
1: Primícia de Sam Darris. Ho dic molt perquè
0: Sam
1: la
0: Darris,
1: gent sàpiga.
0: Per favor, busqueu-lo a tot arreu, que el trobareu a tot arreu a les xarxes socials. Està omnipresente. O sigui, que el trobareu allà, que en sap molt també de xarxes socials. I el podreu trobar molt fàcilment. Què et sembla? Com es diu el tema? Presenta'ns una mica abans d'escoltar-lo.
2: És el primer tema de 8 que aniré traient més o menys amb un mes de diferència i composaré l'àlbum de 8 singles.
0: Molt bé.
2: Llavors, aquest primer tema és un tema que es diu Pensant en tu i que parla de la meva vida, parla de la meva història personal i que ha sigut el primer també perquè l'Eloi Ortells, que és el co-compositor i arranjador del tema, li va agradar més de les propostes que tenia i va dir, aquest m'agrada molt, crec que el coro funcionarà. I, bueno, doncs, havíem de començar per un altre i...
0: I vau començar per aquest.
2: És un tema molt personal i que, bueno, que crec que està bé.
0: Doncs, pensant en tu, Sam Darris...

0: Un tema, com heu pogut comprovar, personal, no? Que també parla una mica d'aquesta relació amb la música, no? Sobretot, perquè suposo que parla una mica d'això, no? O no? Què és el que... Una mica l'essència, perquè hi trobem una mica de tot, no? Però sobretot parla d'aquestes maquetes, no? Podem escoltar, no? Com es parla de les maquetes, es parla d'aquesta relació, no?
1: Saps una... És difícil, de posar-hi... De ser... O sigui, a vegades la música et permet una cosa que és que...
0: Ambigüitat.
1: Sí, pot ser ambigu i no t'has de mullar.
0: Està molt bé, està molt bé, perquè tu pots entendre diverses coses i fer-te la teva, que això és la màgia de la música, no? Perquè, clar, les grans cançons moltes vegades no saps per què, però t'enganxen, no? Sí. I aquesta, per exemple, té una melodia preciosa, té uns coros molt bonics, la veu, que acompanya perfectament, i que aquest missatge que et transporta et pot donar a entendre, doncs, un moment, no? Tu estàs en un... És una mica el que té la música, no? Que depèn de quin moment l'escoltis, et pot conduir suggeria per un costat o per un altre, no?
1: Sí. Bueno, suposo que al final és una de les pors humanes més doloroses i més devastadores és el desamor. El que passa que aquest dolor tan profund del desamor, a vegades creiem que és només quan ets abandonat. I a vegades quan ets tu la part, o sigui, és de les dues parts, perquè és d'una manera diferent, però pot marcar-te per sempre, no? I realment aquest deliri obsessiu que és l'amor, quan el pots controlar, com és el cas de la música, és algo meravellós i per sempre.
0: Doncs sí. Sí, sí. És així, que et sembla, Assumpta?
2: Jo estava escoltant-lo i pensava en un músic molt important, que no diré el nom. Vaig dir, per què vas jubilar-te? Per què ho has deixat? M'agradava molt i tal. Diu, perquè m'avorria. Ja no m'agradava. Ja està. I no li trobes un motiu més gran que aquest. Ja no m'agradava, ja no m'avorria, ja no m'agradava.
0: Ja no es sentia...
2: Ja no sentia res.
0: Còmode.
2: Ja no sentia amor.
1: És que la vida és amor, il·lusió. Ja està. La vida és il·lusió. Perquè quan s'acaba l'il·lusió et mores. Te'n tinguis 20 o en tinguis 90.
0: En vida. Sí, sí.
2: I és que la ràdio, per exemple, diu, no, que estàs sola a la ràdio. Jo mai de la vida m'he sentit sola, i a més amb un tècnic i tal, però saps que a l'altre cantó, només que hi hagi una persona que t'escolti i que tu puguis donar-li alguna cosa, ja et serveix, no? I sempre ho has de fer-ho perquè t'està escoltant algú, no perquè estàs sola, si no, no cal parlar. Perquè, clar, el que t'agrada és comunicar el teu sentiment de desamor, d'amor, del que sigui, no?, a l'altra persona. I no estàs sol, ho estàs parlant amb algú, no?
1: Sí, no, per mi la veritat és que és un privilegi poder-te expressar a través de la música, sigui per una o per dos.
2: És una expressió fantàstica.
1: El número de persones és indiferent, perquè moltes d'aquestes cançons les he fet només per una persona, en algunes d'elles. I no esperes que això ho entengui molta gent.
2: No, sinó, per favor.
1: A vegades són missatges dirigits a una sola persona, no?
0: Escolta'm, tens algun referent? O potser algun grup, algun cantant que diguis és per mi un dels... meus ídols? Bueno, no ídols, però sí que miralls en algun moment.
1: Jo crec que al final nosaltres aprenem per imitació.
0: Una mica de tot, no?
1: Sí, aprenem per imitació. I llavors quan tu... el truc està, és la meva opinió, Clar, jo vaig començar molt amb Elvis. Elvis va ser el primer repertori que jo em vaig aprendre de petitet. Era raro que un nen de 14 anys escoltés Elvis i escoltés Sinatra. Però, clar, al principi, quan t'empapes molt d'Elvis, arriba un punt en què et converteixes en un imitador d'Elvis. Després, quan comences a afegir Sinatra, ets un imitador mig d'una cosa i mig d'una altra. I al final vas ficant més i més armes al repertori i al final ets un imitador de tantes coses que no es nota que ets un imitador.
0: Exacte.
2: I no ho ets.
0: Exacte, i no
2: ets.
0: Ets
2: una substància com una flor que ha florit d'una sèrie de llavors que, sí, sí, que són una cosa.
1: Però al final aprenem per imitació. O sigui...
2: Sí, però, per exemple, a mi m'han dit ai, que tu... És que no puc imitar ni la Shirley MacLaine, ni la Barna, ni la Pepita Pérez, perquè no, perquè dius a mi em surt i ningú ho diu.
1: Agafes coses de tots, clar, i acabes conformant un matís
2: una
1: que és només
2: que
1: teu.
2: Una manera que a tu t'agrada, no?
1: Sí, sí, sí. Perquè al final és un compromís, l'estil és un compromís. Tu has de definir l'estil, no? Més enllà de la tècnica està la definició de l'estil. I tu, diguéssim que l'estil, sobretot al cantar, és com allò que deien de la sàbana, no? Que si te tires per arriba te destapes los pies. O sigui, tu no pots cobrir-ho tot. Has de fer un compromís entre unes coses i altres per acabar traient un resultat.
2: I a més pot molt bo que sigui la Bàrbara o que sigui l'altre, tu fas teu. I al fer-t'ho teu, ho sents d'una altra manera i mai pot, i és que mai pots resultar igual que ell. Encara que copiessis, com diuen, imitar, no imiten, perquè copien però no té res a veure, perquè cada un té la seva
0: ànima.
2: La seva ànima, sí, sí, i la seva forma de ser, no?
0: Exacte. Aquí està.
2: I tant.
0: Aquí està.
1: Home, sí, jo això me'n vaig donar compte quan jo vaig tenir fonaments clàssics, vaig fer el grau mig de cant al Bruc, i va haver-hi un punt en què m'havia de decidir si volia fer modern, si volia cantar amb micròfon o si volia cantar teatre. També és veritat que l'òpera en els últims 10 o 15 anys ja no és el que era. Abans tu podies fer una carrera, ara l'òpera ha caigut. I jo me'n dono compte que arriba un moment en què la definició d'estil té a veure amb una cosa. Tu fas la partitura i al principi els puristes et diuen... Tu hi fots molt de deje, no? I molt de gorgorito, i molt de glissando, i moltes coses, perquè tu et creus que aquí estàs traient la teva marca, la teva veu. I en realitat és quan realment fas la partitura que surt la teva veu.
2: Clar.
1: És curiós, eh? Clar. Perquè tu intentes ficar les teves morcilles per treure la teva veu. No, no, i és quan realment fas el que has de fer que surt la teva veu.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Que surt perfecte. Sense adonar-te'n.
2: Surt sense adonar-te'n i surt la teva.
0: Aquí està.
2: I ho llegeixes tal com està, sense tons i sense res, i llavors et surt natural. Sí, i surt bé.
1: Però
2: i surt
1: això
2: la
1: és dificilíssim, eh? És dificilíssim. Ja,
0: no és fàcil. Doncs, Sam, escolta, m'ha sigut un plaer.
1: El
2: que
1: plaer.
2: Que curt, no? Nosaltres.
0: Un altre dia l'hem de tornar a convidar quan porti més temes. Està aquí més que convidadíssim per presentar el disc sencer.
2: En quina cançó acabem? Tornem a posar alguna?
0: Ara en posarem. Mira, una així mogudeta, però la posarem al final del programa.
2: Vale, ara, però ara no?
0: Ara hem de fer la teva secció, no?
2: Vale.
0: De la tele.
2: Jo preferia escoltar-lo amb ell.
0: El posarem després per acabar, perquè la gent es quedi encara més ganes. Recordem, Sam Darris, el trobareu a la seva web samdarris.com i a YouTube, sobretot, i busqueu-lo a les xarxes perquè allà el trobareu. Sam, un plaer.
1: Moltes gràcies, Joan.
0: Ens veiem a la propera perquè segur que vindràs més vegades.
2: I tant, que vingui, per favor, gràcies. Que parla molt bé.
0: Fins aviat.
2: I canta molt bé.
0: I canta molt bé.
1: Moltíssimes gràcies. Mm.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Una abraçada.

nosaltres acabem així el programa d'aquesta setmana amb aquesta salutació tan bonica de la Carla, perquè fa molt poc que s'acaba d'estrenar ni més ni menys que la segona temporada de la sèrie animada de Stranger Things, Relatos del 85. Gràcies als nostres estimats col·laboradors, gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. I com no, el nostre superconvidat que ha participat a tots els talent shows habidos y por haber, que diuen, i que l'hem tingut aquí presentant-nos aquest tema en primícia. Sam Darris, gràcies, com sempre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Just for one day. I us deixem amb aquest tema de Stranger Things, un tema que, bé, és conegut per tots, aquest Heroes, del David Bowie, que acompanyava i acompanyarà durant molt de temps, jo diria que per sempre, tots els seguidors d'aquesta mítica sèrie. Res més, gràcies per ser-hi i fins la propera. A reveure. Adéu-siau.

0: preparando. El primero que durante.
1: Ràdio Arenys, la primera en actualitat. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Oh.

0: Bon dia, un altre diumenge amb vosaltres, el programa Retalls. Salutacions a tots els aranyens i aranyenques, sòcies i sòcies de l'Esplai. I el farem amb companyia.
1: Soc la Magda, bon dia a tots i bon diumenge.
2: Hola, bon dia, soc la Mari Carme.
0: I soc el Gabriel, bon diumenge.
1: I avui tenim aquí una gran campiona, La Marta Mitjans, que avui ens ve aquí a fer companyia i explicar-nos algunes coses interessants. Què tal, com anem?
3: Hola, bona tarda.
1: Sí, sí, sí. Bueno, doncs ara escoltarem una mica de música triada per tu i després et faré preguntes.
3: Perfecte.
1: Convenients, res d'inconvenients.

0: avui que aquest matí, com he dit, tenim aquí a la nostra, al nostre costat la nostra campiona particular, campiona d'Arenys de Mar, campiona bueno, que darrerament vas arribar a les semifinals de l'Europeu Birmingham, a les semifinals. Això és molt important, no? Perquè sí. Competies amb qui?
1: O sigui, era un campionat absolut, llavors hi havia doncs, noies de totes les edats, vull dir, jo era la més petita que corria. Hi havia gent de fins 20 i llargs anys 30 a la meva prova. I bueno, sí, molt bé, perquè jo l'objectiu que tenia doncs, era passar a les semifinals i intentar fer marca personal, i es van complir els dos.
0: Però vas, ho vas aconseguir. Pues felicitats, sí. Merci. Molt bé, molt bé. I després també fa un any vas aconseguir poder anar al Mundial de Tòquio. I allí què? Com va anar? També bé?
1: Sí, sí, bueno, era, allò era, era diferent, perquè al final era el primer escenari així gran internacional que anava. I doncs l'objectiu, a part de competir, com sempre, doncs era també veure doncs com funcionava tot i bueno, també doncs començar a entrar en aquest món, i jo crec que també doncs vaig aconseguir l'objectiu i em va agradar molt l'experiència.
0: Tu continues, et continues entrenant aquí a Catalunya?
1: Sí, sí, o sigui, jo entreno a Canovelles, a Arenys, sí. I ara també un dia a Barcelona. O sigui,
0: i encara però... t'assessora al Senon?
1: Sí, tant i tant.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: I tens algun altre entrenador, per això?
1: Sí. Ah. Sí, sí.
0: Com es diu?
1: Alfonso.
0: Però no és d'aquí.
1: No, és de Canovelles.
0: És de Canovelles.
1: Sí.
0: Explica'm una mica, un dia normal teu, d'una persona que corre, com tu, a la teva edat, què fas un dia normal?
1: Bueno, jo crec que he de dir que la meva rutina jo crec que surt una miqueta del que fa molta gent de la meva edat.
0: Sí.
1: Perquè... molta gent de la meva edat doncs potser a la universitat o no hi va cada dia o es parteix una mica la carrera, llavors en el meu cas doncs no és així, o sigui, jo em llevo, aquest any m'estic llevant a les 6 del matí i entro a classe a les 8, llavors depèn del dia, estic, per exemple avui he estat fins la 1 a classe, i després doncs torno a casa, dino, entreno i faig feina el que tingui per fer. I ja quasi que sopo i vaig a dormir.
0: Està bé. I què estudies?
1: Faig ciències de l'activitat física i l'esport.
0: Ah, sí,
1: a Barcelona.
0: Bé. Sí, sí. On es fa això?
1: A Montjuïc.
0: A Montjuïc.
1: Mm. Sí.
0: O sigui que per això et va bé córrer per allà a Montjuïc, eh?
1: Sí, perquè hi ha un dia a la setmana que acabem a les 4 de la tarda i sí. Llavors doncs ja entreno allà i després torno. Sí.
2: Que l'estadi mateix teniu, no?
1: Bueno, no. Depèn. Algun depèn. Dia sí que potser vaig allà, però no...
0: Què et passa, per exemple, pel cap a tu quan estàs corrent i entres i te n'enteres que ets subcampiona? Què et passa? No, clar. Suposo que deuen passar coses o pensaments, no ho sé.
1: Bueno, jo... en aquell moment jo crec que és com una barreja d'emoció i doncs, també doncs, de satisfacció veure que al final aconsegueixes una cosa per la que portes treballant durant molt de temps.
0: Ja, clar. Llavors, per exemple, quan arribeu corrents que hi ha altres noies corredores que us abraceu i tota la comèdia, que us abraceu amb noies que coneixeu o amb altres de, bueno, que feu la mateixa carrera, però vull dir, amb noies que són catalanes, espanyoles, o amb estrangeres? Perquè tu t'avens més... Tu coneixes ja moltes corredores que no són d'aquí.
1: Sí, no, a veure, això al final és un... O sigui, l'atletisme realment és un esport, jo crec que és bastant sa i... I des de petits, doncs, no sé, a mi sempre m'han ensenyat doncs, a saludar les companyes o rivals doncs, quan arribo a meta. Llavors, no és que les conegui o no les conegui, sinó simplement doncs, arribes i pues, la felicites. Al final és reconèixer doncs, també el treball que ha fet l'altra persona. O sigui, i si li ha anat bé, doncs perfecte, i si no li ha anat bé, doncs potser un altre dia ets tu, saps, qui no et va bé. I, bueno, a nivell internacional, doncs sí que, a veure, òbviament, potser no hi ha tanta confiança i no ens coneixem totes, però, bueno, sempre jo crec que ens acabem saludant una a l'altra.
0: Hi ha alguna rival d'aquestes que corres, estrangera com nacional, que t'agradaria poder competir sempre amb ella o entrenar junt amb ella? O amb ell? Perquè, clar, també suposo que hi ha nois. Bueno, les carreres són noies i nois és a part, no?
1: Sí, sí, ja sí, no. Correm separats.
0: Sí, sí, però vull dir, admires algú que dius, mira, t'agradaria entrenar amb aquesta noia o t'agradaria entrenar amb aquest noi, no ho sé.
1: No, bueno, jo penso que al final, o sigui, vull dir que està molt bé per competir i tal, al final si coneixes una persona i saps, doncs... pues com competeix o la forma que té per competir o si, per exemple, és un míting, doncs saps que potser hi ha una persona que segur que voldrà fer marca i tal, i que segur que es corre bé, llavors sí, això sí que m'agrada. Però al final entrenar jo crec que també és una altra cosa, i també va bé doncs, desconnectar i pues, entrenar amb altra gent i gent amb qui després doncs, no competeixis, tot i que òbviament és xulo quan vas a campionats i entrenem tots junts, però jo penso que pel dia a dia doncs, també està bé canviar una miqueta d'aires.
0: Perquè el teu esport, aquest de córrer, és una mica solitari.
1: Sí.
0: Sí. És solitari?
1: És solitari fins a cert punt. Vull dir, al final, quan tu tens un grup i aneu a entrenar, potser al final sou 30 persones que aneu a córrer...
0: Ah, o sigui, per quan entreneu podeu anar un grup junts,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. L'únic que sí que és veritat que requereix doncs, molts dies de sortir tu sol, entrenar a qualsevol hora.
0: Clar, quan pots sortir a córrer.
1: Exactament. O sigui, els dies que no s'entrena en grup, doncs, òbviament, cadascú s'ha de buscar
0: I,
1: la vida.
0: I sempre vas comptant la marca?
1: Què vols dir, la marca?
0: O sigui, quan tu surts a córrer, sempre controles el temps?
1: Sí, sí, bueno, sempre. Clar. Sí, sempre controlo el temps en el sentit de que si he de córrer a mitja hora, doncs correré mitja hora. Si he de córrer una hora...
0: No, però vull dir, mitja hora, i dius, aquesta mitja hora, no sé, la vull fer amb tants minuts.
1: No.
0: Això no ho fas. Tu surts a córrer...
1: Jo, depèn del dia. O sigui, ja. Hi ha dies que sí que s'ha de córrer més ràpid o un ritme determinat, i hi ha dies que és més o menys doncs, el ritme que et sentis en aquell dia.
0: I què es corre més bé, en pista coberta o a l'aire lliure?
1: Jo en aire lliure. Hi ha gent que li agrada molt sí. La pista coberta. Sí, ah. Sí.
0: Sí? Tu a l'aire lliure?
1: A mi m'agrada més. Perquè
0: estàs acostumada.
1: I hi ha més temps de moure's. O sigui, la tàctica, per dir-ho d'alguna forma, és una miqueta més fàcil.
0: Sí. Quan tu corres els 800 metres, què és per tu la part més important? La sortida, a la meitat o a l'esprint final?
1: Justament jo crec que el 800 és una prova que és important tota la cursa. O sigui, no és una prova que diguis, pots... No és un 5.000 o un 10.000, que al final...
0: Que dius, ara em conservo, ara apreto...
1: Exactament, sí. O sigui, el 800 és...
2: T'has de sortir bé... Tota
1: sí,
2: estona,
1: sí, no? O sigui, has de sortir bé i t'has de col·locar bé. Per tant, al principi és important. Després, quan estàs corrent, enmig de la cursa, al final has d'estar atent al que faci l'altra gent, perquè si et quedes allà tancat o de cop et quedes enrere, ja l'has liat.
0: Yeah.
1: I al final, doncs, també és molt important, perquè si no tens força al final... se te'n va tot.
0: Ah, sí. Perquè la sortida, que dius tu, t'has de col·locar bé, què vol dir això? Quan sortiu?
1: Doncs que sortim totes i cadascú surt per un carril, i llavors, sí. Doncs, quan portes 100 metres, doncs, tothom s'ajunta.
0: Sí, perquè fa aquella, sí. Les pistes...
1: Clar, llavors,
0: sí.
1: Gairebé tothom es vol col·locar al mateix lloc.
0: Ah,
1: és a dir...
0: Lo interessant és poder col·locar-te on tu vols.
1: Exactament.
0: Sí. Ja. No sé. Ara, quan acabes una cursa, què et pesa més, les cames o els pensaments? Home,
1: depèn de com hagi sortit la cursa, de quina sigui la cursa. Per exemple, a Birmingham, després de fer marca, doncs jo crec que de cames estava perfectament bé.
0: Ja. O sigui... Llavors pensaves, que bé, quan fet tal i qual...
1: Ara, després, a la que portava una estona ja caminant per allà, ja va canviar el tema. Vull dir, ja van començar a passar més les cames, però depèn de la cursa.
0: Quan tu fas una carrera, s'acaba la carrera, i, o sigui, s'apaguen els llums, si posem que hi hagi llums, darrere del dorsal de la Marta Mitjans